0: A la biblioteca, que hi haurà diverses activitats, hi haurà festa, hi haurà dinar. Explica'm una miqueta. Doncs mira, sembla que en aquest tren és bastant complicat que puguem tenir aquesta connexió. No sé si podem provar per telèfon, a veure si tenim una mica més de sort i la connexió és més estable. Ho dic perquè potser amb la videotrucada doncs és una mica, encara que la podem veure aquí des de l'estudi ara mateix a la pantalla, Nerea, hi ha de vegades doncs, que es talla i que no te podem escoltar. Mentre intentem restablir aquesta connexió via telefònica, a veure si és més fàcil, anem als gegants. Fem fina primer una petita valoració de Sant Roc, perquè hi va ser una data molt important. Explica'ns, primer explica'ns el context.
1: Bon dia. Doncs sí, ha sigut, per nosaltres ha sigut un any especial, dintre de que des del començament d'any hem fet moltíssimes activitats per celebrar el 70 aniversari de la tradició gegantera Rubí. I llavors per Sant Roc doncs ja ha sigut, diguéssim, la culminació, no? Vam començar el dissabte amb el Seguici, no Seguici, que participem totes les entitats de cultura popular, que va ser un èxit, de veritat, vull dir, perquè de gent, totes les entitats es van volcar. A més, teníem uns convidats especials de gegants del pop de la ciutat de Borriana, colla germanada amb nosaltres, i que van estar tot el cap de setmana. I llavors, pues, el diumenge, ja de bon d'hora, ben d'hora, vam començar la trobada nostra, la 33 trobada, incloent pues, igualment els 70 anys de tradició. I la veritat és que bueno, estem molt contents del resultat, va anar tot molt bé, moltíssima implicació, les colles molt contentes. Ja mirem sempre de que la gent que vingui a Rubí marxi contenta de la nostra trobada. És el nostre desig, no?, amb les colles que convidem.
0: Però aquest any recorda'ns el nombre de colles que hi van participar.
1: 17. Perquè... 17 colles. Ens van faltar unes colles que al final no van poder venir, però bueno, 17, déu-n'hi-do. Sí. I la veritat és que molt bé, molt bé.
0: Quin va ser el feedback que vau rebre per part de les altres colles, per part de les persones?
1: Com vols dir?
0: El feedback vol dir el que us deien.
1: Ah, bueno, el que ens han dit quan ha acabat tot, bueno, pues, pels mitjans de les xarxes socials i del mòbil i tal, molt agraïts, molt agraïts. Tant els que van venir de cap de setmana com de les colles de fora, van venir d'arreu de Catalunya, i venia una de França, que aquest cap de setmana hem anat nosaltres...
0: La de Ribes Altes.
1: La de Ribes Altes. Contentíssims. La veritat és que normalment la gent d'aquest món, del món geganter, fem la torna visita, que diem, no? Però la majoria de vegades són a les tornes visites són molt agradables.
0: Clar, això significa que si van venir 17 colles, teniu 17 tornades ja programades per anar...
1: Sí, ja quasi les hem fet quasi totes.
0: Ah. Sí, això ja està.
1: Ja està, quasi.
2: Feina feta.
1: Sí. Aquest no, ens queden, ens sembla que queden dos o tres, oi?
0: Sí, una és la de França, no?, que acabes de dir tu, la de Ribes
1: Altes. L'hem fet aquesta setmana.
0: Ah, l'heu fet aquesta
1: setmana. Sí, aquest cap de setmana hem anat a França. Sí.
0: I com es fa això? O sigui, què porteu? Clar, porteu per portar els gegants, per portar la gent i tot això, com es fa? No, perquè clar, això no és estar, no és anar-hi aquí al
1: costat. Sí, en aquest cas, normalment, si anem lluny, agafem un autocar. Els gegants es desmunten totalment i anem amb autocar tots.
0: Sí, però el gegant viatjarà en...
1: En caixes.
0: Però en un transport diferent del bus?
1: No, a la bodega del bus.
0: Us cap el gegant?
1: Sí. Bueno, ja tenim l'autocar apropiat i vull dir que no hi caben a tots els autocars, els gegants.
0: Per això, perquè clar, hi ha parts que es poden desmuntar, però hi ha d'altres que no.
1: Sí. No, els gegants es desmunten tots.
0: Sí, però la mesura que té, el volum que té...
1: El volum has de buscar, per exemple. Nosaltres fa molts anys que treballem, suposo que es pot dir, perquè estem molt contents amb la seva col·laboració amb el Franquesa, i tenen un autocar que a la bodega és l'ideal...
2: Per les caixes dels gegants.
1: I caben les 10 o 11 caixes dels gegants. Ostres. A la bodega. I llavors, pues, però en aquest cas no, en aquest cas hem anat amb cotxes perquè anaven poquets a aquesta trobada, anaven pocs i els gegants s'han portat amb camió, com sempre, i la gent pues, amb cotxes, i la veritat és que molt bé.
0: Això és una sortida que heu fet. Hi ha alguna participació més, tenint en compte el calendari de l'octubre? que
2: ara
0: teniu endavant?
2: Ara l'octubre, bé, el que tenim és una participació per la Diada de la Salut Mental aquí a Rubí.
0: Ah, pel Dia de la Salut Mental.
2: Sí, exacte, que això serà dia 16. Després tenim també la participació, com cada any, amb l'Associació de Sant Galderic.
0: Sí.
2: Que també això serà el dia 17. I a més ens coincideix que aquest mateix dia 17 tenim una sortida a Canovelles perquè fan la trobada comarcal del Vallès, on participen totes les colles del Vallès que vulguin anar-hi.
1: Sí, de moment hi ha apuntades 35.
0: 35 colles.
1: 35 colles.
0: A Canovelles, que això Canovelles. Es farà a Rubí, no? També, o no?
1: Sí, l'any que ve.
0: Sí, l'any que ve.
1: Ells seran els que ens donaran pas a nosaltres l'any que ve, si no canvia res, el 23-24 d'octubre serà la trobada comarcal a Rubí.
0: O sigui que el dia 17 teniu, per una banda, Sant Galderic,
1: Sant Galderic.
0: Pel matí. Llavors teniu l'autobús preparat?
1: No, anem en cotxes. Cotxes i camions.
0: Perquè, clar, perquè a Canovelles a quina hora és? O sigui,
1: tot el dia.
0: Tot el dia. Llavors vosaltres arribeu a la tarda.
1: Tot el dia.
2: No, ens repartim.
1: Ens repartim perquè la trobada en si és a la tarda. Però, bueno, ells, quan es fan aquest tipus d'activitats, cada colla fa coses diferents, no? Cada ciutat fa coses diferents. I ells, aquest dia, al matí, han volgut fer una cercavila, una petita cercavila de colles amb balls propis.
0: Clar.
1: I aquí és on ens han convidat.
0: Vale. I llavors, com ho feu? Dividiu els...
1: Ens dividim.
0: Els gegants?
1: No, els gegants no.
0: Llavors...
1: Marxem amb els gegants, sobretot el Roc i la Paula, que són els que, sí. els que seran futurs reis, diguéssim, de la festa comarcal, perquè la banda de Pubilla del Vallès la portarà la Paula tot un any, a partir de l'any que ve.
0: Però pel matí esteu ara, també
1: matí,
0: a Sant Galderic, amb el Roc i la Paula, també?
1: No.
0: Ah, això és el que pregunto.
2: No. Em quedo jo amb el Galderic, aquí a Rubí, perquè, bueno, perquè pugui estar el Galderic també a...
0: Vale, llavors a el Roc i la Paula estan lliberats.
2: Clar. I la resta se'n van cap a Canovelles.
0: Ara ho entenc.
1: El Galderic, el seu nom ve de la festa aquesta.
0: El Galderic, clar. Jo pensava que també estava el Roc i la Paula i pensava, com ho fan?
2: No es poden dividir.
0: Com ho fan?
2: Ni multiplicar tampoc.
0: No sé si tenim la Nerea a la porta, que és el cap de tronc del Castellers de Rubí. Nerea, bon dia, de nou.
3: Bon dia.
0: Ara t'escoltem, sí, una mica de lluny, però t'escoltem una miqueta. No sé si ens pots explicar aquesta exposició dels 30 anys del Castellers, que es farà a la biblioteca.
3: Sí, doncs això, fins al dia 30 d'octubre.
1: 30.
0: Fins al 30 d'octubre. Mira, apropa't una mica més al telèfon.
3: Jo crec que és una exposició molt maca per poder veure com ha anat la colla el dia que el té.
0: Escolta'm, Nerea, que t'escoltem entretallada i t'escoltem molt baix, també. No sé si és possible que puguis agafar alguna altra zona que te puguem escoltar més, però és clar, si vas en el tren, és complicat.
3: Sí, estic en el tren.
0: Estàs en el tren. Doncs d'acord, ja ens explicaràs o ja trobarem el moment de poder parlar d'aquesta exposició dels 30 anys dels Castellers. Gràcies per intentar-ho, ens sap molt de greu doncs no poder-ho explicar en aquests moments, que es farà... Moltíssimes gràcies, Nerea.
3: Gràcies.
0: Es farà a la biblioteca, hi haurà també una festa que serà el dia 14 de novembre per celebrar aquest 30 aniversari. Hi haurà activitats familiars també, sabem que hi haurà dinar, que hi haurà música també, que tindran DJ, i el que volíem saber és justament doncs, els detalls de com aniria la diada de l'aniversari, és el 15 de novembre, doncs, que ens pogués explicar una miqueta doncs, com seria aquesta tant l'exposició dels 30 anys com aquest dia. Nosaltres amb els gegants ja sabem que tenim tot això al mes d'octubre, que per Sant Galderic estareu també, doncs com deies,
2: a la plaça del Doctor Guardiet.
0: A la plaça del Doctor Guardiet, que només estarà Galderic.
1: Sí.
0: I què és el que fareu? Què és
2: el
0: que fareu?
2: Potser també en portem algun cap gros, però encara dubtem perquè ens faltarà potser un portador. Però sí.
0: Està perquè, bona. Clar, quan hi ha, per exemple, el que us ha passat, no? Que heu d'estar a Canovelles i heu d'estar a Sant Galderic, no? Com us ho manegueu de logística? Com està de salut el que són els gegants, aquesta colla, per poder cobrir aquestes necessitats? Perquè no només són les persones, sinó també és la logística. És a dir, com portem els gegants, com anem, no? Com està tot això?
2: Doncs aquí a Rubí el que farem serà portar-lo caminant des del local fins a la plaça Doctor Guardiet.
1: Pesa poc.
2: Són 18 quilos el que pesa el calderic.
0: Sí.
2: I el porto jo mateixa. No? Jo no tinc cap problema per portar-lo. I després, a l'hora de recollir-lo, doncs el mateix, caminant fins al local, que estem a la carretera de Terrassa, el número 10. Tampoc no estem tan lluny de la plaça Guardiet.
0: I com a colla de gegants, de gent que s'ha anat apuntant, o justament pel que deia de logística, com esteu?
1: Pues ara actualment molt bé. Sí, molt bé. Estem molt contents que en qüestió de 2 anys s'ha ampliat, més o menys, s'ha ampliat moltíssim. Ara aquest any per Sant Roc es van apuntar 2 persones més. Vull dir que sembla que som a vora 50 persones a la colla.
2: Més o menys. Tenim, com més que dic ara bé, 3 portadors per figura,
1: sí.
2: Més o menys. Una vegada fallarà algun, però sí.
0: I com us ho feu, això, quan hi ha 3 portadors per figura? Perquè suposo que els hi aneu donant peixet a cadascú, o què?
2: Sí. Ara, més o menys, jo diria que la durada d'una peça de música i poc més canvia el portador. Sí. És a dir, cada 3 minuts, 5 minuts, canvia un portador. També això va molt d'acord amb la demanda. Doncs, per exemple, si portem partit tal o 5 portadors per cada figura, pues van molt més alleugerits de cansament. Després, clar, si només en són 2 per figura, ja és allò que van més apurats. I amb un sol portador, malauradament, la figura no surt.
0: Fina, aquesta 50ena és la xifra més alta que heu tingut mai en la història dels gegants?
1: Sí, sí. Jo que porto molts anys, moltíssims anys a la colla...
0: Quants?
1: Pues tant com els 28.
0: 28. I 28 els gegants?
1: I els gegants, pues, això és... són cicles, no?
0: Vull dir, sí, que... quan es va... O sigui, estem parlant de la història dels gegants de Rubí, quan van començar?
1: Van començar l'any 84. Van començar l'any 84. Com a Roc i Paula, l'any 84.
0: Per tant, 42 anys.
1: Sí, sí, sí, sí. I llavors van haver-hi els Reis Catòlics, per això celebrem aquest any els 70 anys de tradició gegantera. L'any 1956 ja havia els gegants de Rubí, eren els Reis Catòlics, i després aquestes figures es van perdre, es van fer unes altres que tornaven a ser els Reis Catòlics, que es van estrenar el 71, i van estar uns anys, després, que tampoc era l'època, els gegants sortien 2 vegades a l'any. Vull dir, sortien per Festa Major i Corpus, i ja està. I van estar uns anys que no va haver-hi gegants, i després ja el 84 es van fer el Roc i la Paula, i des de llavors, pues, sense parar.
0: Llavors, ara és la xifra més gran que teniu?
1: Sí, sí. Hem tingut, ha hagut temporada. Això és un cicle, que temporades que hem tingut, pues, 35 o 40 persones, més o menys, però com ara, gràcies a les xarxes socials, que tenim també una persona que porta tot això de les xarxes i la gent s'implica molt, i les sortides, fem moltes coses a Rubí, moltes activitats, i tot això contribueix a que la gent s'animi a apuntar-se.
0: Per tant, podem dir que els gegants de Rubí tenen la xifra rècord de participants de tota la seva història.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Estem molt contents. Esclar.
2: Ens ha costat molt aconseguir-ho, també cal dir-ho, perquè sempre la cultura li costa, no? Sembla que li costi de tirar amunt, però ens ha costat i ho hem aconseguit.
0: I per què penseu que és justament ara que la gent s'ha apuntat més als gegants si teniu aquesta xifra històrica?
1: Jo penso que per les comunicacions, les xarxes, potser perquè... per el que sigui, perquè hi ha colles actualment que els pobres tenen que tancar, vull dir que penso que les activitats que fem moltíssimes, participem en moltíssimes coses aquí a Rubí, i molt important les xarxes socials, això està claríssim.
2: La visibilitat
1: la visibilitat de la colla a l'exterior, vull dir, és molt important.
0: Doncs moltíssimes gràcies a totes dues, la Fina Hinojosa, la Sílvia Zarza, cap de colla i secretària de la colla. Te posava presidenta.
1: No, encara no.
0: Encara no. qüestió de temps, eh?
1: Vinga, va, molt temps, molt
0: moltíssimes
1: temps.
0: Gràcies i que vagi molt bé, doncs, aquestes
1: moltes gràcies activitats. A vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Escoltem el tema, justament de la lletra que hem llegit a les 11, Donde quiera que estés, aquest nou treball de Santiago Cruz, que per cert té una col·laboració amb el Kanka. Donde quiera que estés, Santiago Cruz.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Ara ens parlaven justament els gegants, la Fina, ens parlava de que aquesta, el que hem fet de lectura a la cançó, doncs els emocionava molt, i que també emociona és el nostre mestre rubinenc Raül Cabús, creador de Petjades de Mestre, del podcast Eduquem amb Petjades. Avui parlarem d'educació de mestres d'infants i també de noves maneres d'entendre aquest aprenentatge. Ho fem amb aquest rubinenc que fa anys, que comparteix experiències, recursos, reflexions també en el món educatiu. Raül Cabús, mestre, pedagog, docent, creador d'aquest podcast, aquest projecte de Petjades de Mestre, un projecte que crec que va començar com un espai personal de divulgació i que avui ofereix propostes formatives, assessorament també a equips directius. Raül, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
2: Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bé, bé.

0: veure, no?, que realment aquesta idea que havíem tingut amb el Toni, no?, que és l'altra persona amb la que fem el podcast, de que era un espai que preveiem que era com necessari, et dona una miqueta la raó, no?, quan veus que la gent diu que xulo que pugueu fer això, que pugueu entrevistar gent del món educatiu, que realment els mestres puguin parlar en públic del que veuen, del que viuen, i que ho facin d'aquesta manera, doncs és, la veritat és que és bonic, perquè ja que ho fem, que ens agrada i ens ho passem molt bé, també està bé que pugui arribar la gent.
1: Una mica ja has parlat, no?, de com neix aquest Eduquem amb Petjada. D'on ve aquesta idea?
0: Doncs és veritat que aquestes idees a vegades ens sorgeixen que en algun moment haurem de parar perquè anem acumulant com projectes, no? Nosaltres vam començar amb un Instagram de compartir algun recurs, però una cosa com molt, molt petiteta i et diria que molt íntima. A poc a poc, bueno, el món de les xarxes s'ha mogut molt i a nivell educatiu hi ha molt moviment a les xarxes a nivell formatiu, no? A poc a poc vam passar, doncs, com a fer un contingut més reflexiu, més de poder aportar una miqueta aquest toc als equips docents. Després la cosa ens va portar a oferir formacions, ens vam constituir com a associació per poder oferir formacions reconegudes pel departament. Vam fer una prova en una escola d'estiu, una xerrada per YouTube amb formadores, i jo en aquell moment vaig pensar, això li podríem donar una forma, no?, allò que havíem fet a nivell casolà, que era un meet on vam gravar la pantalla i ho vam penjar a YouTube. Vam dir, això, si li donem una miqueta de forma amb cara i ulls, podria arribar a ser un programa de ràdio o un podcast. Jo he estat aquí a Ràdio Rubí moltíssims anys com a col·laborador. Fer el salt a presentar el programa em semblava una miqueta arriscat, però vam dir, bueno, és la manera de fer-ho. I mira, ens vam tirar a la piscina, li vam presentar el projecte a l'Albert, a l'Albert li va agradar el projecte, i mira, ja hem estrenat el primer capítol.
1: De què parlava el primer capítol?
0: Sobretot d'espais on parlar d'educació. Jo sé que potser hi ha gent molt saturada del tema educatiu perquè en l'últim any se n'ha parlat molt, però si mirem una miqueta més enrere, no se n'havia parlat pràcticament mai. Llavors, és veritat que potser la ciutadania, que no és del gremi, a mi m'encanta escoltar notícies sobre educació, puc entendre que no tothom, no?, tingui aquest hobby, però sí que vam dir, és que en aquests espais rarament hi ha mestres parlant. Els mestres durant el dia estem a les aules, llavors no ens podem permetre anar a programes de televisió i a tertúlies a parlar sobre educació, no? Llavors aquests espais els han d'ocupar persones que segur que en saben moltíssim, però que no trepitgen molt taula. Llavors nosaltres li hem volgut com donar una miqueta la volta, no?, de dir, vale, doncs gravem a hores intempestives, perquè ja us dic que això es grava a les 8:30 del vespre, perquè és quan els mestres poden venir a fer això, però així donem aquest espai on puguem debatre sobre diferents temes educatius. El primer dia vam parlar sobre això, sobre el parlar d'educació, però ara el proper programa que ja estem preparant i acabant de perfilar parlarà sobretot dels canvis educatius i metodològics en el temps i com anem vivint això des del punt de vista nostre, de les mestres.
1: Raül, qui educa? Qui educa en Petjada?
0: Educa tothom. És a dir, no només convidarem mestres al programa perquè eduquen les famílies, les mestres, la societat, els mitjans també eduquen, és a dir, vosaltres teniu una part didàctica també, no? Vull dir, la vulguem o no, la tenim, no? Per tant, al final, educa la societat en conjunt. I això és una gran responsabilitat de tothom. De tothom. Nosaltres ens quedem aquesta part més acadèmica, més curricular, si vols dir-li així, però al final la nostra veïna del 5è segona educa també.
1: Crec que en el primer programa vau entrevistar una mestra d'educació infantil, no?, i divulgadora. Per què us va interessar especialment aquesta mirada sobre l'educació i aquesta persona?
0: La Neus és una futura incorporació de l'equip de formadores i ens hem conegut fa relativament poc, però té una mirada molt interessant, a part que té una vessant comunicativa que se li dona molt bé, doncs, parlar i expressar-se. Llavors, també volíem una primera convidada que ens ajudés a trencar aquest gel i, per tant, la Neus era com ideal perquè

0: sabem que no li anava a fer vergonya i que a més el seu discurs lliga també molt amb el que nosaltres volem oferir en aquest programa. És a dir, sí que volem portar gent de totes les opinions, però sí que volem mantenir una miqueta la línia de l'educació com nosaltres l'entenem i la vivim.
1: Mm-hmm. Què és el que queda fora del debat públic que vosaltres aporteu en el podcast?
0: Sobretot el dia a dia. És a dir, en el debat públic moltes vegades nosaltres hi ha coses que no podem explicar per respecte als infants, per respecte a les seves famílies, inclús per respecte a les vivències dels propis mestres. Que això és una cosa que durant aquest any tan convuls a nivell educatiu no s'ha entès massa. Però nosaltres moltes vegades no podem ni entrarem en detalls el que a vegades pot passar a les aules, no? Ho deixem i cadascú al final ho ha d'interpretar, però és veritat que no sempre és fàcil saber fins a on podem explicar i on no. Al final el que trobarem en aquest programa, que no trobarem o que jo no he trobat, no?, en molts debats educatius, és que es parla sempre des de primera persona, perquè al final som gent que estem a les aules.
1: Mm. També hi ha un editorial, no?, al començament del programa. Teniu un editorial? Parleu
0: sí,
1: vosaltres,
0: sí.
1: Veritat? Per què heu volgut reservar aquest espai de reflexió abans d'entrar a l'entrevista i de la tertúlia, que la tertúlia, doncs jo no sé si també hi haurà tertúlia, bueno, ja ho parlarem, amb famílies o... No ho sé, però per què aquest espai que reserveu per vosaltres?
0: A nivell nostre, a nivell pedagògic, diguéssim, hem volgut posar l'editorial perquè al final quan tu comences una sessió, saps, perquè nosaltres ho vivim a les aules, saps que l'inici de la sessió és el moment on més connectada està la persona. I ens ajuda molt aquesta via d'entrada, ens ajuda molt en el programa per centrar una miqueta el tema, no? I a partir d'aquí es van desplegant doncs, l'entrevista, que ja busquem que tingui relació amb l'editorial, i la tertúlia. I també perquè durant l'últim curs, no direm noms, però jo he escoltat moltes editorials dedicades a l'educació i no sempre m'han agradat. I com que al final el podcast el fem nosaltres, hem dit, home, doncs fem-nos nosaltres l'editorial i fem una miqueta de contrapartida d'aquestes editorials que sonen cap a primera hora del matí, suposo que m'entens, Toni, on els mestres no sortim molt ben parats. Doncs li diem editorial per no dir-li la contraeditorial.
1: Quin és el públic que teniu vosaltres al cap quan feu el podcast?
0: Jo entenc que de moment el nostre públic més directe serà una miqueta el públic que tenim a les xarxes socials, que sobretot el perfil és molt mestres d'infantil. Sí que és veritat que tenim una miqueta de públic de primària, però aquest ens costa més arribar. Però de públic, sobretot el que tenim són mestres d'infantil tant de primer cicle com de segon cicle. Però potser també la nostra idea, no, és anar ampliant una miqueta aquests convidats perquè també tothom s'hi pugui sentir interpel·lat, perquè si no estarem en les mateixes. I si només centrem el debat en l'infantil i primària, la gent de secundària dirà, i què passa amb nosaltres que en aquests debats? I també és interessant, bueno, és bàsic que també hi siguin, no? O formació d'adults, o EOIs, o cicles formatius, no? Vull dir que aquí hem de caber tots, però és veritat que entenc que aquests primers programes al nostre públic més directe són mestres d'infantils, sobretot.
1: Recorda'ns quin dia s'emet, a quina hora per escoltar-lo.
0: Doncs com que som un podcast i no sortim en antena, és veritat que el podran escoltar des d'on vulguin. És a dir, per mi lo ideal és posar-nos-ho al cotxe quan anem a l'escola i així ja ens anem situant en el dia. I en farem un al mes. Ara el proper que gravarem gravarem el 13 d'octubre, doncs entenc que cap al 14 ja el podran escoltar.
1: Per tant, amb aquesta recomanació d'escoltar-lo quan vulgueu vosaltres, però al matí, sobretot, quan aneu a portar els nens al cotxe.
0: Jo és quan poso podcast, perquè si no després ja el dia ja no et deixa, no et dona temps. Llavors, per mi el millor moment és a primera hora.
1: Raül Cabús, mestre i creador de Petjades de Mestre, moltes gràcies per haver passat avui pel programa Rubí al Dia. Gràcies per recordar-nos també, no?, que educar també és observar, és reflexionar, preguntar-se coses, experimentar i també continuar aprenent, que és el que esteu fent vosaltres doncs, amb aquest podcast.
0: Molt bé, moltes gràcies, Toni.
1: Vinga, gràcies, adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
10: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
9: A peu de camp. Tots fem esport.

0: Anem a parlar de salut i de la salut de la nostra ciutat amb els CAPs, amb els directors dels CAPs. Doncs tenim aquí a l'estudi, que em fa molta il·lusió, eh? David Mérida, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: El director del CAP de Sant Genís. Ostres, estic molt content de veure't de nou.
1: Sí, sí, perquè ja fa uns anyets.
0: Sí, no? quatre almenys.
1: Estàvem en plena post-Covid, però sí. Vaja, amb efectes col·laterals encara. I, bueno, ho vam deixar. I jo penso que és un bon mitjà per arribar a la població i explicar la realitat.
0: És que crec que en aquells dies, te'n recordes que teníem aquestes mampares que ens separaven, no?
1: Cert.
0: Que eren transparents perquè poguéssiu venir també aquí i explicar quina era la situació que s'estava vivint en aquells moments, no? I això és el que dona, per mi, molt de sentit a la ràdio pública. Estem en una situació d'emergència i vosaltres, ole, també, per venir els tres directors del CAP aquí totalment compromesos en una situació complicada en un estudi que és un lloc més tancat, que teníem allò les mampares, però que podíeu parlar del que estava succeint, de com anava, no? I això jo crec que és brutal.
1: Evidentment és un mitjà on podem arribar a la població, al marge de les comunicacions que fem internament amb els nostres pacients, però a la ràdio, doncs, evidentment, amplies, no? la possibilitat d'explicar.
0: I no sé si ho fèiem cada 15 dies, crec recordar, o arribava cada mes, no me'n recordo.
1: Jo crec que va ser mensual.
0: Era mensual, sí, també, no?
1: Era mensual.
0: I anaven repassant com anava la situació en els diferents CAPs, i que després entre vosaltres tres també hi havia aquesta sinergia, no? De que us podíeu trobar i després jo us veia fora, que també podíeu xerrar dels vostres temes, no?
1: Això mateix.
0: També tenim l'Héctor Santos, el director del CAP Anton de Borja. CAP Anton Borja?
2: Sí.
0: Sí. Benvingut.
2: Moltes gràcies. Muchas gràcies per la invitació. És la primera vegada que vengo aquí. Me incorporé com director del CAP Anton de Borja en enero del 2025, per lo tanto llevo un año y cacho. Pero gracias por la invitación y estoy encantado poder venir aquí porque lo importante es poder transmitir información y conocimientos a toda la población de Rubí para que conozcan la situación de los centros y su salud.
0: Us coneixeu?
2: Clar.
1: Sí.
0: Per suposat. Havíem convidat també a Núria Barrientos, a la directora de la CAP Mútua, però al final doncs, han declinat aquesta invitació. El que voldríem saber primer és una radiografia. Anem a fer radiografies. De vegades és complicat fer radiografia, però intentes fer una radiografia de tot i ja veus que et queda una part, ja et queda escapçada. Us volia preguntar primer per aquest estiu. Què és el que... Perquè aquest estiu vam tenir una tertúlia d'infermeria que ens van parlar, escolta, doncs que les necessitats van continuar a l'estiu, no? No és un període en el que aquest estiu hagi baixat l'activitat, sinó que es va mantenir. Expliqueu-me això una miqueta, com heu viscut com a directors dels CAPs aquest estiu.
1: Sí que és cert, no? Igual que en plena pandèmia les necessitats persistien, a l'estiu les malalties no fan vacances, no? Les malalties persisteixen i les necessitats continuen. Sí que és cert que doncs, tothom hem d'intentar doncs, propiciar les vacances i que tothom les gaudeixi, i per tant el recurs que tenim és menor i l'adaptem. La població també fa el gran gruix vacances i també, diguéssim, que la demanda és menor, però, evidentment, l'activitat persisteix i intentem donar sortida a totes les necessitats possibles, que hi hagi agenda, que hi hagi atenció fora d'hores, l'activitat pediàtrica i les activitats comunitàries, en la mesura que sigui possible, doncs, endavant.
0: Mm-hmm. Què és el que heu viscut aquest estiu que hi ha hagut als vostres CAPs?
1: Jo et diria que normalitat. És a dir, la normalitat d'un estiu, no? I més venint d'estius on inclús havíem tingut repunts de la Covid i això ens havia distorsionat absolutament. Hem tingut una normalitat estival amb una activitat intensa pels professionals que han treballat, perquè les malalties, insisteixo, no fan vacances, però no hem tingut cap mena d'ensurt o entrebanc a nivell d'activitat que no esperàvem.
0: Hi havia més casos de grip? És possible? Més casos o no?
1: En ple estiu no. Ho estem vivint ara, que augmenta l'activitat dels processos virals, grip, Covid. La Covid està apretant fort, estan augmentant els casos, però jo et diria que res que no sigui coherent amb l'època estacional amb la que estem i amb el moment epidemiològic que estem. Vull dir que és coherent.
0: O sigui que és comparable en el nombre de casos als dels darrers anys? És a dir, igual estem en aquesta setembre, finals de setembre, l'octubre, com podíem estar al 2025 o al 2024?
1: Jo crec que sí, que a nivell epidemiològic no han saltat les alertes de dir, escolta'm, què està passant ara? No, Héctor, no sé com ho veus tu.
2: Sí, opino lo mismo que tú. Yo creo que a ver, cada año es diferente según la temporada climatológica que pueda haber, también los regresos, ya sea de vacaciones, pero en general en sí, más o menos, estamos en el punto que toca, ¿vale? Por la época que es. Y recordar que si ante cualquier síntoma respiratorio ponernos nuestra mascarilla e ir a consultar.
0: El inicio de la escuela marca también más casos.
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí.
1: Sí. Sí, certament, quan ens reagrupem, doncs al cap de... és com un caldo de cultiu, i al cap d'una setmana, 10-15 dies, doncs comencem a tenir més episodis vírics en general, eh? I entre ells doncs, la Covid i la grip. Sí.
0: Clar, ara el dilluns 5 d'octubre comença aquesta nova campanya, no?, de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Crec que comença pels col·lectius més vulnerables.
1: Sí. Això mateix.
2: Sí, sí, mira, este 5 d'octubre se comienza toda la vacunación para la gripe y el Covid a todos los niños de 5 meses a 59 meses, todos los pacientes que son domiciliarios, todos los pacientes mayores de 80 años, todos los pacientes que están en una residencia o en algo sociosanitario, ¿vale? Todo el personal sanitario también comienza este lunes a vacunarse y las mujeres embarazadas, ¿vale? Posteriormente, el día 26 de octubre es cuando ya se abre a todos los mayores de 65 años. ¿Vale? Los pacientes que puedan tener factores de riesgo o inmunosupresiones.
0: Vols dir que a partir del 25 d'octubre s'obre a... 26 d'octubre s'obre a pacients aquí menors de 65 anys.
2: Majors de 65.
0: Però això no és població vulnerable, també? Majors de 65, pregunto, no ho sé.
2: Puede ser, depende de las patologías o las comorbilidades que puedan tener, pero ahora lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables, que son mayores de 80 años o personas que he comentado anteriormente, como también los niños, los bebés.
0: D'acord.
1: Sí, en aquest sentit, doncs comentar que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui doncs, agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
0: Llavors, el que és ideal que facin, que és que truquin al CAP?
1: Es posin en contacte amb el seu centre i aleshores agendem una cita.
0: I això, David, es pot fer també per l'APP?
1: A través de la meva salut poden sol·licitar-lo, sí.
0: També?
1: Sí, sí.
0: O sigui, que per tant, o a través del centre o a través de l'APP, vosaltres demaneu hora... Per aquesta vacuna, es fan aquestes dues vacunes al mateix temps? Com va això? Perquè és la grip i la Covid, com va?
1: Sí, sí, tenim aquesta oferta, no?, de poder oferir tant el tema de la grip com la Covid.
0: Suposo que ja us ha arribat tot el tema de vacunes. Com es fa tot això a dintre del CAP? Com es gestiona tot això? Perquè també és un tema, no? Perquè jo no sé si arriba, si han d'estar... potser està en fred, no ha d'estar en fred. Com es fa, com s'administra, perquè després, clar, si us heu de desplaçar, suposo que no és el mateix el CAP de Sant Genís que el CAP Mútua, perquè el CAP de Sant Genís doncs, teniu la població més gran de 80 anys doncs, disseminada, que no és el mateix que la tinguin aquí al centre. Com es fa tota aquesta... logística,
1: Tot això comporta, ja ho has dit, una logística darrere important i molt primirada. Vull dir que s'ha de contactar amb farmàcia que ens aporti totes les vacunes, les hem de rebre, les hem de refrigerar, ens hem d'assegurar que realment continuen estan refrigerades i que si hi ha una apagada de llum, doncs continuen refrigerades, tenim una sèrie d'alertes i després quan comencem a fer la vacuna, doncs els professionals d'infermeria i el que deia l'Héctor, no?, que prioritzem ara l'atenció domiciliària, doncs s'han de desplaçar i amb unes navaretes doncs portar les vacunes i, com bé has dit, no?, el CAP Sant Genís abasta una zona geogràfica de baixa densitat, però molta distància i, per tant, és com una excursió.
0: Clar, i per tant tot és molt més lent, també.
1: Correcte, sí, sí. Però s'ha de fer, i ho fem amb ganes i amb decisió de que és la millor opció, no?, el tema de la vacunació.
0: I per fer això necessiteu més personal o es fa servir amb el mateix?
1: Tenim el mateix personal.
0: El mateix.
1: Som els que som i ens reorganitzem com millor podem.
0: Però això és també xulo, eh? També és maco en el sentit de... No, que no, no, no, sinó en el sentit que dir, escolta'm, hi ha això, anem a fer-ho i anem a donar aquest servei. Això és una cosa que està molt bé. Héctor, com funciona això en el Cap Anton Borja?
2: Muy similar, ¿vale? Bastante similar. La verdad es que tenemos la suerte que todo está más centrificado, ¿vale? Porque estamos más cerca, no tenemos tanto espacio territorial que abarcar como San Genís. Pero siempre intentando priorizar las agendas, por eso lo intentamos hacer como muy ordenado, lo más ordenado posible, tenerlo todo agendado para poder saber cuántos viales tenemos que abrir para intentar no echar a perder o no malgastar las vacunas, ¿vale? Entonces es una logística bastante importante y meditada para organizarlo, ¿vale? Esto lo hace sobre todo enfermería, que la verdad, mis respetos, porque son muy bien organizados y lo saben hacer muy bien.
0: ¿Quién es la importancia de esta vacunación de la grip y de la COVID? Porque hay personas de vegades que dicen, bueno, pues que me fa mantra o el que sigui, ¿no? Y que después son personas que a lo mejor la trobeu en els caps, doncs, amb símptomes, amb febre, etcétera, ¿no? Y que llavors això significa un esforç també als caps que ho deu assumir també.
1: Està clar que els arguments de vacunar podríem fer un símil, no?, amb el tema de deixar de fumar, no? És a dir, avui dia hi ha suficients arguments com per tenir molt clar que la vacunació salva vides, que la vacunació minimitza patologies, descompensacions, i darrere de les compensacions patologies hi ha visites, ingressos, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, animar a tothom, doncs, que es vacuni, que és la forma de prevenir. De prevenir, pues, aquestes complicacions, aquests mal de caps i millorar la salut.
2: Yo intento, perdón por interrumpir, decir siempre a los pacientes que visito, que me preguntan, intento decirles, mira, la vacuna te va a ayudar a no generar las complicaciones graves. A lo mejor no te va a ayudar a no enfermarte, pero al menos las complicaciones graves, que es lo que nos preocupa en general, no generarlas. Por lo tanto, es importante vacunarnos.
0: Que és el que vam aprendre amb la Covid.
1: És així. Pensem que, com diu l'Héctor, no?, i per això prioritzem els grups més vulnerables, són pacients que tenen un equilibri molt fràgil i que probablement la seva malaltia la portem ben controlada, però una mosqueta que passa per allà, que es diu grip, pues és la peça per descompensar-ho tot, i un cop anem escales avall és complicat fer escales amunt. Per tant, això és important, el que apunta l'Héctor.
0: I a més, en els pacients més grans de 80 anys, que el sistema immunològic, doncs, està molt més debilitat, i que el que tu deies, que els pot descompensar i llavors han de prendre d'altres medicacions o els poden comportar d'altres problemes que són més greus. Això suposo que us ho deveu trobar, no?
1: Sí, sí, és així.
0: En aquest tipus de pacients. Què us han explicat de com ha canviat una miqueta el que són la grip i la Covid aquest any respecte a l'any passat?
1: No hi ha... No és que hi hagi una variació en quant a sintomatologia, transmissió, contagi... També l'experiència de quan vagi passant, no? Anirem veient, no? Sí que és que, per exemple, amb la Covid... Podríem dir que de moment l'augment de casos sobretot l'estem centralitzant a pediatria, no? Però simptomatològicament no estem veient variacions que en respecte a altres anys.
0: Quines són les dades que teniu? Perquè ara deies, ha crescut en pediatria. Quines són les dades que teniu de la grip i la Covid, de com està creixent?
1: Podríem dir que, sense entrar en números concrets, però hem vist, doncs, com respecte al mes passat s'han duplicat els casos, no? Però, insisteixo, en cap cas res fora de lo normal, en cap cas res de forma extraordinària.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Héctor, t'has sentit bé?
2: Sí, muchas gracias. Algo nervioso, pero bien.
0: Però ja està, després al principi, però després ja està. Això ha estat una punxada i després, para, vam, ja està.
1: Bueno, amb el Toni és fàcil, eh? Amb el Toni podem parlar perfectament.
0: Sí, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé,
0: David,
1: gràcies.
0: Encantat de veure-us. Anem a acabar aquesta entrevista i anem a donar pas amb la Pamela Martínez per saber què ens espera demà al Rubí al dia.
3: Doncs sí, Toni, per demà és dijous, per tant tenim els grups municipals Opinen, vendrà la portaveu d'Esquerra Republicana, la Montse Soler, que ens explicarà tota la feina que estan fent i totes les propostes que fan normalment al ple i tot el que estan treballant. Després tractarem sobre lleis amb el nostre Drets de Butxaca, que és la secció que ens proporciona la xarxa. Tindrem la tertúlia, com sempre, i a partir de les 11 tindrem els llibres a la carta, que demà no ve la Carme Pomareda.
0: No, demà tenim la Montse Marcet i l'Alba Martí de la llibreria L'Ombra.
3: Molt bé, i ens xerraran d'això, de llibres, com no podia ser d'una altra manera. Sí. Després tindrem l'entrevista amb Manel Martori, que és aquesta tenda...
0: Sí, que ha tancat, una botiga històrica.
3: Exacte, sí. I acabarem amb els il·lustradors de Rubí.
0: Els Rubin Sketchers, i també tindrem a la Mireia Olta del col·lectiu Circ. Fins demà, us deixem amb les notícies. Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
4: Això és l'Ambla 54 a Ràdio Castellà.
5: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
6: Gràcies, Anna, un plaer.
5: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
6: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
5: I d'on han sortit aquesta parella?
6: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
5: Déu-n'hi-do, elles... són moltes, eh?
6: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
7: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
5: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
6: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
7: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
5: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
6: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
7: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
5: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
6: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
7: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Armumir i la seva esposa Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, el medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
6: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armumir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
5: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armumir i la Riquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
6: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí, va ser la disciplina d'Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenen esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt, però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix en el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la Casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la Cabra dels Cabrera.
1: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc Eulani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada.

0: adapta a aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els he enxufat, que ve de gos.
0: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
2: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
0: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
0: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
0: Clar, Cornudella i Corçà, com dius,

0: tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les Caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
1: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
0: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
2: veure,
0: clar, quan obriu
2: vaig
0: el cercador...
2: Google en directe, Sunyer.
0: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
2: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
0: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? D'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
2: sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, Vull dir... Molt modern,
0: sí,
2: però...
0: És com un verd així, sí, no...
2: I
0: però
2: és
0: bé,
2: legal?
0: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. Uh-huh. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
2: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
0: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita... Ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no? Amb aquest animal.
2: Exacte.
0: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
2: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
0: Vinga.
2: Anem pel següent.
3: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
0: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, Hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles que serien les que representen en aquest tercer, quadrant, que també pots fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
4: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
1: Joan, una petxina, per què?
0: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
5: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
1: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
0: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
2: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer, escoltem-lo.
6: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
2: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
0: Sí, tant que tinc a afegir.
2: Doncs
0: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
2: Ostres!
0: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
2: I a més
0: un
2: a
0: detall,
2: més...
0: Molt...
2: Digues.
0: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
2: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
0: Un plaer.
2: Gràcies. Sí.

0: Hola Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te a en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom: el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No, molts anys. Potser fa, no sé, 14, 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat. I és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa. a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 30 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant de l'avaria d'un camió a l'AP7 a Sant Cugat, en sentit Girona, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes i als accessos sud. Destaquem també problemes a la zona del Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida i a Cornellà, cap a Barcelona, en el cas de l'entrada i la sortida per la Diagonal. Compte a la B23, hi ha diversos punts de lentitud, com també a la C32 a Sant Boi cap a la sortida, i als accessos nord, doncs, a C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, vies que venen dels Vallesos. I com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Parlarem de nou de la IA. Parlarem en aquest cas de l'evolució dels perills de la intel·ligència artificial amb Adrià Garriga, que és investigador i enginyer de Rubí. Continuarem amb esports per conèixer la Food Home Academy del Prat. Ho farem de la mà de Diego Vázquez, responsable d'aquesta entitat. I acabarem amb alguns dels títols més esperats a les llibreries aquest inici de curs, amb Sergi Martí, llibreter de la Paideia de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: saber quines són les notícies més destacades en l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La remodelació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa s'ha estrenat amb una versió ampliada i renovada d'una de les seves exposicions clàssiques, la dedicada a les motos Montesa. La marca catalana, una de les més emblemàtiques del motociclisme, celebra el seu 80è aniversari amb una mostra de 80 motocicletes. Viva Montesa proposa un recorregut per aquests 80 anys d'història i reuneix alguns dels models més representatius de la marca, com l'AK-45, la Brio, la Impala, la Capra o la Cota. Són motocicletes que han contribuït a convertir Catalunya en una de les potències mundials del motociclisme. L'any 1986, Honda va passar a controlar Montesa i va mantenir la marca vinculada al trial, una disciplina en què ha acumulat un extens palmarès mundial. Una de les peces més destacades és la moto de Toni Bou, que estarà exposada durant un any. El 40 vegades campió mundial de trial va assistir a la inauguració juntament amb el seu company d'equip, Gabriel Marcelli. El pilot de Montesa Honda va rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta col·lecció es pot veure al museu, prové de la família Palmanyer, fundadora de Montesa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. La Crida per Sabadell, de la mà de l'advocat d'Alerta Solidària Xavier Monge, ha comparegut aquest matí davant els jutjats de la ciutat per informar sobre les accions legals arran de l'agressió d'un jove durant la festa major. Es presenten dues denúncies. La primera, per la via penal, consisteix en una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en els fets. La segona iniciativa serà per la via administrativa. En aquest cas, es presentarà una denúncia davant del consistori sabadellenc per demanar l'obertura d'un expedient disciplinari. Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, reclama a l'administració local una sèrie de mesures contra els agents.
3: En relació al caporal que va dur a terme l'agressió, l'autor del cop de colze, li demanem a l'Ajuntament amb claredat que el suspengui de seu i feina de forma immediata fins que resolgui tant l'expedient administratiu com el procediment penal.
2: La defensa considera que la documentació elaborada posteriorment pels agents intenta justificar tant l'agressió com la detenció del noi.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jeroni de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir. La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el Fòrum Barcelona Desperta, en el qual ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris de que renunciàvem al dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur, o abans possible, passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
4: El consistori badaloní comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni de la Murtra és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
0: Gràcies, Martí. I el Prat de Llobregat, que és actualitat avui? Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla Inuncat.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà des d'aquest dijous la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Sabadell i Castellà del Vallès. L'actuació comporta una inversió anual de 153.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà impulsat per millorar les línies amb més demanda i adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hora punta, amb un pas cada 8 minuts en sentit Sabadell. En sentit castellà, les expedicions que surtin de l'estació d'autobusos de Sabadell s'alternaran amb les que comencin el recorregut a la plaça Espanya. Així, des d'aquesta plaça també hi haurà un autobús cada 8 minuts en les hores punta. D'altra banda, s'ajusten les hores de pas de la línia, que l'any 2025 van registrar més d'1,2 milions de viatgers per afavorir un millor compliment dels horaris i augmentar la fiabilitat del servei.
0: Gràcies, Albert. I ara des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, els dos ambulatoris de Rubí gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa, van organitzar ahir a la tarda una xerrada demostració a l'Auditori Rubiforma amb el motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea, que té lloc entre el 23 i el 30 de setembre. Durant aquests dies, els països participants multipliquen les activitats esportives per acostar la pràctica de l'activitat física a tota la ciutadania. A Rubí hi ha hagut diferents parts. La primera ha estat una xerrada amb la dietista Laia Iglesias, que ha compartit aspectes claus de l'alimentació. Després també han parlat els fisioterapeutes Patricia Tomàs i Marc Aymeric, que han agafat el relleu per parlar dels beneficis de l'exercici i de l'estimulació muscular en la salut. Els assistents, unes 50 persones, van rebre trucs, pautes i petits snacks de moviment per fer durant la setmana i així combatre el sedentarisme. Després, bona part dels assistents van seguir a fora a fer una demostració guiada d'aquest exercicis.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Tina Forest.
9: Segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. A Catalunya se'n diagnostiquen prop de 200 anuals. Malgrat aquesta baixa incidència, és la primera causa de mort entre els nens de 0 a 14 anys i la segona dels 15 als 24, després dels accidents. Carolina Amado, presidenta de l'associació benèfica NITA, reivindica la importància de fer investigacions específiques pel càncer infantil, ja que aquests no tenen res a veure amb els càncers d'adults.
10: Com que bioquímicament i biològicament són diferents, s'han d'estudiar específicament per les mutacions i per les alteracions que tenen. Per això és tan important que les investigacions siguin específiques en càncer infantil, que això és el que reivindiquem totes les famílies, que s'obrin noves línies d'investigació que només siguin pels nens.
9: Amado denuncia que a causa de la baixa incidència del càncer infantil en comparació amb altres malalties, pràcticament no hi ha finançament públic i la recerca se sosté gràcies a les donacions privades de famílies, associacions de pacients, fundacions, empreses i altres entitats.
11: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Es parla molt de la intel·ligència artificial, de la IA. Alguns pensen que és un gran avenç, però altres creuen que ens portarà a un futur distòpic. Hi ha moltes pors i també molts mites, però per resoldre-ho connectem amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda, Mariona.
1: Bona tarda, Carme. Jo no sóc pas especialista en IA, però aquí a Rubí tenim un investigador i enginyer que ens pot explicar una mica de què tracta. Tinc aquí amb mi a l'Adrià Garriga. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
1: S'ha de dir que tens un currículum espectacular. Comences estudiant aquí a la Universitat Pompeu Fabra, però després has estat a Oxford i a Cambridge, i també, enmig de tot, vas passejar-te fent pràctiques a Microsoft. I has estat també investigador de FAR AI, una organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca i educació tècnica en seguretat de la intel·ligència artificial. Però ara mateix, què estàs fent? Explica'ns una mica.
2: Bé, vaig marxar de FAR AI al novembre, més aviat al desembre, i he estat investigant per compte pròpia una mica el mateix que feia. He donat una mica de voltes, però he tornat a la teoria de la neurociència d'intel·ligències artificials. És a dir, es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones, en el sentit de que tenen un cervell amb moltes connexions i no sabem ben bé què representen cadascuna. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem. Aleshores, doncs estic intentant entendre realment quines són les estructures que emergeixen, com es comuniquen les unes amb les altres, quines decisions fan.
1: Fa una mica de por quan ho expliques així, de no sabem realment com pensa una IA, tot i que les hem inventat nosaltres. De fet, vull dir, hi ha hagut casos ara últimament, el Jacob Coxon d'Anthropic i ex-treballador d'OpenAI, que ha admès que la IA pot ser perillosa. És això cert?
2: Sí, jo crec que sí. Jo, de fet, fa ja 10 anys vaig pensar que seria possible que fos perillosa, i per aquesta mateixa raó em vaig dedicar a l'estudi de la intel·ligència artificial i de com es construeix, com decideix, etc. Així que sí, jo ho he pensat fa temps. Tot i així, hauré de dir que, ves, les intel·ligències artificials d'ara no són tan perilloses, en part perquè tampoc... O sigui, el que la gent es preocupa és que, eventualment, quan cada cop van millorant les intel·ligències artificials, i en algun moment potser milloren tant que siguin més intel·ligents que tots nosaltres, els humans, i sembla que les que hi ha ara tenen bastanta bondat, com per dir-ho així. O sigui, no entenem ben bé com funciona, no? Una mica ens relacionem a les decisions que fan com si fossin altres persones, que és una... Fem servir com la facultat aquesta que tenim de predir el comportament d'altres persones per a predir les IAs. I... es pensa que potser en algun moment divergeixi suficientment les metes de les IAs i les metes de les persones, i si acaben fent tot el treball econòmic i tota l'estratègia, les decisions, etc., podria ser bastant perillós. Podrien realment decidir el futur i decidir el que es fa amb tots els recursos, i potser les persones ja no tenim res a dir i no tenim cap poder.
1: I, bueno, hi ha, per exemple, un cas que és, per exemple, una IA que crec que ha entrat en el sistema de salut d'Austràlia. Coses així, això és la IA sola? Això és una persona darrere ordenant la IA fer això? O sigui, què ha passat aquí?
2: A veure, aquest cas, de fet, he llegit la notícia aquest matí, així que tampoc... Però pel que jo entenc, estan fent una avaluació de capacitats de realitzar tasques en els ordinadors. És a dir, una de les coses que fan les companyies és intentar fer IAs que facin treball econòmic, i una de les metes que es parlen bastant és fer una IA que pugui substituir a qualsevol treballador remot, que pugui fer qualsevol tasca que els humans ara fan per ordinador. Aleshores, doncs, devia ser una avaluació d'aquest tipus, i pel que he entès li han demanat que recollís certes dades públiques del govern d'Austràlia, però potser li van demanar més dades de les que realment eren públiques, i en comptes de decidir, doncs no puc portar les dades, decideix, hackejaré l'ordinador aquest, perquè, a veure, hackejar, en certa manera, si entens suficientment dels ordinadors, tot és el mateix, no? Tant hackejar com no hackejar. O sigui, saps que ho estàs fent, però és un continu. És un continu. És com que en algun moment et passes i dius, ui... I bé, la IA aquesta segurament... a veure, les entrenen molt amb... en passar exàmens, com passar avaluacions, no? Com els donen una tasca de, d'acord, busquem aquestes dades i avaluaré d'aquesta forma si les tens o no. I potser l'avaluació deia algo com doncs has de tenir les dades de no sé, de la població i de l'edat i han d'estar correlacionades d'alguna manera. I públiques no eren. I llavors diu la IA, ui, si no busco les dades aquestes, em posaran mala nota, entre cometes. I... bé, l'entrenament que fan ara de les IAs els hi posen un reflexe molt fort de he de passar l'avaluació que em diuen. Perquè d'aquesta forma s'entrenen. S'entrenen amb diverses tasques d'aquestes. És el que se'n diu el reinforcement learning o l'aprenentatge per reforçament. I si fan bé la tasca els hi dona puntuació i si fan malament els hi treu puntuació i les IAs que guanyen més puntuació són les que es propaguen i continuen entrenant, en certa manera.
1: Sí, bàsicament estem fent una escola per IAs, on els hi donem notes...
2: Sí,
1: i...
2: sí. Una mica distòpic, perquè tampoc desegeixen les tasques que tenen, però sí, és com una mena d'escola o gimnàs i van intentant fer les tasques aquestes i cada cop tasques més difícils.
1: I ja passant una mica a les persones, a mi, a potser al nostre tècnic, la IA es pot utilitzar de forma segura en el dia a dia o hi ha alguna forma per protegir les nostres dades d'ella?
2: Sí, es pot utilitzar de forma... A veure, tampoc entenc ben bé què vols... Què vols dir exactament? Que no et busqui, que no et publiqui les teves dades? O...
1: Bueno,
2: o
1: bàsicament la gent que utilitza el dia a dia, per exemple, això és una ràdio. Mm. Llavors, si demanéssim a una IA que ens fes una notícia, podrien filtrar-se les dades d'aquesta notícia abans de que la publiquessin, per exemple?
2: Ah, podria ser, però en aquest cas jo crec que és pensar com si fos... Sí, jo crec que... En molts casos la IA no... O sigui, no, ara mateix no fan accions nefastes sense que se'ls hi demani, per exemple, no? O sense que sigui a una conseqüència del sistema aquest de posar notes. És a dir, si li dius, ah, escriu-me la notícia i guarda-me-la en el lloc aquest on guardem les notícies, segurament t'ho faci raonablement. A vegades s'equivoquen també, però... Bé, crec que el que s'ha de potser preocupar-se un més és que si les teves dades estan en un servei web, que la IA d'algú altre hackeixi el servei web aquest i et prengui les dades. O sigui, és més un problema de seguretat que d'utilitzar la IA tu mateix. No em sembla que hi hagi gaire problema per utilitzar la IA tu mateix.
1: O sigui, és més de veure què tenim penjat per internet, perquè les IAs ho poden trobar bàsicament tot.
2: Sí.
1: I, bueno, més enllà, la IA no només és una amenaça distòpica d'aquestes que diem, bueno, els gimnàs de la IA, que poden entrar al servei de salut... Mm. Estem desenvolupant la IA també cap a usos positius, no? Per exemple, se m'acudeix la medicina.
2: Sí.
1: Com va aquesta part del desenvolupament de la IA? És la principal o s'està perdent l'interès?
2: No, a veure, la manera de la que es desenvolupa la IA ara mateix és intel·ligència general... en el sentit de que doncs el mateix sistema intenta fer totes les tasques que es poden fer. És a dir, entrenes una sola IA amb tantes dades d'internet com puguis, tantes tasques de gimnàs, i aleshores, a veure, sí que és veritat que la majoria de tasques que fan són coses de tipus programació o matemàtiques, perquè són fàcils de puntuar, bàsicament, però també adquireix capacitats com de visió, de mirar la pantalla de l'ordinador, o mirar una foto, de reconèixer patrons en general i mirar dades. Aleshores, la cosa aquesta avança, però avança tot al mateix temps, una mica. O sigui, crec que pensar que s'investiga IA d'un tipus o d'un altre per fer salut o per fer educació o per fer hacking són diferents, no hi ha gaire diferència. Sí que és veritat que hi ha algunes IA especialitzades a les ciències biològiques o de la salut, com per exemple fa uns anys el AlphaFold de DeepMind, que és una... és una IA que predeix com es pleguen les proteïnes per a saber quines funcions poden tenir, i hi ha algunes companyies que investiguen més coses d'aquestes. És a dir, sí, hi ha alguna cosa, però les companyies més grans, OpenAI, Anthropic i Google potser, estan tirant més per a una IA que faci totes les tasques en general, i una mica la meta que tenen és més el treballador remot substitut aquest, que seria més general que especialista.
1: Sí, no és per dir-ho, però sembla que ens vulguin substituir, no?, els que treballeu amb ordinadors.
2: Sí, no, clarament.
1: I això, vull dir, això sí que és perillós a nivell, però no és culpa de la IA, sinó de l'empresa, potser, no?, de voler substituir els seus treballadors.
2: Bé, sí, no, o sigui, no només els seus, no? O sigui, particularment estan més per a... Part de les valuacions enormes que tenen, la quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, és un treballador, un programador, el que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata. Però, clar, tot el que pagues a la IA va a la companyia que l'ha feta, o la companyia que serveix el model, que té els servidors que responen a preguntes d'allò. Aleshores, sí, hi ha un clar incentiu econòmic per a substituir els treballadors remots. Hi ha algunes companyies que estan intentant, en part per ideologia, estan intentant fer una manera d'ajudar els treballadors sense substituir-los, o com donar més capacitats a cada treballador, que una mica també les companyies grans també ho fan, això, perquè és molt difícil substituir un treballador completament, no? Però pots potser substituir la feina que abans te la feien 10, ara te la fa dues persones i 40 IAs, alguna cosa així. Però sí, és clarament el que estan intentant fer.
1: I, bueno, hi ha, ara mateix, per la persona de peu, hi ha moltes IAs gratuïtes, no? ChatGPT, pots fer consultes gratuïtes, tot això. Per què és realment gratis? Vull dir, què estan guanyant de donar aquesta eina, que, vull dir, no pot ser una eina fàcil de tenir, de fer, de mantenir? Què estan guanyant de donar-la a tothom?
2: Bé, les IAs gratuïtes són molt menys intel·ligents i molt més barates de córrer que les que s'ha de pagar. Les subscripcions de 20 euros al mes o 100 euros al mes o $100 et donen accés a molta més utilització i molta més intel·ligència. O sigui, les IAs que ja també tenen més qualitat. D'alguna manera, les IAs gratuïtes aquestes són per a... O sigui, és com que et donen de provar perquè paguis. És et donen de provar perquè paguis. A OpenAI hi havia un moment en què estaven pensant de com posar anuncis també, o sigui, per exemple, si preguntes quin tipus de cosa hauria de comprar, doncs et dirà el que hagin pagat les empreses que hagin pagat per fer d'anuncis, i així guanyarien alguns diners. En certs casos, si hi ha... A vegades poden fer servir les teves dades també, és a dir, el que fiquis en el xat, la companyia s'ho guarda i potser ho entrena. Hi ha un... Totes les companyies aquestes també tenen un botó d'opt-out, de no entreneu en les meves dades, però per defecte, pues, sí que entrenen. Llavors s'ha d'anar a treure, si això et preocupa. Però és bastant improbable que utilitzin les dades de moltes tasques d'aquestes dia a dia. No sembla que tingui sentit econòmic, però bueno, se les queden per si de cas.
1: Molt interessant això del botó d'opt-out, que això no ho sap molta gent. Opt-out significa com treu-me d'aquí una mica, no?
2: Sí, treu-me d'aquí. Sí,
1: hi ha un botó de dir, escolta, amb les meves dades no facis res, i les meves dades que es mantinguin privades encara que utilitzi la IA, no?
2: Bé, algunes coses sí que faran, però sí que no... Pots fer que no millorin els futurs models i no entrenin les futures IAs en les teves dades. Però potser se les queden per veure

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Soc en Ferran i la cançó que proposo és bastant típica, eh? Dai Dai, de Shakira, que porto tot l'estiu escoltant-la perquè la meva filla de 5 anys no para de cantar-la o intentar-ho almenys.

0: connectats us parlarem de llibres, perquè les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. D'aquesta reentrée dels títols més esperats n'ha parlat l'Alba Triador amb en Sergi Martí, el llibreter de La Paideia.
1: Per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
2: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la reentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
1: també,
2: la nostra feina també.
1: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari fins i tot, amb aquestes novetats.
2: Sí, sí, per qui vulgui veure, tenim al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
1: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
2: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no?, de experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment, i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre, i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reiden-Keffe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
2: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies, i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
2: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. És a dir, això ha passat realment?
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
2: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
2: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens pots explicar.
2: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
2: Lázar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
2: Sí, aquesta obra que va arribar, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'ha avançada i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes, o L'estiu que ma mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ja té un... ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que m'agrada tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
2: Sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera, jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o la caiguda de, en aquest cas, Romania, són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no?, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
2: Kalifatides és que no fa parlar d'ell, és com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter, no? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
2: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar, i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
2: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit molt fort. Ja la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, et dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem a, fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre, i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grandes és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb, bueno, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més... potser pues, de gent adinerada o històries d'amor, senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs, si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
2: Sí, sí, realment, no? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment, sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial, i hi ha la gent que el llegeix, i ja hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
2: Sí,
1: moltes gràcies. Bona setmana.
0: Bé, doncs us deixem aquesta pila de títols perquè els aneu agafant al llarg d'aquesta temporada, però en tindrem més de propostes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà sant tornem-hi. Quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Muchas gracias.
1: Són les 5 de la matinada.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Gent normal, grans, petits, mitjans, benvinguts una setmana més a La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada de tarda de dimecres a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat, on ens podeu veure doncs, en vídeo. La Gent Normal és un espai que ens permet parlar de tot en profunditat, perquè hi ha vegades que caiem en la superficialitat del missatge o de les paraules. I al final, les paraules acaben convertint en coses que són absolutament buides, sense significat i sense la dimensió que els hi pertoca. I per això m'agrada tant posar-me davant del micro setmana rere setmana, perquè darrere d'aquestes converses, darrere dels convidats que ens acompanyen, doncs aprenc, la veritat és que aprenc moltes coses. I cultivo una mica una cosa que és la humilitat, un sentiment que en els temps que corren és una miqueta escàs i que està, en aquest sentit, molt poquet de moda. Parlant dels temps que corren, m'atreviria a dir que són temps convulsos. Tenim el país pendent del drama de l'habitatge, de les incomoditats del transport públic, de la situació tensionada de la sanitat, I del ja en tenim prou de mestres i professors que, encara que no es digui prou, són un dels puntals del país i de la societat contemporània. Avui a La Gent Normal potser obrirem la caixa dels trons, o potser simplement direm les coses pel seu nom i descobrirem alguns reflexos d'aquest prisma que no coneixíem. I per parlar de tot això, per conversar de tot això, doncs tenim amb nosaltres doncs el Dani Sánchez, que és membre de l'Assemblea de Docents de Rubí, entre altres coses.
1: De Rubí, justament, no.
0: De Rubí, no.
1: De l'Assemblea de Rubí, pròpiament no, perquè no estic en un centre de Rubí. Estaria a la de Sant Cugat aquest any.
0: Bueno, doncs...
1: Vale, en tot cas. Però,
0: feta aquesta petita precisió, ara podria dir que els companys guionistes no han afinat la cosa.
1: Res.
0: És mea culpa, el guionista sóc jo, el guionista únic sóc jo. Dani, moltes gràcies i benvingut, a la Gent Normal. Hem començat amb una cançó, dels Cactus, que es diu La Batxateta, i jo sempre, ja ho sabeu, demano als convidats que facin una mica de... que tirin la galleda dins el pou de les cançons i que en treguin tres. I aquest any he innovat i he demanat conceptes com molt clars, no? Una cançó refugi. En aquest cas, aquesta és una cançó refugi, Dani.
1: Bueno, lo del cançó refugi era un tema complicat, o sigui, triar les cançons sempre és una cosa complicada, però sí que és una cançó que tira molt cap a l'hedonisme, no? I davant de situacions així que puguis tenir un dia fluix, un dia de bajona, no? És com Cactus, crec que és...
0: Són aquelles cançons de bon rotllo.
1: Sí. I doncs, per això havia triat una miqueta aquesta.
0: Doncs està bé que comencem de bon rotllo, perquè

0: o si algú necessita, no té dubtes de com es tramita una llicència que hagi de demanar, o si hi ha situacions d'assetjament laboral, o si hi ha situacions de manca de professorat per atendre l'alumnat, o sigui, hi ha moltes opcions, no?, de coses en les que incidim, no? I aleshores també som les persones que en ocasions doncs anem a serveis territorials del Vallès Occidental a traslladar demandes, no?, de tal centre falta aquest problema, o a vegades riscos de, no?, com problemàtiques que podem trobar aquí a Rubí o que ens hem trobat, no?, d'edificis com pot ser l'Escola d'Educació Especial que tenia parets que es queien, no?, directament. Doncs aquest tipus d'aspectes els hem de... A vegades som un dels intermediaris que podem traslladar aquestes informacions, per exemple.
1: Dani, ara et demanaré una... Et faré una pregunta. És una mica complicada, eh? Però si haguéssim de fer una radiografia ràpida de com tenim el pati, mai millor dit, això del pati, com tenim el pati educatiu, i no parlo de patis d'escola, sinó com tenim el món de l'educació a Catalunya ara mateix, és una foto difícil de fer?
0: És una foto difícil de fer i defugiré del que s'acostuma a fer. O sigui, tenim una sort de sistema educatiu que l'hem de cuidar, l'hem de millorar amb uns professionals i unes professionals imparables que necessita que li posem mirada i que li posem freno a la degradació intencionada que està havent-hi per sectors econòmics i sectors polítics.
1: Per què intencionada?
0: Perquè... Bueno, no podem obviar coses tan senzilles com que hi ha uns negocis que se'n diuen escoles privades i concertades i que hi ha una baixada demogràfica.
1: Primer meló que obrim.
0: Vinga,
1: el de l'escola privada, però sobretot crec el de l'escola concertada. Perquè com diuen en castellà, ni chicha ni limonà. És a dir, ni és pública, però tampoc no és privada del
0: tot. Podem ser clars, és privada. És un negoci privat finançat.
1: És una pseudo-privada, exacte.
0: Directament.
1: Exacte. És una privada finançada.
0: Correcte. I aleshores, sota la falsa premissa de que cobreixen una necessitat que no és capaç de cobrir l'escola pública, no?, doncs es financia tota una sèrie de coses.
1: És una mica com el que passava amb les concessions a les autopistes, no, això? Mhm. És a dir, tu concedies, donaves la concessió d'una autopista a una empresa X, però li donaves aquesta concessió per 50 anys, no? I llavors l'empresa què feia? Doncs posava uns peatges i anava traient uns diners cada mes que, evidentment, al cap de molt poc temps aquella via estava amortitzada.
0: Sí, sí, sí, no només amortitzada, sinó que traia uns beneficis. Que,
1: evidentment, amortitzada i generava benefici, clar.
0: Sí, però això... diries, té una certa gravetat, però el que va més enllà és que no és perquè sí que es tanquen línies de la pública i no es tanquen en la mateixa mesura en la concertada, o perquè es tanquen línies en la pública si hi ha obertes a la concertada, si en teoria és per suplir les necessitats de la pública, no? I l'altra, que hi ha una intencionalitat de degradació de la imatge pública, no? Si hem estat mirant, anem a posar els mitjans X, sobre la imatge que han venut sobre els docents o les docents o la situació de l'escola pública, bones notícies i una imatge positiva ha costat molt, no? I s'ha venut una imatge negativa perquè, que havia fet tota degradació de la imatge de l'escola pública com a situació problemàtica, que no ho és.
1: Clar, justifiques l'existència...
0: Justifica el desplaçament, no? I el desplaçament o la tria de moltes famílies que per desconeixement, per X motius, decideixen portar els seus fills i filles a la concertada, no? I aleshores, clar, quan juntes una cosa i l'altra...
1: Perquè,
0: doncs,
1: Dani, una cosa, eh? O sigui, l'escola concertada, perquè parlem, o sigui, posem totes les cartes damunt de la taula,
0: sí,
1: i diguem les coses com són, eh? L'escola concertada, i corregeix-me si m'equivoco, rep finançament per part del Departament d'Educació, per part del govern, per una banda, però també té un sistema de quotes.
0: Té un sistema de quotes que crec
1: maquillat,
0: que tothom ho sap, no? Que en teoria no hauria de ser-hi.
1: Exacte, maquillat amb fundacions i històries una mica, anem a dir, tèrboles, no?
0: Sí.
1: Però al final té dues vies de finançament.
0: Sí, jo entenc que aquí cada realitat de cada centre educatiu concertat deu ser diferent. Estaria bé que algun dia vinguessin a parlar les famílies i exposessin, no?, de quines maneres es cofinancia, no?, ja que no és públic, es cofinancia en aquests espais. I clar, estàs rebent que et financien, bàsicament, és una empresa en la que et paguen els treballadors, o sigui, els salaris...
1: Els salaris de l'escola, dels professorats...
0: Salaris més extres, sí. Uh-huh. Aleshores, clar, si això li sumes

0: que hi ha un finançament per fer una sèrie de coses, i després aquests espais també, doncs, moltes escoles d'aquestes viuen de llogar pistes, de tele, no? Més els cursos, més les formacions d'FP, de batxillerat, no? O sigui, a vegades et pots trobar en situacions estranyes en què, bueno, anem a posar un exemple molt concret, no? Si tu,
1: vinga,
0: això m'ha passat a mi. Si tu tens un fill que has de traslladar, o una filla que has de traslladar en un batxillerat, no? Per exemple, i vens d'un altre centre, no? Tu demanes plaça al batxillerat.
1: Correcte.
0: Què passa? Tots els centres públics, com encara estan pendents, o estaven pendents, això passava aquest any, crec que ja s'ha corregit, què passava? Que tota la gent que encara no sap si s'anarà a formació professional o a mòduls o a batxillerat, els centres preserven aquestes places perquè els infants aquests han de triar cap on aniran, si es queden al centre o se'n van. Què passa? Que no s'alliberen les places. Per tant, l'oferta a primera ronda de públiques no n'hi ha, de batxillerat.
1: O les que ja estan, diguéssim, reservades.
0: Està zero. Clar, està zero perquè estan totes reservades. No? Pues a mi com a família m'ha passat de trucar a on toca. I et diuen, bueno, posa-la a la privada, que si no hi ha places. I és com, no em diguis que vagi a la privada, digue'm que aquestes places s'alliberaran d'aquí uns dies, no? I aquí hi ha certs moviments, no?, que tendeixen a afavorir un desplaçament de clientela, com al cap i a la fi ho viuen i ho veuen, no? Bueno, això és un problema social, és un problema social perquè el baluart de la integració en la nostra societat, que seria l'escola pública, doncs està sent atacada pels mateixos que l'haurien de cuidar, no? I llavors aquí ja podríem entrar en quins partits defensen aquesta triple línia educativa, no?
1: Pública. Perquè fa molts anys que aquesta línia existeix en aquest país.
0: Sí, i el consens...
1: I no hi ha ningú que s'hagi atrevit a fer un cop de puny...
0: A ficar-li la mà en sèrio.
1: A fer un cop de puny damunt de la taula i dir, escolteu, o juguem net, perquè, clar, evidentment, aquí darrere m'imagino que hi ha molts interessos econòmics.
0: Hi ha molts interessos econòmics i interessos polítics. O sigui, tenim diferents fundacions, no començaré a dir noms ara aquí, de centres concertats i privats, que les seves finalitats és tenir influència a nivell econòmic i a nivell polític i formant els fills i filles de certs estrats socials per garantir, pues, uns lobbies, unes xarxes de relacions que interessen tant a les direccions d'aquests centres o d'aquestes fundacions i que interessen a certs grups polítics i a certs grups econòmics. És que, si no em ficaré aquí a posar noms.
1: No, però simplement...
0: Crec que tothom pot imaginar-s'ho i pot veure-ho.
1: Simplement dibuixant aquestes, diguéssim, dibuixant aquestes línies mínimes, ja ens podem imaginar, no? Ja, vull dir, aquí ens rebentem allò que els sociòlegs i els dels demògrafs que parlen de l'ascensor social, ens el rebentem, l'ascensor social, en, aquesta, sí. en aquest àmbit.
0: De fet, és una cosa, jo sóc nen de pública i nen de concertada, eh? I és evident que molta gent que ha compartit escola amb mi a la concertada, les seves famílies volien que es relacionessin amb una sèrie de gent. I això és una evidència, no? I això és una cosa que ens hauria de preocupar com a societat. Mm-hmm. No? Però és una realitat social que tenim i relacional que tenim. I això s'ha aprofitat. Això s'ha aprofitat i és el que deia. O sigui, crec que pocs posicionaments hi han explícits a nivell polític de s'ha d'acabar amb la concertada perquè no hi ha la necessitat. On hi hagi la necessitat, genial, però que hagin tancat línies a tots els municipis que tenim al voltant de pública i segueixen havent-hi concertades, línies concertades...
1: És no com té... molt absurd.
0: Bueno, és absurd. Bueno, no és absurd, és intencionat.
1: Bueno, sí, exacte.
0: No, era... sí, no, entenc l'absurditat, no? L'absurditat moral, l'absurditat social, l'absurditat lògica... però té unes finalitats clares i intencionades, i aleshores no ho podem tractar com una... Bueno, és evident, vaja.
1: Per què el professorat ha dit, sobretot el curs passat, però aquest, diguéssim, no...
0: La
1: cosa no té pinta de canviar, no? Per què el professorat ha dit prou, Dani?
0: El professorat ha dit prou perquè estem vivint a les aules situacions que... dir que és insostenible, no perquè les acabem sostenint, però que els greuges...
1: Però que no us toca sostenir.
0: I que les conseqüències humanes, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, són dramàtiques. O sigui, són dramàtiques perquè...
1: Tipus, per exemple?
0: Bueno, no sé, moltes. Tens nanos i nanes a classe que tenen infinitat de problemes, des de problemes psicològics, d'aprenentatge, emocionals, vivencials, materials, o sigui, no, si ja que està el tema de la vivenda, tenim moltes nanes i molts nanos que estan amenaçats de marxar de casa, de fer-los fora de casa, no? És una... Com tu has de estructurar-te, endreçar-te, aprendre, no?, i relacionar-te amb normalitat quan estàs sota amenaça de desnonament, no? O, i altres situacions, doncs, evidentment, no tots a casa tenim la sort de tenir una casa més o menys estructurada, amb gent que estigui centrada i estable, amb tots els daltibaixos que tota família té, no? Però hi ha situacions que crec que tothom és conscient que, bueno, que són especialment greus, i, bueno, i que acaba de tenir una conseqüència, una sèrie de conseqüències. I anem a posar un sobre la taula. El principal motiu de mort d'infants i adolescents és el suïcidi.
1: Aquesta és una xifra que és molt dura, i que jo crec que moltes vegades no se li dona la importància o la rellevància que té. Però que un país com aquest, la primera causa de mort entre joves sigui el suïcidi, ens hauria de fer reflexionar del que està passant alguna cosa.
0: Sí, és multicausal, i crec que no sóc la persona dient per entrar-hi.
1: No, simplement ara podem fer de cunyats, clar, i ho posem això damunt de la taula, simplement.
0: Però era, és el punt de dir, ostres, hi ha molts factors, o sigui, hi ha moltes situacions molt greus, hi ha situacions molt dramàtiques a la nostra societat, i per tant que ens les trobem a l'escola pública i que les hem d'entomar, i les professionals i els professionals ens trobem en què potser doncs, ens falten això que se'n diuen mans i persones per poder atendre i acompanyar a aquesta part tan essencial de la nostra societat, que són els nostres infants.
1: Sí, perquè, i ara diré una obvietat, no?, però els infants d'ara són els adults del demà, i per tant, si no tenim una infantesa o una infància sana, i quan parlo de sana no estic parlant només des d'un punt de vista físic, sinó des d'un punt de vista psicològic, emocional, doncs home, el futur que ens espera, vaja, no és gaire, diguéssim, no és gaire esperançador en aquest sentit, no? Però sempre tinc el dubte, i no sé si coincidiràs amb mi, que clar, que problemes sempre n'hi ha hagut. És a dir, quan tu anaves a l'escola, quan jo anava a l'escola, també hi havia problemes, no? Llavors, clar, realment ara estem pitjor que fa 10 anys o que fa 15 anys o que fa 20 anys?
0: Pues jo crec que és d'aquestes preguntes trampa. No per la teva intencionalitat, sinó...
1: Home, perquè pots dir, tranquil·lament.
0: No, sí. Perquè és molt difícil de valorar, no? Però hi ha una cosa que, estigui com estigui la societat, estigui com estigui el context o l'educació, hi ha un element que és clau, que estem disposades a sostenir, que és el que validem o que és el que considerem que és assumible com a societat. I en aquest cas, la comunitat educativa ha expressat explícitament que no és sostenible, que això no és una cosa que ni desitgem ni vulguem ni hagi de continuar, i que hi ha una situació d'emergència educativa a nivell multifactorial que s'ha d'entomar, no? I aquí és el punt aquest de dir... Ja no és, estem millor o pitjor, doncs hi haurà elements en què estarem millor i elements que estarem pitjor, evidentment, i crec que seria agosarat jo ficar-me perfilat, no? O sigui, clar, jo podria pensar en les salvatjades que passaven al meu pati, no? I qualsevol persona als anys 80 o 90, ja no ens ho trobem, no. Perquè socialment no acceptem que siguin conductes relacionals vàlides, no? Perquè hem evolucionat com a societat, i això és el que ens enriqueix. Aleshores, la pregunta que ens hem de fer és si aquesta és la millor de les educacions que pot oferir la nostra societat, no? I si, com deies, és el futur dels ciutadans i ciutadanes de la comunitat en la que vivim, la comunitat humana en la que vivim, doncs, no sé, jo crec que jo, com a persona que hi visc aquí, aspiro a tenir un sistema educatiu i un sistema relacional més saludable en tots els factors que has dit. Hi ha un altre que és molt important, que és el social, que no estiguin malaltes a nivell social, i per això l'escola pública fa una cosa, que és normalitzar la diversitat i ensenyar a tothom a conviure en la diversitat, cosa que evidentment les altres línies educatives no fan.
1: Has parlat d'aspiracions. Al final és el que aspirem com a societat, com a docents en el vostre cas, és a dir, a intentar donar el millor de vosaltres mateixos, és a dir, a donar que el sistema reconegui, per dir-ho d'alguna manera, la vostra tasca, que és una tasca que, i en parlarem d'aquí un momentet, és una tasca que molt sovint s'ha no, potser no menys tingut, però sí que s'ha deixat sense valorar. És allò de que no, ni et diuen que està bé, però ni et diuen que està malament. I per tant, quan no et diuen que ni està bé ni està malament, en el fons t'estan dient que tant se'ls infot.
0: Sí. Et trobes de tot, no? Però sí que jo crec que a nivell social ens trobem molt sovint en què tothom pot opinar de tot, no? I tothom està capacitat.
1: Saps què passa? Que és gratuït, saps? Sí. I les xarxes socials, per exemple, això ens ho han posat molt fàcil, eh? Tothom pot opinar, tothom es pot amagar, a més, i tothom pot fer molt de soroll sense haver de donar la cara.
0: Sí, i tothom pot qüestionar, i això és molt constructiu, eh? Té una base molt constructiva, perquè haurà el debat i no professionalitza, o sigui, hi ha una part de temes prohibits, que perquè no, si no ets no sé què, no pots parlar-ne, no? Però sí, hi ha hagut un qüestionament de la tasca docent, i potser no cal tornar als temps aquells immemorials en què el docent era una autoritat pública inqüestionable al costat del frare o el cura, no?
1: I pagava,
0: no? I de fet, la forma de... No? Hi ha una diferència entre l'autoritas i l'autodictas, no? O sigui, tu en què fonamentes que ets respectat o valorat, si és en la por que et tenen, no? O és en què algú està posant en valor la teva capacitat i el que tu aportes a la societat, no? I crec que aquesta, que una cosa que a vegades òbviament hauríem de posar-nos a reflexionar més, és quin és el paper, no?, que tenim les docents o la gent que participa de l'educació dels infants en aquesta relació entre persones que al cap i a la fi és, no? I això crec que és una de les coses que està faltant, per exemple, és debat pedagògic, no? O sigui, la quantitat de debat pedagògic als centres educatius pues, brilla per la seva absència. Per què? Perquè anem ofegades d'altres coses. No, perquè no s'arriba. Perquè cal temps.
1: Perquè cal temps, i el temps és or, i clar, evidentment, quan no es disposa de temps, es deixen de fer moltes coses.

0: Sap greu tallar-la, eh? Però és que... perquè és una de les, és una de les obertures més mítiques del, del, del rock fet en català, de la història, pràcticament, diria. El vol de l'home ocell, dels Sang Traït, com a cançó mirall. Com a cançó, tu em deies, que t'ha acompanyat des de sempre i que sempre t'ha generat com una connexió, no?
1: Sí, sí, el vol de l'home
0: ocell. És una història maquíssima, és la història d'un somni. És la història d'algú que, bueno, que somia i que es llença al buit.
1: Sí.
0: Una lectura, eh?
1: Sí, és una de les lectures, no? I el, i el, i el punt d'aquest algú, no? El, no? Que tot i les mirades, no? De fora cap a, cap a ell, no? O cap a ella, pues, bueno, doncs, no el fan...
0: El,
1: segueix perseverant el seu somni, no? Exacte. Segueix, no? La se, el seguir volant, no? En les muntanyes, no?
0: Tu ets, tu has estat professor de primària, has sí. estat professor de secundària, d'història. Què et va fer entrar en el món de la docència?
1: La militància social.
0: Militància social.
1: Directament, sí. Jo sóc de molts i moltes docents que estem, que vam passar per esplais, caus, vam militar en els nostres barris i en els nostres pobles,

0: minuts, que parlo amb el Dani, però bueno, una mica més perquè hem parlat una estona abans, però crec que hauria d'estar un d'aquells polítics incòmodes, d'aquells a qui no t'agrada, vull dir, si no tens una mica de taules, no vols trobar-te en un ple o en algun, saps, en alguna...
1: Crec que no ho sabrem mai.
0: Ara fem allò que se'n diu política ficció, millor dit. Parlaves de caos, parlaves de totes aquestes entitats del lleure, del tercer sector, que és un dany col·lateral de tota aquesta moguda, diguéssim, de totes aquestes reivindicacions, no? Perquè segurament de manera, i aquí segurament de manera intencionada per anar a fer mal, molts mitjans de comunicació s'han quedat amb el titular de els professors i els mestres deixaran de fer colònies o deixaran de fer sortides. I això ha generat un titular a 4 o 5 columnes, cridaner i prou dolorós com per generar una controvèrsia social, m'atreviria a dir.
1: Correcte. Vale. Sí, és difícil per on començar, eh? Estem en un conflicte laboral, sí, que té una transcendència social importantíssima, no? Que al cap i a la fi qualsevol persona que s'hagi mirat les reivindicacions de la comunitat educativa veurà que, exceptuant dues, totes són per millorar el sistema educatiu públic, igual que ho porten sent tot el llistat de reclamacions que hi ha hagut a nivell de la comunitat educativa els últims 20-30 anys.
0: Això és important, deixar-ho clar, perquè moltes vegades al començament deia, no?, que a vegades si no fem servir les paraules correctes, el missatge ens queda esbiaixat i ens queda pobre, no? Si reduïm l'equació a els professors i els mestres volen cobrar més, clar, ens estem deixant moltes coses pel camí.
1: Sí.
0: I això ho aplico a això, no?, en aquesta qüestió que estàvem parlant ara, no? Els mestres, professors, no volen fer sortides.
1: Sí.
0: Vale. Llavors jo et pregunto...
1: No, Dani, volen fer sortides?
0: No? I tu em podries dir, m'agrada que em facis aquesta pregunta, clar. però et pregunto, aniré una mica més enllà. Per què no volen fer sortides? O per què les sortides i les colònies i totes aquestes activitats a l'exterior s'han convertit en un, anem a dir-ho així, en un element de pressió?
1: Vale, doncs una resposta ràpida és perquè és un element de...
0: Tens temps, si vols.
1: Sí, no, però començarem per una cosa senzilla, vale. Que és un element de pressió econòmica directa. Nosaltres treballem en un sector en què no hi ha elements de pressió econòmica. Vale? Nosaltres treballem en els conflictes laborals i els conflictes laborals els articules a nivell de pressió cap a la patronal o l'empresa, o en aquest cas el Departament d'Educació. Nosaltres, quan fem mobilitzacions per la millora del sistema educatiu, és a dir, el sistema educatiu de tots i totes, fem, entre altres coses, una cosa que es diuen vagues, no? Les vagues pretenen tenir una incidència, no? I aquesta incidència en el nostre espai, que és l'espai públic, doncs té més coses en contra que a favor en el que és els nostres objectius. És a dir, nosaltres fem vaga i incomodem a les famílies, cosa que no volem, no? Nosaltres volem incomodar el departament.
0: Però d'altra banda és l'única manera que teniu de pressionar.
1: Sí, sí. Bueno, hi ha llavors també és que aquí ve el punt, que es van intentar buscar altres maneres, no? I a vegades és com, clar, és que talleu carreteres. Clar, és que hem d'establir mecanismes de pressió, no?, d'incomoditat social que puguin comportar que hi hagi un desgast en el que és els governants, en aquest cas, no?, i que decideixin moure's dels seus posicionaments estancs. Sortides i colònies, doncs va ser una de les pensades que van haver-hi per intentar traslladar la pressió a uns agents econòmics que són les empreses de lleure, que tenen molt poder i que formen part també dels conglomerats aquests que el que fan és intrusisme en el sistema públic, perquè no oblidem, les monitores podrien estar integrades en el sistema públic igual que podrien estar les vetlladores i igual que podria estar neteja com estava abans, no? I tota aquesta gent s'ha anat externalitzant. Doncs,
0: de manera interessada.
1: Clar, perquè hi ha uns interessos econòmics, perquè hi ha una gent que se'n va a perdre diners per millorar el sistema públic i hi ha gent que guanya diners destrossant el sistema públic. no? Hi ha uns interessos contraposats en aquest sentit. Doncs, per què les colònies? Pues

0: perquè es van buscar mecanismes per pressionar el govern de forma per la tangent, com si fos per lateral, no? I llavors es va pensar, entre altres mesures, de com exercir pressió. També ha de ser conscient tothom que en un conflicte laboral has de trobar els mecanismes que facin moure's a l'altre, no? I aleshores, si jo resulta...
1: Burxar-lo.
0: Si resulta que jo faig vaga, i el que implica que jo faig vaga, com hem estat fent durant molts anys, és que el departament s'estalvia el salari de tots els treballadors que fem vaga, té un superàvit, no? Perquè a més el seu pressupost resulta que, no? Mira, hòstia, doncs ara tinc més diners, no? Que una cosa que podria tenir la decència el Departament d'Educació i dir, vale, tots els diners de les vagues que m'he estalviat els inverteixo en educació i els inverteixo en contractar més persones. No ho fan, no? Per posar... En aquest cas es va decidir lo de les colònies i, mal que pesi, tenia unes conseqüències. No podem obviar que aconseguir fer colònies i sortides ha sigut una lluita pedagògica històrica i que ens fa mal a tots els professionals. O sigui, ens fa mal per dintre. O sigui, no sortir amb els teus nens i nenes de colònies, crec que no hi haurà cap mestre que no se li encongeixi una miqueta, perquè és com, hòstia, són coses que són dures, que cansa molt, que fa il·lusió, però què ha passat?
1: Tampoc no heu trobat el recolzament per part de...
0: No.
1: Ni per part de l'administració, que segurament és qui hauria de fer com a mínim el copet a l'esquena, ni moltes vegades per part de les famílies. Les famílies se'n recorden quan no les feu.
0: Clar, i jo entenc, eh? O sigui, jo tinc un fill ara mateix que està a 6è i per tant no farà colònies aquest curs. Pues clar, hòstia, és com... Clar, m'agradaria que el meu fill fes colònies, no? Però m'agradaria més que tingués el... Quan entri a primer d'ESO i segon d'ESO tingués més recursos perquè l'atenguin, no? I que el seu pla individualitzat pues sigui implementat de millor manera possible perquè hi ha més mans per poder-lo acompanyar. No, és que a vegades... Què és greu, això? Sí, per suposat. Però està sent una mesura efectiva? Sí, està sent una mesura efectiva. Està movent-se. O sigui, ara mateix tenim, com en el cas de Rubí, no? Tots a les direccions de Rubí han fet una conxorxa per obligar els claustres a tornar a votar, o gairebé totes les direccions, a obligar a votar un altre cop el que van acordar. Perquè tothom es faci la idea, en els claustres normalment no es vota res. És el primer moment, primer cop a la història, que utilitzant els mecanismes democràtics que encara ens queden en els claustres, que és un drama, o sigui, actualment els claustres de democràtics no tenen res, abans triàvem els directors, ara ja no els triem, abans els podíem canviar, no els podem canviar perquè tot depèn de Inspecció Educativa, que al cap i a la fi és un canal de transmissió política.
1: Què fa exactament un
0: espera,
1: claustre?
0: Espera, tenc aquest tema. Doncs ara mateix, doncs, el que passa és que com el tema de les colònies incomoda, doncs hi ha instruccions polítiques des de dalt que passen per serveis territorials, o sigui, vindria des de presidència, però serveis territorials, Inspecció Educativa i pressiona direccions, i les direccions, en el cas de Rubí, per exemple, és un clar cas, doncs estan intentant fer tripijocs per tornar a fer votar això. Aquest cop havia passat una cosa que no havia passat mai en la història, que és que els claustres, que tenen un mecanisme per decidir els punts de l'ordre del dia, mai al centre, al conjunt de docents, sinó que el fica a direcció. Per primer cop es van entrar aquests punts entre ells, quines mesures es feien, i es va votar a la majoria de centres, per no dir tots, els centres de gairebé de Rubí, que no es farien sortides i colònies amb una finalitat de pressionar el departament per millorar l'educació pública dels infants de tots.
1: Per tant, aquesta decisió estava presa.
0: Estava presa. Doncs ens trobem en la situació que si això es va votar el juliol, ara al setembre la majoria de centres ho estan intentant tornar a votar i
1: és, com una recuperació, no?
0: Sí,
1: és com una
0: i
1: recuperació
0: ara jo venia cap aquí i a Terrassa, per exemple, també alguns centres els estan fent votar per segona vegada ja aquest curs el mateix perquè han dit que no, vale? Perquè han perseverat en el punt de seguirem sense sortides i colònies i les direccions tornen a pressionar, no? O sigui, retorcem el tema de que es poden fer claustres i votar les coses per votar-ho fins que em surti el que jo vull.
1: Però les direccions pressionen per portar aquests temes perquè alhora elles reben pressió de més amunt.
0: Pressuposem.
1: Perquè, clar, vull dir, perquè és molt sospitós que totes les direccions, o pràcticament totes les direccions de Rubí, en aquest cas, havent pres ja aquesta decisió, perseverin de manera insistent, perquè això, és a dir, no cal ser un Sherlock Holmes per veure que aquí al darrere hi ha una miqueta de una mà negra que va intentant portar les coses cap allà on li interessen.
0: I hi ha moltes lectures a fer, també podem mirar qui són els governants a certs municipis on hi ha menys incidència d'aquest tipus d'accions, i l'altra, hi ha una altra cosa que sí que es pot tenir en compte, que és que hi ha una preocupació per la part de les direccions de, clar, si nosaltres som un centre que no fem sortides i els altres fan sortides, doncs les famílies valoraran més els altres.
1: Perdem punts.
0: Sí, perdem punts i perdem...
1: prestigi, vaja.
0: I perdem quota de gent que s'inscriu en primera instància, o fins i tot que s'inscriu, o podrien tancar-nos línies, o... no? O, hi ha un tema prestigi, per això allò de les portes obertes. Tots els pares i mares hem anat a les portes obertes, no?
1: Tots hem anat, tots.
0: I tothom som conscient que ens han pres el pèl.
1: Home, jo a les portes obertes, jo que durant molts anys m'he dedicat al món del màrqueting, jo sempre ho he vist, amb el temps, sempre ho he vist com una campanya de màrqueting, no?
0: És que ho és.
1: D'un dia. En alguns casos, molt ben feta. En altres casos, doncs, bastant justeta, eh? Però en realitat és un dia de màrqueting.
0: No? És lamentable, que és com si ara els caps de sanitaris fessin un rànquing per viam i
1: una visita guiada pel CAP i que t'ensenyessin, doncs, no sé, t'ensenyessin des d'un punt de vista marketingià, eh?
0: Sí, sí,
1: t'ensenyessin, doncs, com és un box, com és on fan analítiques de sang, la maquineta dels raigs X, que resulta que és l'última de l'última generació, i llavors que és millor que la del CAP de més enllà, i per tant, saps? Vull dir, és una mica...
0: Però el que aquí xoca és antiintuïtiu, en el sentit de que, bueno, si em ve menys gent, jo podré atendre millor els alumnes, no?
1: Clar, no? Però...
0: però si em ve menys gent, potser em tanquen línies. Si em tanquen línies...
1: Si ve menys gent, tinc menys prestigi.
0: Tinc menys prestigi, per tant, tinc menys reconeixement. Per tant, inspecció educativa, a mi com a director em puntua pitjor. Vale? I si després pretenc passar a inspecció educativa, potser no sóc dels xupiguais. Si tinc menys gent, també em deixen la matrícula oberta i, per tant, m'entrarà gent a meitat de curs, cosa que em dificulta la dinàmica interna del centre i potser no hi ha una correspondència entre quantitat de plantilla. Mm-hmm. Hi ha altres factors que realment entren en joc, però després també podem posar que les direccions cobren per... O sigui, hi ha diferents rangs de què cobra un director, depèn de lo gran que és el teu centre. Si el teu centre s'encongeix, pot comportar que t'ho cobris menys, també. O sigui, hi ha molts elements en joc aquí.
1: Això són com incentius, és com un variable, això, eh?
0: És que ja portem uns quants anys que s'ha tirat una línia política de gestió de l'escola pública que aplica mecanismes de món privat.
1: De l'empresa privada, sí. Vull dir, i en termes molt, com molt comercials, eh?
0: I això lligarà amb un tema que crec que en trobaràs després, que és PISA, OCDE, i quina influència té tota aquesta merda en el sistema educatiu públic, que en canvi de prioritzar els valors humans, no? Prioritzar el que és quantificable, mercantilitzable, i quina rendibilitat econòmica traurem a les masses d'estudiants quan siguin treballadors.
1: Doncs mira, no tenia previst parlar de PISA ni parlar de l'OCDE, però m'ho has posat en safata perquè escoltarem la tercera de les cançons que has triat i parlarem de PISA i de l'OCDE, que ja us aviso que també obrirem una altra capsa de Pandora. Avui déu-n'hi-do, eh? Vull dir, avui acabarà bufant el vent bastant fort aquí dins a l'estudi.

0: Balance de daños, liberando el corazón. És una cançó, és una lletra absolutament punky, sí, però amb una guitarra només, una guitarra acústica, a més a més. O sigui que és un contrast com molt curiós, no? Però és una radiografia d'una mica del sentiment popular, no? O de la percepció que moltes vegades tenim del que està passant a la societat, no?
1: Sí, tu m'havies demanat una mica una projecció a futur, i més que una projecció a futur és com, o sigui, una realitat material o una realitat emocional i de sentiment que jo sento en mi mateix, i crec que és molt compartida per gran part de la societat, de que hi ha coses que no són aguantables i que per fer una truita s'han de trencar els ous, no?
0: Sí, malauradament, i ho veiem aquests dies, per exemple, amb tota aquesta mobilització de l'habitatge, no? Que el govern espanyol presenta no un decret, sinó dos, perquè és incapaç de sintetitzar-ho tot en un decret, fet de pressa i corrents, intentant acontentar tots els socis polítics perquè això tiri endavant, i llavors amb tots les ombres i que això implica, no? Però te n'adones que no va a l'arrel del problema, o no va a una de les arrels del problema, no? I aquest no anar a l'arrel del problema és, pues com deia aquell, no? Canviar-ho tot per no canviar res. No té cap mena de sentit.
1: No, i jo mira, tornant al tema d'abans, o sigui, el focus es fica en les colònies i en les sortides, i no es fica en el dèficit econòmic humà que hi ha en el sistema educatiu. O sigui, i aquí hi ha una cosa que crec que sap greu, que és com les famílies anem com anem, de tabalades, però crec que tothom hauria de posar-li una mica la mirada que l'últim baluart o l'última barricada enfront de tota una sèrie de polítiques públiques de degradació de l'escola han estat i són les docents, les monitores, les cuineres, les vetlladores, no? L'espai, no? Tot aquest personal que està cada dia allà, que veu i viu les problemàtiques i vol revertir aquesta situació i utilitza els mecanismes que té i que tenim.
0: Mestres i professors, que encara que no es digui prou, sou un dels puntals del país i de la societat contemporània. Això ho deia molt abans que comencéssim a parlar, i això, vull dir, ho poses de manifest tu amb aquestes paraules. De fet, ens queden aproximadament uns 6 minuts sí, per parlar de PISA, ah, de l'OECD. Què passa amb PISA?
1: Què passa amb PISA? PISA bàsicament és, o sigui, l'OCDE és un organisme que bàsicament defensa els interessos del gran capital. I
0: no oblidem que és un organisme econòmic, eh?
1: Sí, sí, sí, finançat pels estats, lamentablement, però i és un organisme econòmic que
0: no, decideix. Perquè estem, vull dir, ho dic perquè els nostres oients ho sàpiguen, vull dir, estem parlant d'educació, però vull dir, hi ha un organisme que fa una sèrie de barems que resulta que és un organisme econòmic.
1: Sí, i decideix ficar-se en educació perquè l'educació, des d'ells, té una vessant econòmica que és inqüestionable. O sigui, l'economia en teoria hauria de ser la gestió dels recursos que tenim una societat, ells ho viuen des d'una altra perspectiva, i per tant hem de formar les futures societats per gestionar els recursos. El problema és tant com ells els conceben, no? Que és productivitat, no? I capacitat d'explotació d'aquesta massa de treballadors que s'han format en l'escola pública. No, i en aquesta perspectiva, doncs, evidentment, la OCDE, un organisme econòmic, quantifica i valora tota una sèrie de qüestions i obvia unes altres, perquè la finalitat per ells del sistema educatiu és la productivitat econòmica i la viabilitat productiva d'una societat. No? Que això no fa que sí, que hem de tenir una miqueta en compte si la penya està bé, si els nanos estan estables, si estan integrats i tal, no? Però obvia moltes coses. Vaig a posar un exemple. Jo soc professor d'història i de ciències socials. No es valora coneixement del medi, que dèiem, o no es valora coneixement de l'estructura sociopolítica, no es valora la capacitat d'interacció o d'implicació en el teixit social. No sé, hi ha moltes coses que podríem ficar, o no es valora una infinitat de coses. I el que és més greu és que agafa uns ítems quantificables que genera una competició entre estats i una competició entre centres educatius i entre territoris, i aquesta competició condiciona les polítiques públiques. Per tant, si
0: competició, d'altra banda, bastant estèril.
1: Sí, però que en els rànquings aquests de punts que ja estan parlant abans, pues també afecta, no? I clar, pues, si tinc uns mals resultats he d'intentar tenir uns bons resultats a la següent vegada i potser que em pressionin per part d'inspecció educativa o el que sigui. Però el... bueno, ara s'ha manat una mica l'olla, m'he de dir.
0: Perquè s'ha anat a l'olla perquè jo he tret...
1: Has tret un paper i evitaríem què va fer aquest home.
0: I ara l'he espantat, t'he espantat, Dani. Sí. Ara et deixaré un paper aquí al damunt.
1: Vale.
0: Perquè llegeixis. Recordeu que la setmana passada vam tenir a l'Olga Forner, que és la directora de la Fundació Mona, i va estar aquí conversant amb nosaltres. Et poso una mica en antecedents, Dani. I a les persones que convido en el programa, els hi demano que pensin una pregunta pel convidat que vindrà. Vale?
1: I ara seria
0: tan amable, si ets tan amable de llegir què et va demanar l'Olga. Jo no ho he mirat,
1: Molt bé,
0: que consti.
1: I potser seré polèmic. Si estiguessis de viatge per Àfrica i veiessis un animal patint que el tingués una persona en males condicions, el compraries? Quants diners pagaries? Uau. Punt 1 implica un judici moral i social sobre la relació dels animals i les persones en realitats humanes molt diferents de les nostres. I jo no sé, crec que hi haurà molta gent que té família que viu al camp i treballa al camp, jo per soc apicultor, com a friquisme avari, però les relacions que tenim amb els humans, a vegades la concepció que tenim en uns entorns i amb els animals en altres, doncs, són diferents. Jo evidentment no el compraria i intentaria entendre el per què o quins, tot i que em pugui saber greu i que hi hagi un tractament que jo no l'aprovi, intentaria entendre el per què la relació és aquesta. O sigui, és com ficar-nos a jutjar com tracten a vegades els gossos o els gats en els pobles quan compleixen unes finalitats X i, no sé, explicacions molt senzilles, Tu agafes una camada de gossos, això és pràctica habitual en molts pobles, separes totes les cries i els que s'acosten a la mare més ràpid els quedes i els altres van a la pila de l'aigua. I això són pràctiques socials que hi ha hagut, que es pot mirar, sí, però responen a uns perquès.
0: Parlem d'un país, parlem del país del costat, en aquests termes, que organitza corrides de toros de manera periòdica,
1: sí.
0: Amb gent que cobra molts quartos, amb una generació de diners molt importants, i al final allò és un espectacle en el qual no només es mata un animal, sinó que primer se'l tortura i després se'l mata. Podem discutir ara si és cultura o no és cultura, ara sí. no és el moment, però en qualsevol cas sí que és cert que l'Olga em va dir mentre estava escrivint, potser poso un compromís a la persona que vindrà aquí. Però veig que te n'has sortit prou bé i que això no ha generat una història. Per acabar, Dani, perquè estem ja fregant el final del programa, quina és la perspectiva dels pròxims mesos?
1: Seguir lluitant per l'escola pública, seguir organitzant la base d'un sector de la classe treballadora que són la comunitat educativa per aconseguir tenir uns serveis públics de major qualitat que ens garanteixin tenir un futur més prometedor del que a vegades ens pinten perquè sempre ens estan dibuixant un món fosc en el que no hem de tenir esperança, doncs seguirem treballant per l'esperança.
0: Normalment quan ens presenten escenaris apocalíptics, normalment evidentment aquests escenaris apocalíptics que ens pinten a vegades tenen precisament aquest matís d'intencionalitat, no? Normalment no es compleixen i llavors és aquell moment que penses, bueno, podeu anar dient missa una mica, però aterrem a la realitat i siguem conscients doncs una mica de la nostra realitat, de les ombres, però també de les llums, perquè n'hi ha de llums. Dani, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. I
0: ara, abans que marxis,
1: hauràs
0: d'escriure una pregunta que el nostre pròxim convidat o convidada de la setmana que ve rebrà ben tancadeta per fer-lo reflexionar i aquí tens llibertat absoluta.
1: Moltíssimes gràcies i ara
0: Molt bé.
1: Escriurem.
0: Molt bé, doncs, i vosaltres, oïdors, oïdores, rubinencs, rubinenques i gent del món mundial, que vagi molt bé, passeu una molt bona setmana i espero que el programa d'avui us hagi fet reflexionar i, com a mínim, entendre o veure unes reivindicacions que poden semblar polèmiques, però que si les mirem amb lupa, si les mirem una mica amb el microscopi que hem intentat aplicar en aquest programa d'avui, doncs segurament veurem que es mouen de manera diferent al que a vegades intenten fer-nos veure. Bona tarda i ens veiem la setmana que ve.

0: Muchas gracias.
1: Són les 6 del matí.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a la A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'un quilòmetre i mig entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la D23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires, els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda, cap al Prepirineu. Compte entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
8: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
1: Avui acaba l'audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
14: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
15: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
16: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
17: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir, i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i, per tant, també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta. La gent dels participants en aquesta acampada comença a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
1: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge, i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
19: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
18: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
20: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
21: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
18: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
1: Pràcticament no hi ha treva tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
22: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
0: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
4: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
5: Bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. Aquesta tarda la ciutat celebrarà l'acte institucional per commemorar el dia

0: sabem per qui, i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes.
1: La xerrada finalitzarà amb una actuació de la rondalla de Rubí i un petit refrigeri ofert per l'Ajuntament. I en plana política destaquem que el Partit Popular critica que l'Ajuntament no disposaria de l'autorització administrativa pertinent en referència a les 17 càmeres de videovigilància col·locades l'any passat al barri de les Torres. Segons expliquen els populars, aquesta mena d'instal·lacions requereixen d'una autorització prèvia de la Direcció General de l'Administració de Seguretat del Departament d'Interior, que no estaria otorgada. Juan José Giner es el portaveu.
2: Pedimos al gobierno municipal pues que aclare qué ha ocurrido con las imágenes captadas durante todo este tiempo, si existe la evaluación del impacto en materia de protección de datos que la normativa exige para este tipo de sistemas y si el tratamiento está inscrito en el registro de actividades del ayuntamiento y qué informe emitió al respecto el delegado de protección de datos municipales.
1: Ràdio Rubí s'ha posat en contacte amb el consistori per aquesta equació, però a hores d'ara no hi ha resposta sobre aquesta autorització.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu, líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: s'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda i a la nit, sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
2: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
4: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
5: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir un país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
2: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
6: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
7: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
8: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellvé.
9: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
11: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
12: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
13: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són 2 dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
14: Bon dia.
13: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants
14: de
13: la campanya.
14: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
13: Què has portat?
14: Els he portat musli i suc ecològic.
13: T'han dit alguna cosa?
14: M'ho han agraït molt.
13: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
14: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona. Que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
15: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Helena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60 i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
0: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara si ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
18: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
19: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
18: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
20: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
18: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
21: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia en la guagua, eran 5 chicos y bueno, echaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
24: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
25: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes,
1: pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
0: També del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
3: Coach Gerard, he's...
4: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
2: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
5: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
2: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
0: La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
25: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
26: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
25: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor. I es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
27: Bon dia des de Rubí. En aquest primer dia d'octubre us expliquem que Rubí compta amb un nou recurs d'aigua no potable per als serveis municipals. La recuperació de 3 pous a la urbanització de Can Mir permetrà extreure uns 600 metres cúbics d'aigua diaris que es destinaran a la neteja de carrers i al rec de parcs i jardins. Les instal·lacions, que ja estan operatives, tenen com a objectiu reduir el consum d'aigua de la xarxa i preparar la ciutat per afrontar les noves sequeres. Les obres de reacció rehabilitació d'aquests tres pous de Can Mir començaven l'abril passat amb un pressupost d'uns 126.000 euros finançats en part pels fons europeus PERDE. Tot i que aquesta aigua recuperada no és apta per a ús de boca, rep un tractament previ per utilitzar-la en la neteja del clavegueram i rec d'arbrat. Això permetrà estalviar aigua potable domèstica. Aquests tres pous se sumen al que ja funciona al carrer Mallorca des de l'any 2024. I pel que fa a la part tècnica, s'han instal·lat nous equips de bombeig i s'han connectat els pous amb el dipòsit del mig mitjançant noves canonades. La instal·lació inclou un sistema de cloració, un punt de càrrega per als camions de neteja i equips de sensorització per supervisar la infraestructura. I d'altra banda, l'Associació de Músics Rock de la ciutat, Rob Rubí, ha anunciat que el festival de rock previst inicialment per aquest dissabte al Bosc de Can Oriol es traslladarà a l'espai 14-13 del Pinar, donada la previsió de pluja. A causa d'aquest canvi d'emplaçament forçat per aquest mal temps, el desenvolupament de l'esdeveniment podria patir adaptacions respecte a la proposta original. En la seva versió inicial al Bosc de Can Oriol, la proposta preveia oferir 12 hores de música en directe, seguides amb la participació de 12 bandes repartides en dos escenaris alternatius per reduir el temps d'espera entre concerts. El cartell previst inicialment incluïa bandes com, per exemple, Corazones Eléctricos, Ciclonautas, Innerfull, Saturna o el tribut rubinenc a AC/DC, Sin City.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
7: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona, aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma, però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12, 1, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3, 4 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, al Vallès, per exemple, també al Penedès i al Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
0: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
8: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta, s'estan en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
10: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
9: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
11: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
12: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
9: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
13: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
14: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
15: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
23: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
23: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una seixantena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
1: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
0: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
1: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i amb intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
0: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
1: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones treballadores. De totes les persones.
0: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
1: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altre és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
0: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que el de Foment és de traca i pum.
0: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
3: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
3: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
3: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
4: a acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
5: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre Hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre.

0: I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
3: Bon dia des de Rubí. En aquest primer dia d'octubre us expliquem que Rubí compta amb un nou recurs d'aigua no potable per als serveis municipals. La recuperació de 3 pous a la urbanització de Can Mir permetrà extreure uns 600 metres cúbics d'aigua diaris que es destinaran a la neteja de carrers i al rec de parcs i jardins. Les instal·lacions, que ja estan operatives, tenen com a objectiu reduir el consum d'aigua de la xarxa i preparar la ciutat per afrontar les noves sequeres. Les obres de rehabilitació d'aquests 3 pous de Can Mir començaven l'abril passat amb un pressupost d'uns 126.000 euros finançats en part pels fons europeus PERTE. Tot i que aquesta aigua recuperada no és apta per a ús de boca, rep un tractament previ per utilitzar-la en la neteja del clavegueram.

0: Oriol es traslladarà a l'espai 14-13 del Pinar, donada la previsió de pluja. A causa d'aquest canvi d'emplaçament forçat per aquest mal temps, el desenvolupament de l'esdeveniment podria patir adaptacions respecte a la proposta original. En la seva versió inicial al Bosc de Can Oriol, la proposta preveia oferir 12 hores de música en directe, seguides amb la participació de 12 bandes repartides en dos escenaris alternatius per reduir el temps d'espera entre concerts. El cartell previst inicialment incluïa bandes com, per exemple, Corazones Eléctricos, Ciclonautas, Innerfull, Saturna o el tribut rubinenc a AC/DC, Sin City.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
2: Doncs just a pendents d'aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà

0: mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
1: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
3: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'l, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
4: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
1: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
2: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
3: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
5: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
0: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
6: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
7: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
8: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
9: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: Segona nit de l'acampada Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
12: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant dos dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca. Aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 9:45 del matí per executar aquest segon intent d'anonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
0: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat, o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
13: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables. Patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
13: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
13: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports, us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble, s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barcelonet és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemanya en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els ballesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
3: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
4: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
5: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: Són les 9 del matí.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Passen gairebé 2 minuts de les 9 del matí. És 1 d'octubre. Bon dia, Rubí. Avui, com dèiem, és 1 d'octubre, una data que ens du inevitablement al 2017, quan Catalunya va viure una jornada marcada per la celebració del referèndum d'autodeterminació i per les càrregues policials en diferents punts del país, també aquí, a Rubí. I és també el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada per reivindicar els drets, la participació i la dignitat de la gent gran.
1: I com cada matí, repassarem les notícies més destacades de la jornada, posarem el focus també en l'actualitat política municipal, amb els grups municipals Opinen. Avui ens acompanya Montse Soler, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: També tindrem Drets de Butxaca, la secció que ens proporciona la xarxa per saber què és el Tribunal del Jurat i què hem de tenir en compte si algun dia ens criden per formar-ne part.
1: I abans de la tertúlia, Rubí en 2 minuts, on avui coneixerem un nou personatge rubinenc i la recomanació musical de Robert Fernández. Després celebrarem l'actualitat amb Conchita Gimeno, Isidre Rubio, Pep Adelantado i Sol Expósito.
0: A la segona part del matí tornarem a xerrar de llibres, amb Llibres a la Carta, amb Montse Marcet, de Lectors al Tren, i Alba Martí, de L'Ombra. I mirarem també cap al comerç de tota la vida amb Manel Martori, amb qui xerrarem del tancament de l'històric Cal Martori.
1: I acabarem amb il·lustració, talent local, Esther Poc, la Fina Martínez, Mireia Oltra, dissenyadores i il·lustradores rubinenques, ens explicaran la seva feina i el seu univers creatiu.
0: 1 d'octubre, memòria, drets, llibres, comerç i cultura rubinenca. Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia.

0: Hola, en Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Rubí va commemorar ahir al vespre el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb una 50ena de persones en un acte que va incloure una marxa de torxes, el rebateig simbòlic de la plaça Pearson com a plaça de l'1 d'octubre i la lectura d'un manifest.
1: I Rubí se suma avui al Dia Internacional de la Gent Gran amb diverses activitats organitzades pel Consell Consultiu de la Gent Gran. La jornada inclou un acte institucional al casino i una conferència sobre testaments, herències, donacions i altres decisions relacionades amb el patrimoni. També s'ha obert, per cert, la inscripció al programa Gaudeix de la Vida en Gran.
0: I avui també entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves obligacions per a patinets, motoristes i ciclistes. Entre les principals novetats, els menors de 15 anys no podran conduir vehicles de mobilitat personal, els usuaris hauran de dur casc i es reforcen les mesures de protecció per a motoristes i ciclistes.

0: Sí, abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam amb el temps i amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, hi ha algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però, en general, aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compte al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens digui què és el que està passant ara mateix a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'un accident que hi ha hagut a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona, obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació i provoca fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades a la A2, però també a la B23, unes cues que arriben passat Sant Andreu de la Barca, inclús també en aquest enllaç amb la AP7 i la B23 al Papiol. Són unes retencions que també afecten aquest últim tram de la AP7 entre Mirassol fins al Papiol, volíem dir. També tenim retencions, per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs del vessant Vallès. Tenim cues a la AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès, en direcció a Tarragona, i també per la C58, amb força intensitat entre Terrassa i Sant Quirze, un tram que també agafa intensitat entre Cerdanyola del Vallès i el Nus de la Trinitat. Per altra banda, durant aquest matí hem tingut també moltes retencions a la C16, sobretot al punt de Rubí, on ara queda 1 quilòmetre de lentitud en direcció a Barcelona, un tram doncs, també que agafa intensitat, aquesta C16, volem dir, als punts dels túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: l'aniversari de l'1 d'octubre amb una cinquantena de participants. La convocatòria va incloure una marxa de torxes pels carrers de la ciutat, la col·locació simbòlica de la placa que rebateix a la plaça Pearson com a plaça de l'1 d'octubre i la lectura d'un manifest. Un test que va posar sobre la taula qüestions com la situació de la llengua catalana i diversos problemes socials i de serveis públics.
1: Precisament durant la lectura del manifest es va anunciar una nova iniciativa per donar continuïtat a aquest rebateig simbòlic de la plaça. Escoltem Albert Sorrosal, del Consell de la República.
2: Per tot això, som avui aquí i no només col·loquem tossudament de nou la placa provisional de la plaça de l'1 d'octubre, sinó que anunciem el començament d'una campanya amb recollida de signatures perquè aquest sigui el nom oficial de la plaça. Volem que aquest sigui el nom oficial de la plaça. Evidentment no aconseguirem amb l'actual majoria de l'Ajuntament, però tenim el repte d'aconseguir que això canviï el proper mes de maig.
1: Els convocants volen aconseguir així que la plaça de l'1 d'octubre sigui el nom oficial d'aquest espai. Durant l'acte també van reivindicar el mandat del referèndum del 2017, la independència de Catalunya i la defensa de llengua catalana, i acabaven aquesta commemoració amb el crit de «Visca Catalunya!».
0: I precisament avui, 1 d'octubre, també se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada que enguany té com a lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Rubí, el Consell Consultiu de la Gent Gran ha preparat diverses activitats i també ha posat en marxa una nova edició del programa municipal «Gaudeix de la vida en gran». L'acte institucional se celebra avui al casino i comptarà amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez, la regidora de Serveis Socials Sònia García i responsables municipals de l'àrea. El programa inclou una conferència sobre qüestions legals i econòmiques que poden afectar les persones grans, com els testaments, les herències, les donacions en vida o productes financers com les hipoteques inverses i les rendes vitalicis.
1: La xerrada titulada «El patrimoni i les teves decisions» està organitzada amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran i anirà a càrrec de professionals del col·lectiu Ronda. Ricard García explica quin és l'objectiu d'aquesta sessió.
3: Nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir «Ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Planteixeu-vos tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí». I la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes.
1: La jornada acabarà amb una actuació de la rondalla de Rubí i un refrigeri. I d'altra banda, ja estan obertes les inscripcions al programa «Gaudeix de la vida en gran», adreçat a persones que tinguin més de 60 anys. Inclou sortides culturals, activitat física, tallers de creativitat i formació digital. I a més, Rubí serà també el 28 d'octubre la seu de la segona jornada del Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental. La trobada abordarà qüestions com ara la longevitat, l'envelliment significatiu i la participació ciutadana. Al Vallès Occidental hi vivien l'any passat més de 970.000 persones i gairebé una de cada cinc, el 18%, tenia 65 anys o més.
0: I avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves mesures que afecten especialment motoristes, usuaris de patinets i ciclistes. Una de les principals novetats és que des d'avui cal tenir com a mínim 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal, com ara un patinet elèctric. També és obligatori dur casc i durant la nit o en situacions de poca visibilitat una armilla reflectant. En el cas dels motoristes i els conductors de ciclomotors, la nova normativa obliga a dur guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. A més, en situacions de congestió, les motocicletes podran circular pel voral dret a un màxim de 30 km per hora i en trams que estiguin degudament senyalitzats.
1: També canvien algunes normes que afecten els ciclistes. En carreteres interurbanes el casc passa a ser obligatori per a tothom i quan un vehicle els avanci haurà de mantenir una distància lateral mínima d'un metre i mig. Si la via té més d'un carril per sentit, l'avançament haurà de fer-se canviant completament de carril. La reforma també introdueix noves normes per facilitar el pas dels vehicles d'emergència en cas de retencions i incorpora per primera vegada un apartat específic sobre circulació a les zones urbanes. Algunes mesures, però, entraran en vigor més endavant. És el cas de l'obligació que els patinets portin l'enllumenat encès també de dia i del casc homologat per als usuaris de ciclomotors que seran obligatoris a partir de l'1 d'octubre de 2027.
0: I canviem de tema, passam a salut, perquè els CAP de Rubí començaran dilluns vinent, el dia 5 d'octubre, la campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19. Els directors del CAP Sant Genís i del CAP Anton de Borja, David Mérida i Héctor Santos, van explicar ahir en aquest programa que inicialment la vacunació es dirigirà als col·lectius més vulnerables. L'objectiu és prevenir complicacions greus d'aquestes malalties. La campanya es farà en dues fases. A partir de dilluns es podran vacunar els infants d'entre 5 i 59 mesos, les persones majors de 80 anys, els pacients amb atenció domiciliari, les persones que viuen en residències o centres sociosanitaris, les persones embarassades i els professionals sanitaris.
1: I a partir del 26 d'octubre la vacunació s'ampliarà a totes les persones de més de 65 anys i els pacients amb patologies de risc o bé amb immunosupressió. Els responsables d'aquests dos caps rubinencs han demanat a la ciutadania que demanin cita amb antelació. Escoltem com ho explicaven l'Héctor Santos i el David Mérida.
4: Depende de las patologías o las comorbilidades que puedan tener, pero ahora lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables, que son mayores de 80 años o personas que he comentado anteriormente, como los también los niños, los bebés.
5: En aquest sentit, comentar que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
1: Ahir Santos i Mérida explicaven que la vacunació conjunta també suposa un repte logístic per als equips d'infermeria, especialment pel que fa al manteniment de la cadena de fred i els desplaçaments per administrar les vacunes a domicili. Pel que fa a la situació actual, Mérida explicava ahir que els casos de processos respiratoris s'han duplicat en les darreres setmanes, coincidint amb la represa de l'activitat escolar. Tot i això, assegura que les xifres es mantenen dins dels paràmetres habituals per a aquesta època de l'any i que ara mateix no hi ha cap situació d'alarma als centres d'assistència primària de Rubí.
0: En la plana política, el Partit Popular ha criticat que l'Ajuntament de Rubí no disposi de l'autorització administrativa pertinent en referència a les 17 càmeres de videovigilància col·locades l'any passat al barri de les Torres. Són les càmeres de l'aparcament de Rubí Forma, a la plaça de la Constitució i a la plaça de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Segons expliquen els populars, aquesta mena d'instal·lacions requereixen d'una autorització prèvi de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament Interior de la Generalitat.
1: De fet, el portaveu del PP, Juan José Giner, ha confirmat a Ràdio Rubí que el juny d'aquest 2026 van sol·licitar a Interior aquesta informació, que va ser contestada per escrit a l'agost. Un escrit on el Departament d'Interior especifica que no consta cap autorització posterior relativa a la instal·lació de noves càmeres de videovigilància al municipi de Rubí. Cal destacar que en la nota de premsa dels populars, el grup municipal explica que les anteriors 22 càmeres de videovigilància instal·lades al 2021 sí que tenen aquest permís administratiu, però no pas les noves. Giner ha dit que la seva formació sempre ha defensat la instal·lació de les càmeres al barri de les Torres, però sempre i quan es faci tot legalment, tenint en compte, a més, que tot plegat ha costat gairebé 180.000 euros. Davant d'aquesta situació, Giner ha explicat què demanen concretament a l'equip de govern.
6: Y bueno, los vecinos, pues, y los ruminenses, pues, desde entonces ha transcurrido año y medio, tienen derecho a saber qué ha pasado. Pedimos al gobierno o municipal, pues, que aclare qué ha ocurrido con las imágenes captadas durante todo este tiempo, si existe la evaluación del impacto en materia de protección de datos que la normativa exige para este tipo de sistemas y si el tratamiento está inscrito en el registro de actividades del ayuntamiento y qué informe emitió al respecto el delegado de protección de datos municipales.
1: En darrer terme, Giner ha explicat que estan valorant ara mateix què és el que faran a partir d'ara. De moment esperen aquestes explicacions de la regidora de Seguretat, Marta Oliva, també de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. A més, Ràdio Rubí s'ha posat en contacte amb el consistori i a hores d'ara no hi ha resposta sobre aquesta autorització.

0: el moment dels esports amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquesta ha estat una setmana de viatges per a l'Hockey Club Rubí 100 Patins, però en clau de seleccions. I és que les set components del conjunt femení, així com del conjunt júnior masculí, que formen part de la selecció espanyola i del Hockey Club Rubí 100 Patins, doncs està en camí entre ahir avui de Paraguai, de la seva capital, Asunción, on disputaran el Mundial a partir del pròxim dilluns. Un Hockey Club Rubí 100 Patins que el seu masculí sènior encara té una cita que disputarà aquest cap de setmana, tot i que ja gairebé tothom ha tancat pensant en aquests Mundials. El conjunt de la nostra ciutat recupera la primera jornada de competició aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Tres Cantos. A partir d'aquí, en d'altres modalitats esportives, el de bàsquet, el CEP Sant Jordi tindrà les primeres visites de la temporada amb el conjunt femení que juga dissabte a 6:15 a Tona, després de la victòria en la primera jornada. Els nois també van guanyar en el primer dels partits i se'n van a Figueres per visitar diumenge a 6:15 la de Pap Xots. Segona jornada en Copa Catalunya. En futbol, el grup 12 de competició, el 20, després de sumar 4 de 6 punts, rep el Vallirán en la tercera jornada de competició dissabte a les 6 de la tarda, mentre que el Rubí B juga diumenge a les 6 de la tarda a casa davant del Sabadell Nord, buscant els primers punts en l'actual temporada. El grup 7 de la tercera catalana del futbol, l'Olímpic Can Fatjó B, rep el Sabadell Nord. Serà diumenge quan passin 5 minuts d'un 6:45 de la tarda, mentre que la penya blaugrana Ramon Llorenç visita la penya blaugrana Sant Cugat. Serà dissabte a 7:45 de la tarda. En handbol, primer partit a casa, primer partit en el nou camí del 20 a Can Rosés. Serà diumenge al migdia, un 1:15 arriben al Vendrell. Després de guanyar la primera jornada, miraran de repetir en aquesta segona. I pel que fa al voleibol, cita diumenge per als nois. A Cerdanyola, en la segona jornada tercera catalana, buscarà en la segona victòria. Les noies busquen la primera victòria després de caure en el primer dels partits. En la segona, a casa, Can Rosés, a les 7, reben el Viladecans en la segona jornada del grup C de tercera catalana de voleibol.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
3: Here comes the sun. Here comes the sun.
2: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
4: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
5: I never left my side. You're always on my side.
4: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: Arribem a la segona entrevista d'aquesta primera ronda de la temporada dels grups municipals Opinen, l'espai en el qual posen sobre la taula l'actualitat de Rubí amb els representants dels diferents grups municipals. Avui xerram amb Esquerra Republicana i amb la seva portaveu a l'Ajuntament, Montse Soler, que és la cap de l'oposició. Montse, bon dia i moltíssimes gràcies per ser-hi avui.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu començat amb la iniciativa La Montse t'escolta pels barris i les urbanitzacions de tot el municipi. Què vos està dient la gent i quines són les preocupacions que més es repeteixen?
1: Doncs mira, les preocupacions... Bueno, primer vull fer un incís i és que hem organitzat aquesta iniciativa de manera formal i de manera periòdica, però ja abans havíem anat als barris a escoltar la gent i ens havíem reunit amb entitats, associacions de veïns, amb gent a títol particular, però ara sí que ho fem de manera organitzada, de manera periòdica, i per tant ens serveix, no?, perquè la gent sàpiga on serem i quin dia i a quina hora. I les preocupacions que més es repeteixen són el manteniment, la neteja de l'espai públic, les situacions d'incivisme i per tant de convivència en la majoria de barris. Aquestes, bàsicament, i també mobilitat. La mobilitat preocupa i molt, el tema que no hi hagi aparcaments, que vull recordar que dels tres aparcaments públics que tenim en gestió privada, dos estan tancats, un fa 7 anys, si no m'equivoco, i l'altre farà un, no fa un i una miqueta més, uh-huh, i va per llarg també. Per tant, és una situació que complica més la mobilitat de la nostra ciutat, que ja està molt tensionada. I sobretot, com deia, el tema del manteniment de l'espai públic, de la deixadesa, de la degradació de molts carrers i zones de la nostra ciutat. El tema també del tancament dels comerços, que ens estem quedant sense comerç local i s'està empobrint moltíssim el teixit comercial de la ciutat. Per tant, calen mesures també per frenar això. Vam presentar el mes de juny, o no abans, una moció precisament per reclamar que es torni a estudiar la possibilitat de fer una moratòria a determinades tipologies de comerç, i per fer això demanàvem també un estudi de tipologies comercials, de concentració, de quins comerços es concentren a cada zona de la ciutat, i després per prendre mesures adequades a aquesta diagnosi que es pugui fer. Això no s'està fent ni es farà, i la vista està que el comerç es va degradant cada vegada més, i per tant això també implica una degradació dels barris.
0: Uh-huh. Aquesta iniciativa servirà per elaborar en part el programa electoral d'Esquerra Republicana, i quins serien, a hores d'ara, ja sé que és massa aviat, sí, però quins serien les principals prioritats que teniu sobre la taula?
1: Organitzar millor el tema de manteniment i neteja, perquè no pot ser que hi hagi carrers que fa mesos que no es veu el camió que passa netejant aigua, perquè no només escombrant, es netegen els carrers, i menys quan no plou gaire sovint, com ha passat en els darrers mesos. Per tant, cal incrementar la freqüència de neteja i, insisteixo, fer-ho amb camions, amb aigua a pressió. O sigui, és que és planificar bé i començar per una banda i acabar per una altra. No? El mateix diem sempre amb les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de tenir una brigada específica de manteniment i neteja, i que tothom sàpiga que el dilluns els trobaràs aquí, el dimarts aquí, el dimecres. És evident que hi haurà matolls que hauran crescut, no? Però si tu ja saps, com a veí i veïna, que el divendres és toca la zona de casa teva, doncs saps que vindran i que aquells matolls s'acabaran. El que no pot ser és que hi hagi aquesta deixadesa, que s'hagin de fer plans de xoc perquè no s'ha fet el manteniment quan tocava, i clar, amb un pla de xoc no resols els problemes estructurals que hi ha a les urbanitzacions a dia d'avui, per exemple.
0: Uh-huh. Esquerra Republicana ha xerrat moltes vegades amb de les urbanitzacions. L'altre dia, al casino, es va explicar el POUM als veïns i se'ls va comentar que no es podrien legalitzar algunes de les urbanitzacions. Considereu que aquest POUM dona la resposta suficient als veïns que fa dècades que estan demanant això i ara es tornen a trobar en que no serà possible?
1: És evident que aquí hi ha un problema legal, perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha de donar una resposta, i se'ls ha de donar una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament. La Diputació sé que ha engegat un projecte de suport als municipis que no som l'únic, hi ha molts municipis i sobretot també en aquesta comarca, molts municipis propers que tenen també el mateix problema amb urbanitzacions que no estan legalitzades, per entendre'ns, que no s'han urbanitzat. I s'han fet reunions amb aquests municipis, per tant, voldríem saber què és el que està fent l'Ajuntament per resoldre aquesta situació, perquè no s'hi val a dir, no és que el POM no contempla, però se'ls ha de donar una solució, se'ls ha de donar una resposta. El que no els hi pots dir és, no pots anar tirant la pilota endavant com s'ha fet fins ara. Bueno, ja veurem, bueno, a veure què passa, és que això us heu d'organitzar. Doncs parlem clar, expliquem clar quins són els passos a seguir, què haurien d'assumir els veïns i les veïnes, perquè és evident que el cost d'urbanització, una gran part l'ha d'assumir el veïnat, com es podria gestionar, com es podria organitzar, no? El fet de constituir-se legalment com a urbanització, 15 anys, perquè potser hi ha algunes zones en les que tu no pots consolidar aquells habitatges de per vida, sinó que els has de dir, doncs, serà a 30, a 40, a 50 anys aquesta legalització, aquesta urbanització, perquè si no és veritat que hi ha nuclis en els que estan en terreny, en sòl no urbanitzable, i que volem conservar per tenir espais verds també a la ciutat. Per tant, aquí cal buscar l'equilibri i cal, sobretot, explicar les coses tal com són els veïns i les veïnes i no marejar-los i no anar donant llarga, sinó respostes clares i honestes.
0: Mm-hmm. Seguim xerrant d'urbanitzacions, perquè el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova L8 de transport a demanda. Esquerra va votar a favor d'aquesta L8, però també heu criticat que ha tardat molt en arribar. Què li falta a aquesta proposta perquè realment doni resposta a les necessitats dels veïns de les urbanitzacions?
1: Doncs que passi per totes aquelles zones on hi ha necessitat que aquesta línia doni servei, perquè recordem que les urbanitzacions, les cases estan molt disperses i a més, amb pendents considerables, i per tant estem parlant de gent gran, de gent amb problemes de mobilitat, que té dificultats per accedir a les parades de bus. Per tant, aquesta línia ha de donar resposta també a aquestes persones.

0: tots els trajectes.
1: En principi, funcionarà principalment entre setmana de les 6 del matí a les 11 del vespre. Per tant, els caps de setmanes que potser també s'utilitzen molt, això quedarà fora. Sí. Entenc que també és una demanda vostra, que s'ampliï.
0: Sí. Mira, de fet, ho enllaço amb la Montseta Escolta. És que cal escoltar els veïns. És que tu has de donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes. I si realment hi ha alguna raó que justifica que no pots posar aquesta línia tot el cap de setmana, explica-ho. Digues, de moment farem aquesta prova durant la setmana, a veure com funciona, i estudiarem el cap de setmana ampliar la línia, ampliar els horaris. Però d'entrada la sensació és insuficient, no? No donar resposta a totes les necessitats que tenim i que fa tants anys que reclamem, perquè fa molt temps, fa anys que demanen aquesta línia d'abús a demanda. Per tant, costa entendre que no s'hagi pogut estudiar una opció o valorar una opció en la que també es doni cobertura als caps de setmana.
1: Mm-hmm. Un altre tema que es va tractar al ple i que va generar bastanta polèmica és el tema de la venda dels antics cinemes. Sí. Esquerra Republicana també va votar a favor d'aturar la venda d'aquests antics cinemes. Què faria Esquerra amb aquest equipament si governés, i quin ús concret hi veuríeu?
0: Doncs nosaltres sempre hem defensat que aquest espai havia de ser un equipament cultural, social, veïnal. És veritat que desconeixem com està la infraestructura, exactament quina inversió s'hi hauria de fer, quin cost suposaria, si realment està molt malmesa o no. Però el que tenim clar és que hem tingut aquest equipament 20 anys, no només no hi hem fet res, sinó que hem deixat que s'hi acumuli porqueries, que sigui un niu de rates, que ens ho deien ahir els veïns. Nosaltres hem denunciat durant tots aquests anys la promesa o les promeses incomplertes en relació als antics cinemes, perquè és el que deia abans. Si tu adquireixes un local, primer que hauries de valorar si pots adquirir-lo o no, per després fer-hi alguna cosa, no només adquirir-lo i ja. Si tu adquireixes com a ajuntament un local per més de 2 milions d'euros, vas al barri cada dos per tres a dir allà, aquí farem el que sigui, i tornes sí, no, perquè aquí farem, s'ha de reforçar la plaça i farem una claraboia perquè hi hagi, perquè això són promeses que se'ls ha fet als veïns. Sí, hi haurà espai per les entitats, hi haurà espai per l'associació de veïns, serà el que sigui. S'han promès moltes coses en relació als equips cinemes, i ara els malvenem a meitat de preu, si els acabem venent a meitat de preu, perquè podria ser que fins i tot el preu fos més baix del que ha sortit inicialment a subhasta. Des d'Esquerra sempre hem defensat que aquest equipament ha de ser pel barri, ha de ser un revulsiu pel barri, perquè els que som de Rubí de sempre sabem la vida que hi havia en aquella plaça i el bon ambient, i hem passat la nostra joventut allà i volem recuperar aquest esperit, aquesta convivència que hi havia, o sigui, és que ho parlàvem, ahir vaig estar precisament a les Torres i ho parlàvem amb tots els veïns i les veïnes que es van acostar. Hem de poder tornar a creure en Rubí. Creure en Rubí és tenir ambició per una ciutat a mitjà i llarg termini. No només resolc el forat que hi ha avui al carrer, si això és important, però és que també has de projectar, has de ser ambiciós amb aquesta ciutat. No ens podem conformar, no, és que ara com que no hi podem fer res, ara els malvenem. No ens podem conformar amb això, és que estem perdent una oportunitat de tenir espais per les entitats, que són més que insuficients els que tenim a dia d'avui. Un espai perquè es reuneixin els veïns, per dinamitzar el barri a nivell social, cultural, bucs d'assaig, que nosaltres fa anys que dèiem, aquí es podrien fer bucs d'assaig, és que és un espai enorme. I si és tan gran que l'Ajuntament no pot assumir tota la reforma, parlem-ne. Parlem amb un gestor privat que se n'ocupi d'una part i nosaltres ens quedem amb una altra. És que hi ha mil possibilitats i mil opcions. És que no serem ni la primera ciutat ni l'última que adquireix un equipament i que després triga uns anys a tenir-lo al 100% en funcionament.
1: Mm-hmm. El dia del ple va haver una manifestació precisament per això, d'un manifest que que s'ha fet per a donar-li ús als equipaments en desús de la Clar. Ciutat, perquè els antics cinemes no és l'únic no. equipament que està en desús. Des d'Esquerra Republicana, quina

0: seria la demanda? Quins serien els primers equipaments que s'haurien de posar en ús, perquè tenim uns quants?
1: Sí, vull recordar que tenim una nau davant del castell, que és la nau de la Supersón, que també va adquirir l'Ajuntament per més d'un milió d'euros, 1.200.000, entre 1.200.000 i 1.500.000 euros, que també cau a trossos. També feria allà una inversió, és un pou sense fons, per tant és una mala compra. És que tornem-hi, no? És que estem fent mal ús dels diners públics. Què passarà amb aquesta Supersón? Perquè no fan habitatge públic, el sòl és públic, però USA perquè no fa habitatge públic allà, amb les dificultats que hi haurà per fer el projecte, que no ha sigut mai un projecte, d'un nou equipament juvenil? Per què no adquirim el vapor nou i conservem les naus i conservem el nostre patrimoni industrial, que ja és l'únic que ens queda a la ciutat? Per què no tenim un projecte com el que tenen ciutats properes com Granollers i tantes altres, que han invertit en el seu patrimoni i han posat a ús cultural, han posat a disposició de la ciutadania aquests grans espais? Mireu, busqueu Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'Ajuntament de Granollers fa 20 anys que va comprar aquest conjunt industrial, que és molt similar al nostre, i ara és un espai de referència, de creació, hi ha una biblioteca, i, o sigui, no s'ha fet d'un dia per l'altre, és el que deia abans, és que està clar que no farem... En dos anys no pots reconvertir tot el vapor nou, tot el conjunt en el que tu voldries, però mica en mica, poc a poc, amb col·laboracions amb empreses, i ara és un espai increïble on hi ha tot tipus d'activitats culturals, creatives, exposicions, biblioteca, etc. Per tant, siguem ambiciosos com a ciutat. És que perquè ens hem de conformar amb qui dia passa any empeny, posem damunt la taula grans projectes de transformació de la ciutat que impliquin espai per les entitats, que impliquin espai de creació, que impliquin que ningú hagi d'estar demanant caritat per poder exercir el seu esport, com és el tenis taula, com són tantes entitats, tenim algú aspirar que està en un local que no pot estar-hi, i tantes altres entitats que no tenen un espai adequat per exercir l'activitat, i les entitats i les associacions mantenen viva la nostra ciutat. Per tant, com a ajuntament, siguem ambiciosos. El més fàcil és construir pisos. Clar que s'ha de construir habitatge, però no qualsevol preu. Clar que hem de créixer com a ciutat, perquè tu no pots dir, no, ja no creixerem més. Sí, molt bé, i els fills dels nostres fills, en algun lloc hauran de viure. Però no només construint, solucionarem el problema de l'habitatge, que ho hem dit moltes vegades, sinó que a més hem de ser ambiciosos com a ciutat. Quin model de ciutat volem? Un model de ciutat que tornem a fer grans blocs? No dic gratacels, perquè aquí no tenim gratacels, però és el que més s'hi acosta, no? Blocs de 9 plantes, de 6, de 7... Quina és aquesta barbaritat? Volem tornar a repetir aquest model de ciutat de blocs de tantes plantes, amb tanta concentració? Solucionem ara els problemes que tenim de mobilitat i de serveis, que és que ara els serveis que tenim, els equipaments que tenim, no donen resposta a la ciutat de 83.000 habitants que som a dia d'avui. Com podem estar projectant aquest creixement sense haver solucionat les mancances i els problemes que tenim ara? El POUM no només ha de respondre i ha de donar solució als problemes de demà, també als d'ara, i això no passa, per això vam votar en contra. I no és perquè no vulguem que es facin pisos, que ningú s'enganyi. Esquerra Republicana considera que cal fer més habitatge públic, perquè és l'única manera d'aconseguir també incidir en la regulació dels preus de lloguer.
0: Uh-huh. Ara que treia el tema de l'habitatge públic, el tema de l'habitatge aquests dies està molt present a les nostres vides, tothom estem seguint el que ha passat a Madrid i el que s'està negociant precisament a Madrid amb aquests dos decrets sobre habitatge. Esquerra Republicana, com valora aquests dos decrets i què considera que seria imprescindible per la nostra ciutat?
1: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos. Perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte, i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic. Per tant, si el parc d'habitatge públic és tan reduït, Això impacta directament en els preus del lloguer, perquè hi ha més demanda que oferta. I una de les coses que regula el mercat és això. els decrets de Pedro Sánchez caldrà veure la lletra petita en què s'acaba concretant. Nosaltres ja hem dit que el que volem és que s'incrementi l'impost a aquells que tenen més de 3 habitatges i que en canvi es redueixi aquest impost pels que adquireixen el primer habitatge com a primera vivenda. I on s'ha de posar el focus és en l'especulació, perquè són els grans fons, és el banc de la Sareb, conegut com a banc dolent, que a més està finançat amb diners públics. O sigui, nosaltres és que els pisos els estem pagant, no una, no, dues, tres i quatre vegades, perquè a través dels nostres impostos es van rescatar els bancs i es van pagar milers de pisos, milers d'habitatges que han tornat a sortir al mercat amb uns preus, i això ha sortit de les nostres butxaques. Per tant, o sigui, quantes vegades haurem de pagar aquests pisos? I per què no posem el focus aquí? Posem el focus en el fre d'especulació, perquè la Constitució, que tant miren alguns, ho diu molt clar, és un dret constitucional, el dret a l'habitatge digne, no aquestes habitacions on la gent malviu, aquests locals on la gent està malvivint, perquè ara hi ha molta gent vivint en locals. Si els locals s'han de transformar en habitatge, s'han de fer per la via que toca. I hi ha municipis que ho estan fent, que estan transformant l'ús d'aquests locals en habitatges. Però a Rubí no està passant això. A Rubí estan havent-hi molts locals ocupats per persones que malviuen i, per tant, amb tot el que això implica. I això també és una queixa que ens han fet arribar a molts ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, no poden estar... Llavors, implica que moltes vegades fan les seves necessitats al carrer, estan molt al carrer perquè no poden estar dins del local, perquè... Això és una realitat que no podem mirar cap a una altra banda i que s'ha d'abordar. I, insisteixo, l'especulació és la clau que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. I aquí, perquè ho diu també el Constitucional, les administracions públiques han de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar, per eliminar l'especulació pel que fa a l'habitatge. El lliure mercat, amb altres aspectes, es pot especular amb les accions. No? Tu compres accions i especules amb les accions, però no amb l'habitatge, que és una necessitat, que és un dret no només constitucional, sinó que és un dret humà.
0: Mm-hmm. Montse Soler, ens hem quedat sense temps, teníem molts més temes, sí, dels que xerrar, però ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies. I l'esperam en la propera ronda.
1: Perfecte, jo insisteixo, temporada rere temporada, que necessitem més temps en aquest espai.
0: Molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Bon
0: farem
1: dia.
0: La petició una altra vegada.
1: Gràcies.
0: Vinga, adéu.

0: A propòsit del cas de la dona del president estatal, Begoña Gómez, i del cas del propietari de Mango, Jonathan Andic, l'advocat Joan Botí ens proposa avui a la secció Drets de Butxaca xerrar del Tribunal del Jurat i ens explica tot el que hem de saber si algun dia ens criden a formar part d'aquesta figura jurídica.
1: Continguts en xarxa.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, quin dret ens portes avui? Quin tema parlarem?
2: Avui no parlarem tant d'un dret, sinó que parlarem d'una qüestió del món jurídic, que són els tribunals del jurat.
1: Els tribunals del jurat, això que a vegades la gent ha d'anar, no?, allà...
2: A fer de jurat.
1: Exacte, sí, a fer una mica de jutge.
2: Exacte, sí. Això és un principi constitucional, en parlarem, que permet que la ciutadania d'alguna manera participi, no?, dels procediments judicials. Doncs aquí es va vehicular a través del tribunal del jurat. És una qüestió que recentment també ha sortit a la palestra. I ho parlarem a través també, com sempre, d'algun cas real i conegut.
1: Doncs som-hi. Com funciona una mica això, no?, del jurat popular?
2: Doncs vinga, et poso en situació. Tu imagina't, Ona, que t'arriba una carta certificada de l'Audiència Provincial.
1: A mi si m'arriba una carta certificada de l'Audiència Provincial m'espanto.
2: Doncs em truques i ens tranquil·litzem plegats. Perquè això, en aquesta carta, t'indica que estàs en una llista de candidats a un jurat popular per un judici. Què és el primer que pensaràs? El que m'has dit, m'espanto. Perquè tu em diràs, ostres, jo sóc periodista, això no va amb mi, no és el meu àmbit de coneixement, lògic. Per tant, com pot ser que demanem a un ciutadà del carrer que decideixi si algú va a la presó o no? I què faig? Com podem gestionar
1: això? Et posen una mica en un compromís, no? Perquè la llibertat d'una persona depèn una mica de tu.
2: Una mica, és el que té viure en societat, que tenim drets i deures. Doncs el primer que hem de fer és no entrar en pànic. Per tant, això, em truques i ho arreglem. I el que passa... és una possibilitat que és real, perquè passa, es produeix de manera habitual, no, no un percentatge que no tenim veïns a tot arreu que vagin a fer de jurat, evidentment, també perquè no és que se'n produeixin cada 2x3, però és una qüestió que pot passar. Per tant, la situació la podríem viure a la província de Madrid, a la província de Barcelona, a través dels dos casos que et plantejaré, si finalment sobre judici oral. I parlem de dos perfils i de dos presumptes delictes completament diferents, però que la llei del Tribunal del Jurat, doncs ens diu com hem de donar-li resposta. Per un costat tenim el cas de Begoña Gómez, tothom el coneix, la dona del senyor Pedro Sánchez, president del govern, a qui el jutge ha proposat enviar a judici acusada de malversació de fons públics per la contractació de la seva assessora a la Moncloa. I l'altre cas, també molt conegut, una mica més proper, el cas Andic, de Jonathan Andic, propietari de Mango. L'accionista de referència i vicepresident de la multinacional de Mango, el fill d'Isaac Andic, està acusat justament de l'homicidi i assassinat del seu pare, que va morir per caure en un penya-segat a Montserrat.
1: Per tant, aquests dos temes, malversació de fons públic per un costat, presumpte homicidi familiar per l'altre, això tan important, no?, que són com causes així molt grans, que podríem dir, com pot ser que un grup de ciutadans sense carrera judicial hàgim de decidir, no?, sobre aquests temes tan greus i complexos? Perquè d'on surt una mica aquesta figura del jurat popular? Per què existeix?
2: Doncs mira, en aquest cas, a l'estat espanyol, com et deia a l'inici, aquesta participació ciutadana en l'àmbit de la justícia no és cap invent modern, No es tracta de cap cosa, ni de cap caprici del jutge de torn que digui, ai, aquí faig un judici popular, aquí ja me n'ocupo jo. No, això està taxat i està regulat. De fet, és un mandat que neix de l'article 125 de la Constitució. La Constitució avala aquesta via. Tot i que en aquest cas es va preveure en el text constitucional l'any 78, no es va regular de manera definitiva fins al cap de 17 anys, fins a l'any 96. 5 amb la llei orgànica justament del Tribunal del Jurat.
1: I això pot jutjar qualsevol mena de delictes o hi ha alguns delictes específics?
2: No, com et deia, justament, molt bona pregunta, no podem jutjar-ho tot. No dedicarem un robatori, per exemple, doncs a un jurat popular. La llei aquí és molt selectiva i molt restrictiva. Busca delictes on no es requereix una complexitat tècnica excessiva, per tal, justament, del que dèiem abans, jo no sóc expert en la matèria. De fet, no has de ser expert en la matèria. Aquesta és la voluntat de la norma. I, per tant, que puguin ser aptes per fer aquesta valoració com a ciutadans que no estan professionalitzats en el món jurídic. Concretament, la llei limita la competència del jurat a aquests pocs delictes que s'agruparien, és un llistat d'una desena o així, però ho agruparíem en l'homicidi o assassinat, la violació del domicili i els delictes econòmics, doncs, que poden cometre funcionaris públics, tota la corruptela.
1: Clar, i abans em deies que això em podria tocar a mi, si m'arribava aquesta carta certificada, que espero que no arribi mai, però llavors com s'escull una mica aquest jurat?
2: El sistema està pensat justament perquè sigui obert i democràtic, per tant, que no hi hagi cap biaix a l'hora d'escollir qui ha de formar-ne part, i per tant no hi ha ni criteris de renda, no hi ha criteris d'ubicació, només, evidentment, on s'han produït els fets, això sí, però qualsevol persona que resideixi en aquella província, i per tant, com que l'objectiu és reflectir el sentit comú de la societat, doncs el procés té unes fases molt clares. Mira, es fa un sorteig cada 2 anys. Uh-huh. I en aquest sorteig cada 2 anys, a partir de les llistes del cens, a cada província estableix quines persones doncs formen part d'aquest sorteig. En segon lloc, un cop tenim aquelles persones, fa un sorteig per una causa concreta, com a mínim 30 dies abans. Uh-huh. Es fa un nou sorteig entre aquella primera llista per poder triar 36 candidats. I finalment es fa una selecció definitiva el dia del judici, on s'han de presentar com a mínim 20 candidats, d'on acabaran sortint 9 de titulars i 2 de suplents. Aquests són els que formaran el tribunal del jurat.
1: Per tant, això no ens hem d'apuntar ni hem de dir res, eh? Això és com quan et truquen per anar a la mesa.
2: I hi ha algunes causes d'exempció, de les quals en parlarem ara, justament, però que en general, si no els compleixes, doncs tens el deure d'assistir-hi.
1: Uh-huh. Clar, dius exempció, quins requisits hi ha, no?, per poder ser jurat?
2: Doncs els requisits per ser-ne són senzills. Tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat, estar en ple ús dels nostres drets polítics, saber llegir i escriure, i tenir prou aptitud física i psíquica per poder-ho desenvolupar. I, evidentment, com deia, ser veí d'algun municipi d'aquella província en el qual s'ha produït el fet que anirem a jutjar. Per tant, això serien els requisits per ser-hi. Uh-huh. Però, com deia, tenim aquestes restriccions. Començaríem les incapacitats, aquells que han estat condemnats per delictes dolosos, uh-huh. o ha estat condemnat per un homicidi, doncs, i no s'ha rehabilitat en la condemna. Si hi ha una incompatibilitat, la família real, el rei no li tocarà ser jurat popular. El president del govern, els ministres, els jutges, els advocats en exercici, fiscals, funcionaris de justícia, tothom del món del dret o amb càrrecs de responsabilitat política d'alt nivell, doncs en aquest cas, tampoc. Quines prohibicions? Doncs no pots ser, evidentment, jurat d'una causa si ets acusat o víctima, és lògic. Si tens una relació de parentiu amb el jutge o amb el fiscal, tampoc podria ser-ne. I com deia, els advocats. I si has actuat com a pèrit, o si tens qualsevol interès directe o indirecte, en la causa, doncs també tens aquesta prohibició i, per tant, t'hauries d'indicar, escolti'm, jo tinc aquesta causa que em permet no haver-ne de formar part. I, finalment, tenim l'excusa de qui? Majors de 65 anys. Si has estat jurat en els darrers 4 anys...
1: Com no cal que tornis,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, ja ho has fet. I si tens càrregues familiars greus que pots acreditar, de cura o el que sigui, doncs aquí també es podria justificar aquesta excusa. Aquestes serien les causes principals de no formar-ne part.
1: Doncs posem-nos una mica en situació de si ens toca anar allà als jutjats a fer de jurat popular. Quines garanties tenim, no?, davant d'aquest tribunal? Perquè, clar, un jutge professional sí que sap avaluar totes les proves i tot el que ha passat, però i nosaltres, que no tenim ni idea com ho hem de fer, això?
2: Bueno, per sort, la llei preveu mecanismes de garantia potents. És a dir, uh-huh. que ningú se'ns alarmi, ningú es preocupi d'entrada, perquè el jurat d'entrada ha d'actuar, evidentment, sota el principi d'independència i responsabilitat i submissió a la llei, igual que ho fan qualsevol altre. És a dir, es basen en allò que diu la llei. D'aquí no en sortim. I, a més, abans de deliberar, el jutge els hi dona, té l'obligació de donar unes instruccions molt clares uh-huh. de com han de procedir. Això és molt important. Explica la naturalesa dels fets, les regles de com han de deliberar i, sobretot, els adverteix que no poden tenir en compte cap prova que s'hagi declarat il·lícita. Hi ha proves que si s'han agafat d'una manera que no correspon, no les podem fer servir en un judici. El jurat ha de tenir molt clar que això no pot ser perquè jo intueixo que, perquè jo considero que... No, miri, uh-huh. està aprovat o no està aprovat? Si està aprovat, valori-ho. Si no, oblidi-se'n. Per tant, és molt rigorós en això, no? I si tenen dubtes raonables sobre el que està passant, hem d'aplicar el principi in dubio pro reo. En cas de dubte, a favor del reo, de l'acusat. Per tant, uh-huh. els dubtes sempre es resolen a favor de l'acusat. Com deia, si no, viuríem en una mena d'inquisició i no ho voldríem pas. Uh-huh. Per què? Doncs perquè per molt que aquest procés comenci amb un sorteig del cens, l'estratègia judicial que hi hagi al darrere és equivalent a una mena de partida d'escacs. I això què permet? Doncs que abans de seure's a la sala, la fiscalia i els advocats de la defensa i de l'acusació reben i estudien detalladament els perfils i els qüestionaris, perquè han d'omplir uns qüestionaris, de tots els candidats que han estat, si per atzar, escollits. Uh-huh. I d'aquest atzar, el dia de la Constitució del Tribunal, n'hem parlat, cada part tindrà dret a recusar-ne, per tant, a descartar-ne, sense al·legar cap causa, i, per tant, a vetar-los, directament, podríem dir, fins a 4 candidats dels que han estat seleccionats. Uh-huh. Per tant, les parts van descartant candidats activament fins a trobar el perfil més favorable. No serà el mateix si sóc defensa que si sóc acusació.
1: Clar, per tant, aquí no és tan atzar, això, eh? Hi ha una mica de...
2: Dins de l'atzar, condueixo. De fet, parlant amb d'altres advocats, el que m'expliquen és que la gent jove sol ser molt més castigadora.
1: Ah, carai.
2: En canvi, les canes són més benevolents. L'experiència et diu el que els dies amaguen, no? Mm. Per tant, això t'indica que depèn de si ets acusació o defensa, voldràs algú o voldràs algú altre. Aleshores, aquesta experiència vital, clar, fa que reflexionem una mica més, fa que pensem, que ponderem, hem viscut més, som més calmadets, més pausadets, com a norma general. Segur que hi ha joves molt calmats i gent gran, doncs, absolutament esbojarrada, segur que n'hi ha. I el que sí que hi ha és també una sèrie de preguntes clau que ens poden indicar i poden ser útils durant la selecció. I una de les més habituals i subtils és: a vostè li agrada la idea de ser jurat?
1: La que respondria jo, no vull ser jurat, no?
2: Molt bé, doncs si tu responguessis no vull ser jurat, segurament series una candidata perfecta per estar més a prop de l'absolució. Per què? Doncs perquè quan el candidat veu que, escolti'm, això no va amb mi, jo, això és una responsabilitat molt gran, sóc una persona ordinària del carrer, tinc la meva feina, però a mi no m'atabalin coses tan estranyes. Quan consideres això, que et ve gran, que tens dubtes, solen ser perfils més flexibles, més reflexius, més empàtics i, com deia, més propers a l'absolució. En canvi, quan ens trobem en la posició contrària, si el candidat diu sí, encantat de fer-ho, si ets l'acusació, aleshores t'interessarà aquesta persona. Perquè els advocats saben que quan t'enfrontes amb algú que té aquest perfil més actiu, més guerrillero, doncs amb aquestes ganes és més procliu a poder condemnar.
1: Vinga, som-hi, ja anem tancant uns consells i recomanacions.
2: Vinga, doncs què fem si inciten? Comunicar qualsevol d'aquests possibles conflictes d'interès, en primer lloc. Perquè si ocultem deliberadament aquesta informació intencionadament, poca broma, ens exposem a multes molt elevades econòmicament i, a més, podem provocar la nul·litat de tot el judici si això s'acaba demostrant.
1: Carai.
2: I, per tant, haver de repetir tot el procés de nou. Molt seriós. En segon lloc, retornar el qüestionari del que hem parlat amb una de citació obligatori en el termini dels dies que ens diuen, que, si no m'equivoco, són 5. S'ha d'omplir amb honestedat, no hem de mentir, no? És que com que no vull dir això perquè aleshores així no m'agafaran...
1: Millor que no, eh?
2: No, fem-ho com toca, que no costa res, és gratis. Has de retornar això, quan estiguis fent aquest qüestionari, si hi ha algun justificant, doncs, que hagis d'al·legar, aportar per alguna de les causes que dèiem, doncs també l'hauríem de portar en aquest procediment. I en tercer lloc, és un deure obligatori, però totalment protegit i retribuït. Recordeu, doncs, que el compliment d'aquesta funció, com que té la consideració de deure inexcusable de caràcter públic, si estic a la feina no em poden dir: no, miri, vostè no pot... No. L'empresa se li diu que això és una obligació, i no anar-hi li pot costar unes serioses represàlies. Per tant, l'empresa té aquesta obligació de concedir-te un permís retribuït de treball. Val? I l'Estat ho retribuirà també al servei, perquè normalment s'aïlla durant el procediment per no tenir contacte amb l'exterior i no tenir intoxicacions.
1: Per tant, aquesta figura del jurat popular, que és tan important i que entenc que no ens hi podem negar, omplir el formulari i tot això.
2: Prova-ho.
1: Quan em dius prova-ho és un no.
2: No t'ho recomano. Justament, aquesta institució, aquesta figura que ens permet la Constitució i la llei del Tribunal del Jurat genera debat. Perquè, d'una banda, la Constitució ens convida a una de les formes més pures de democràcia directa, recordant-nos que la justícia neix del poble i, com que neix del poble, els ciutadans tenen el dret i el deure de participar-hi personalment. I, d'altra banda, que el dret penal és un tema molt tècnic i, per tant, exigir a nous ciutadans corrents que facin un exercici d'abstracció absoluta, d'independència objectiva i que ignorin proves que han estat declarades il·lícites però que han corregut pels mitjans de comunicació com a pólvora, i que s'aïllin d'aquest bombardeig mediàtic, doncs és un repte psicològic per les ments més despertes i més madures. Per tant, humanament, jo crec que és bastant complicat no deixar-te influir per la creença que tu puguis tenir, pel que has llegit, pel que has vist, abans d'entrar a la sala. No obstant això, i per tancar del tot, com deia, els veredictes han de motivar-se, han d'estar subjectes a aquest control dels jutges, i per tant està dissenyat perquè hi hagi una seguretat i no hi hagi cap vulneració de cap dret de la persona que tenim al davant.
1: Doncs moltes gràcies, Jan, per explicar-nos amb tanta claredat, i ens retrobem el proper Dret de Butxaca.
2: Molt bé, doncs vinga, guardeu el dret a la butxaca, que així sereu més lliures.
3: Continguts en xarxa.
4: Doncs amb aquestes explicacions sobre forma part d'un tribunal, nosaltres passarem ara a la tertúlia No Marxin amb el Toni Bravo i després la resta del Rubí al Dia.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
7: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
8: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
9: La Unió Esportiva Rubí rep a l'hora d'aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elite després de la darrera derrota. 11.
5: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio rubi.cat.
10: Són les 10 del matí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
5: Vols publicitar la teva empresa a Radio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
13: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
3: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
13: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
3: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
13: ¿Estás seguro?
3: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
13: Jejejeje.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Som-hi, que comencem aquesta segona hora de Rubí al dia després de l'actualitat de la nostra ciutat i a àmbit també, doncs, si podem, nacional. I ara passem a analitzar aquesta realitat. Anem a aquest escorxador amb carinyo, amb amor, per escorxar, doncs, els temes d'avui. Bon dia, Pamela Martínez.
2: Bon dia.
1: Quins temes? Parlarem alguns, perquè de vegades parlem un sol tema, dic...
2: I ja ocupa tota la tertúlia.
1: Ocupa, o a més, encara, abans... O sigui, la gent, quan es presenta, diu alguna cosa...
2: I ja comencen a fer cares.
1: I no passa fins al minut, al millor 42, que parlem el primer tema. T'ho imagina't, no?
2: Sí. Doncs avui es commemoren... avui és una data en la que es commemoren dues coses. Per una banda, avui és el Dia de la Gent Gran i a Rubí se celebra amb una jornada sobre patrimoni i un nou programa d'activitats que no sé si l'heu vist. Volem que ens parleu sobre això, sobre aquest dia que es commemora avui i com s'afronta tot el tema de la vellesa. A més, avui també és 1 d'octubre, és el 9è aniversari de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Aquí a Rubí es van fer actes ahir al vespre, que es va fer tot el tema de les torxes i es va posar la placa de 1 d'octubre a la plaça Pearson. També voldrem saber què vos pareix aquest canvi de nom, que no és oficial, però que volen aconseguir que sigui oficial, i faran una recollida de signatures per veure si ho aconsegueixen. Fa molts anys que intenten canviar. Abans era a la plaça de la nova estació i ara han passat a la plaça Pearson a canviar-la de nom. I també volem deixar sobre la taula que el govern anuncia 20.000 places residencials noves per a persones grans i amb discapacitat per a l'any 2030.
1: Sí, però té truquillo, ara ho parlarem, això de les 20.000 places. Penses, 20.000 places noves. Serà que no. Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: A vosaltres, que ho diu.
3: Gràcies.
1: Parlarem d'aquests temes a la tertúlia amb els nostres tertulians. Sol Expósito.
3: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia. Recuperada d'aquesta ja caiguda o encara tens allà que vas patir als carrers de Rubí o encara tens...
3: Aún tengo ahí la herida. Sí, aún tengo la cicatriz.
1: Parlarem, també ara. Molt. Mira, el tema justament dels carrers també va sortir ahir. Sí. Una mica vam parlar de les voreres dels carrers perquè vam parlar de la pluja. I llavors també vam parlar de com passaven els cotxes, que passaven ràpid, no? I clar, com els carrers són també estrets, doncs la gent acabava tota xopa, no? Hi havia aquí, doncs arribava tot xop, ja no per la pluja, sinó pels cotxes que passen a tota velocitat i et deixen totalment empapat. Lluís Jerez.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Si vols, o apropa't una mica més al micro, sí, o agafes el teu cos i l'apropes cap al micro. Això també és una solució. Com estem, Isidre Rubio?
5: Bé, celebrant coses, diu que avui és el dia de la vellesa, no sé què.
1: Sí, home, el dia...
5: Jo pensava que els dies eren cada dia, però que jo vellos sou cada dia, però bé, no igual.
1: Vinga, toc. Pep Adelantado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Bon dia. Conxita Gimeno, bon dia.
7: Hola, bon dia. Riu, perquè això de la gent gran, en quin moment passa? O sigui, avui... en quin moment consideres que ja ets gran?
6: Sí. Això considera un mateix.
1: Clar. Un mateix.
7: No sé si té una data concreta, però...
1: D'aquests temes en parlarem, i segur que ens passarà com sempre, que gràcies que la tertúlia és viva, doncs es va movent per diversos llocs. Una cosa, això és com els pensaments de la vida, no? Una cosa és el que tu vols que sigui la vida, ai, petit egoista, i després la vida, que és gran, com si la vida s'hagués de seguir el que tu vols en el teu pensament.
5: Avui serà el dia de la bellesa, però... també fa 9 anys que ens van apallissar, però bé.
1: El dia 1 d'octubre, ho han dit, ara parlarem també, podeu trucar al telèfon del 93588-5960, 93588-5960, us agafarà el telèfon José Malagón, que està al comandament d'aquest control tècnic de Rubí al dia, des de les 9 fins a les 12, en directe, perquè molt abans, ja ens trobem tots dos molt abans, i encara no l'aconsegueixo avançar pel matí. Ja ho sabeu, a participar, 93588-5960.
4: la tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
1: Sou l'Expositor, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Que fa dues setmanes que havíem de parlar d'un tema, al final no vam poder xerrar, però ara sí. Explica'ns primer quin és el context, perquè volem parlar també sobre els carrers i les voreres, que volies parlar d'aquest tema. Què és el que va passar perquè vulguis treure aquest tema?
3: Pues resulta que yo iba caminando por la calle Cal Príncep. Sí, Cal Príncep creo que era, o Balmes, o calle Balmes, creo que era el calle Balmes, esquina Cervantes, iba paseando, estaba cota cero porque no hay desnivel ahí, pero resulta que había una claveguera hundida, sí. Y yo metí el pie ahí y me caí.
1: Sí, y había el tap d'una claveguera que estaba
3: hundido, sí.
1: Enfonsada, estaba hundida.
3: Y entonces me caí.
1: Y no estaba señalizada.
3: No.
1: Recordem, a més, que la Sole té una discapacitat visual, però que és igual, perquè el que està exposant la Sole en una altra ciutat, hi va haver també una companya meva que va fer el mateix, va ficar el peu i va tenir una lesió i li ha durat, portava més d'un mes, perquè hi va haver tall, hi havia una zona oxidada. No és aquí, no és a Rubí, però ho vull especificar, que quan es troba alguna situació així semblant, i no, pel que sigui, perquè acaba de passar, potser, que no ha donat temps, o perquè porta dies, que també podia ser, doncs és un perill. Continua, perdona.
3: Sí, y entonces, pues nada, metí el pie ahí, yo iba casi pegada a la acera, al bordillo, que no hay bordillo, y metí el pie ahí y me caí, claro, me caí de lado, porque intenté girarme para no caer, y apoyé la rodilla, se me cayó el móvil, de hecho, la pantalla, me he dado cuenta que lo tenía en el bolsillo, llevo un cristal templado y está roto, está del golpe que dio, claro. Entonces había allí vecinos que me vieron y vinieron a ayudarme. El pie me dolía al día siguiente un poquito porque me torcí el pie derecho. Pero, y luego ya tengo ahí a mí un gimnasio al lado, que es el Curves, en la calle Cervantes, y fui ahí, que es amiga mía, y entré y le dije, oye, cúrame porque me he caído. Y entonces ella me curó. Bueno, los ciudadanos que iban por allí me dijeron que si quería llamar a la ambulancia, y le dije, a ver, no hace falta. Yo no quiero denunciar al ayuntamiento, pero sí que quiero denunciar que hay muchísimas calles que están muy defectuosas. Y yo, no solo yo porque no veo, es que hay gente que va con carrito. Conozco a dos personas que se han roto un brazo. Se cayó, una se ha roto un brazo i otra una pierna.
1: Ah, és que és el que dic. No, per això he volgut aclarir, que no és que sigui ja la teva discapacitat visual, sinó que les persones que no tenen una discapacitat visual també, repeteixo, no, a mi, en el meu cas, que conec, no en aquesta ciutat, però, clar, depèn de com sigui la caiguda, depèn de com sigui aquell bony o aquell forat que pugui produir-se en aquell moment, si no està debidament senyalitzat o perquè no fiquis el peu allà, clar, depèn de com caiguis, doncs només tindràs una raspadeta, o depèn de com caiguis, t'has d'anar i estaràs de baixa un mes o un mes i alguna cosa, no? És això el que és el més preocupant, sí. No? En el teu cas no va ser, però tu dius que sí que coneixes dues persones.
3: Que l'han operado, sí, han operado a dos persones, sí. L'han operado i otra ha tenido una la pierna enyesada i la otra el brazo.
1: Per dues caigudes en el carrer, sí. Degut a que hi havia, doncs, perquè saps el que els havia passat? Aquí, a Rubí.
3: Ah, sí, aquí a Rubí. Mm-hmm. No sé exactamente. Seguro que por el centro no, ¿eh? Porque el centro está impoluto, impecable. Pero todo lo que es, una vez sales de la avenida Francesc Macià, y hacia arriba, hacia el mercado, ya ahí ya horrible.
1: Clar, i tu ets molt conscient, perquè amb la teva discapacitat visual tu vas amb un bastó. I això significa que tu vas tota l'estona amb el terreny el vas de primera mà, i potser les persones que no tenim aquesta discapacitat visual no som tan conscients, però tu, com vas amb el bastó i aquest tacte i aquest caminar és molt important per tu, tu notes,
3: todo.
1: No? Tu estàs notant.
3: Sí, además en las aceras ya hay ladrillos levantados, entonces el bastón hace palanca y me lo clavo en la barriga. Es que claro, porque hay un agujerito que tú ahí metes el pie, menos mal que me avisa. Metes el pie, te puedes caer igual, pero en medio de la acera.
1: ¿Quién te avisa?
3: El bastón.
1: Ah, el bastón te avisa.
3: Bueno, lo noto.
1: Ah, lo notas.
3: Tengo una mano utilizando el bastón. Y la otra, si yo me caigo, no tengo las dos manos para sujetarme. Tengo que hacer virguerías para ver cómo caigo.
1: I que no saps el que hi ha exactament quan
3: claro,
1: caus.
3: Claro, lo que hay delante. O si no, en cruces de calle hay un árbol y está el paso de peatones, pero en vez del árbol está estar bordeado como está el cuadradito, lleno de tierra o de goma. No, no, está el cuadradito, hundidito, el arbolito ahí, y entonces tú cuando vas a cruzar te metes el pie en el árbol y luego dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde voy?
6: Ya te lo digo yo.
1: Clar,
6: al suelo, dos veces me ha pasado a mí. Y no tengo dificultad de
3: visual. No, si es que se habla de la accesibilidad universal.
6: Pero si estás aquello hablando con árbol, metes el pie en el agujero ese del cuadradito del árbol y al suelo vas... Porque si estàs un poc distraído... Sí, sí.
1: Anaves amb el mòbil, Pep. Cops, eh? Anaves amb el mòbil, mirant el mòbil.
6: No. Anava caminant.
1: Bueno, no podíem parlar,
6: caminant,
1: perquè...
6: Caminant, mirant endavant, a veure, i anava amb pressa, i, bueno, potser vaig calcular malament on havia de posar el peu a la vora del forat i el vaig posar dintre del forat. Però és un... Bueno, jo crec que per 10 centímetres d'equivocació a l'hora de posar el peu, no, tampoc hi ha dret que et fotis... Però, tot lo llarg, vaig caure, pam. Ja està. Això, però... a davant del Rosàs, el carrer Cervantes,
3: sí.
6: Allà n'hi ha un que allà sí. Vaig anar un dia, jo anava per la cera del Rosàs, i vaig arribar allà, una noia, amb una criatura en braços, que va caure, i allà donant allò, esquivant per la nena no donés un cop, vaig travessar el carrer, la vaig ajudar i tot això, per aixecar-se tota la història, si volia que avisessin la policia o alguna cosa, i va dir que no, que el seu pare vivia a prop i tal i qual. Però això ja ho vam parlar aquí fa temps.
1: Llavors, bueno, són situacions diferents, el quadradet que hi ha de l'arbre, del que està dient ella.
6: Sí, el quadradet de l'arbre, més o menys, el pots preveure.
3: Sí, però tiene que estar bien señalizado.
6: Ya.
3: O sea, por accesibilidad y todo eso, tiene que estar dentro, pues no, a veces le echan como una goma, una especie de goma, y eso tiene que estar...
1: Està clar que les ciutats no estan encara pensades, i jo crec que els hi queda encara... respecte a les persones que tenen una discapacitat visual, que cada vegada s'estan adaptant més, perquè cada vegada es veiem, però que, clar, queda molt, a part de com la situació en les que estiguin, les voreres, carreteres, etc. Però en quant a accessibilitat, no? Que això és algo que s'ha de treballar, perquè s'han construït no pensant en tots aquests problemes que té una part petita de la població, no? Que com que és una part petita, llavors costa encara més que s'inverteixi, no?
3: Sí, jo entiendo que somos una aguja en un pajar.
6: No, una part, qualsevol persona que vagi una mica distreta tingui 40 anys i es pot fotre de cap igual.
1: Sí, però no dic això, Em refereixo que a l'hora de fer inversions...
6: I amb vista i tot,
1: Però a l'hora de fer inversions, o parleu vosaltres, respecte al que s'hauria de millorar per a aquelles persones que tenen una diversitat visual... no es el gruix d'inversions.
6: Moltes coses.
1: Per això.
3: Es que creo que el año pasado se aprobó en el pleno una moción por unanimidad, ¿vale? Que la ha metido en el cajón.
1: ¿Quién era aquesta moció? A ver si la trobo.
3: No me acuerdo. Yo sé que se aprobó por unanimidad, por supuesto. También he de decir a favor del ayuntamiento que ha hecho cosas. Ha puesto semáforos sonoros. Sí que es cierto que el tema de la calle Mayor, el centro, está muy bien, pero queda muchísimo que por hacer y yo no veo que se avance. Yo es que no estoy viendo ningún cambio. Así como cuando inició la primera legislatura Ana María, la alcaldesa, sí que ahí hubo un progreso, ahora está como estancado. Y lo digo... porque yo voy día a día por la calle. Es que la calle San Galletá es horrible, infumable. Tú no, una acera de 20 centímetros. Los coches pasan por al lado tuyo, empinada.
6: Sí,
3: bueno,
6: sí.
3: Es horrible. Entonces, y eso lleva muchos años así. Sí, sí. Muchísimos años. Y luego, por ejemplo, ayer que llovió, los cruces, las bajadas, las pendientes que hay para cruzar, como es suelo liso... pues casi me mató. Me rebalé. A ver, pero eso no es culpa de nadie, es culpa del suelo que tienen que igual que poner con alguna estría o algo para que no rebale.
1: Mira, el 2021, Pep, el 2021, estic buscant dades, però de moment és la que m'ha aparegut, ja era un 7% dels rubinencs que tenien alguna tipus, algun tipus de discapacitat. I el 2, i eren, mira, són 300, clar, estic donant dades del 2021, segons una nota que vam fer en aquesta casa, Ràdio Rubí. 300 persones amb discapacitat visual, 346 amb discapacitat auditiva.
3: I ha augmentat.
1: Clar, perquè això és del 2021. No, estic buscant, eh? Vale. No sé si voleu dir la resta de la taula alguna cosa respecte a aquest tema.
5: Home, quan aquestes avaries o aquests problemes, si són acabats de passar, sempre pots pensar que és un accident i, bueno, pots caure, clar, no et faran una ciutat tan llisa, tan perfecta, que no et passi mai res. Ara, si porten temps, això és deixadesa. I normalment, aquí a Rubí, no és que patim deixadesa, perquè algú es preocupa, ho comunica, ho saben. El que patim és una mena de... patim el temps de l'administració. Perquè si tu dius que hi ha un bony a la cera de davant de cal no sé què, poden passar segles, perquè et diuen, bueno, ja per tant, punyeta, però és amb aquell bony que cauen. I allà el carrer Cervantes, justament a la banda de baix de tot, a davant d'allà on vivíem, hi ha una placa d'aquestes de l'aigua que està més ensorrada i a més té un moviment. És molt poca cosa, a part que fa soroll i toca els nassos, però és molt poca cosa, però suficient perquè si vas caminant t'hi entrebanquis. I ara deu fer com a mínim fa 2 anys que vaig enviar una sèrie de fotos i instàncies dient això, el dia que caigui algú llavors correrem. Doncs encara no correm perquè la gent ha caigut però la placa està igual. I dius, home...
3: El problema és que, claro, si se cae uno, luego se cae otro, ¿qué pasa? Que dices, yo pa' qué voy a denunciar nada. Sí, total, no vale la pena, pero claro, es que ya hay mucha gente que le ha sucedido esto, y no con discapacidad, sin discapacidad. Y yo entiendo que es complicado, que es una ciudad muy grande, pero, jolín, un poquito de empenta, ¿no? Que se note que hay ganas de hacer cosas. Que no se quede la moción. Creo que la moción la presentó el PP el año pasado.
1: Estoy buscando, ¿eh? Sí. De momento no la trobo.
3: Creo que se transaccionó con...
1: Ah, mira, José l'ha trobat, me diu. Del darrere, ja està. Gràcies, José. Brutal. Gràcies, José. Mira, la tenim aquí detrás. Del darrere. El PP demana l'eliminació de barreres arquitectòniques. Això va ser el 19 de setembre del 2024. El Partit Popular va presentar una moció al ple municipal del mes de setembre, la qual demanava al consistori que eliminés barreres arquitectòniques urbanes que suposin obstacles per a les persones amb discapacitat funcional, i també demanava que es garanteixi el compliment de la mobilitat urbana sostenible de Rubí. O sigui, l'eliminació de les barreres arquitectòniques.
5: Això sona molt gruixut.
1: Sí.
5: Que no dic que tot és perfecte de la cera.
1: Sí, estem
5: suposo parlant... que algú pot separar una cosa de l'altra.
6: Sí,
5: perquè, clar, les barreres arquitectòniques poden representar un problema de caldeu.
6: Sí.
5: En canvi,
3: els
5: perfectes s'arregla, o bé en paleta i pam, pam, pam. Ja està.
3: Sí, però a la hora de organitzar, de hacer algo, alguna nueva construcción o tal... Pues ahí sí que se tiene que mirar, que ya por decreto ley sí que se tiene, tiene que ser sí o sí, ¿vale? Porque hay una ley de accesibilidad universal que ahí te detalla todo, te lo desglosa todo, los nuevos edificios y todo. Però...
1: Mira, el novembre del 2025 el grup municipal d'Esquerra Republicana va anunciar una moció per avançar cap a una mobilitat plenament accessible, inclusiva a la ciutat. La proposta identificava explícitament la insuficiència de semàfors acústics, d'elements tàctils per a persona amb discapacitat visual, i demanava millores en passos de vianants, voreres, semàfors, incorporant elements tàctils i acústics. També plantejava l'elaboració d'un pla específic de mobilitat accessible. Això també hi havia un altre.
3: Sí.
1: Tot això era...
3: Lo que pasa que se queda en el...
6: Ahí va jo. O sea, tot això està bé. Un presenta una moció, l'altre presenta una moció, però estem parlant de que això va començar el 21.
1: No, la notícia que jo havia llegit...
6: El 21 hi ha l'estudi aquest de la gent...
1: Bueno, no, és una notícia de, és una notícia nostra, de Ràdio Rubí, explicant el percentatge que hi havia, el nombre de persones, que era prop d'un 7% de persones tenen aquí a la nostra ciutat, ciutat una discapacitat, ja sigui visual o auditiva. Aquesta és una notícia nostra, del 2021. Bueno. Després...
6: Notícia vostra, però que se m'entera tothom, no?
1: El 24, no? Sí, clar.
6: Inclús la gent de l'Ajuntament, inclús els dirigents.
1: El 24 hem trobat aquesta moció del PP respecte a barreres arquitectòniques i jo ara buscant també el novembre del 25 el grup municipal d'Esquerra Republicana, que ja és més el que es troben també a nivell més, podríem dir, no de grans barreres arquitectòniques, sinó de passos de vianants, de semàfors, de voreres, no?
3: Lo que pasa que eso sí que es cierto que tiene que una vez se ha aprobado esta moción, debería el ayuntamiento, que no lo sé si es así, yo, por lo que sé, creo que no hay mucha relación con el director de la agencia de Tarrasa o con la ONCE en Tarrasa, porque ahí tenemos técnicos especializados en este tema, entonces ellos tienen que asesorar también, conjuntamente con el arquitecto del ayuntamiento. Claro. Mm-hmm. Porque es fundamental, porque igual, sí, semáforos acústicos, pero es que igual no nos va bien que todos los semáforos estén sonorizados, porque igual uno tapa al otro. Entonces, claro, entonces lo que hay que hacer es empezar o iniciar una relación con la asociación específica, ¿vale? Vamos a llamarle ONCE o quien sea, y decir, bueno, a ver, señores, ¿este colectivo qué necesita? Pero que
6: sí.
3: Porque hay una mesa de accesibilidad. Una vez al año se hace una tabla de accesibilidad en Rubí más D y se habla de problemas. Y van sacando temas y tal. Pero mucho papeleo. Yo no veo que haya una evolución. Por ejemplo, llegar al ayuntamiento para mí es muy complicado, subir al edificio del ayuntamiento.
6: Sí. Ya.
3: Venir aquí a Radio Rubí es muy complicado. Porque yo cuando tengo que entrar, tengo que ir con los siete sentidos, o ya me he inventado uno.
6: Sí.
3: ¿Vale? Pues eso, tengo que ir con los siete sentidos míos para entrar. Para saber dónde está justo la entrada, porque como hay, está lleno de arena, que yo entiendo que soy una persona entre miles, que yo lo entiendo, no me quejo, ¿eh? Yo ya me busco la vida y...
1: Bueno, somos más personas, ¿eh? El 2021 ya habían 300, o sea,
3: bueno,
1: ahora
3: vale.
1: Se ve un mes.
3: Pero igual que se mueven como yo, que soy culo mal inquieto, pues igual somos menos. Pero, jolín, un mínimo, simplemente un mínimo, ya está. No hi més.
6: Sí.
3: Si jo no quiero que me lo pongan todo una ciutat
1: d'oro. En entorns tancats, clar, és més fàcil. Jo que vaig estar treballant al metro, a tot el terra està situat. Hi ha les rajoles que són d'una textura diferent, justament.
3: Sí.
1: Per això, i no només les rajoles, sinó hi ha codis QR que te va orientant, no? És un circuit tancat, però clar, és
3: sí,
1: més complicat
3: està,
1: que sigui...
3: Està con la ONCE.
1: Clar,
3: todo.
1: Però és que està molt bé, perquè clar, sí. Per la gent que té aquesta discapacitat està molt ben treballat.
3: De hecho, una de las directivas que lleva el tema de mujer y tal es ciega total, ahí en TMB. O sea que eso...
7: És que durant molts anys la mirada inclusiva no ha existit.
1: Per això.
7: No. Ha crescut
1: la ciutat d'aquesta forma.
7: S'ha
1: no?
7: construït aleatòriament al marge, això al marge, un col·lectiu que cada vegada és més gran, perquè la població està envellint, que això també no és una discapacitat,
3: no,
7: però
3: no.
7: Sí que és un inconvenient. No? Mm. I jo, a veure, vull explicar una mica la cara bé. El que s'està fent nou, almenys a Rubí, s'està fent bé. Com a usuària de cadira de rodes, us he de dir que vorera que fan nova, vorera que té.
3: Sí.
7: I un dia ho vaig dir, des de la Serreta fins a l'estació pots anar amb una cadira de rodes sense baixar de la vorera. I en canvi hi ha carrers que tens un poste de la llum al mig del carrer, que allò és impossible a pràctica. Però tot el que s'està fent nou s'està fent bé. El problema és que la gent som com som i a la que veiem una vorera rebaixada, allà aparquem. I ahir vaig tenir un parell de pitotes amb dos incívics doncs que pretenien que jo baixés amb la cadira de rodes a la vorera, perquè ells estaven aparcats enmig d'un pas de vianants, tot planet.
1: I a més tenen la raó,
7: clar,
1: o sigui, què
7: m'estàs
1: dient?
7: Ja et canses, ja, no? Penses, jo no soc... Jo, mestra jo he sigut molts anys, aquesta gent ja hauria d'estar educada. Doncs no hi ha manera. O sigui, entre que no es té cura a mantenir les coses ben posades, ben mantingudes, que quan hi ha una queixa s'arregli de seguida, se'n faci un seguiment, i que per una altra banda, doncs també la gent som com som a vegades, jo també em poso la pell de la Sole, i ara que a vegades l'acompanyo i he tingut el goig de conèixer-la, és que sort que ella és un todoterreny, i com s'ho munta.
1: I perquè... que a la Sole ha vingut plovent a saco aquí.
7: No, perquè és un todoterreny, la dona.
1: I dius... I...
3: Però, i con el aire.
1: I con el aire.
7: Com que estàs pendent del com va ella, penses, és que jo no seria capaç. És un sorteig constant, és una gincana. I això per un carrer que en teoria no hi passen cotxes. Llavors, que crec que és una mica... un

0: totalment la vista. Clar, quan arriba això té un llibre també. El que és fer-se, intentar ser autònom al principi, i tot això que et passa és duríssim. Perquè ja us dic que jo vaig recórrer, no me'n recordo quants metres, d'anar provant i d'anar... Perquè em vaig apuntar, hi havia un taller sobre això, i vaig dir, ostres, que vull saber què...
1: El dia de la discapacitat normalment se suele hacer el dia 3 de diciembre.
0: I és, no sé si no ho heu provat, però jo crec que tothom ho hauria de provar, perquè després arribi algú amb el cotxe que per on ha de passar la cadira de rodes i ocupi aquest espai. O porta la cadira de rodes amb la teva filla, amb el teu pare, sàpiguis què significa portar 60, 70 quilos allà per moure aquella cadira de rodes que vas cansat i que te diguin, no, aquí jo tengo el cotxe. Passa tu i baja-la esta, no? Guapo, això no està per això.
2: Jo m'he barallat moltes vegades. Procuro no ser violenta, però és que em surt el pitjor, perquè és que penses que no ho estàs veient, que no pots. I a sobre volen tenir la raó.
1: Sí.
2: És que a sobre no t'accepten que estan mal, que estan equivocats. És un momentito, ja... És que si vaig
1: però és que lo mío también es un momentito.
0: Exacte.
2: Sí. En fi, que no... O sigui, una mica és tot plegat, Jo, de veritat, que trenco una llança en favor de Rubí amb el sentit de que el que es fa nou s'està fent ben fet, que altres ciutats més importants no ho estan fent tan bé. Sí, penso que Rubí amb això, molt bé.
1: Però deben de hacerlo, perquè està por... Hay un decret,
2: sí,
1: bueno, una ley de accesibilidad.
2: Sí, però ho pots fer bé. Sí, tu veus tots aquests rebaixes que estan molt ben marcats amb diferents rajoles, les quatre cantonades, no només una o dues, que és el que marca la llei. Vull dir que està prou bé. El cantó, no sé, jo a Brussel·les vaig al·lucinar.
1: Bueno, és que...
2: Anar amb la cadira de Brussel·les
1: és altra cosa.
0: Clar, hem de pensar que hi ha una herència també de ciutats.
2: Sí,
0: o sigui, Brussel·les, com s'ha construït des del principi, és molt diferent que Rubí, com s'ha construït. O sigui, aquí tu vas al costat de la ràdio, intentes anar cap a l'Ajuntament i tens dos voreres que no sé si arriben a fer què.
2: No, quan, res.
0: Què?
3: Res.
0: Quan dic, Lluís, és que no m'atreveixo a dir...
3: Mitja persona.
0: Mitja persona, això, perquè te trobes l'arbre i això té bé dretat. I ara, com ho fas?
2: No, està
0: com,
2: clar.
0: Bueno, t'has de carregar el pal de la llum i has d'intentar el millor pensar, o que el millor estan pensant en dir, doncs, millor, aquell carrer hauria de ser per vianants.
2: Exacte.
4: Bueno, és el que dèiem, és el que dèiem del carrer Sant Gaietà.
1: Madre mía.
4: Carrer Sant Gaietà, la baixada, si volen fer unes aceres una mica decent, no poden passar cotxes. Ha de ser un carrer de vianants. Perquè amb les aceres que té de 40 o 50 centímetres, segons quins trams...
1: No, menys.
4: Ho amplies a un metre, que és el mínim que hauríem de considerar per cada banda... Ja no queda espai per passar cotxes al mig del carrer.
0: El que sí que hem de dir també és que aquesta ciutat, en els darrers anys, darrera dècada o darreres dues dècades, és una ciutat que està anant més cap a una ciutat que té més en compte els vianants. S'han posat, i pensem també en el centre, no?
4: Sí.
0: I el que s'està treballant també, no? De cara... hi ha una sensibilitat també de cara a les persones que estan i que passegen pel centre i que s'està
4: s'han fet millores.
0: Ara, que hi ha molt per fer.
4: S'han fet millores, però hi ha molt per fer i potser alguna prioritat podria ser desviada, no? Vull dir, en el sentit de dir m'agradaria tenir els carrers pintats de colors, m'encanta, però potser que arregli les aceres primer, dic jo. És això que vull dir jo, que no sempre els recursos, que són limitats, els recursos són limitats,
1: sí.
4: I si ho poses aquí no ho pots posar allà. Llavors, a l'hora de valorar on t'ho poso, potser hi ha algun criteri que no està prou...
0: Sí, però és que és complicat, perquè tu dius, és limitat, però és que una cosa estem parlant, jo després tindré la secció, si voleu escoltar la tercera hora, de ses il·lustríssimes, que li hem dit, d'il·lustració, i de pintors, i de sketchers, i de gent que treballa amb l'il·lustració, amb el col·lectiu Circ. Clar, també han de tenir el seu espai, no? I han de... Em refereixo... Jo crec que si intentés posar-me la pell de les... Sigui del color que sigui, de la gent que governa, deu ser molt complicat, perquè has d'intentar contentar a moltíssima gent des d'esports que t'estan demanant des de fa molts anys que no tenen espais fins a... des de col·lectiu d'esports, col·lectius culturals, col·lectius, etc. I tens el que tens. I, clar, i ho has d'organitzar.

0: organitzar, no? Però clar, no pots deixar tampoc a ningú sense res.
1: No, jo hi ha una cosa que ja ho he dit altres vegades. No crec que la ciutadania en general hagi de patir les conseqüències d'un senyor que té unes dificultats i tal i qual. Però el que sí podem és compartir les dificultats d'aquestes persones. En el sentit de dir, la festa major, la gent té ganes de distreure's. Molt bé. I s'ha de fer música, s'ha de fer concerts, s'ha de fer de tot. Bueno, hi ha grups de tots els preus. I la gent, la festa major, van a disfrutar, a saltar i ballar, i tant és que vingui un com que vingui un altre. S'ho passen bé igual.
0: Va, a veure, no és el mateix, eh?
1: No, quan, segons qui ve, venen els de fora, que no paguen impostos aquí, a disfrutar del grup que has portat de Campanilles, aquest, venen els de Sabadell, venen els Castellbisbal, tots. La festa major per nosaltres, tu, fotem.
0: Sí, però és riquesa que vinguin també. I és, no només estan ahí a la festa major, sinó que aquells dies estan als carrers, estan a petar. I estàs venent. I si aquells actes també doncs aprofites els espais, les institucions que tens, el nou casino, etcètera, fas que estigui Rubí d'una altra forma i estàs promocionant la ciutat.
1: Bueno, sí.
0: No sé què opineu vosaltres. Avui estic parlant molt. Trobo que... Escolta, Lluís...
2: La festa major em faria m'atabala molt. Perquè, en definitiva, les festes majors no la de Rubí. Jo diria que la majoria de pobles s'ha convertit a l'escenari dels grans grups musicals. I dius, molt bé, guanyeu-vos la vida, però no us quedeu la festa major. Per què cony heu de venir el dia de la festa major? Un altre dia. Però bueno, sí. Matamala. Sí.
0: Lluís, tu, no. Que no... De qualsevol dels temes que hem parlat, o qualsevol altre que vulguis treure...
3: Hi ha 30.000 temes, és a dir, que s'han parlat. És a dir, de festa major, jo sóc una miqueta un gremlin de la festa major, que no tampoc baixo massa tal, però... Jo, és que...
0: M'ha agradat aquesta definició. Jo sóc un gremlin de la festa major. O sigui, no sí. Punxeu-me amb l'aigua de la festa major, que...
3: Sí, no, però... jo ja als concerts ja no hi vaig, però està bé que estigui... És a dir, jo ja entenc aquesta por a la massificació, aquesta por de tal, però és que jo quan parlo amb gent de fora de Rubí, els dic que sóc de Rubí, ui, no és perillós?
0: Sí, això passa
3: dir,
0: molt.
3: Encara tenim aquesta malíssima fama de ser una ciutat dormitori, de ser una ciutat perillosa, de ser una ciutat...
0: De l'oest,
3: però jo he viscut aquí tota la meva vida i això no és cert. Aleshores, cal fer-ho veure, i la festa major és una manera, de moltes, de fer veure que aquí hi ha vida, aquí, si vens, no et robaran la cartera... De que aquí sí, és un lloc on hi pots viure amb B baixa majúscula. Per tant, jo no crec que s'hagués de reduir l'oferiment de festa major o fer-ho més localista en aquest sentit. Però també una cosa que jo volia dir respecte al tema de les adaptacions. Està bé que a Rubí estiguin fent totes aquestes adaptacions per a gent discapacitada i totes aquestes adaptacions, però que després de fer aquestes adaptacions cal mantenir-les. Perquè jo sé d'un carrer, que és el que jo hi visc, on...
0: Quin carrer? Es pot dir? O no? Preferiries no
3: dir-ho? Home, preferiria que no. En el món d'avui dia, vés a saber. Una senyora gran va caure, amb una heroïna i amb borda que es movia, que de fet el policia la va treure. Va anar a l'Ajuntament ràpid a arreglar-la. Van parar-se a mirar si hi havia altres llambordes en aquell carrer que també poguessin estar així? No, perquè jo segueixo caminant per allà i de tant en tant... Ui! Aquesta es mou! Ara, clar, és que gairebé has d'anar pel mig si no vols caure.
4: És que no hi ha un manteniment. Es que es lo que he dicho, que sí, que es verdad que la obra nueva se está adaptando todo y está todo genial, pero ¿y lo que no es tan nuevo? ¿Qué? Vamos a pasar calle por calle y vamos a mirar qué desperfectos hay.
0: Pues no sería una mala idea, ¿eh? Que hi hagués una mena de brigada, ¿no? Que digués, espera, anem a veure com estan els carrers o anem a fer un estudi de, que no sé si està pensat o no, ara estic parlant des del desconeixement, a l'Isidre em deia, mira'm una cara dient...
4: Yo quiero decir algo impopular.
2: Teníem una persona que cobria la feina d'aquesta brigada que dius.
0: Ah, sí?
2: Era un discapacitat que hi havia, que es deia Manel Salses, que es dedicava a anar pels carrers i apuntava què trobava. I aquí hi ha un forat, aquí hi ha no sé què... I ho comunicava a l'excel·lentíssim. No tinc ni idea si l'excel·lentíssim li feia cap cas, però ell feia aquesta feina. Clar. I l'anava fent cada dia.
4: Quiero decir algo impopular.
2: I ara podríem tenir una feina a donar aquestes noies de la Protecció Civil.
0: Les agències civils.
2: Que ajuden a moltes coses. Sí. I m'agrada l'ajuda d'això, també.
5: Perdona, Soler, que és que... té a veure amb el que estàs dient. Hi ha una aplicació on tu pots anar posant fotos i pots denunciar tot el que no és correcte. A mi m'han contestat, perquè jo sóc bastant canyera en aquest sentit.
0: Una aplicació de...
5: A l'Ajuntament, a l'APP
0: de l'Ajuntament. Sí. A l'APP de l'Ajuntament.
5: Sí, tu pots denunciar totes les desperfectes del que vulguis o el que vulguis. Pots dir, no sé, mira, en aquest carrer hem detectat que roben carteres, ja que han sortit les carteres. O aquí hem detectat que la gent ensopega molt. Tu pots posar, fer la teva denúncia... normalment et donen resposta si és viable, si no, no.
0: A l'APP Rubí Ciutat, eh? Sí. O sigui que en realitat estan convertint...
2: Seria bé donar-ho a conèixer.
5: És el
2: doncs,
5: que feia el Salsa, sí. Però ho fas tu ara.
0: Ara ho fas, bueno, millor, perquè ho fa tota la gent. Sí, envia una foto, mis incidències, no? Actualment no hi ha ninguna... No, aquestes són les mies, aquestes són les... Si jo he posat alguna. Vale, doncs, mira, doncs està bé que ho apuntis. Mira, seria tot un tema, sàpiguer, justament... com ha anat aquesta evolució, com funciona. Mira, és un tema que vaig a sol·licitar també, veus, per una entrevista. Moltíssimes gràcies, també. Que són les 10:41, 41 minuts, 42 minuts que ens hem menjat ja sense atacar el primer tema que havien dit, que ja ens torna a passar, i això m'encanta, eh?
4: Por último, Toni, lo impopular. Venga. Lo impopular que se me van a echar la gente encima.
0: Impopular, segur?
4: Bueno, no lo sé, para mí...
0: Venga, a ver.
4: Bueno, para mí no. Quiero decir que hay mucha gente, pero mucha gente que está cobrando ayudas por X motivo, ¿vale? Pues esas personas que no están haciendo nada, que se dediquen a pasear por Rubí y mirar qué hacerás ahí mal, que... entre otras cosas.
0: D'aquest tema hem parlat també... Bueno, no sé si et refereixes al mateix o no. Ja he trobat el tipus d'incidència. Està molt bé. Ah, ja ho he trobat, eh? Es diu incidències.
5: Sí, si ho trobo. No sabria dir exactament on, però jo n'he fet servir diverses vegades.
0: Sí, mira, si aneu, ara anem aquí, eh? Es diu incidències i tu et situa, has de tenir el GPS, et situes sobre allà, tu li dius el tipus d'incidència, altres carrer, clavegueram, enllumenat, escombraries, mobiliari urbà, neteja, passis, jardins, residu perillós a la via pública, vale? Per exemple, li vaig a dir el que te va passar a tu, que era clavegueram, cataclac, clavegueram. Et convida a fer les fotos, perquè facis la foto, la puges directament i després ja poses les teves dades personals i hi ha un tema també aquí pel detalls de la incidència perquè puguis explicar quatre coses. També, o sigui que està
2: bé, moltes gràcies, Conxita. Com es troba això?
0: A l'aplicació Rubí Ciutat.
2: A rubí.cat incidència.
0: No, aquí. Hi ha una aplicació al mòbil que es diu Rubí Ciutat. Aquesta. Una app. Uh-huh. Una app.
2: Rubí Ciutat.
0: Llavors, a la primera pantalla hi surt un menú que està per diferents espais i llavors, per exemple, hi ha agenda, aparcament, Rubí Maig, destacats, telèfons d'interès, notícies, l'alcaldessa als barris, Rubí Cultura, coneix Rubí i si baixes una miqueta, no cal, una mica, només una mica més, incidències. Tens un triangle en vermell perquè tu ja... allà posis totes aquestes coses.
1: Molt bé.
4: Lo provaré para ver si es accesible con mi programa de voz.
5: Jo n'he posat 3 des del mes de maig cap aquí.
0: I t'han respost les 3?
5: Sí. Si no tenen sortida, també t'ho diuen, eh? Però si poden fer alguna cosa... I de fet...
0: I s'han fet alguna cosa d'aquestes?
5: De les 3, 2.
0: Ah? O sigui que... Bueno, o sigui que això...
1: El que hem de fer és divulgar-ho, que la gent ho sàpiga... I anar motivant a la gent a que participi de la
0: jo m'he apuntat per fer una... Ara estem fent publicitat perquè vinguin també els de l'Ajuntament, ho puguin explicar.
5: La volen promoure, perquè alguna vegada que jo he fet una denúncia o un advertiment per una altra via, et demanen que ho facis per aquesta via.
0: Clar, a més serà molt interessant saber de quines incidències està escrivint la gent a través de l'APP de Rubí, quines són les que hi ha més, les que més es sol·liciten, quines són les que es resolen, les que no, per què, etc.
5: Sí, sí.
0: Jo crec que és una entrevista que pot ser molt interessant. I el que deies de les ajudes, ahir vam estar, bueno, portem ja dues setmanes també parlant de les ajudes també, que no sé si et refereixes al mateix que estic pensant jo, però sí que hem llegit, perquè ja han sortit en diversos temes, llavors no sé si et refereixes a diverses, no has especificat, a les persones podent rebre ajudes, però jo sí que em vaig preparar doncs uns papers, perquè jo crec que els temes que sortiran, que acabaran sortint aquest any, respecte a les ajudes, qui rep ajudes i qui no rep ajudes, de quin tipus d'ajudes estem parlant. I si voleu, ja ho farem, si voleu vosaltres, ho parlem el dijous que ve, per ara són 45 minuts, i a veure si encetem per almenys un...
1: dels que portes preparats.
0: Un dels temes que hem dit, almenys, però que sí, m'encanta sí. Que passi això. O sigui, ens està passant a les tertúlies que estan totalment vives. I és meravellós.
1: Sí, sí.
0: No? Que és amb els temes que surten, en xerrem. Vinga. 93-588-59-60, si voleu participar. 93-588-59-60, per posar, com ha fet avui la Sol Exposito, qualsevol tema que vosaltres creieu, nosaltres en parlem, si us voleu sumar, perfecte, si voleu posar algun altre, perfecte, sou molt benvinguts i us tractarem amb tot el carinyo que mereix la vostra, que participeu i que aquesta és la vostra ràdio, no? Que Rubí, que celebra el Dia de la Gent Gran, avui, amb una jornada sobre patrimoni, hi ha un nou programa d'activitats, el lema d'enguany, a mi m'ha agradat molt, perquè m'ha recordat una miqueta. Ara penso en el Pep i penso també a l'Isidre. Ens jubilem de la feina, no de la vida.
4: No. Muy bonito.
2: Com a lema és perfecte.
4: Sí.
2: La conferència que fan em preocupa més perquè diu parlem del patrimoni.
0: Sí. L'acte institucional tindrà lloc al casino, presència de l'alcaldessa, responsables de l'àrea de serveis, punt central de la trobada, allà de la conferència El teu patrimoni i les teves decisions, que es fa amb l'EUR, l'Associació de la Gent Gran, i tractarà aspectes legals i econòmics sobre els quals sovint falta informació, com testaments, herències, donacions en vida, rendes vitalícies. I vam parlar d'això, el dilluns vam tenir el Consell Consultiu de la Gent Gran aquí, a l'Elvira Altisent, i que va venir acompanyada, però clar, parlava de que surt moltes vegades, ells tracten moltes vegades amb aquests temes, no? I que justament per això sortien, no? Perquè, clar, han de prendre decisions patrimonials que tenen una rellevància i són moltes les preguntes, no? I que per això doncs faran aquest tema i després acabarà amb una rondalla de Rubí, un petit refrigeri ofert per l'Ajuntament amb música de Miquel Fernández i també, deixem-me que us digui que a partir d'aquest dilluns s'han obert les inscripcions per al cicle municipal Gaudeix de la Vida en Gran per a veïns i veïnes més grans, valga la redundància, de 60 anys. Sortides culturals, exercici, tallers de creativitat, formació en competències digitals com el ChatGPT i tot això. S'ha obert inscripcions a partir d'aquest dilluns. Parlant. Gent gran, gent no tan gran, gent gran, no, gent gran i gent gran que som en potència si tenim la sort d'arribar amb salut.
4: Es que yo lo veo muy mal, el eslogan está muy bonito, pero claro, yo me siento un poco identificada. ¿Qué? Me he jubilado de la feina,
0: sí.
4: Pero no me he jubilado de la vida, pero es que yo soy muy joven, entonces a mí ahí no soy gent gran aún.
0: Vale, ens jubilem de la feina. Bueno, no te l'eslògan és ens jubilem de la feina, no de la vida.
4: Ja,
0: sí,
4: però,
0: tu ja no, tu
4: però
0: no
4: te. Això és de la gent gran.
0: Això sí, això és pel Pep, per l'Isidre.
1: No, el Pep no s'ha jubilat de la feina, eh.
0: Ah, no t'has jubilat de la feina. Vinga, Pep.
1: No.
0: Encara no, és veritat, et queda no gaire, no?
1: No, jo continuo treballant. Jo tinc un negoci que és un despatx meu, de representació, i porto unes empreses italianes de temes de paviments tècnics. I, bueno...
0: Fes el paviment B.
1: Paviment tècnic.
0: Ah, tècnic, perdó.
1: I són aquells que s'aixequen de terra i es foten les conduccions per sota i van deixar...
0: Bueno, que ho tapin per oficines, després bé.
1: Per oficines.
4: Això, que ho tapin bé, que no quedi... No,
0: cuidado, eh? A veure, si, a veure si va caure en un paviment tècnic.
1: En definitiva, que jo, vull dir, van passant els dies...
0: En definitiva, passo, passo. A veure, el paviment tècnic on era? On vas caure?
4: Van passant, Itàlia, no, ha dit?
1: Van passant els dies... D'Itàlia, sí. Van passant els dies i vaig, jo continuo treballant. I què passa? Pues que estic amb jubilació activa, que se'n diu.
0: Bueno, avui entrevistem a les 11:20 a Cal Martori, el Manel Martori, el tindrem aquí, sí. Que acaba, bueno, tancarà la seva botiga, baixa persiana.
4: Ah, sí?
0: Està en, bueno, una jubilació activa, però té 77 anys, l'home.
4: Mare meva.
0: L'entrevista.
4: Ja és hora,
1: pues ja està clar, 78 en tinc jo.
0: Mm-hmm. Per això. Per
1: dir, llavors jo continuo pagant una part del que és el rebut d'autònoms, mm, i cobro la meitat de la pensió. Mm. I puc continuar treballant.
2: Està bé.
0: Tu, un altre home molt viu, absolutament. L'Isidre,
2: no, ves, aviam. El lema aquest de que no em jubilo de la vida. La vida ja et jubila tota sola. No,
1: sí, tant,
2: que
1: i tant.
0: I quan menys t'ho esperes, sí, ja. No avisa.
2: Va venint, no? I llavors a mi jo aplaudeixo aquest afany que hi ha. I aquest servei, que significa oferir una mena de distraccions, de viatges, de sortides, de no sé, sí, què. El que passa que n'hi ha que ja no ho podem fer servir, i llavors doncs dius, bueno, no, jo no m'he jubilat, però la vida em diu, ja no et toca. Vull dir que és qüestió, sí, sí, d'anar a fer el que bonament es pugui, i tampoc, sí, fer grans, sí, lemes, perquè,
1: sí, sí,
2: aquí demà passat no hi som. Vull dir que...
0: En qualsevol, sí, sí, moment no hi som, ja no només perquè puguem ser grans o no, que són tots en potència gent gran, si arribem a ser, sinó perquè la mort et pot sorprendre en qualsevol moment.
4: Sí.
0: No? I això...
1: Sí, sí.
4: Jo espero llegar a ser gent gran, això. Molt gran, molt gran.
0: Que aquest dimecres es va celebrar el 9è aniversari de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre aquí, a Rubí, avui som 1 d'octubre, doncs hi van haver uns actes de commemoració de l'1 d'octubre a Rubí, per recordar, doncs, aquest referèndum. Organitzat per Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Consell de la República... El lema, 1 d'octubre, van votar independència, que no sé si és tan brillant, com l'altre. A mi l'altre em sembla més brillant.
4: No, mucho.
0: Els actes es van iniciar a 9:15, amb la concentració dels participants, la marxa de torxes, i al voltant de 9:45, doncs es va fer una lectura del manifest, col·locació d'aquesta placa de l'1 d'octubre, col·locació no oficial, que és important, que anirà, bueno, van acompanyat de coca i moscatell. 1 d'octubre. Mm. No sé si voleu dir alguna cosa a
4: Lluís. La
0: plaza Lluís.
4: Pearson tiene que seguir siendo plaza Pearson, porque el 1 de octubre no representa a todos los ciudadanos de Rubí. En, bueno, mi opinión.
1: D'acord. Hi ha hagut molts anys que també hi ha hagut una sèrie de noms que no representaven a tots els ciutadans de Rubí. Bueno. I ens els hem hagut d'empassar. Vull dir, si ara toca algun,
4: ara,
1: si ara toca algun, jo no vaig de superindependentista ni llets, eh? Jo no he sigut independent, jo he sigut nacionalista durant molts anys. I vaig començar a decantar-me cap a l'independentisme a partir de que a l'Estatut del 2006 va haver-hi uns senyors que el van portar al Constitucional i van començar a retallar, i van dir, si haguessin sigut prou intel·ligents i haguessin deixat l'estatut aquell tal com estava...
0: Amb Alfonso Guerra, que va, deia, que es va escapçar, com, no sé l'expressió que va fer utilitzar, però va ser una...
1: L'hem el cepillau.
0: El cepillau.
1: Sí, perquè per ells allò, el ribot, mm, és un cepillo. Mm. Doncs, a partir d'aquell moment, no jo, no. En aquell moment, si haguessin fet, haguessin sigut intel·ligents els que manaven, i haguessin fet una... haguessin convocat un referèndum en aquell moment, amb prou feines hagués sortit un 30% d'independentistes. Amb prou feines. Ara, a partir de impediments, pegues, maltractes, diguéssim, desconsideració i tota una sèrie de coses, doncs va arribar a on va arribar el dia del referèndum. Mm.
0: Anem a Lluís Jerez. Gràcies per les mirades, eh? Perquè està la de la Sole que diu, amb tota la seva raó, escolta, això és d'una part dels catalans, mm-hmm, i no de tota la part. Vale. Tu el que estàs dient, escolta, és que va arribar a l'Estatut, va arribar allà escapçat, no?, el 2006, això. Lluís Jerez.
1: Aprovat pel Congrés, o sigui, pel Parlament, pel poble, per un referèndum a Catalunya, aprovat pel Congrés dels Diputats, coño. I no va servir, pues això tampoc està bé, no sé com dir-te.
4: Fue una estrategia política.
1: Sí, todo son estrategias políticas. Yo me ciño a los resultados, Sole.
4: Divide y vencerás.
1: Los resultados.
0: Anem a Lluís, ja, perquè això m'agrada, perquè són diferents mirades, i és veritat. I ja, totes aquestes mirades, cadascuna té la seva veritat.
3: Sobre el llegat de l'1 d'octubre, sí que estratègia política, hi va haver una estratègia política, però l'estratègia política era que intentar estar sempre en procés d'arribar a l'1 d'octubre sense arribar a l'1 d'octubre. Això és un altre meló que el processisme, que podria parlar per extensió. Sobre el tema del nomenclàtor, bueno, tenim un carrer Sant Miquel, tenim un carrer Sant Pere, tenim un carrer Sant Jaume, tenim un carrer Sant Gaietà. No tothom a Rubí és cristià. Aquí, bueno, els temes de nomenclàtor van segons, no sé exactament, no tinc aquí els criteris. Mm-hmm. Plaça 1 d'octubre, bueno, 1 d'octubre passen moltes coses. Podria ser el meu aniversari, de fet és el meu aniversari, l'1 d'octubre.
0: No, felicitats.
3: Gràcies.
0: Felicitats.
3: És a dir,
0: és avui el teu aniversari.
3: Una plaça dedicada al meu aniversari, hosti, jo encantat, eh? Però...
5: doncs et van muntar una festa.
0: Plaça 1 d'octubre, Lluís Jerez.
4: Exactament. No,
3: Lluís
4: Jerez.
3: No, plaça 1 d'octubre, doncs mira, és un dia.
0: Es pot dir.
1: Jo crec...
2: No, penso que va ser un dia important. Avui la decisió.
0: Espera. Li cantem l'aniversari i anem ara a l'Isidre, va.
2: No, jo penso que va ser un dia important, va ser un...
3: No.
0: El Lluís ja s'ha posat vermell, diu, no,
2: mira. Va ser una decisió important de la gent, de molta gent del poble.
0: Està com un tomàquet, el Lluís, perdó.
2: I va voler manifestar-se un crit de llibertat sense armes.
1: Sí, sí.
2: I penso que era una cosa que es podia escoltar.
1: I tant.
2: Ara, si no te l'escolten, almenys després que no vinguin a pagar-te, et dius, escolti, perdoni, pensàvem que podíem parlar de coses i podíem haver parlat. Ara, clar, a partir de que et diuen a por ellos i vindran i faran més coses i algú anuncia que hi hauran morts, certament la voluntat d'independentisme no arribava tant. Jo diria que la majoria de gent va dir morts no.
1: No,
2: perquè
1: no,
2: poden
1: no,
2: ser de casa. Claríssim. I no estic disposat a portar-los a morir.
0: Mira, la plaça de l'1 d'octubre de Ràdio Rubí, la dediquem a l'aniversari de Lluís Jerez.
2: Això podria ser,
0: això sí, posem aquí una placa imaginària.
2: Perquè per l'altre motiu, oficialment no la posaran.
0: Felicitats. Per què he dit alguna cosa?
3: Per què faig la menció?
0: Moltíssimes...
4: Jo proposo Isidre Rubió, la plaça Isidre Rubió.
3: Això sí.
4: Que ha fet molt per Rubí.
0: Ah, bueno, sí, va, espera't. No, Isidre va tenir tot un programa, que el se'l va dedicar, tot un programa
4: sí,
0: de tertúlia.
4: Sí, pues bueno, però és una plaça.
2: El 1 d'octubre, per mi, passa al davant.
5: A veure, no, és incompatible.
0: Bueno, perquè és l'aniversari del Lluís, ho entenc.
2: Home, també, posem llança petita, però li posem, va.
0: Vinga, som-hi, que ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, Sole Jiménez.
1: Avui hem quedat en cada curta.
0: Sole Expósito.
4: Adéu.
0: Sole Jiménez, saps qui és Sole Jiménez, no?
4: Sí, la cantant. Presuntos Implicados.
0: Presuntos Implicados, que té un tema xulíssim. Mira, un dia llegirem la lletra, mira això, amb el canca, també, que és brutal, que jo poso lletres i abans ho he estat mirant, és xulíssima.
4: Lo que passa que jo canto peor que la Sole.
0: Que hem de marxar. Sí? No, bueno, ja...
4: No,
0: és
4: faré.
0: En blanc, és en blanc, al principi. Lluís Jerez.
3: Moltes gràcies.
0: Que ho gaudeixis molt.
3: Gràcies.
0: Isidre Rubio. Sí.
2: Així bé, Pepa celebreu el dia.
0: Pep Adelantado.
1: Bon dia a tothom.
0: I bon dia i Conxita Giménez.
5: Adeu.
0: Moltíssimes gràcies. Continuem ara, després de l'informatiu, tercera hora.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, Rubí. Compta amb un nou recurs d'aigua no potable per als serveis municipals. La recuperació de 3 pous a les urbanitzacions de Can Mir permetrà extreure uns 600 metres cúbics d'aigua diaris que es destinaran a la neteja de carrers i al rec de parcs i jardins. Les instal·lacions, que ja estan operatives, tenen com a objectiu reduir el consum d'aigua de xarxa i preparar la ciutat per afrontar noves sequeres. Les obres de rehabilitació d'aquests 3 pous de Can Mir començaven a l'abril amb un pressupost d'uns 126.000 euros, finançats en part amb fons europeus PERTE. Tot i que aquesta aigua recuperada no és apta per ús de boca, rep un tractament previ que permet utilitzar-la en la neteja de clavegueram i també en el rec d'arbrat. Això permetrà estalviar aigua potable domèstica. Aquests 3 pous se sumen al que ja funciona al carrer Mallorca des de l'any 2024. El Departament de Salut ha fet públic l'informe sobre el registre del document de voluntats anticipades corresponent al 2025, un informe que indica que cada vegada es demana més. De fet, el Vallès Occidental és la comarca amb la taxa més alta de documents registrats a tot Catalunya durant el 2025, concretament 1.594. I al nostre municipi trobem la mateixa situació. Entre el 2002 i el 2025, a Rubí s'han registrat 1.452 documents de voluntats anticipades. El 2025 va ser, sens dubte, l'any amb més registres a Rubí, un total de 296 en comparació amb el 199 de 2024. L'any 2002 hem de dir que es va crear el registre específic per inscriure aquests documents a Catalunya. El DBA és un document legal que permet a una persona deixar per escrit les seves preferències sobre els tractaments i les actuacions mèdiques que vol rebre en el futur, especialment quan aquesta persona no pugui expressar la seva voluntat.
3: En esports, l'Hockey Club Rubí, 100 patins, mira cap a dissabte. El conjunt masculí recupera la primera jornada a les 6 de la tarda a la pista del Tres Cantos. Un isca cita del cap de setmana. Les noies marxen cap al Mundial a Paraguai. I en voleibol, el Club Vòlei Rubí Femení estrena partits a casa davant del Viladecans. Dissabte a les 7 de la tarda, els nois jugaran diumenge a Cerdanyola a les 6 de la tarda, mentre que en handbol estrena Can Rosés en l'actual temporada. Primera jornada en segona catalana, el 20 i rebrà diumenge a 1:15 al Andrei.
2: De moment això és tot, tornem amb més informació com sempre en una hora.
1: Ràdio Rubí, notícies.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Bueno, jo crec que no tindreu dubtes de com es diu aquesta cançó. Ho he dit tantes vegades que la podeu trobar. Però de qui és i com sona per poder-la escoltar després de la secció de llibres a la carta que tindrem, després l'entrevista a Manel Martori. Hi ha persianes que quan baixen tanquen molt més que una botiga. Doncs Cal Martori, que forma part de la història comercial de Rubí des de finals del segle XIX, que té 77 anys, baixa la persiana, escoltarem aquesta part de la història nostra. I després parlarem d'il·lustració, perquè dibuixar, més de ser una forma d'expressió artística, és una forma de relacionar-nos. I aquí tindrem a la Rubin Sketchers i, a més del col·lectiu Oltra, del col·lectiu Circ, a la Mireia Oltra. Us deixem amb l'entrevista que vam gravar de la secció de llibres a la carta, perquè és una entrevista que fem amb l'Ombra i lectors al tren, que poden venir justament quan tanquen la llibreria a l'hora de dinar. Gràcies per l'esforç.
1: Rubí al dia.

0: Anem a viatjar, perquè els llibres tenen aquesta facultat de fer-nos viatjar amb la imaginació, amb les paraules, amb les frases, amb les situacions, amb els contextos. I ho fem cada setmana, i aquesta setmana és estrena de una persona que ens fa viatjar i la mare d'una altra persona que també ens feia viatjar i que viatja molt d'una altra forma diferent que ara ho explicarem. Montse Marcet.
1: Hola,
0: bon dia. Uau.
1: Quant temps. Molt contenta de tornar-se aquí.
0: Quins bons moments passàvem també?
1: Ens ho passàvem molt bé, sí. Rèiem molt, ens divertíem molt. Jo aprenia molt de la Marina, o sigui que moltes ganes de tornar.
0: Sí.
1: Ara aprendré de l'Alba, estic segura.
0: La Montse Marcet de la llibreria Lectors al Tren, que ens portarà doncs, també cada dues setmanes doncs, aquestes recomanacions per d'aquests llibres tan especials que, a més, quan els mires i els vas fullejant, són d'aquells llibres que també, com tot, que s'ha de mirar de poc a poc i de forma lenta perquè estan plens de detalls. Que aquest any no estarà la Marina Porres, sinó estarà la mami de la Marina Porres. A la Marina li enviem una abraçada gigantíssima, que és l'Alba Martí, també de la llibreria L'Ombra.
2: Sí.
0: Què tal, Alba?
2: Bon dia.
0: Bon dia. Tu t'estrenes?
2: Jo m'estreno, sí.
0: Però havies fet alguna vegada això de la ràdio o no?
2: Jo no he fet ràdio mai.
0: Ni ràdio? O sigui, bueno, estàs seguint també una mica l'escena de la teva filla, ara.
2: No, la meva filla fa el seu i com que ho feia molt bé, jo li deia cap a la ràdio, i bueno, molt bé, ho feia millor que jo, pues li deia cap a la ràdio, i però bueno, les coses de vegades canvien, hi ha intervals de temps, i bueno, espero fer-ho el més digne possible.
0: La teva filla ho fa molt bé, és poc. Ja pots estar orgullosa, com a, ja se't noten els ulls.
2: No, bueno, són una generació que han estat educats també d'una altra manera. Jo crec que, bueno, hi ha gent que té més facilitat que altra, però, bueno, és una altra generació amb que no els hi fa... Bueno, hi deu haver de tot, però... en aquest cas, més valents que jo.
0: Bueno, és que som d'una altra generació, eh? O sigui, més o menys estem aquí...
2: Jo segur que sí.
0: Doncs tindrem les recomanacions de la llibreria L'Ombra. Anem a començar. Ara ha estat una mica així la presentació. I comencem per la Montse Marcet, que és la més veterana en això.
1: Em segueix fent impressió el micròfon, per això.
0: Però sempre, bé, sempre, és que sempre.
1: Sí, fa por. Però bé, jo miro els llibres i llavors m'oblido de tot, i com que us porto unes meravelles fantàstiques, doncs ens ho passarem molt bé. Mireu, començo amb un àlbum que es diu Bibliotecàries a cavall. És un àlbum que és una mena de híbrid entre coneixements i literatura. L'autora és la Concha Passamar. La Concha Passamar és una excel·lent il·lustradora que ella va començar... Bueno, de fet, ella es va llicenciar en Història i es va doctorar en Lingüística Hispànica. Ella és professora de la Universitat de Navarra. Wow. I va començar a dibuixar com per distreure's. Però, clar, amb els coneixements que té i amb tot el bagatge cultural que arrossega, a la que ha practicat una mica de dibuix, que ja tenia traça, ha fet unes meravelles fantàstiques, no? I un dels llibres que a mi em té el cor robat és aquest Bibliotecàries a cavall, que ella l'ha fet íntegrament, tant el text com la il·lustració, i que ens parla d'aquelles dones que que després del crac del 29, per aconseguir una feina i poder tenir un sou que portar a casa a la família, perquè els homes estaven treballant a les obres i construint, i les dones es van quedar a casa a càrrec dels infants i dels avis, sense recursos. Llavors es va crear un projecte que es deia New Deal, que va donar feina a les dones feien de bibliotecàries a cavall. I aquestes dones anaven amb els cavalls carregades de llibres a portar llibres a casetes, granges que estaven aïllades del món, que no tenien accés a la literatura, als llibres, als manuals de fer com construir un pou o com reparar un motor que s'havia trencat. Llavors, aquest llibre meravellós que està escrit d'una manera superpoètica i literàriament exquisit, per mi jo crec que és una meravella veure les il·lustracions, però és un gust llegir. Us llegiré només aquest trosset. En un lloc i en un temps en què no només hi havia escassetat de lletres, sinó també de pa, fins i tot de camins, serien dones les que per corriols serpentejants, plens de fang a la primavera i de neu a l'hivern, s'encarregarien de dur llibres allà on fossin necessaris. A mi que em posa la pell de gallina, aquest llibre.
0: És clar, imaginar-se el que... Per això són les bibliotecàries a cavall, no?
1: Exacte.
0: Pel fet de portar aquests llibres, que vingués... Bueno, que fos aquestes dones... el pes que deuria suposar també
1: i el perill, llibres,
0: el perill. A cavall
1: i tant era que plogués, que fes vent, que fes un sol abrossador, com estigués ple de neu. Elles sortien cada dia a portar aquests llibres doncs a les famílies, i no només portaven llibres, perquè portaven notícies, petites novetats que la gent aïllada no coneixia, i van ser estimadíssimes per tots els nens i els adults que els esperaven cada setmana o cada quan toqués que hi arribessin.
0: Uau, pels boscos imponents i solitaris de Kentucky, la bibliotecària començava la seva ruta a Trinc d'Alba i no tornava fins a haver-la completat. Recorria la regió al llarg de tot l'any, en condicions a vegades molt dures. Ni la neu ni els temporals eren excuses per quedar-se a casa. De fet, algunes persones que vivien fora del seu recorregut també sortien a esperar-la, i ella no podia fallar-los. Fes el temps que fes, sabia que algú l'esperava sota un arbre, en una cruïlla, en una cabana o en una pobra escola rural.
1: El poder dels llibres.
0: Uau, això els converteix en tresors, també.
1: Sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Cada llibre que arribés a una família devia ser...
1: Era,
0: i la il·lusió,
1: era una festa.
0: Eh?
1: Sí, era una festa. De fet, les esperaven amb molta alegria, perquè llavors fins i tot hi havia famílies que no sabien llegir i ella els hi llegia en veu alta, aquells llibres que els hi portaven. Bueno, jo crec que són unes figures molt, molt a reivindicar. De fet, són els actuals bibliobusos. Els bibliobusos venen d'aquí, no? Però en aquell moment en què hi havia escassetat de tot, i que eren moments molt durs, jo crec que els llibres van portar molta llum a totes les cases.
0: Sí, però estàs dient de portar un llibre, nevi, faci tempesta, sobre un animal, el cavall, saps? Amb tot el que significa, ni GPS, ni no res.
1: No,
0: o sigui,
1: no.
0: Déu-n'hi-do, uau. Que xulo, no?
2: Molt bonic. Molt bonic, no el coneixia, i les il·lustracions són molt
0: bonicades. Sí, jo quan ho he vist, sí. I tu has dit, no? Bueno, que començava a dibuixar i pensava, buah, quina evolució, perquè la portada és preciosa i a més plena de vida, perquè és justament un cavall que veiem pel darrere, amb aquesta bibliotecària que la veiem pel darrere, i amb un bosc i una muntanya, amb aquest bosc que significa també la vida, no? Que simbolitza aquesta vida, tot amb el color verd que predomina, no? Uau! Alba, quin és aquest primer llibre que ens portes? A veure.
2: Bueno, jo el primer llibre que us porto no me n'he pogut estar. Se'n parla per tot arreu. No és que serà cap sorpresa per ningú que estigui escoltant la ràdio, la televisió, tot, i és el del...
0: El fill de l'oligarca.
2: De Patrick Radenkiff. I és una novetat que ha sortit aquesta setmana. Però per mi és un autor que m'agrada moltíssim. Jo l'espero cada setembre, quina novetat porta, que des de fa 3 o 4 anys en treu una, i està editat en català per Editorial Periscopi i amb traducció de Ricard Gil. Ell té diversos llibres i en tots ens fa com una investigació sobre algun cas que per mi són desconeguts, sobretot aquest últim, que és un noi de 19-20 anys que a casa seva es troba en un dia que no apareix. I a partir d'aquí la família fa una investigació, què ha passat amb aquest noi que acaba apareixent mort. Però això li dona una excusa per explicar-ne tot el trasbals, una societat de finals de segle XX a Londres, la importància del Tàmesis a Londres i la investigació sobre la família i els amics del noi, i és un... escriu molt bé i trobo que és fantàstic.
0: Què és el que t'agrada molt del que hagis mirat, llegit?
2: Suposo que és que sap escriure sempre deixant-te una mica d'incògnita, t'explica sempre de seguida el fet, però sempre deixa fils perquè tu vagis seguint la lectura. I el trobo fantàstic.
0: Doncs aquest fill de l'oligarca, aquest llibre recomanat.
2: És molt important, trobo que és molt important l'estudi que fa de final de segle XX a Londres ciutat, com es transforma la ciutat, com es transforma, com havia estat habitat el riu, sí. I com també la societat anglesa ja des de dalt políticament fan uns canvis perquè la gent que té diners pugui accedir a comprar propietats, això els porta en els oligarques i a les mentides d'aquest noi.
0: Sí, hi ha tota una evolució també de la història d'aquesta part de la trama que està també doncs, vinculada amb aquesta oligarquia, amb aquest riu, amb aquesta societat també, no? Que a lo millor, no ho sé, jo no ho he llegit, però quan ho explicaves em donava la sensació, no, d'aquesta evolució, com si fos un personatge més de la trama, no? Que va evolucionant.
2: La ciutat i els altres personatges del llibre. Aquest senyor va... El primer llibre que jo vaig conèixer era un ambient que es deia No diguis res, que era sobre els fets que passaven a...
0: Això ho deixes en background i en sortirà, eh?
2: A Irlanda del Nord, Belfast, que jo em va sorprendre molt perquè jo me'n recordo quan era petita que engegaves les notícies i sempre sortia un atemptat a Irlanda del Nord. I, això va quedar fos i ell explica un cas d'uns fets, i aleshores també, com que és molt bo explicant, segueix l'evolució i ens porta pues, a personatges que, per exemple, teníem qualificats d'una manera que llegeixes el llibre i dius, carai, aquest senyor no
0: corresponien només a la visió que tenim de fora,
2: sí,
0: de la imatge que tenim de fora.
2: Sí, baixa del pedestal on el teníem, no? I ho explica molt bé, ho argumenta molt bé, tampoc sóc coneixedora com per rebatre'l, o sigui, però que amb tots els llibres t'explica aquests fets. I volia comentar un que no és tan conegut, que es diu Canalles, que aquest va sortir l'any passat, i explica diversos casos de diversos casos, no és una novel·la completa, són diferents relats, i ell explica en aquest llibre que ell fa les investigacions a partir de demanar entrevistes als personatges que surten en aquest llibre, i si la gent a qui li demana no li concedeix, llavors entra a fer una investigació i és el que escriu.
0: Ah,
2: i és
0: que
2: molt interessant.
0: Sí, que hi ha al darrere de què està passant això, i llavors tu vas descobrint, no?
2: Sí.
0: Per què? I va tirant, suposo, de la trama, no? Del que
2: de la
0: sigui,
2: trama,
0: del
2: o sigui, és un periodista que suposo que aquest llibre són diferents articles que han recuinat aquí, però que és molt interessant.
0: És que és una altra forma de deixar aquest, el que es diu, no? Aquell hangout, no? Aquella cosa que et fa seguir llegint, no? I ara aquest, i te descobreix una altra, i aquesta et porta una altra,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Que és el que tu deies també aquest llibre, no? Deixa sempre amb aquest que diuen en audiovisual, el hangout. Doncs no ens queda gaire temps, ens hem menjat el temps ràpidament en aquesta primera secció. que hem passat per les bibliotecàries a cavall, aquest llibre preciós, i les recomanacions que ens ha fet la Montse Marcet d'aquest llibre, i les recomanacions de l'Alba Martí, de la llibreria L'Ombra, amb el fill de l'oligarca, i ara parlaven també de Canalla, no? Era el títol de...
2: Canalles.
0: Doncs, estimats i estimades, gens de canalles, doncs moltíssimes gràcies a totes dues, i ens tornem a escoltar d'aquí a dues setmanes, doncs, amb més llibres.
1: Gràcies, fins a la propera.
2: Gràcies.

A vegades la nostra vida ens deixa cansats de mirar cap enrere i arriba un moment en què, sense esborrar el viscut, toca deixar anar allò que encara dol, respirar, aixecar la mirada, començar a gaudir, encara que siguin d'alguns moments, i tornar a fer camí cap a un lloc més a prop de la il·lusió. Perquè hem conegut molts més moments de llum que no pas d'ombres, d'aquests que un guarda per sempre, d'aquests moments de llum. Doncs potser arriba el moment de dir-nos baixet, baixet, però amb tota la força del món, ja està bé de carregar amb dolor, amb culpa del que podries haver fet millor, ara em toca a mi. La lletra que hem llegit a partir de les 11, Elena Rose, me lo merezco.

0: Temps era temps, perquè hi ha persianes que quan baixen tanquen molt més que una botiga. Cal Martori forma part de la història comercial de Rubí des de finals del segle XIX. Manel Martori, 77 anys, està posant punt final a tota una etapa. Volem parlar d'història, d'una història que forma part de la nostra ciutat. Han passat gairebé 146 anys, 1880, des que va començar aquest negoci familiar. Inicialment al carrer Sant Cugat, dedicat, entre d'altres coses, a fer guarnicions per a cavalls carruatges, i amb el pas dels anys es va transformar en una botiga de carteres, maletes, articles de pell, que va passar per l'Avinguda de Barcelona. Des del 2010 és el carrer Federico García Lorca. Al capdavant han hagut 4 generacions de famílies Martori. Avui tenim amb nosaltres, per fer-li aquest petit homenatge, Manel Martori, que ha decidit que és el moment de jubilar-se. Ah, quan hem posat... Manel, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Què tal la cançó Temps era temps?
1: Molt bona. Sí, sí. Recorda vells temps.
0: Vells
1: sí,
0: temps. Sí.
1: De quan un era jove, aleshores César Cubala, Moreno i Manchón.
0: El seguia, fa, el seguia al Barça. I la lletra de Temps era temps, a què t'evoca?
1: Bueno, a un temps passat que enyorem, també, tot i les penúries que hi van haver-hi, però que, bueno, gràcies a Déu, pues, va arribar en el seu moment la democràcia i ara estem com estem, de fet. Tampoc és que estiguem... Però...

0: sap greu arribar, però esclar, és la, el final d'una etapa, que després el temps tot ho esborra i t'has d'adaptar a la situació de cada moment. Bueno, sí, a mi ara em pregunten, i què faràs? Pues què faré? Pues el que no he fet fins ara. Vull dir que aixecar-me d'hora, anar a caminar un parell d'hores por ahí, i després el que faci falta. Jo ja, la meva dona sempre em diu, escolta, s'hauria de pintar aquí, s'hauria de fer això, allò. Ja ho farem, ja ho farem. Bueno, pues ara serà l'hora de fer-ho.
1: Abans que tu sonava la cançó de Me lo merezco, clar, tu el que acabes de dir també és que et mereixes també tots aquests moments que has hagut d'anar plaçant al llarg de la teva vida.
0: Sí.
1: Ets conscient de la petjada que deixes a les persones, a la ciutat, del que representa el tancament d'aquesta botiga per a molta gent, doncs clients que han anat durant dècades, persones que hi compraven una maleta doncs, abans de marxar d'un viatge, i ara parlarem, perquè segur que darrere de cada persona t'explicava doncs, la seva història. Tu ets conscient d'aquesta petjada?
0: Sí, però els temps han canviat, i llavors bueno, jo abans quan no hi havia autopistes, quan no hi havia tants cotxes i quan no hi havia menys televisió, pues la gent comprava en el comerç local, i ara pues, degut a que les distàncies són curtes, la gent se'n va 100 quilòmetres d'aquí, veu una cosa que li agrada, la compra. No ho compraves tot a Rubí, això? Sí, però ara he passat per aquí, ho he vist i ho he comprat. I això avui en dia va així.
1: Clar, Manel, més encara, ho fas des del sofà. Sí, tens el mòbil, que el mòbil és com ja un apèndix teu, i fas així, segons... no vull nombrar, però ja sabem el que tenim les apps per comprar, que fas així i t'ho porten al dia següent.
0: Sí. Sí, principalment la joventut, així. Hi ha gent ja d'una certa edat que encara s'estimen més tocar, tocar el que volen comprar.
1: Quines són les reaccions que més t'han emocionat aquests últims dies?
0: Bueno, hi ha gent que diuen, bueno, és que si tu te'n vas, què farem? Perquè jo encara puc fer alguns arreglos, algun cinturón que s'ha d'escurçar, algun bolso que s'ha d'escosit, alguna maleta que s'ha d'arreglar una mica. Bueno, i quan tu deixis, qui ho farà, això? Doncs no t'amoïnis, un o altre ho farà, i si no, en compres una de nova. Vull dir que el temps modern és això, vull dir que... comprar, fer-ho malbé i tornar a comprar.
1: Quatre generacions, darrere de cada generació que parlem, hi ha persones, jo no sé què recordes del, així ràpidament, del teu pare, del teu besavi, que hem estat parlant justament abans d'entrar en el directe.
0: Bueno, el besavi jo no el vaig conèixer, però el besavi va ser el que va arribar aquí. Ell era, va néixer a Sant Celoni, i quan va arribar aquí a Rubí, bueno, hi ha una foto famosa dels bombers voluntaris de Rubí, que hi surt el meu besavi, i en seguida es va apuntar, pues això, en aquest moment ell es va apuntar als bombers voluntaris de Rubí.
1: Això és pel vols de 1880.
0: Sí, ell va arribar al 1880 i va morir el 1918. Llavors l'avi va ser el principal impulsor del negoci. Era un home que treballava, feia els horaris de les gallines, vull dir que quan sortia el sol i ell ja estava dret i anava a dormir d'hora, perquè abans la gent anava a dormir d'hora perquè no hi havia tele, no? Però sí que va ser la persona que va encarrilar més el negoci, que inclús si no en tenia prou entre setmana, els diumenges anava a Terrassa a arreglar guarnicions d'uns transportistes de Terrassa. I llavors, pues, bueno, i el meu pare va ser ja el que va començar a portar alguna cartera d'home, en aquella època, fa 80 anys, es feien carteres per anar a col·legi de cuiro,
1: sí,
0: amb les inicials, unes tatxes i tal, i ja va començar amb les maletes, i principalment en l'època de fa 100 anys, del 20 al 30 va ser quan

0: El boom del futbol local va començar a explotar i ell portava les pilotes que les anava a Barcelona. Hi havia la fàbrica principal de pilotes de tota Espanya, i ell, jo me'n recordo que encara jo hi havia anat també. Clar. A comprar.
1: Clar, clar, tu has vist desaparèixer oficis, com han canviat els costums dels clients també, i has estat un testimoni de com ha anat també canviant. Rui, de quines altres botigues doncs han acabat també tancant? Molt breument, perquè ens queden 4 minutets, i te vull fer 2 o 3 preguntes més. Com ha canviat, Rui? Què és el que et queda a tu? El que has vist i el que et queda a tu, el que et fa més pena o el que et fa més alegria?
0: Bueno, ja ho he dit abans, que ha canviat tot. Jo sempre poso l'exemple de les sabateries. Fa 30 anys, de l'estació a la plaça Catalunya, hi havia 9 sabateries, i ara em sembla que n'hi ha 2 o 3. I la població de Rubí s'ha multiplicat per 3. I esclar, el comerç ha canviat molt. Vull dir que abans hi havia una mica de tot, i ara pues, hi ha panaderies, hi ha ungles, hi ha...
1: Centre d'estètica.
0: I llavors també hi ha una cosa, que hi ha... Rubí està rodejada de centres comercials. Clar, tu vas a un centre comercial i la gent va passar tot el dia allà, perquè si ara Breno, si ara d'allò està, i si se'n van al cine, allà, clar, quan veus tota la gent que hi ha allà, dius, bueno... Com ha d'anar bé el comerç de Rubí si tota la gent està aquí?
1: Clar, al llarg de tots aquests anys has venut objectes, no?, que han acompanyat moments importants de molta gent, no? Perquè una maleta que es venia era potser per marxar de viatge aquella persona. Una cartera podia significar doncs una nova feina, un nou curs, potser una bossa que et compraven per regalar a algú. Hi ha alguna venda, algun client, alguna història que recordis especialment?
0: Bueno, individualment no, però sí que encara hi ha gent que diu, encara tinc les maletes de quan em vaig casar. Dic, doncs, viatja més, perquè això vol dir que no viatges gaire.
1: L'has de fer servir més, no?
0: Clar, fes-la servir, que almenys així les faràs molt bé, podràs comprar una altra.
1: Clar, tu ets conscient també de que la teva botiga, amb tots els clients que tens, també és un petit lloc de comunitat, de xarxa, que et venen allà a explicar històries que de vegades vens, però bé, això t'ha passat?
0: Sí, em passa cada dia.
1: Em passa cada dia.
0: Perquè
1: i que expliquen moltes històries.
0: Hi ha alguns veïns que s'aturen allà, què fas? Com, va, mira, ha passat això. La fem petar. Només falta treure 4 cadires i fer la...
1: El vermutet allà, no? Sí, el que sigui, les 4 patatones per després i anar-la petant.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és molt important, i aquesta gent te trobarà també molt.
0: Bueno, jo recordo que va durar bastant temps a Granollers, l'Associació de Comerciants de Granollers, estem parlant dels anys 80. A les botigues associades van posar 2 o 3 cadires a fora la vorera, perquè la gent se sentés i expliqués la seva història i tal. I a Granollers això va donar molt bon resultat, perquè bueno, era fer poble, diríem, no? Però bueno, aquí a Rubí, com que les voreres són com són, bueno, no hi havia espai per posar-ho, però ho havíem rumiat, Jo vaig estar uns anys a l'Associació de Comerciants i en aquest aspecte vam intentar diverses coses.
1: Manel, per què tanques? Sí, respon.
0: Sí,
1: per què tanques?
0: Bueno, perquè un ja té una edat i ja li toca jubilar-se. No hi ha seguiment, els fills han anat per altres costats i... Bueno, una de les coses és que les 4 generacions que hem estat parlant aquí, tots som Manel Martori, però el quin... El cinquè, Manel Martori, és el meu fill. Ell ha anat per altres històries.
1: Mm. Què t'emportes, Manel Martori IV? Quarta generació, què t'emportes?
0: Bueno, la satisfacció del deure complert. Tots aquests anys, la coneixença, la gent et coneix. Jo vaig moltes vegades pel carrer amb la meva senyora, passejant, i adeu, adeu. Mm. La meva dona diu, i aquest qui és? Dic, no ho sé, però ell sap qui sóc.
1: Que això passa, moltes vegades. Està sonant Qualsevol nit pot sortir el sol. Jaume Sisa, però cantat per Love is Lesbian, perquè volíem acabar amb aquest punt una mica més maco, més optimista. Quan arribi aquest últim dia, quan apaguis els llums, abaixis la persiana per última vegada, què passarà pel teu cap? Dic, perquè clar, ja tu suposo que has après molt sobre les persones, els clients també probablement hagin après de tu, de tota aquesta vida. Què?
0: Bueno,
1: hi haurà?
0: Serà una mica viure dels records i obrir una altra carpeta, que serà l'última. Mm.
1: Et convido a que t'agafis la maleta que més t'agradi de la teva botiga, l'omplis d'aquests records, la bossa també, una cartera perquè puguis viatjar, perquè puguis també, i unes sabates maques perquè puguis fer aquests camins, i ens veiem pels camins de Rubí i per les nostres carrers.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Molt bé, a reveure.

0: deia que a casa hi faltes tu, però les nostres il·lustradores en aquesta casa no hi falten, perquè també deia que casa meva és casa vostra, doncs casa nostra és la vostra casa. Avui us proposo que mirem Rubí d'una manera diferent, no amb els ulls que habitualment recorrem als carrers, sinó amb els ulls d'algú que s'atura, que observa. Què dibuixa allò que té al davant? Perquè dibuixar una ciutat també és una manera també de conèixer-la, no? De descobrir els detalls, els racons, les persones, els edificis, la llum, el paisatge, fins i tot potser moments que ja no existiran demà, perquè sabem, ara parlàvem amb el Martori, de com ha canviat la ciutat en els darrers anys. A Rubí hi ha persones que ho fan des de perspectives diferents. D'una banda tenim els Rubí Sketchers, un grup de dibuixants urbans que surt al carrer amb la llibreta per capturar la ciutat en directe. De l'altra, el col·lectiu Circ, format per il·lustradores i il·lustradors vinculats a Rubí. Doncs avui ens acompanyen, per una banda, l'Esther Poc, bon dia.
1: Bon dia.
0: La Fina Martínez, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De Rubí Sketchers, la Mireia Oltra.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, dissenyadora gràfica, il·lustradora, especialitzada en el sector tèxtil, membre del Circ, i bueno, actriu, mamà, moltes coses també que m'ha dit, no?
3: Hiperactiva.
0: Tres dones, tres mirades, una mateixa idea, que és dibuixar és molt més que saber dibuixar. Perquè quan ens seiem, hi ha moltes vegades que ens fa por allò del full en blanc, i suposo que vosaltres també, però també els sketchers, que moltes vegades ens diuen, el del col·lectiu Circ, que escolta, que no importa tant, que has de començar. En realitat, tu no comences sàpiguent anar en bici, ni tocant la guitarra, ni patinant, ni res de res, no? I que moltes vegades és posa't, encara que surti el que surti. No sé què penseu vosaltres d'això.
3: De fet, jo el que penso és que quan som petits la por al full en blanc no existeix, i jo crec que és una cosa que mica en mica ens anem com autoimposant, com una mena com d'exigència, com tenim predefinit com ha de ser dibuixar bé. I penso que això ens ho anem posant amb l'edat, i quan som petits no ho fem. O sigui, tant de bo, si m'està algú escoltant, doncs, que sigui adolescent i això, doncs, sisplau, no ho perdeu. Seguiu dibuixant, sense pressió. Comencem amb una taca i perdem la por al full en blanc.
0: Mm-hmm. Hi ha una cosa que es diu arteteràpia, que comencen amb dos taques, amb aquarela, i a partir d'allà, doncs, comences a fer, sense tenir en compte per res absolutament com quedarà, doncs comença la teva creativitat, i com que no ha de quedar res, i l'aquarela és aquella cosa cuosa, no?, que permet fer amb el pinzell el que vulguis, doncs podria ser una bona forma.
3: Totalment.
0: Sí? Mm-hmm. Què en penseu vosaltres?
2: Totalment. A veure, jo estic plenament d'acord amb ella. Jo penso que de petits no tenim cap mena de por a dibuixar, i arriba una edat en la qual comencem a tenir i a patir el ridícul de pensar que no sabem fer-ho, no? Mm. Llavors, molta gent, per exemple, en el nostre grup, intentem, doncs, a través de diverses vies, que la gent s'apunti amb nosaltres, que vingui amb nosaltres, però sembla que la gent li fa por de dir... Mm. Quan, per exemple, això de l'Urban, no hi ha un nivell de dibuix. Ens podem expressar totalment el que ens surti en aquell moment, i sense cap mena de por a fer-ho malament. Hi ha molta gent que té por i sembla que no vulgui venir perquè, oi, jo no sabré fer-ho, no sabré dibuixar. Quan és a veure, és una tonteria, vol dir, ens hem d'arriscar i d'intentar fer-ho bé, no?
0: Esther, com neix Rubí Sketchers? Perquè sabem que el grup neix arran de la pandèmia, que vosaltres, jo crec que éreu també alumnes d'Edra, si no...
3: Sí,
0: veritat. Ja participàveu en l'Urban Sketchers de Barcelona, i llavors es va decidir portar aquesta experiència a Rubí. Què vas veure que podia passar si un grup de persones sortia a dibuixar juntes allà pels carrers de Rubí? I, bueno, expliqueu-me primer, després us faig una altra pregunta.
4: Bueno, com molt bé has dit, això va néixer arrel de la pandèmia, que clar, no podíem continuar venint aquí a l'Edra, i com ja havíem anat, o jo personalment havia anat per Barcelona amb els sketchers de Barcelona, doncs vam pensar que seria una bona proposta poder sortir a dibuixar. Bueno, en realitat vam començar per les muntanyes, però bé, molt bé. I mica en mica això es va consolidant, i ja quan va passar tot això, doncs vam instaurar construir el grup i ja es va venir apuntant gent, també venien de l'Ateneu, que també fan allà Urban, i així es va començar.
0: Expliqueu-me molt breument què són els Sketchers, perquè potser hi ha persones que han pensat, potser no saben el que és.
2: A veure, un grup de Sketchers és un grup de gent que es troba per dibuixar de manera natural i en un espai de temps determinat, potser en una hora i mitja, captar la realitat del que veus en aquell moment. Vol dir, pot ser, per exemple, aquí a Rubí ho fem així, pot ser un edifici emblemàtic de Rubí, algun carrer, unes cases, una escultura que ens cridi l'atenció, com un ambient més natural. Vol dir, per exemple, alguna sortida que hem fet doncs, a Can Oriol, vol dir, o d'algun entorn, per exemple, d'alguna masia de Rubí. Però bàsicament és captar la realitat del nostre poble, a nivell urbà i a nivell també de l'espai natural, no?
0: Deixeu-me que agraeixi a Cíntia, una amiga que em va posar en coneixement justament al grup d'aquí, de Rubinca Sketchers, per tant, moltíssimes gràcies, això és el primer. Hi ha avui en dia molta gent i molts joves que va, anem a la càmera de mòbil, no?, i fan la foto, i per què deurien passar-se 20 minuts dibuixant, o 30 minuts o una hora dibuixant? Què ens dona aquest dibuix que no ens dona la fotografia?
4: Són tècniques molt diferents. Yeah. Són molt semblants. Una suma amb l'altra. Jo sempre dic que un sketcher és quan, com si tu fessis una foto, doncs ho traspasses al paper. Diferència, doncs que en el moment de la creació del dibuix tu estàs gaudint, observant i redescobrint i descobrint coses que en una foto, pim-pam, no la veus.
0: Clar. Perquè bé, també de l'observació passa pel canal creatiu i tu ho poses allà. Clar. I canal creatiu significa que tu ho faràs diferent d'una altra persona.
4: Exactament.
0: Parlàvem dels errors, també, no? De aquest jutge que tenim constantment, no? Mireia, què ens ensenya la il·lustració sobre l'error, sobre això?
3: Sobre l'error. Jo penso que a vegades els errors són oportunitats, sobretot si estàs fent, com deies abans, aquarel·la, per exemple, no pots esborrar, o sigui, podries llançar el paper i tornar a començar. Però a vegades és com un joc a la improvisació, també. Si pel que sigui, doncs se t'ha escapat una ratlla o t'ha caigut una gota, a vegades doncs, poden ser oportunitats per dir, ostres, d'aquí pot sortir alguna cosa xula i deixar-te portar.
0: Ostres, m'has fet pensar en que hi ha un escrit que parlava justament de que hi havia una comunitat sud-americana que feien aquestes catifes que fan amb fil, que van teixint de mica en mica, i que quan les fan sempre al final deixen una part que siguin uns filets penjant, alguna cosa inacabada, alguna imperfecció que podíem dir, perquè si no diuen que si fos perfecta l'ànima quedaria tancada allà dins, en el sentit de que aquestes, en teoria, imperfeccions o aquestes característiques que tu li estàs donant allò són teves. I això et farà diferenciar. Si ho fessis totalment perfecte, tu no series el millor reconeixible com aquests trets que tens tu.
3: I relacionat-ho també amb el tema de la IA, doncs la IA potser et fa una cosa molt ràpida i el que a priori podria semblar com molt perfecte, no? Sobretot la gent que té una miqueta de por a crear i a dibuixar, directament tires d'IA i dius, ja està, perfecte, ja ho tinc en 5 minuts. El problema és el que tu deies, que no té ànima i no és reconeixible. Al final, la IA sempre t'està fent el mateix tipus de cartell, el mateix tipus d'imatge, inclús a vegades les tipografies, els colors, acaba sent tot molt homogeni. I jo crec...
0: Sí, és que això es nota molt a les xarxes socials, que veus cartells que ja són tot d'un tipus. Ja pot ser de ball, com si pot ser de futbol, que dius, un moment, aquí què està passant, no? Ho han fet la mateixa IA.
3: Sí, com a usuari jo crec que ja també ens estem començant a acostumar i ja no t'impacta. Comences a veure un cartell però ni el mires, perquè ja no t'interès, penso.
0: Mireia, per qui no sàpigui, hem parlat dels Sketchers, anem a parlar una mica del circ. Què és el col·lectiu circ d'aquí de Rubí?
3: El col·lectiu del circ és un grup d'il·lustradores i il·lustradors que tenim doncs, un vincle amb Rubí, normalment doncs, perquè hi hem viscut durant molts anys o actualment hi vivim. I doncs, som gent de tota mena. Alguns sí que ens dediquem professionalment a la il·lustració, molts d'altres no, és simplement un hobby, o sigui, benvingut tothom que li agradi il·lustrar i que sigui d'aquí de Rubí. I bueno, ara ja inclús som més aviat un grup d'amics també, que ens trobem, ens donem consells els uns als altres.
0: Quanta gent sou al circ? I ara anirem als sketchers també, ens queden 4 minutets. Quanta gent, més o menys, aproximadament?
3: Més o menys, aproximadament jo crec que som uns 20 o 25, no sé.
0: Sí. Ara esteu parlant, no?, una miqueta de quanta gent hi ha al col·lectiu de Rubinc d'aquests sketchers, aproximadament.
2: A veure, en el nostre grup de WhatsApp podríem comptabilitzarem uns 30-40 persones.
4: Sí.
2: Ara,
0: que
2: quan
0: surtin,
2: fem,
0: que exacte, la sortida.
2: Quan fem les convocatòries, evidentment, hi ha gent que aquella tarda treballa, que aquella tarda no pot venir, llavors som un grup més reduït. I que va variant, perquè no hi ha una obligació de venir aquell dia ni res, simplement una cosa voluntària, i qui pot, ve, i qui no pot, pues no ve aquell dia, ve un altre. Vol dir que és una cosa totalment oberta, però el grup és bastant gran,
4: sí.
2: El grup que tenim, i va variant, depèn del dia, depèn de l'hora, i bueno...
0: Mireia, quines són les properes activitats? Perquè crec que hi ha un fanzine, no sé si ho dic bé, un fanzine.
3: Sí, correcte, cada
0: exposició tres... sortida al carrer, digues.
3: Sí, fem diverses coses. O sigui, ara mateix tenim com dues exposicions que participem algunes persones del circ. Una és la del Pico, que es va fer en el celler aquest cap de setmana. Algunes integrants del circ tenen allà obres exposades, i després també en el CRAR, Sí, en allà també tenim una expo posada, que és tot d'integrants del circ. I a més, com tu deies, estem fent un fanzine des d'allà fa bastants
0: explica
3: anys.
0: Explica què és un fanzine.
3: Ah, un
0: molt
3: fanzine.
0: Breu, molt breu.
3: És com una petita revisteta digital, gratuïta, que tothom es pot descarregar des del nostre link de l'Instagram. I en allà, cada 3 mesos així, publiquem una temàtica, i és un recull de diverses il·lustracions al voltant d'aquella temàtica.
0: Per tant, teniu aquest fanzine,
3: sí,
0: aquestes activitats d'octubre...
3: I estem preparant una nova exposició també, que participarem bastantes integrants del circ. No sé si vosaltres també, Rubí, participareu o no. La de Rubí D.O., no? Bueno, de la biblioteca, que es farà el dia 3 de novembre, s'inaugurarà.
2: Oh,
3: i estem també treballant-hi per exposar coses ben xules.
0: Vosaltres, quines són les properes activitats, properes convocatòries?
2: A veure, nosaltres ara farem una convocatòria que hem d'acabar de definir el lloc, perquè estem entre 2 o 3 llocs, i farem fem normalment programacions mensuals. Depenent, també, ara començarà l'horari d'hivern,
4: I en funció del temps,
2: que això ens condiciona moltíssim. Llavors, a vegades fem una programació i hem d'anar variant sobre la marxa, perquè a vegades s'ha posat a ploure i clar, nosaltres dibuixem al carrer. I llavors ho hem de canviar.
0: Fina, moltíssimes gràcies, Esther, moltíssimes gràcies.
4: A tu.
0: Mireia, moltíssimes gràcies. Se'ns acaba el temps, no res, ens queda... un minutet, en aquests moments ja se'ns va el temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Qui estigui interessat, ja sigui del món de la il·lustració, dels sketchers, doncs que es posi en contacte, que vagi a buscar les xarxes socials de totes dues entitats, justament doncs,
4: Instagram
0: també, per poder-se apuntar.
3: Merci,
0: moltíssimes
3: per la
0: convidada. A totes tres.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies.
0: Us deixem demà més Rubí al dia, a partir de les 9 del matí. Moltíssimes gràcies.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Enguany, el lema de la commemoració és "Ens jubilem de la feina, no de la vida". L'acte institucional es farà aquesta tarda al casino i comptarà amb la presència de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, la regidora de Serveis Socials Sonia García i també altres responsables d'aquesta àrea. El punt central de la trobada serà la conferència "El teu patrimoni i les teves decisions", impulsada conjuntament per l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran i impartida per professionals del col·lectiu Ronda. La ponència tractarà aspectes legals i econòmics claus sobre els quals sovint falta informació. Per exemple, testaments, herències i donacions en vida, productes financers com ara hipoteques inverses i rendes vitalícies o d'altres qüestions relacionades amb la gestió patrimonial. A més, també es recorda que ha començat el període d'inscripcions per al cicle municipal Gaudeix de la Vida en Gran, pensat per veïns i veïnes que tinguin més de 60 anys. Avui ha entrat en vigor la nova normativa de trànsit, que implica canvis importants per a motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinets. Entre altres coses, la nova normativa obliga a dur guants de protecció i calçat tancat a motoristes i acompanyants per circular en vies interurbanes. També imposa noves condicions en l'avançament de bicicletes. El conductor que vulgui superar un ciclista en via interurbana ho haurà de fer circulant com a mínim 20 km per hora per sota de la velocitat màxima permesa en aquell tram. A més, el reglament modifica els comportaments dels conductors davant una avaria, una congestió de trànsit o la presència de la neu. El més destacat és que en cas que un accident paralitzi totalment el trànsit, els vehicles s'hauran de desplaçar als laterals per poder deixar lliure un carril d'emergència.
3: Quant als esports, dues cites repartides per a dissabte i dues per a diumenge, la tercera catalana, amb els grups també intercanviats. El grup 12, dissabte, el 20, juga a casa, el 20 ve rep el Vallirana en la tercera jornada, mentre que el grup 7, la penya blaugrana Ramon Llorenç, li toca marxar a Sant Cugat per visitar la penya blaugrana a 7:45. A les 6 juga el 20 ve, mentre que diumenge a les 6, partit del grup 12 del Rubí ve a casa davant del Sabadell Nord, mentre que l'Olímpic en Fatjó ve, quan passin 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda, rebrà el Sant Pere Nord al grup 7.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
1: Vols publicitar la teva empresa a Radio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Radio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
3: Actualitat, el programa de Radio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
4: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
5: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: Família, què tal? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, ja estem novament a l'I tu, què tal? Programa número 3 de la segona temporada, això ja va increixendo. I home, tota una sorpresa, perquè no t'esperava. Didac Reina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Mira, el tenim aquí. Ei, new look.
1: Hem canviat una miqueta.
0: Ostres, però això ha sigut un pim-pam que flipes, eh?
1: Em vaig llevar ahir i vaig dir, vinga, va.
0: Sí, sí.
1: Toca canviar.
0: Canvi total. Tot bé, Didac?
1: Molt bé, com sempre.
0: Sí, avui tenim un programa, un programazo, eh?
1: Programa.
0: Pensa que tinc al telèfon, fotent fum, només amb preguntes al convidat, que ell pensa que m'estic inventant i li puc ensenyar, perquè la gent que pregunta té nom i cognom, així que ara li diré. Gràcies, Didac, per estar aquí. I, no, home, no el podeu veure encara, però ja dic que també ha fet un canvi de look amb el seu cabell. A l'Àlex Baños, sí, però bueno, us ho heu d'imaginar perquè no ho podeu veure, ¿vale? Però bueno, moltes gràcies, Àlex, per estar, com sempre, aquí al comandament de la nau. Ja sabeu que el I tu què tal, parlem de salut, nutrició, esport. Avui tenim un programa superxulo. I a més, a tota la gent que heu escrit i he enviat totes les preguntes que m'esteu fotent aquí foc al telèfon, podeu entrar en el sorteig de la nostra tassa, que li farem arribar al nostre convidat també un cop ens arribi d'on han d'arribar, ¿vale? Què heu de fer? Heu de... Bueno, primer mira la tassa. A veure, la tassa que tenim per aquí. Ara sí, aquí la tenim. Mira que xula, la tassa de Ritu, què tal? Amb el disseny del Joel León, sí senyor, Que xula, Mola, saps qui és el Joel León, no, Didac?
1: Un crac, també.
0: Un crac. Pues ahí està, el disseny del Joel. I res, quan la tinguem, pues li fem arribar una al nostre convidat. Però això sí, heu d'escriure o enviar la vostra pregunta al lloc de sempre o, bueno, on ja sabeu que l'Àlex ens indica. Àlex, dispara, xaval.
2: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en itucatal Radio Rubí. Per WhatsApp al 687 70-72-03. En directe trucant al 93-588-59-60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Abans de començar amb el temari d'avui i amb el nostre convidat, hem de dir que avui és 1 d'octubre i avui es festeja el Dia Internacional de les Persones Grans. Molt important, Què faríem sense ells i elles? Es festeja des de l'any 1990 per posar focus en l'envelliment, la salut, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans. I les dades ens mostren que és un tema cada vegada més important. Actualment, a Espanya, més d'una de cada 5 persones té més de 65 anys i aquesta proporció continuarà en augment durant les pròximes dècades. Però hi ha una dada encara més positiva. Vivim més anys. Però clar, a quin preu, L'esperança de vida a Espanya més o menys es volta aproximadament cap als 84 anys. Les dones una mica més, ja sabeu per què. Ara bé, la pregunta és, volem simplement viure més o volem viure millor? Perquè envellir no és una malaltia, és una etapa més de la vida i aconseguir que sigui una etapa activa i amb la màxima autonomia possible va dependre, bàsicament, en part de com cuidem la nostra salut al llarg dels anys. Activitat física, alimentació equilibrada, dormir bé, mantenir la ment activa i tenir una bona xarxa social. No de telèfon mòbil, sinó d'amics i amigues, ¿vale? Són alguns dels pilars d'un envelliment saludable. I no hem d'oblidar tampoc un problema que afecta a moltes persones grans, la soledat. Tenir contacte amb els familiars, amics i comunitat també és una forma de poder cuidar la salut. Per això, avui podem quedar-nos amb una frase. No es tracta només d'afegir anys a la vida, sinó de donar vida als anys. I una darrera reflexió. Com volem arribar nosaltres als 70, als 80 o als 90 anys, si és que arribem? Pues bueno, la resposta, en bona part, comença a construir-se avui. Moltes felicitats a tota la gent gran. Jo, home, avui estic supercontent. Convidar una persona que considero un gran amic. Després ja el preguntaré amb ell si ell considera el mateix de mi. Perquè és veritat que li he fet alguna vegada alguna de grossa. I potser no se'n recorda perquè he vist que té un puntet de pèrdua de memòria, no sé per què, però bueno. Però és veritat que avui tenim entre nosaltres una persona amb una història vital i esportiva realment extraordinària. Ell és l'Ivan Corretja, advocat, empresari i representant d'esportistes... o ex-representant d'esportistes, una professió que l'ha portat a treballar durant anys amb grans noms de l'esport. I ha estat, a més, molt vinculat en el món del tennis i de la gestió esportiva. Però la seva història personal va molt més enllà de la seva trajectòria professional. Algo que ja molta gent sap i de quasi que ni parlarem, perquè ha parlat moltíssimes vegades que només amb 14 anys va patir un greu accident de trànsit que li va provocar l'amputació d'una cama. Un cop que va canviar la seva vida, però no li va impedir tornar a practicar esport i especialment tornar al tennis, al pàdel i a l'hoquei vol. Avui, Ivan és també un dels grans impulsors del para-standing tennis, el tennis adaptat de peu, una modalitat que permet competir a persones amb diferents discapacitats, sense necessitat d'utilitzar una cadira de rodes. És campió d'Europa i del món, o subcampió, i treballa perquè aquesta disciplina continuï creixent i pugui arribar algun dia a formar part de la, del programa, diguéssim, paralímpic. I, evidentment, no podem oblidar la seva vinculació amb el pàdel. Va ser una figura clau en els inicis de la Federació Catalana de Pàdel, va contribuir decisivament a la seva consolidació a Catalunya i, al final, doncs, bueno, tot plegat una història de negoci, esport, superació i, sobretot, de continuar avançant. Ivan Corretja, mare meva, sort que vas néixer al 72, si no, palmo aquí parlant, eh?
3: Bueno, has començat parlant de la gent gran i dius que m'oblido de coses. Home, clar, parles de coses de fa 20 anys, doncs, ja han passat uns quants, no? Sí, que clar, tots ens fem grans, jo també.
0: Mira, Ivan, per poder parlar de tu, jo he dit abans que considero un bon amic. No sé si estem al mateix punt, perquè, clar, l'amistat, al millor per molta gent, no, amic és amic perquè sortim, perquè tal. Tu i jo ens veiem quan podem. Jo et considero un gran amic, vale?
3: Primer de tot, molt agraït, no?, per aquesta consideració teva. I jo crec que al final, el que tu dius, mantenim una relació després de molts anys, i és cert que no som de quedar i anar a sopar un divendres amb les dones o tal, però jo crec que al final les persones hem d'estar, pues, això, quan els necessites, no? I tu fa molts anys que sempre has estat i has mostrat molt interès per la salut dels altres, en aquest cas és així com ens vam conèixer, i no podia dir-te que no quan em demanes que vingui el vostre programa aquí a Ràdio Rubí.
0: Pues això, un plaer. Després parlarem d'aquestes malifetes que t'he fet, que...
3: Jo no les recordo.
0: Jo sí, jo sí. Jo sí.
3: Bueno, jo sí. Tampoc deurien ser tan,
0: sí,
3: malifetes.
0: Clar, no? És que si no, no tindria aquest programa, el puntet aquest de xismorreo i tal, que el tenim. Ivan, avui, quan hem estat parlant una estoneta, he vist que estàs en una fase una mica diferent a la que jo havia conegut, d'aquell tio... Sas, a por todo, eh? Continues fent moltes coses.
3: No, a por todo sempre, no? El que passa que un ha de saber, doncs, quins són els seus límits i has de saber diversificar i seleccionar, perquè al final, m'agrada molt, has començat parlant de la gent gran, precisament jo crec que aquí està el tema. Potser ens hem acostumat, quan ets jove, a portar un ritme altíssim, en el que no tens temps per tu, no tens temps per la teva família i et penses que allò és lo normal, quan jo crec que allò no és lo normal, no? Uh-huh. Per tant, doncs, jo crec que has de tenir temps per dedicar-te als negocis, però també a l'oci, no? I si no estic equivocat, em sembla que la paraula negoci ve del llatí i no sé si la sabies, que vol dir la negació de l'ocio. Per sí. Tant, doncs, els romans ja la tenien ben clara, que fer negocis era treure-li temps a l'oci. Per tant, no pot ser.
0: Ivan, més enllà del tennis, que ara si vols parlem una miqueta i tal, com et definiries avui com a persona? En quin registre et trobes? Perquè clar, hi ha molta gent que quan dic conec a l'Ivan Corretja o vindrà l'Ivan Corretja, hi ha gent que m'ha dit, ah, ostres, el representant. Representant a més de gent molt heavy, molt bèstia a nivell esport aquí al nostre país. El germà de l'Àlex o el noi que, hòstia, va impulsar el pàdel, Federació Catalana, tal... Quin seria... Tots tres, al millor, són el mateix Ivan, però on et mous, tu?
3: Bueno, no, jo crec que aquestes coses que has mencionat simplement són etapes de la teva vida, no? Uh-huh. I sí, durant una època vaig representar esportistes professionals molt potents, com l'Àlex, el Xavi Hernández, la Gemma Mengual, la Paula, la meva dona... Però això ha passat. Uh-huh. I al final, insisteixo, va amb la línia del que m'has preguntat abans, Ostres, et noto tal... No, no he perdut gens d'empenta. El que he fet és seleccionar millor on vull ser-hi. I crec que això també forma part del procés de madurar internament, de saber trobar-te a tu mateix, de voler gaudir millor el teu temps i de saber què és el més important en aquesta vida i què és el que no és tan important. I per això tu ara em dius, on em defineixo? No, jo ara tinc els meus negocis i tinc la meva feina, treballo actualment pel Bayer Leverkusen amb els meus socis, fem de scouters bàsicament per tota la zona d'Espanya, però tinc també temps per dedicar-me a altres coses que m'agraden molt, com pues això, dedicar-me a la meva família i dedicar-me pues, a les meves coses, no?
0: La saga Corretja continua, oi?
3: En quin sentit?
0: Home, raqueta i tenis, com està el tema?
3: Bueno, no, jo crec que Corretja a nivell de tenis el destacable és l'Àlex, és el que va aconseguir èxits esportius i que per això el cognom sigui conegut, o sigui, aquesta és la realitat. I si ho dius pels meus fills, els meus fills simplement juguen a tenis i res de saga, aquí no, ningú arribarà als nivells que
0: penses que cap dels dos arribarà, impossible. Ni el gran, impossible.
3: Impossible, vamos.
0: Està la cosa...
3: Però és que el meu germà va ser el número 2 del món, per tant, què vols que siguin el número 1? O sigui, és impossible. Home, això ja t'ho dic, jo... impossible. Impossible. Ni siquiera el 2, o sigui, impossible.
0: La darrera vegada que vam parlar t'estava trucant quan t'acabes de proclamar subcampió de per standing tennis, va ser?
3: Tot.
0: Que portaves una mala hòstia a sobre, vas dir, t'agafo el telèfon perquè ets tu tal, però hòstia, no m'agafes en el millor moment.
3: Eh? Ah, bueno, però perquè si just acabes de perdre un partit, doncs és normal que
0: estiguis... I a passa agafar el telèfon, no t'havies ni dutxat encara, estaves amb una mala...
3: No ho recordo, veus com perdo la memòria amb coses i tu la tens molt més clara que jo, però no recordo, però segur que si acabava de perdre, doncs en aquell moment estava cabrejat, però ja està, no passa res. Al final, el tennis és un esport on juguen dos. Tu has de procurar jugar el millor que tu puguis. Però si l'altre juga millor que tu, doncs t'acaba guanyant, i ja està. I s'ha d'acceptar. I què és? És una simple derrota, no? Que emprenya, cuidao molt, i m'emprenya molt perdre, però...
0: No,
3: i estic pensant en el següent partit quan em passa això, però...
0: Sí, sí.
3: Però...
1: I jo, primer de tot, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ara que comentes això del tennis, jo volia preguntar que quin és el major aprenentatge que t'ha donat a tu el tennis, més a nivell personal, ja no tant a nivell esportiu.
3: Jo crec que és de ben petit frustrar-te, no? Aprendre aquella ràbia que et dona quan no guanyes un partit i et penses que tot és culpa teva, i a poc a poc doncs, el teu entorn t'ha d'ensenyar que no sempre tot és culpa teva. Hi ha molta gent que tampoc, els pares a vegades no ho saben veure així, pensen que sempre que el seu fill que sempre pot guanyar. I això és impossible. Al final, amb un torneig de tennis, igual juguen, vaig a dir, 120 jugadors. Només un guanya. O sigui, hi ha 119 que se'n van a casa pensant-se que han fet alguna cosa malament, no? I dius, no, potser simplement l'altre ha jugat millor que tu. Que tu pots jugar millor? Segur, també. No? I l'important d'això, i en relació a la teva pregunta, és la capacitat de millora, no? De voler millorar les coses. Quan abans el Pep deia, veig diferent, una cosa és diferent, una altra cosa és menys empenta. No, res a veure. Jo puc estar diferent, però és que estic millor que quan potser em veies tan atabalat, no? Perquè sí, a tu et semblava, hòstia, aquest tio no para, pues coño, pues malo. Aleshores, la millora és això, el procés de millora, no? A mi... Abans et deia, quan el Pep m'ha trucat i pues, potser vaig perdre i clar, en aquell moment estava cabrejat perquè havia perdut i igual aquella nit mateix estic donant-li voltes al cap, hòstia, hauria d'haver fet això, hauria d'haver fet l'altre, però això forma part del procés de millora, no? I després quan estic així penso, si el meu és una merda de partit amateur, en el fons. Imagina't com està el que ha perdut la final del US Open, aquell dia, no? Que ha tingut l'oportunitat de la seva vida, està jugant a lo millor la seva primera final i perd. Com pot estar? Crec que allò no és qüestió d'un dia o de dos, sinó, i els grans jugadors doncs et demostren això, que Sinner pot perdre amb Alcaraz a Wimbledon, però després intenta guanyar-lo a Roland Garros i després intenta guanyar-lo a Wimbledon, o a l'inrevés, no? que diuen, ostres, vale, he perdut aquí. Això són casos excepcionals i ments, anem a dir-ho, extraordinàries pel món de l'esport, no? Aquella capacitat de borrar durant el partit i després durant al llarg de l'any, durant el calendari.
0: Home, jo, sincerament, respecte al que dèiem abans, parlo de maduresa. I és cert, a més, que parlava si em relaxaves. Avui, que és el dia de la gent gran, sincerament, t'ho agraeixo. És un dia d'allò de relaxar-se, d'estar...
3: Bueno, no, home, home, no sé, el estado zen... No he fet cap pràctica zen, sinó ni molt més. Però sí que és cert que intentes a la vida... A més, cuidao, jo tinc 54 anys, encara faig 50... No sé si us passa a vosaltres, sou més joves, però...
4: Ell molt més jove,
3: però és igual, encara que sigui més jove... Segur que ha escoltat, hòstia, el fulano, un atac de cor. Amb quants? Amb 52. I està a l'hospital. L'altre, un ictus. Amb quant? Amb 48. L'altre, ja està enterrat, amb 57. Hòstia, crec que conforme vas creixent, quan abans te n'adonis que estem aquí, que està aquí és un regal avui i està aquí amb vosaltres és una meravella, doncs què és el que hem de gaudir. Uh-huh. I sí, que està molt bé, i hi ha no sé quantes, i avui a les xarxes socials tens milions de frases fetes. El tema és aplicar-t'ho, no? És intentar que això, que quan tens un pensament negatiu a la nit, quan estàs pensant en aquella volea que has fallat, doncs donar-te en compte i dir, hòstia, deixa de pensar ja en aquesta volea, perquè ja està, ja no, ja l'has fallat, ja no hi ha més tu, tio, per lo tanto, haz algo, entrena más para que el siguiente día no la falles, però és que potser el siguiente día no la falles, però arriba i te l'enxufa a l'altre costat. Aleshores, també hi ha aquelles coses que potser això sí que ho vaig aprendre de massa petit, que és que no estan a les teves mans.
0: Clar.
3: I que a mi, en aquell cas, pues, un cotxe xoqués contra mi quan jo tenia 15 anys. Hòstia, doncs això sí que és algo que potser aprens massa aviat i forma la teva personalitat, no? Però sí, m'agrada molt el que has dit abans del tenis, perquè veritablement crec que el tenis és un esport que t'aporta molt tot aquest tema, no? De frustració, de millorar, de recuperar-te, i que altres esports no t'ho permeten.
1: T'ensenya,
3: no?
1: Una mica com és la vida realment, no? És
3: una miqueta,
1: té molta,
3: sí,
1: aplicabilitat.
3: Una miqueta sí. Potser doncs, altres esports no t'ho permeten. Sí. Aquells esports que van per temps, per exemple, tens 90 minuts, no? Si tens 90 minuts, hòstia, si se te'n va el partit ja no tens temps de recuperar. Però el tenis té, en aquest sentit, aquest avantatge, no? Que tu pots perdre 6-0 el primer set, però si canvies la teva estratègia, pots acabar guanyant el partit.
1: Totalment.
3: Encara que no hagis guanyat un sol joc, no? I que la gent pensi, buah, aquí no hi ha partit. Mentida, a lo millor sí que hi ha partit, no? I sempre hi ha aquella frase, no? Fins l'últim punt, no? Fins l'últim punt. Doncs és una realitat que tu deies, lligada a la vida, pues sí, potser sí, no? És, sempre és aquella última esperança, no? Fins l'últim moment, no?
1: D'estar
3: allà i fins que ja no es pot fer res més, no?
1: Totalment.
3: És el que hi ha.
0: Ivan, potser no coneixes massa el programa, però i tu què tal, també li agrada donar visibilitat a tot el que necessiti, faci falta, i en aquest sentit m'agradaria saber com està el tema del Parastanding Tennis. En quin punt estem?
3: Sí, abans t'he escoltat, doncs dir, no, que li vaig liderar, sí que és cert que vaig liderar una miqueta aquest moviment del Parastanding Tennis, perquè jo considero que és injust que altres esports ja siguin paralímpics, com pot ser el tennis de taula o el bàdminton, que són federacions molt més petites que la Federació Internacional de Tennis, I, en canvi, han sabut evolucionar. No s'han quedat només en el bàdminton en caire a rodes o el tenis taula en caire a rodes. Han permès que gent discapacitada, com seria el meu cas, puguis jugar a bàdminton o a tenis taula de peu i participar en uns Jocs Olímpics. Jo això sí no ho faig per mi. Jo tinc 54 anys. Els propers Jocs Olímpics que podria jugar tindria 58, probablement, no? O, bueno, ara són del 28, doncs, vale, no? 56, doncs anem a suposar els altres serien 60. Dius, ostres, és impossible. No és que sigui impossible, però no és el meu objectiu, però sí que és intentar que aquesta gent es doni compte, els que lideren el tenis mundial, cada més és la seva obligació, perquè les federacions internacionals tenen aquesta obligació de promoure a l'esport que gestionen, no? Ells s'han quedat en una zona de confort, que és tenim el tenis en caire de rodes, que han fet una bona feina, però ja està. I dius, de moment, com pot ser que el bàdminton i el tenis taulat passin per la dreta i ja siguin esports paralímpics? Estàs perdent esportistes que se'n van a altres esports, perquè els hi donen l'oportunitat, no? No pot ser que avui un nen de 15 anys pateixi una amputació, anem a dir-ho, i trobi la mateixa resposta si truca a la Federació Internacional de Tenis que la que jo vaig trobar fa 40 anys. Abans tu parlaves de l'evolució, doncs l'evolució és això. L'evolució és, hòstia, està molt bé el que es va fer fa 40 anys, però has de canviar les coses, si no et quedes obsoleto. I jo crec que la Federació Internacional de Tenis, en aquest sentit, s'ha quedat obsoleta. Jo ja no estic liderant aquest projecte del Parastanding Tenis, simplement doncs, jugo com a jugador, i ara també fa molt de temps que simplement no jugo. Per què? Entre altres coses, perquè no hi ha ajudes ni de la Federació Espanyola ni de la Federació Catalana. Però per què? Perquè com la Federació Internacional de Tenis no ho té reconegut ni del CSD ni del Comitè Paralímpic Espanyol. Per què? Perquè al final no està reconegut. Per tant, és una competició en el fons d'una associació només, que sí que tiene el apoyo de la Federación Internacional de Tenis, pero el apoyo no sirve de nada si la propia federación no modifica els seus estatuts. La Federación Internacional de Tenis parla de tenis en silla de ruedas. I jo a la reunió que vaig tenir amb el president de la Federación Internacional de Tenis li vaig dir, es que no tienes que hablar de tenis en silla de ruedas, tú tienes que hablar tenis para discapacitados, ¿no? Uh-huh. Y para gente con discapacidad, que es molt més ampli. Uh-huh. Tu avui, jo soc amputat de cama, per sota del genoll. Val. Jo podria jugar en una cadira a rodes. Jo no he anat mai en una cadira a rodes. Per tant, aquest és un altre hàndicap. No és ja el teu nivell de tenis, és també la teva habilitat. És una miqueta pues, el món del motor, no? Clar. Quien lleva... El meu germà Àlex, jo l'he vist jugar en cadira a rodes i no pot jugar. Clar. Perquè és impossible, i va ser el número 2 del món. Per tant, hi ha un altre factor afegit que el respecto i no tinc res absolutament en contra, només faltaria de la gent que hi ha a rodes, tot el contrari, els aprecio molt i admiro molt perquè és gent que es sacrifica moltíssim. Però per què ho fan? Perquè hi ha un circuit, perquè són nois que anaven en caire de rodes, que poden jugar a tenis en caire de rodes i han tingut aquesta motivació. Doncs jo l'únic que li demano a la Federació Internacional de Tenis és dir, ostres, hi ha molts nois que podrien jugar a tenis de peu amb una discapacitat i tu no els estàs permetent que juguin. Des del meu punt de vista hi ha un punt de discriminació. I a l'exemple més clar, abans parlava que jo sóc amputat de cama, ara et faig la pregunta, vale, i si m'amputen el braç?
0: Clar.
3: Com un amputat de braç pot jugar a tenis en cadira a rodes? Com agafar la raqueta amb la boca i amb una mà només aniria donant voltes, no? Amb la cadira a rodes. Aleshores, quan els hi planteja això, ostres, us ho dic en sèrio, hauríeu de veure la de nois i noies que hi ha amputats de braç com juguen a tenis.
0: Sí.
3: Juguen increïble. Però, clar, no poden dedicar-s'hi a això.

0: aquestes persones, o és que no hi ha una
1: voluntat. Aquest perfil d'institució, com la Federació Internacional de Tenis, hi ha gent molt apalancada. Hi ha gent que viatja en business, que clars, que va a hotels de 5 estrelles, que estan convidats a tots els tornejos del món. No me calientes mucho, m'explico? Sí, ja està, hi ha un bon sou i ahí estoy. També és cert que trobes a molta gent, com jo m'he trobat, el president de la Federació Catalana de Tennis, el Jordi Tamayo, que a més forma part del comitè de responsables dins de l'ITF, que tenen voluntat de canviar les coses, però la pròpia institució no ho permet. Per què? El primer que et posen sobre la taula o s'expanden és això costarà més diners. I jo els dic, no, el primer és voluntat. I després, si comença a costar diners, comences tu a posar els límits. Uh-huh. I la gent ho ha d'entendre. Però el primer és la voluntat, les ganes de voler canviar una cosa perquè és injusta. I aquest és el fet. Aleshores, jo no sóc un activista. Jo, abans, i tornant a aquest estar docent, sí, jo arribo aquí, tu ets el responsable, uh-huh, i m'estàs fent així amb el cap, però sé que quan me'n vagi no es farà res, doncs no et tornaré a trucar. Perquè no tinc ganes de que el proper cop que em vegis diguis, coño, ahí está el pesado este de que me viene a hablar del tenis para discapacitados de pie, ¿no? Bueno, pues no tinc cap ganes de perdre un minut. Jo vaig a jugar a tenis, jo m'ho passo molt bé, però em sap molt greu per tots aquells pares que tenen el seu fill, que amb els que jo he jugat a la pista, amb 16, 17 anys, 10 anys, 11 anys, que dius, tio, que no veus que aquí estàs fent una labor social brutal? I cada mes, malauradament, és que a sobre és la teva obligació. Uh-huh. Perquè els teus estatuts ho diuen, que tu has de liderar i tirar milles amb totes aquestes coses. I no ho fan. Doncs, bueno, doncs ja està. Continua viajando en business i quan se li acabi el mandat a cap de 8 anys, doncs entrarà otro. I si tens la sort que aquell altre té més voluntat que l'anterior, doncs ja, potser les coses surten. Però habitualment això és un tema de voluntat.
0: Doncs ja veieu, temes d'actualitat, temes molt sensibles i de bon tros poguéssim nosaltres, però bueno, des de Ràdio Rubí i des de l'Itu Què Tal posem el nostre granet de sorra. Ja sabeu, gent de business, el que heu de fer. I mireu, tenim un convidat tan important, ja sabeu que anem pel carrer a la recerca de tota aquella gent que vulgui donar un consell, no? Allò del meu o el teu consell. I avui li he preguntat a un noi aquí força conegut de Rubí, que té una botiga molt coneguda, el coneixereu segurament. Va, fes-me un consell, que tenim avui a l'Ivan Corretja per aquí, va. A veure qui hi ha.
2: El teu consell.
3: Hola, bon dia. Soc José de General Pulse, suposo que em coneixeu. Aprofitant que avui està l'Ivan Corretja per aquí, donarem un 4 consells de pàdel, vale? Abans de jugar. Una miqueta d'escalfament amb gomes, cap enrere, cap endavant, tirant, en gomes, la pal una miqueta, fer rotacions i, sobretot, al principi del partit, tranqui i anant entrant, mica en mica. Tema d'alimentació una miqueta que a mi m'ajuda molt, doncs una miqueta de magnesi i, sobretot, els plàtans són bestials.
4: I pensa alguna coseta a nivell de solució líquida, algun bueno, suplement?
3: Magnesi, pràcticament. I ben hidratat, i anar hidratant-se i, sobretot, estar actiu.
4: Què em dius del descans, Josep?
3: Bueno, jo aconsellaria cada joc impar fer un descanset, que seria l'ideal. Hi ha gent que fa un set, venga, vamos. No, jo és millor fer un descans cada impar i així també replanteixes una miqueta el joc.
4: Perfecte. Doncs moltes gràcies pel teu consell.
3: Gràcies. Un petonet, Ivan.
4: Gràcies.
3: Adéu.
0: El Josep Ruiz, un crac de General Punt, molt maco.
1: No, bueno, el que ha dit el Josep és estic totalment d'acord amb ell, amb tot el que ha dit, no? El que passa que probablement, precisament el pàdel és un esport molt amateur i que ha enganxat moltíssim amb la gent. Abans ho comentaven, jo crec que per la seva facilitat de practicar-ho. Però amb això que ha dit, calentar una miqueta. Mira, tornem a lo mateix de l'edat. Jo abans passava una mica de més de... Ah, no, faig com... Ara intento arribar...

0: una miqueta abans al club o tal, per veure si puc fer quatre gomes, res, pam, pam, pam, anar al gimnàs, activar-me una miqueta, però sobretot les gomes, per què? Clar, però perquè, clar, a mi és que a l'ombro em comença a fer mal, i si em poso a jugar ja dos dies seguits o tal, doncs, doncs tens inflamacions, no? Aleshores, això va per una banda. Després parlava del descans, i tu li preguntaves per la hidratació. Jo en el pàdel, a diferència del tennis, i hi ha alguna de diferència, perquè el tennis potser ser la pista més gran i la gent tal... Ostres, el pàdel la gent juga una hora i no agafen una ampolla d'aigua, macho. O sigui, pan, d'un lado a otro, i a vegades, i si veuen alguna d'aigua, ja és molt, i són incapaços de posar-se siquiera electrolitos o algun recuperador, que simplement aigua, però ja et dic, veuen molt poc i la majoria d'ells només aigua. Aleshores, que jo sí que fa anys que surto a la pista i no puc sortir sense el meu bidó d'aigua i intentant posar-li alguna pastilleta o algun tipus de producte que m'ajudi a recuperar allò que estic perdent. Aleshores, la gent, ostres, és que el pàdel, hay muchas lesiones del gemelo, de trencaments fibrilars, i et tinc a tu i et miro aquí davant perquè tu en saps molt més que nosaltres d'això, però quan jo li he preguntat a metges, amics meus i tal, i em diuen, mira, Ivan, principalment és que la musculatura no està prou hidratada, i clar, la culpa després és del deporte que estàs practicant. Evidentment que són moviments repetitius, que són acceleracions ràpides, etcètera, no? Però probablement és que a lo millor t'has posat a la pista i no has sortit com hauries d'haver sortit. Que no dic que després no et puguis trencar, però potser al final es tracta de minimitzar els riscos. Si fas tot això, tens menys risc de patir una lesió, sí. No?
1: Jo m'he trobat amb clients que han vingut al gimnàs amb problemes sobretot de rotadors. El que he dit de les gomes, el Josep, és totalment clau, però perquè la gent és com que no associa, bueno, relaciona el pàdel amb un esport de baixa intensitat, que és per tothom, és un esport suau, no has d'escalfar, no has de fer res. Però tu pensa, tu al teu braç, durant la teva vida, traient el pàdel, quan està acostumat a fer aquest moviment de rotació?
0: Mai, clar.
1: Quantes? 300, 400 vegades en una hora? Mai.
0: Clar.
1: Llavors això requereix d'un escalfament previ, de fer les coses bé, i et trobes molta gent que ha de deixar de jugar a pàdel perquè no escalfa, pel fet de no dedicar 5 minuts abans.
0: Sí.
1: Sembla una tonteria, però sí. És que escalfa, bueno, sempre ho dic, jo a les meves xarxes socials també intento promoure que la gent escalfi, que la gent es cuidi, i és pràcticament per desinformació. No sabem l'importància de l'escalfar.
0: Sí, sí, i parlava del descans. Jo crec que, no sé si la pregunta anava exactament per allà, però bueno... Jo crec que és cert que els que juguen a pàdel canvien de pista i no paren, perquè estan pendents d'anar ràpid perquè no em facin fora a la pista, però, ostres, és que no perds res si pares 10 segons, un glopet d'aigua i canvies del lloc de pista, no?
2: Uh-huh.
0: Però després, per mi està també el descans, ah, jo diria, entre setmana,
1: La freqüència.
0: La freqüència... Hi ha gent que pot jugar cada dia perquè físicament està bé, tal, però la majoria jo crec que poder descansar i dormir bé a les nits i recuperar bé és essencial, perquè si no, ostres, per molt que creguin fins i tot això en els joves, ho veig, que no, que tal, i són joves, i els toques... I són una pedra, i tenen una pedra aquí a l'ombro que dius, tio, és qüestió de temps,
1: sí,
0: que un dia et quedaràs clavat, et farà mal, i per molt jove que siguis, també poden patir aquestes lesions. Tenen menys risc que la gent de més edat, però també existe. Jo crec que quan abans agafin aquest hàbit, molt millor.
2: I com han canviat les coses, perquè ara sents parlar un Miguel Indurain o sents parlar el Camacho i tal, del que feien, de com...
0: La cervesa, no?, per les rampes, no?
2: Sí, sí. El Johan fumant allà, no? Bueno. Però també hi ha una cosa molt important i que hem de saber, sabeu, aquí tenim sempre notícies de darrer moment, i que això també pot quadrar molt amb el que ha dit el Josep, amb el que pensa l'Ivan i amb el que el Didac també diu, i poder hauríem de parlar amb el Matías Prats, a veure si tiene los 12 puntos y me ponen las noticias.
3: Això és notícia.
2: Muy buenas noches. Mira, la pala que fem servir pot influir en les lesions? Quants de vosaltres jugueu a pàdel i heu triat la pala perquè us agrada el disseny, perquè us han dit que és molt potent o perquè la porta el vostre jugador preferit? Doncs avui us plantegem una pregunta. I si la pala que utilitzeu no fos l'adequada per al nostre cos? Important, eh? Un estudi científic publicat aquest estiu, per això és notícia, el Journal of Sport Science ha analitzat les lesions de la part superior del cos de 227 jugadors de pàdels professionals i amateurs. No sé si van trucar i van corretxar, però bueno, 227. I hi ha una dada molt interessant. Les lesions dels tendons són les més freqüents, especialment colze i espatlla. Molts ja sabeu el que és el manegot dels rotadors, el famoso supraespinoso, vaja. Però els investigadors també han mirat una cosa que ens afecta directament: les característiques de la pala. El pes, la forma i fins i tot el nombre de overgrips. I aquí arriba la sorpresa. Dins de l'anàlisi estadística, la forma de la pala va ser l'única característica del material que va aparèixer com a predictor significatiu de les lesions. Això sí, que ningú entengui que una pala determinarà, diguéssim, o provoca lesions. El pàdel és un esport on les lesions depenen de molts factors. La tècnica, la preparació física, la càrrega d'entrenament, l'edat, el nivell del jugador i també les característiques de la pala. També, com deia un professor meu de traumatologia, que els planetes s'han alineat i avui t'ha tocat a ti. I encara hi ha una dada curiosa. En aquest estudi, els jugadors amateurs presentaven una incidència també de lesions més elevada que els professionals. Ojo, per tant, pot ser que quan comprem una pala hauríem de fer-nos una pregunta més. No només quina pala em farà jugar millor, sinó també quina pala és millor per a mi. Perquè més pes, més potència, una pala més exigent no sempre significarà jugar millor i molt menys jugar durant més temps. I ara volem saber-ho de primera mà i, bueno, quina pala hem d'escollir, com sabem si el pes és adequat, el balanç és important i què podem fer per evitar aquestes molèsties tan típiques de colze i espatlla. Bueno, jo crec que tinc dos a la taula molt grans i no sé, Ivan, tu, tema de la pala, te l'has mirat molt? Ara que em digui no.
0: Molt grans és per l'edat o...?
2: Grans de coneixements, de professionalitat, de...
0: Ha començat parlant de gent gran.
2: No, sincerament, que avui és un dia gran per la gent gran i tot és gran, però vaja.
0: T'agraeixo.
2: Pala.
0: Jo crec, abans, amb la conversa amb tal que estàvem tenint, m'ha faltat dir això, que t'hagués donat peu a l'entrada del que estem parlant ara.
2: Del telediari.
0: Perquè sí que jo mateix ho he viscut, no? Em va passar amb pales de pàdel, però també m'ha passat amb raquetes de tennis. La gent es pensa que qualsevol raqueta és bona i no. Tu al final has d'adaptar la raqueta al teu estil de joc i tu hauries de dir, ostres, doncs no sé si tu tens... I la teva força, la teva capacitat física, tot té a veure. Jo he patit mal de colze i, ostres, fisio, tal, i no sé què, i punxades, i el que vulguis. I era més simple, havia de canviar de raqueta de tennis, perquè la que jo estava utilitzant doncs era per un perfil de jugador doncs que físicament estava més fort, més professional, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores jo necessitava una raqueta que despedís més, potser baixar la tensió del cordatge, en el cas del tennis. I en el cas del pàdel, doncs, al final també és el mateix, és buscar pales que potser no pesin tant, que potser la goma absorbeixi més l'impacte de la pilota, perquè et trobes amb moltíssima gent, amb moltes lesions de mal de colze, i primer pot anar amb la preparació, no?, que dèiem, la preparació física, que probablement no s'han preparat prou bé. Això jo també al llarg dels anys doncs, ho he notat, que si no tens un mínim de força, també tens més risc de que et comenci el mal pel canyell, pel colze i acabin a l'ombro, no? I dius, ostres, em fa mal aquí i aquí. Clar, si és que tot va lligat, no?, una miqueta. Aleshores, aquesta mínima preparació física ja t'ajudaria i després, clar, escollir una pala que et permeti, bueno, que estigui més adaptada a les teves condicions físiques, tècniques i edat, també, doncs, doncs jo aquesta crec que és una realitat que a molta gent, evidentment, ni li passa pel cap.
2: Tu què tal, Didac? Perquè jo... a tu, a més, suposo que com a llicenciat en CAF, CAFE, eh? Uh-huh. La gent et pregunta també i tema pala i dius, has de saber també, no?, com assessorar...
1: Pues no creus. O sigui, la gent, realment, jo penso, excepte la gent que ja està en rodatge, ja porta anys jugant, potser ja té la segona, tercera pala, ja es para més a dedicar-li temps a... Vaig a veure on vaig, a informar-me bé. Jo, per exemple, he sigut tot el contrari. Jo visc de les meves capacitats físiques, llavors jo la primera pala que em vaig comprar em vaig anar a assessorar. Vaig anar a veure una miqueta a definir el meu estil i em van recomanar que per com jo jugava i les meves capacitats físiques, la pala que millor em recomanava era X pala. Jo tinc la sort que per haver pogut fer això i entrenar sempre, jo no he tingut mai lesions ni molèsties. Bueno, molèsties sí, i tot i ser una persona entrenada, preparada, per fet d'un dia arribes a empreses, no escalfes, o dius, no, aquesta setmana 4 partits, o agafo la pala del col·lega i vaig com un burro. Són factors que tu no et pares a pensar, però et poden condicionar molt de lesions del dia de demà. Jo recomano que tothom intenti assessorar-se una miqueta sobre què està comprant i com fer-ho servir.
2: Bé. I un altre dia parlarem també del calçat. Una altra història. No sé, aquí també tindrem aviat aquí els podòlegs també, que ja parlaran, però bueno, és tot un món, Ivan.
0: Bueno, el món del calçat, a més el pàdel, ara hi ha sabatilles específiques de pàdel. Quan nosaltres jugàvem, jo vaig començar a jugar a pàdel a l'any 90 i clar, jugaves amb les sabatilles de tenis, no? Bàsicament, clar, però avui no, avui són específicament dissenyades per...
2: Que no rellisqui.
0: Per aquesta superfície. També és veritat que abans no es jugava en gespa artificial, sinó que es jugava en base de dura, grinset... No, tennis quake, diguéssim.
1: Vale.
0: Ciment, no? Moltes pistes de ciment abans. Imagina't el que botava la pilota. Si li pegaves allà, pum!
1: I molt més lesiu, també.
0: Bueno, sí, clar, les frenades, no sé, com, al final també és el mateix, com tampoc jugaves tant, potser feies un partit a la setmana perquè no hi havia tanta gent, no hi havia tants grups.
1: No era tan perillós.
0: Abans només hi havia, podia jugar al Bonesport, al Camp Mèlic, a pocs clubs es podia jugar a pàdel, veritablement no en aquells anys, l'any 90 ha plogut moltíssim.
2: Bueno, abans, quan hem començat, i trencant una miqueta aquesta dinàmica sèria de parlar del pàdel, del parestending tennis i de bugasies i d'empresaris i de negocis i dels romans, li he dit a l'Ivan que jo no sé si era molt bon amic o no, perquè jo recordo, tinc moltes, però bueno, d'aquestes malifetes, i li dic, te'n recordes d'alguna malifeta que t'hagi fet el Pep? No. No te'n recorda.
0: No,
2: és bon tio, és que no se'n recorda.
0: Mira, de la teva dona sí, de tu no.
2: Bueno, però clar, jo estava implicat, però mira, ja comença...
1: Ja estàs refrescant.
0: T'ho has dit tu, jo ja parlo de la Noelia, que un dia li va donar per practicar una depilació al pit i vaig veure les estrelles. I ja està.
2: La marifeta era, Pep, depilar-te el pit fa mal. No, ves, esto cera de abeja...
0: Era aquesta la que te'n recordaves?
2: No, tinc tres.
0: Perquè no era teva, és de la Noelia. No compta,
2: no
0: compta.
2: No, bueno, la marifeta és que vaig ser introductor de dir, Iván, ves, i això no, jo no m'havia depilat mai el pit, però ves tu.
0: Ves, que mi mujer recordo, lo hace muy bien.
1: Ves tu, però, ja me dices, no?
2: No, bé, ho fa, el que passa que això fa mal, ja sabeu. Sí, però l'Ivan em va dir, Pep, m'he sentit com un pollastre.
0: Com un pollastre, sí, recordo.
2: Que m'arrenquen les plumes.
0: Sí, de cop.
2: Aquesta va ser la primera, mira, però l'altra va ser aquí també, als estudis de Ràdio Rubí, que feia una calor de l'hòstia, però a més et van fotre aquí dintre a més de 40 o 50 graus.
0: Potser sí que ho recordo ara.
2: Suaves com
0: avui
2: una...
0: Avui fotia una rasca de nassos a l'entrar a l'estudi. No sé si has dit que no passi calor.
2: I vaig dir, Pep, torna'm a convidar quan vulguis, però si us plau que estigui això una mica més d'això perquè li queien aquesta... Sí. Això va ser a l'època dels Murphy.
0: No ho recordo, haver vingut, però no recordo l'anècdota exacta d'aquella, sí, sí, de tanta calor.
2: Bueno, tinc una tercera que és encara pitjor, que és allò que ve a donar una xerrada a un centre on jo col·laborava i allò en agraïment li vam dir, Ivan, vols rebre un massatge o alguna cosa? Bueno, vale. Total, que li vaig posar una senyoreta de 140-150 quilos que li volia trepitjar l'esquena. No sé si te la va trepitjar o no, però vas patir com un...
0: Recordo que...
2: Em sembla que sí que va... Bueno, era sí, jo sí. Una quiropràctica...
0: M'ho va fer tan bé que no he hagut de tornar mai més a l'afició. No sé si per por em trenquin en dos... Però,
2: sí. 150 quilos de senyora trepitjant una esquena a l'Ivan que deia respira, i no podia ni patir.
0: Però jo patia perquè no es trenqués aquella camilla.
2: Tinc molts records,
0: m'ho vaig passar molt bé.
2: Anècdotes molt, molt xules tindria aquí per llançar, perquè jo sí que me'n recordo. No sé si per aquest any... L'any que ve, potser ja estic en una fase més zen i tal, però de moment estic en vies de... Però bueno, en qualsevol cas, hi ha moltes preguntes també que han arribat i que hem de donar pas tot el que puguem molt ràpid, perquè estem quasi acabant ja el programa. El Rubí tafaneja. Rubí pregunta, va. Vamos.
3: Rubí pregunta.
2: Didac, tu tens alguna pregunta? Sí, tafanera o no? A l'Ivan.
1: Jo no sóc molt tafaner.
2: No? Jo he classificat aquí així preguntes ràpides... Així deixa l'agenda,
1: Rubí, que sí que ho sigui.
2: He fet una classificació de preguntes ràpides, preguntes de tennis, però d'una altra manera, i m'ha arribat molt també d'Ivan i Àlex. Aquesta me l'he preguntat infinites vegades, amb la qual no puc dir un nom, perquè està Carla, Anna, Joseba, tal... És la relació de l'Ivan i l'Àlex, però, Ivan, si us plau, diga la veritat, eres millor que l'Àlex jugant al tennis? És que això és... És que és un vox populi. Jo, gent que no sap que et coneixia, Àlex Corretja, tal, sí, tenia un hermano que era mejor que ell. No sé si era el Sergi o eres tu, però l'Ivan era millor que l'Àlex.
0: Bueno, jo... Al final acabaré dient que sí. perquè m'han preguntat diverses vegades i he dit moltes vegades que no. Perquè no és veritat, perquè a més abans parlava d'on va arribar l'Àlex, que va arribar a ser el número 2, i he posat l'exemple, parlava dels meus fills, doncs ara parlo de mi, dic que si jo hagués sigut millor que ell hauria d'haver sigut el número 1. Per tant, no, això és mentida, ja de petit ell va destacar moltíssim. El que passa que és normal que potser, ostres, aquell va tenir l'accident i un comença... No? Pues el que deien que el que era bo de veritat era ell, i es crea aquesta espècie de bulo inofensiu que no fa cap mal, que a la família ni a l'Àlex i a mi ens afecta. A l'Àlex, pues, perfecte, si li pregunta... Per ell és més violent, perquè ell ha de respondre no, el bueno era jo, no? Si li pregunten...
2: No, mira.
0: Però no.
2: Escolta, que hi ha germans que viuen d'això, i després surten a la Sonsoles o en el Jorge Javier Vázquez i vas allà i...
0: Jo he sortit a la Sonsoles, ja, però no al Jorge Javier Vázquez.
2: Per què penses que dic lo de la Sonsoles?
0: Ah, vale, però home, Jorge Javier Vázquez no, encara no.
2: T'he vist, sí, encara sí. No. Hi ha molta gent que pregunta si tens alguna anècdota això divertida en relació al tennis, al pàdel, allò de dir, hòstia, em va passar un dia això...
0: Bueno, jo em portava molt malament quan era petit i un cop jo llançava la raqueta i un cop jugant al tennis Sabadell, que m'has dit que tu allà, no, vas començar a jugar, estava la meva mare i vaig llançar la raqueta cap amunt i, hòstia, es va quedar penjada en un arbre. Clar, la meva mare quasi em mata, perquè jo vaig haver de pujar i trepar, era un arbre d'aquests que sobresortien per la reixa i vaig haver d'agafar la raqueta encara... No sé ni com. I vaig escapar-me entre les pistes perquè la meva mare no m'enxampés quan sortia, no? Doncs aquesta podria ser una i, evidentment, hi ha moltes.
1: Jo tinc una... De lo típic de jugar de petit amb el teu germà a diferents coses, traient el tennis, hi ha algun joc d'aquests que diguessis que sempre li guanyaves o que fossis bastant millor que ell?
0: No recordo. Al final som germans, no? Amb el Sergi ens portem 3 anys, jo em porto 3 anys, l'Àlex porta 5, i jo coincidia més l'Àlex, ens portem un any i mig, i jugàvem a tot, no sé si recordeu el Subbuteo, o jugàvem n'hi havia un que era el Laberinto, era un joc aquell que amb la bola havies de ficar la bola fins a dins, tal, i competíem, i jugant a tennis jo era més gran que ell Però sí, jugant partits amistosos l'havia guanyat moltes vegades. El problema estava sobretot quan arribava a la competició, i el meu germà quan competia ja de petit era un altre nivell, jugava a un altre nivell, no? I jugava amb una mentalitat de guanyador que veritablement, per això jo crec que ell va arribar on va voler arribar. Qualsevol nen de petit vol ser tenista, i ell no deia jo vull ser tenista, ell deia jo vull ser el número 1. Bueno, doncs ell va ser el número 1 amb tot el que ell va donar, i sent tot el que ell va donar va arribar a ser el 2 del món. Aleshores, escolta, no crec que et puguis reprotxar res.
2: Doncs ja veieu, a cor obert, i fins aquí hem arribat. Música ja d'acomiadament. Didac, gràcies per venir, m'ha donat molta il·lusió, i a més amb aquest new look que està guapíssim.
1: No podia perdre el programa d'avui.
2: Com
1: tot
2: sempre.
1: Tot un plaer i moltes gràcies.
2: El plaer sempre és meu i de tot l'equip. Ivan, tens casa teva aquí, gràcies per venir, gràcies per dir sempre sí, tens molt mal acostumat. Et desitjo el millor, i una de les coses, tinguis més anys, menys, més cent, més antiguitat i el que tu vulguis, no canvies mai, noi.
0: Moltes gràcies, i bueno, i tu tampoc, no? I tu què tal?
2: Pues jo aquí aguantant. Forta abraçada a tota la família i l'ho dit, sempre et trobem aquí amb els braços oberts, Ivan.
0: Moltes gràcies a tots vosaltres i a Ràdio Rubí.
2: Molta sort. Setmana que ve tenim xaranga i de la bona. Nuestra dermoconsejera, la Mari Pérez Jurado. Mare meva, el que ens espera. Déu meu, ens ha de parlar més. Què li va dir al Jesús Vázquez que la va liar parda? Mare meva, Jesús Vázquez cabreau. Parlem la setmana que ve amb la Mari Pérez Jurado. Petons, bon cap de setmana, que vagi molt, molt, molt bé. Gràcies.

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb importants canvis per a motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinets. La Direcció General de Trànsit ha actualitzat el Reglament General de Circulació per poder-lo adaptar a l'evolució de la mobilitat en les últimes dues dècades. Entre altres coses, la nova normativa obliga a dur guants de protecció i calçat tancat obligatori a motoristes i acompanyants per circular en vies interurbanes. A més, pel que fa a les bicicletes, el conductor que vulgui superar un ciclista en via interurbana ho haurà de fer circulant com a mínim 20 km per hora per sota de la velocitat màxima permesa en aquell tram. Els ciclistes, per la seva banda, podran ocupar la part central del carril quan sigui possible i no podran circular per les voreres. El reglament també modifica els comportaments dels conductors davant una avaria, una congestió de trànsit o la presència de neu. El més destacat és que en cas que un accident paralitzi el trànsit, els vehicles s'hauran de desplaçar als laterals per deixar lliure un carril d'emergència. L'Associació de Músics Rock de Rubí, Rubí Rock, ha anunciat que el festival de rock previst inicialment aquest dissabte al Bosc de Can Oriol es traslladarà a l'espai 14-13 del Pina, donada la previsió de pluja. A causa d'aquest canvi d'emplaçament, forçat pel mal temps, el desenvolupament de l'esdeveniment podria patir adaptacions respecte a la proposta original. En la seva versió inicial al Bosc de Can Oriol, la proposta preveia oferir 12 hores de música en directe, seguides amb la participació de 12 bandes representades partides en dos escenaris alternats per reduir el temps d'espera entre concerts. El cartell previst inicialment incluïa formacions com, per exemple, Corazones Eléctricos, Ciclonautas, Hard Groove Band, Saturna o el tribut rubinenc a AC/DC, Sin City, entre altres grups locals i emergents. A més de la música, l'emplaçament de Can Oriol havia d'oferir serveis de bar, food trucks, espais de marxandatge i un fotocall, mantenint sempre l'accés gratuït.
3: Quant a la informació d'esports, l'Hockey Club Rubí Cent Patins mira cap a dissabte quan visitarà el conjunt masculí al Tres Cantos, mentre que també estan pendents d'un Mundial que començarà dilluns amb presència de bona part de les jugadores del primer equip femení. I pel que fa a la bàsquet, cites a 6:15 del cap de setmana per al CEP Sant Jordi. Les noies dissabte visiten el Tona en la segona jornada del grup 1 de la primera catalana, mentre que els nois se'n van a Figueres a la mateixa hora, però diumenge visitaran la de Paf Xots.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Bon dijous, 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
5: Joc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, bones i males notícies ahir per als equips catalans que van tenir competició. Per exemple, el Barça, femení de futbol, va golejar 0-6 al camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina i de moment és líder en solitari d'aquesta màxima competició europea i agafa amb molta energia, com dèiem, el primer clàssic d'aquest curs. El diumenge rebrà el Real Madrid, que encara ha de jugar avui, en aquest cas, al camp del Manchester City. També va golejar, en aquest cas, 4-0 l'Europa a la Copa de la Reina. Passen a tercera ronda les gracienques després de, com dèiem, golejar 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. En canvi, males notícies per al Terrassa, que va caure eliminat de la Copa Federació i no podrà jugar a la primera ronda de Copa del Rei, i també per a l'Uni Girona, que va perdre a casa ahir contra el Black Connaught Turk, en aquest cas a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina, i s'haurà de conformar en disputar aquest curs l'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet. Parlem de tot això i més, i també, evidentment, de la victòria del Barceloneta a la final de la Supercopa d'Europa. En aquest cas, 10-8 contra el Marsella, el Barceloneta que, com dèiem, continua a l'elit del waterpolo europeu. Després de proclamar-se campió de la Champions l'any passat, aquest any ha començat amb aquesta Supercopa, la segona de la seva història. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma ahir en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor i un en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és el líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de la tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Kogge danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destaca l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no van passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck, idèntic marcador en el Benfica, Bayern de Múnich.
0: Més futbol, també bones notícies ahir, com dèiem, per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
1: Les gracianques van golejar per 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat, abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández de penal i Paula Arcos.
0: El conjunt escapulat que serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, a la tarda, en què ja entren 8 equips de Lliga F en aquesta tercera ronda de Copa, inclosos, per exemple, l'Espanyol i el Badalona Women. El Barça, que és el vigent campió, encara no hi serà. En canvi, males notícies a la categoria masculina, perquè el Terrassa s'ha acomiadat del somni de la Copa del Rei.
1: Els agarencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River, cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
0: En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femení en aquesta temporada.
1: Les gironines van caure clarament, 69-81, contra l'AMLAC Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament des de l'inici, però que va tancar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Keltern alemany.
0: Abans, però, aquest mateix dissabte ja comença la Lliga femenina, amb l'Uni visitant a la pista de l'Estudiantes a partir de les 6.
1: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
0: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea de l'Eurocup, en aquest cas del Quitzenes Manresa.
1: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
0: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
1: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta al de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat que es va endur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
0: I més en bola. Ahir es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers a la European League masculina, la segona competició continental.
1: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
0: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
1: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua el més alt del waterpolo europeu.
0: També en waterpolo, per cert, ahir es va jugar un partit de Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
0: En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional, amb 10 punts, un més que el Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català en la categoria, el Cat Gas d'Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Murcia.
0: I un últim punt de tennis, Paula Badosa avança a ronda al 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B. Dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.
0: I diumenge a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous 1 d'octubre, 11 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir a més en porteria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo en proper porteria i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaugrana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava satisfeta segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon, en pròpia porteria. Això deia quan li preguntaven si aquest equip tenia rival.
2: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador, es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, el parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
0: El Barça ja és líder en solitari, després de només 2 jornades d'aquesta primera fase de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofitar l'empat d'ahir entre l'Olympique de Lyon, de Giraldez, i Chelsea, a 0, i també el de l'Arsenal, 2-2, al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3, al camp del Haken Suec, i idèntic marcador 0-3, també en el Benfica Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria Viena a 6:45. A la mateixa hora es disputarà el Coge Servet, i a les 9 tindrem el PSG Lovaina i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem, visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, al Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar de cara partit a les gracienques, amb un doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació, i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquesta Europa, Nani Aces.
3: Sense paraules, avui. Ha sortit tot el que havíem treballat, ha sortit avui, per això que és resultat i per la personalitat que han mostrat avui les nostres, perquè de veritat que crec que és més que merescut i que hem treballat avui molt per aconseguir que acabés el partit així. Aquest equip ha competit avui com se li demana que competeixi, que sigui ambiciós, que no es deixi anar en cap moment. Avui era molt fàcil, amb el 2-0 haver baixat una mica i que el Villarreal t'hagués fet un gol, i més sobretot quan han començat a fer elles els canvis, però l'equip ha deixat molt clar, que volia, a més, seguien competint aquí, minut 80, seguim porteria 0.
0: A l'Europa, que aquest dissabte visita ni més ni menys que l'AM Lleida, actual líder de la segona federació masculina, femenina, volíem dir, el conjunt escaulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, a la tarda, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, males en la masculina, perquè el Terrassa va caure ahir 4-1 a les Llanes contra el Sestao River i diu adéu al somni de disputar la primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Zelma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Recordem que el Terrassa només havia perdut un partit el passat cap de setmana al camp de l'Ebro i només havia encaixat un gol. Per tant, en aquest partit ha trencat totes aquestes estadístiques que eren favorables. Una alineació on sorprenia com jugadors com Mario Domingo o Max Marcet no estaven a la titularitat. I és que el mateix Oriol Alsina comentava que estava dosificant els jugadors, donant importància a la competició de Lliga. Un discurs que podríem dir topa amb la idea del club de poder jugar aquesta competició de la Copa del Rei amb un primera divisió. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
0: Gràcies, Miqui. Un últim punt de futbol. Ahir s'explicàvem ja que aquest diumenge el partit de primera catalana entre el Comandació Terrassa i la Molletense havia acabat amb incidents entre jugadors, cos tècnic i fins i tot aficionats, un duel que continua suspès, tot i que faltaven segons per arribar al final del temps reglamentari. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
5: Seguim pendents del que va passar diumenge al partit entre el Club Natació Terrassa i la Molletense de primera catalana, que va acabar enmig d'una batalla campal. De moment no hi ha cap resolució per part del comitè de competició. Això vol dir que oficialment el partit continua suspès cautelarment, quan només faltaven 30 segons per acabar els 4 minuts d'afegit. Recordem que el resultat era 2-0 a favor dels terrassencs. El xoc va esclatar després que el visitant Víctor Gago caigués malament arran d'un cop de colze i hagués de ser evacuat en ambulància medicalitzada. Després, jugadors i aficionats van saltar al terreny de joc i l'acte arbitral recull agressions de jugadors de la Molletense a un jugador i aficionat local. Des del club, però, ho veuen clar. No té cap sentit tornar a jugar aquests 30 segons i defensen que el partit es doni per acabat, convençuts que en tan poc temps el marcador no canviarà. Sigui com sigui, la paraula la té el comitè. Fins que no es pronunciï, el partit segueix oficialment suspès.
0: Gràcies, Joel. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina aquesta temporada. Les gironines van caure clarament, 69 a 81, contra l'Emblac Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. La crònica des de Girona FM, Pau Villafañe.
6: Les gironines hi van posar cor i ganes i van aguantar el pols fins al descans, on hi van arribar només 3 punts per sota. Però un parcial de 0 a 18 en el tercer quart va deixar el marcador pràcticament sentenciat. A l'últim període, l'Espart Girona no es va rendir i va arribar a retallar fins a 9 punts, però l'Insa i Allen va aparèixer amb 2 triples per sentenciar. Roberto Íñiguez, entrenador de l'Espart Girona, valorava la derrota.
7: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no?
6: El partit va arribar massa aviat per un equip nou que fa pocs dies que treballa amb gairebé tota la plantilla. Girona haurà ara de canviar aquest curs l'Eurolliga per l'Eurocup.
0: Gràcies, Pau. L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrenca a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K, amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Keltern Alemanya. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes, a partir de les 6. A la mateixa hora debutarà també a la Lliga el Cadí la Seu, que arriba amb bones sensacions de la pretemporada, després de guanyar la setmana passada, precisament, contra l'Espart Girona a la Lliga Catalana, i que s'estrena a la pista de l'Avenida. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
8: Després d'aixecar la seva 8a Lliga Catalana la setmana passada en una final molt solvent davant l'Uni Girona, el Cedis posa el treball diari en el centre de les seves prioritats per anar creixent pas a pas. Així ho explicava el tècnic Pepe Vázquez en una entrevista a UAU Lleida Radio.
9: Evidentemente, nuestra base de la casa, por poner una comparación, evidentemente tiene que ser la salvación, tal como está la Liga y el nivel de presupuestos que hay. Para nosotros salvarnos es nuestra base de nuestra casa. Si pensamos en otra cosa pero no ponemos la base, la casa se destruirá y caerá. Entonces esto es lo principal y luego pues evidentemente tenemos que ser ambiciosos y una vez que logremos la salvación matemática, pues si podemos mirar cuanto más arriba, pues mejor, ¿no? Pero ya te digo, sin perder de vista qué nos puede llevar a ese camino, que es trabajar bien y evidentemente cuanto antes y si es posible cuanto más tiempo de antelación mejor lograr matemàticament la salvació.
8: L'entrenador gallec viu enguany la seva primera temporada des d'inici al Cadí la Seu, després d'arribar-hi el passat mes de març, amb qui va aconseguir l'objectiu de la permanència en els 7 partits de Lliga que llavors restaven. Vázquez intentarà aprofitar els perfils que té a la seva disposició per imposar un ritme alt i potenciar les virtuts de les seves jugadores en una Liga femenina andesa que, de nou, es preveu molt igualada a la zona mitja-baixa de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. En categoria masculina també hi ha derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quitzanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits per al títol, el PAOK de Salònica, però que es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93 a 78. Bona imatge, això sí, en el primer partit d'Eurocup d'un Manresa que ja ha de canviar de xip i tornar a pensar en l'ACB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Tot i el resultat final, l'equip de Diego Campo va competir a un gran nivell durant 30 minuts, arribant al descans per davant al marcador amb un ajustat 40-41 i mantenint les opcions intactes al final del tercer quart amb un 58-56 en contra, després d'una aturada de més de 30 minuts per una avaria a una de les cistelles. Un partit amb defenses agressives i baix percentatge d'encert en el tir per part dels dos equips, que arribava ajustat al darrer quart. En els darrers 10 minuts, un parcial contundent de 12-0 favorable als grecs va decidir el maig a favor dels locals, tot i l'esforç dels jugadors com Notae, amb 16 punts, i Allen, amb 15 pel Manresa. El resultat va caure del cantó grec. Diego Campo és entrenador del Quitzenàs Manresa.
10: We are sure that we play a great game.
11: Estem segurs que hem jugat un gran partit. El pla de joc era bo, l'hem executat molt bé i hem defensat molt bé, però hem fallat algunes cistelles, alguns tirs lliures i triples quan estàvem sols. Això al final del partit, quan jugues contra el PAOK Salònica, t'acaba castigant el marcador.
10: When you play against PAOK Salònica, they punish you on the scoreboard.
5: Un partit amb molts condicionants. Ja abans de començar, els vegencs van estar 24 hores viatjant pels problemes meteorològics al Mediterrani i el partit semblava no voler acabar amb la interrupció de l'avaria a la cistella que comentàvem. Els manresans avui viatjaran ja pensant en el debut al Nou Congost aquesta temporada, que tindrà lloc aquest dissabte a les 9 del vespre davant del Rio Breogán.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs. Egipte contra el Veszprém hongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta al de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat, que es van endur els blaugranes, recordem, després de dues pròrrogues. Un dels protagonistes d'aquell partit, de fet, va ser el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha deixat el Barça per anar precisament al Veszprém. Escoltem el capità blaugrana, Tim Engesan.
12: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final. Encara en handbol, ahir es va estrenar el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota. La pista del que ha de ser un dels candidats del títol, el Flensburg alemany, va acabar perdent 40-31. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
13: Tot i l'inici espectacular de l'equip vallesà, el Flensburg ha acabat sumant la victòria en el primer partit de la competició continental. Els d'Antonio Rama han signat uns primers 10 minuts perfectes, amb aturades de Pau Paniti i recuperacions en defensa, que han arribat a posar els vallesans amb un 2-6 favorable al marcador. Els alemanys, però, han empatat el Lluminós al descans amb un 20-20. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
14: Doncs bé, el partit, a grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7-6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
13: A la segona meitat, les forces de l'equip vallesà han començat a minvar i el Flensburg ha mantingut el joc ràpid. Ara, el Freiking ja torna a pensar la Lliga Sobal, on de moment encara llueixen el cartell d'equip invicta.
0: Gràcies, Arnau. I acabem amb waterpolo, perquè el Barcelona va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella. A la final, a la piscina de Sant Sebastià, com dèiem, segona Supercopa d'Europa per al Barcelona, que continua al més alt del waterpolo europeu. I també en waterpolo ahir es va jugar un partit de Lliga a la Divisió Nord femenina amb triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina de Catalunya. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
15: Victòria contundent de l'Assolim Mataró davant de l'E-Plus Catalunya en la tercera jornada de Lliga intersetmanal de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení. L'equip de Mataró ha sentenciat el partit al primer quart amb un clar 5-1, amb dos gols de l'americana Römer, que acabaria fent 7 dianes al llarg del partit, i dos més de la jugadora hongaresa Faragó, que en faria 5. Al segon quart s'ha repetit el mateix parcial, 5-1, que ha demostrat la superioritat visitant a la piscina de Cantoda. Amb el 10-2 a l'electrònic, en els següents dos quarts, les matarunines han baixat la intensitat i s'ha aprofitat per repartir minuts en aquests partits tan seguits que acumulen les noies entrenades per Dani Ballart aquest any a la Lliga. El marcador final ha estat de Plus Catalunya 5, Assolim Centre Natació Mataró 19. Les del centre sumen la tercera victòria en les tres jornades de Lliga que s'han disputat.
0: Gràcies, Oriol. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local. Fins amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Nutrició amb Laura Crosas.
18: La cuina per lots o el famós batch cooking. La cuina d'organització sempre ha format part de la majoria de les llars. És una tècnica que permet alimentar-se saludablement tots els dies de la setmana, cuinant menys hores i, per tant, guanyar temps i llançar menys menjar. És un tipus de cuina que ha tornat a agafar força pels ritmes de vida actuals, on gairebé sempre falta temps. El batch cooking permet en dues hores de cuina setmanal anticipar gairebé tots els àpats. En què consisteix? Primer de tot, cal assegurar que tindrem prou recipients per guardar tot allò que cuinem. Podeu reutilitzar pots, recipients o carmanyoles de vidre. Caldrà posar els aliments cuinats als pots i deixar refredar sense tapa per després guardar-los a la nevera o al congelador fins al seu consum. Haureu de planificar el menú de la setmana per saber el que caldrà comprar i cuinar. Evitareu comprar productes innecessaris i assegurareu tenir tot allò que necessiteu per cada plat. Recordeu que en funció dels imprevistos de la setmana, el menú podrà anar variant. Per tant, procureu fer preparacions que serveixin per diferents tipus de plats. Per planificar els menús, cal tenir en compte els diferents grups d'aliments: cereals, llegums, verdura, proteïna. El principal han de ser els vegetals. Preparar amanides en frasco de vidre, sopes i cremes, verdures escaldades, vapor, forn o ofegades, o fins i tot ratllades amb unes gotes de llimona per afegir les amanides. També podeu emmagatzemar la verdura neta i tallada, a punt per coure, o per crear una amanida amb bròcoli, romanesco, coliflor, espinac o enciam. Escolliu llegums de tot tipus i cereals integrals: arròs vermell, negre, basmati, tall, barreja d'arrossos, pasta, couscous, quinoa. Es deixaran en remull amb aigua la nit abans, els courem, passarem aigua fresca, escorrerem i envasarem. Podeu aprofitar per deixar fet hummus, per untar per esmorzar o com a plat d'algun dinar i el sopar amb palets de verdura fresca. Per la patata o el moniato, els bullirem amb pell o al vapor o al forn. Deixarem que es refredin i refrigerarem. Com a proteïna animal, es poden deixar fets ous durs per afegir amanides, sopes o cremes. O bé fer remenats o truites en 5 minuts durant la setmana afegint les verdures ja cuinades i envasades. També es poden usar peixos blaus petits en conserva, de pot de vidre, sardines, seitons, barat, o tenir cuinades a punt per enfornar croquetes o mandonguilles. Una altra opció seran els estofats de pollastre o gall dindi o vegetarians amb tofu. Altres preparacions que es poden deixar a punt seran lasanya, quiche, canelons o carbassons, carbassa o alberginer farcides, que només s'hauran d'escalfar. El dia que preparis els plats, procura aprofitar el forn per també fer rebosteria casolana i saludable. Recordeu tenir coses al rebost i a la nevera per acabar de muntar els plats, com cogombrets, espàrrecs, olives, llavors o fruits secs.
16: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia i bon dijous, 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
19: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, avui amb el repàs de tot el que vam viure ahir amb els equips de casa nostra, Champions femenina de futbol amb una nova golejada del Barça, gran victòria també de l'Europa, la Copa de la Reina de futbol, decepció a Girona, perquè l'Uni s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina de bàsquet aquest curs, després de perdre ahir a la prèvia de l'Eurolliga, i també derrotes en les estrenes europees del Manresa, també en bàsquet a l'Eurocup, i del Granollers, en handbol a la European League. Per cert, avui el Barça juga la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès de Pasqui, també en handbol, evidentment aquí en farem la prèvia. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma i en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline

0: camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomfa de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck i idèntic marcador en el Benfica Bayern de Múnich.
1: Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
0: Les gracienques van golejar per 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández, de penal i de Paula Arcos.
1: En conjunt, Escàpula, que serà el sorteig de dilluns vinent, evidentment el seguirem, 5 d'octubre, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos, per exemple, dos dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. En canvi, males notícies d'ahir també en categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
0: Els agrencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River. Cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
1: En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar aquest curs la Eurocup femenina.
0: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'Emlak Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Kelter alemany.
1: Abans, però, aquest mateix mig dissabte comença ja la Lliga femenina, amb l'Uni visitant la pista del Movistar Estudiantes a partir de la 6.
0: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
1: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quinzanes Manresa.
0: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
1: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès.
0: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta el de Xavi Pasqual en una reedició de la final de l'any passat, que es van dur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
1: I també en handbol, ahir es va estrenar en derrota el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental.
0: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
1: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
0: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu.
1: També en waterpolo, un resultat d'ahir, en aquest cas de partit que es va jugar a la Lliga a la Divisió Nord femenina.
0: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
1: En futbol sala, golejada també ahir del Barça en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
0: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el CatGas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia.
1: I un últim punt de tennis. Paula Badosa avança ronda, el 8000 de Pequín.
0: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. I diumenge, a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

Dijous 1 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en porteria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Clàudia Pina, que també en va fer 2,

0: Oladipo en pròpia porteria i Eva Pajor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaugrana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la sisena jornada de la Lliga F, que jugarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. Escoltem a la que va ser segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer dos grans gols, a més de generar el segon en pròpia porteria.
1: Lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacando rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas. Para los pocas veces que han llegado ya tenían presión y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
0: Graham, que destacava també en declaracions a TV3 el fet d'haver recuperat ja moltes de les baixes que l'equip ha anat arrossegant aquest setembre.
1: Personalmente era una sorpresa que ellas estaban hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el Sub-20. Un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el Sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día con minutos no sé qué y bueno. Pero es un lujo, son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas y bueno, justamente hoy hemos juntado casi volver a todo el mundo más del sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
0: El Barça, que ja és líder en solitari després de només dues jornades de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofita l'empat d'ahir entre Olympique de Lió i Chelsea a 0. I també el de l'Arsenal, 2-2, va acabar acabant el conjunt londinenc al partit al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweg, idèntic resultat en el Benfica-Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria-Viena a 6:45, a la mateixa hora es disputarà el Kogge-Servet, i a les 9 tindrem un PSG Lovaina d'una banda i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem que visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar les coses a cara a l'equip gracienc, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
2: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar, una, baixar l'eufòria, que serà important, avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
0: L'Europa, que, com sentíem, aquest dissabte visita el camp de l'AEM Lleida, l'actual líder de la segona federació femenina. El conjunt escapulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, en què ja hi entren 8 equips de la Lliga F en aquesta Copa de la Reina, en aquesta tercera ronda, inclosos, per exemple, dos dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, encara, en canvi, males notícies en la masculina, perquè el Terrassa va caure 4-1 ahir a les Llanes contra el Sestao River i diu adeu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I un últim punt de futbol, tot a punt per al reinici del Lleida Club de Futbol, un club que compta ja amb més de 3.800 socis i que jugarà la quarta catalana, l'última categoria de futbol català. Ho ha ullat a Ràdio Sergi Guiu.
3: La sala de premsa del Camp d'Esports va obrir les seves portes per una roda de premsa on part de la directiva del Lleida Club de Futbol va fer balanç d'aquests darrers mesos. El president Andreu Ratés va deixar clar que ha començat un camí llarg, que va posar en valor la resposta de la gent i va quantificar dos blocs claus per la salut del Lleida actual. 43 empreses formen part de la família Blava, una família formada per més de 3.860 socis. Amb tots ells, Ratés va deixar clar que comença un projecte basat en la unió.
4: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, vale? Vull dir, tothom té dret a vot en aquest club, i així ho hem explicat moltes vegades. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que també que fan, a tots els jugadors, a la ciutat ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I vull dir, estem molt contents, no tenim cap però amb cap aspecte, no ens ho esperàvem, també ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
3: Entre altres qüestions, també es va parlar del conveni d'ús del camp d'esports. El secretari responsable de l'àrea jurídica del club, David Verdier, va explicar que en els propers dies s'assignarà un conveni bo, fort, robust i amb les garanties jurídiques per l'entitat.
5: Jo estic avui en disposició d'anunciar que estem pràcticament ja a punt de tancar l'acord, i si s'ha demorat tant és perquè volíem centrar molt els esforços en que fos un acord bo, fort, robust, i amb la màxima o màximes garanties i seguretat jurídica per la nostra entitat.
3: Per acabar, parlem de futbol. El director esportiu de Lleida, Roger de Mesa, va deixar clar que l'objectiu aquesta temporada és ascendir a tercera catalana i que en un futur, el més aviat possible, treballaran per tirar endavant la base del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar en disputar aquest curs la Eurocup femenina. Les gironines van caure clarament ahir 69-81 contra el Black Connaught Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart, en la prèvia d'aquesta Euroliga. Això ho explicava l'entrenador Roberto Íñiguez.
6: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes. Digerirlo y pasar el mal trago y como es el deporte. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. O sea, que es justo que no estemos.
0: L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental que arrenca a mitjans d'octubre. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes a partir de les 6, i en categoria masculina també derrota ahir a l'estrena europea entre l'Eurocup, en aquest cas del Kitzanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit fins a l'últim quart, en què un dels favorits del títol, el Pauk de Salònica, va fer un pas endavant i va acabar guanyant 93-78. Bona imatge, això sí, del Manresa en aquest primer partit d'Eurocup, que ha de canviar de xip i tornar a pensar en la CB. Dissabte els albaixes estrenen de nou, el nou Congost com a locals en la visita del Rio Breogán. L'Ilerna Lleida, que ve de la gesta de guanyar la pista de la vigent campió, el València, també jugarà el seu partit primer partit a casa. El Barris Nord serà en aquest cas diumenge al migdia contra el Sant Pablo Burgos. UA Ulli de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El tret de sortida del curs 26-27 per part de l'Ilerna Lleida va ser millorable. Comença la temporada guanyant, ho signa tothom, però fer-ho a la pista del vigent campió i amb l'exercici de resiliència que va dur a terme és el guió perfecte. Tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
7: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València... vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip doncs, es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres, amb la nostra feina, i això ens va fer remuntar ràpid i com et dic, guanyar el partit. I ara doncs, hem d'encarar de la mateixa manera aquest partit el diumenge, no? I a més és el primer aquí a casa, segurament els nous en tenen moltes ganes de veure l'espectacular que es posa al Barris, així que... ja et dic, amb ganes que arribi diumenge.
3: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana també comença la tercera FEB i ho fa amb un duel entre el Valls i el Salou, que jugarà a porta tancada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: En l'àmbit esportiu, el Valls arriba amb bones sensacions. Ha estat subcampió de la Lliga Catalana després de disputar 3 partits en un cap de setmana. El tècnic Miqui Larraz confia que l'equip arribi recuperat. Jan Campeny és un dels dubtes.
9: En el moment que ho vam patir, els 3 partits seguits, va ser massa exigent. Sí que és veritat que vam donar el dilluns lliure per poder descansar i llavors comencem la setmana avui, diguéssim, d'entrenos, i segur que l'equip ja s'ha recuperat físicament.
8: El Salou estrena una plantilla molt renovada. Només manté 3 jugadors de la temporada passada. El tècnic Jesús Muñiz admet que encara han de conjuntar l'equip. També avisa de l'exigència de la categoría.
10: No pensemos que porque venimos de una categoría el año pasado, o sea, en esta va a ser más fácil, ni mucho menos. Lo que tenemos que intentar aprovechar es pues, el hábito que teníamos de trabajo, eso sí que lo vamos a aprovechar.
8: El derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Club Bàsquet Salou està previst diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega contra la Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat que es van endur, recordem, els blaugranes després de 2 pròrrogues. Escoltem el capità del Barça, Tim Engesan.
11: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final del Mundial de Clubs. I encara en bola, es va estrenar el Freaking Granollers a la European League masculina, a segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota a la pista del que és un principi un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
12: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé. Sí que és veritat que després, doncs, cada contacte es nota físicament, doncs, ells són molt, molt més grans i molt més forts i evidentment, el nostre nivell d'energia baixa molt durant la segona part i potser el que ens ha faltat és això.
0: Ara toca canviar de xip per al Granollers, que dissabte rep el Conca al Palau d'Esports en partit de sobal abans de tornar a la competició europea la setmana vinent, també dimarts, també al Palau d'Esports contra el Buzău de Romania. I en waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella, que va plantar cara fins al final. Els mariners que jugaven a casa a la piscina de Sant Sebastià van començar molt bé, van obrir la renda, però es van encallar en atac al tercer quart i al final va ser ajustat. Escoltem el jugador del Barceloneta, Unai Biel.
13: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
0: Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu. També en waterpolo, per cert, un resultat d'ahir amb la partit de Lliga a la Divisió Nord femenina, triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina del Catalunya. En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera masculina, 6-1 van guanyar els blaugranes a l'Oparrulo Gallec al Palau. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez, exigent amb el seu partit, amb el seu equip, malgrat la golejada.
14: Yo creo que este equipo sigue pecando de ser muy buena gente. Y cuando digo de ser muy buena gente es de que al final si tú tienes 8 ocasiones tienes que meterlas. Hoy a la media parte les he dicho que, con todos mis respetos, son jugadores de Barça. Y hay ocasiones que no se pueden fallar, por eso estás en el Barça. No podemos tener ocasiones tan claras y no materializarlas. Y al final las fallas y es como que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa porque si el equipo contrario te la mete, bueno, pues ya empezamos con las caritas, ya empezamos a ponernos nerviosos y cuando los partidos pueden ser mucho mejor. Creo que si de haber estado acertado el partido podría haber sido muchísimo más abultado. Esa mala leche, ¿no? Quizá para querer ser más ambicioso, para querer meter más, ¿no?
0: El Barça, que és líder provisional amb 10 punts, un més cap al Palma i Jaén, que encara han de jugar un partit més. Els blaugranes tornen a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altra catalana de la categoria, el CatGas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita del pavelló nou del Saragossa, un Saragossa que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia. I acabem amb tenis taula, perquè demà mateix arrenquen les superdivisions, amb 3 cada equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. En la competició masculina, per exemple, l'Olot serà qui obri la temporada contra l'Alacant. Olot FM, Aniol Puigverd.
15: Comença la temporada per al club tenista l'Olot, que vol iniciar de la millor forma possible. El conjunt olotí viatjarà fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se aquest divendres amb l'Alacant, equip favorit està a la part alta de la taula. Enguany, el funcionament de la categoria torna a deixar alguns dubtes, ja que tots els equips jugaran aquesta primera jornada i descansaran unes 3 setmanes fins a tornar a jugar la segona a finals d'octubre. El vicepresident del club tenista l'Olot, Xevi Selles, explica que l'Alacant és un rival que ha canviat bastant la plantilla i que té baixes importants.
16: Molt i molt reformat, perden 3 jugadors referents, els dos polacs de top que Ivadovski, jugadors d'una extraordinària valua, i també perden el Diego Lillo, que ha anat a jugar a la Bundesliga 2. Els dos polacs se centraran en la Superliga polonesa i per tant els han perdut, però són 3 baixes de nivell. No obstant això, mantenen el Carlo Rossi, el Nishihara, el japonès Nishihara, continuen amb l'Alberto Lillo. I després han fet 2 incorporacions també importants, el jugador húngar Lakatos, amb llarga trajectòria internacional, i després han fitxat un jugador molt jove, de 21 anys, iraní, David Sams.
15: El conjunt olotí jugarà amb la tripleta de confiança i que l'any passat els va donar tantes alegries. Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaran a formar equip un any més en una nova temporada de Superdivisió. De fet, el club tenista l'Olot obrirà la temporada 26-27 a Superdivisió. Jugarà a la sala José Jaime Murcia a 5:45 de la tarda d'aquest divendres contra l'Alacant.
0: Gràcies, Aniol. D'altra banda, l'Hospitalet comença rebent el Linares demà a la tarda, també. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
17: El Linares serà el primer rival del club tenis taula l'Hospitalet a la seva nova aventura a la Superdivisió masculina. El conjunt riberenc inicia la temporada amb la màxima ambició i il·lusió i és conscient que en els partits com a local ha de sumar el màxim de punts possible. A més, els andalusos són, a priori, un rival directe a la lluita per evitar el descens. L'entrenador de l'Hospi, Òscar Gallego, considera el partit de vital importància.
18: Cada equip té 8 jugadors, 10 jugadors... Però a nivell d'estrangers, vull dir, tenen un ventall de, no sé, 6, 7, 8 jugadors, que uns millors que altres. Per tant, depèn qui vingui, doncs tindrem més opcions o menys. Però bueno, nosaltres també presentarem un bon equip i intentarem guanyar el partit.
17: Dins del club tothom té molt clar l'objectiu, que no és un altre que mantenir-se a l'elit del tenis taula. No serà fàcil, ja que la lliga s'ha reduït de 12 a 10 equips, el que comporta que totes les plantilles tinguin un punt més de qualitat respecte de la temporada passada.
18: Ho sabem, ho acceptem i intentarem jugar el millor possible. Sempre que el partit és a casa, independentment del rival, hem d'intentar treure punts, si pot ser guanyar millor, però com a mínim treure algun punt, i és el que intentarem aquest divendres.
17: El partit contra el Linares es jugarà aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda a l'Institut Bisbe Berenguer, al barri de Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Sergi. També demà s'estrenen el Borges, en aquest cas a fora de casa, a Santiago de Compostela, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: La màxima categoria del tenis taula estatal s'ha reestructurat de cara a la temporada 26-27 que comença aquest divendres. La Superdivisió masculina compta enguany amb 10 equips i es mantenen els dos descensos de categoria. Per tot plegat, l'exigència augmentarà des de la primera jornada. En parlava en aquesta casa l'entrenador del club tenis taula Borges, Josep Lluís Andrade.
19: Doncs bé, doncs, la veritat que és una temporada complicada. La Lliga ha passat de 12 a 10 equips i segueixen baixant dos. Objectiu principal, mantenir la categoria, però sabent que serà un any complicat perquè tots els equips s'han reforçat molt i hem d'intentar sumar des de la primera jornada.
3: La primera passa és de les grans. El club tenis taula Borges visita la pista de l'Arteal aquest divendres a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. I acabem la competició femenina perquè tenim el Miró Ganxets i el Girbau Vic, que arrenca la competició amb limitacions econòmiques i per primera vegada en 20 anys sense disputar competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
20: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, encetra la temporada aquest divendres a la pista del Clíniques Linares. El conjunt biguetà, que després de més de 20 anys no jugarà competició europea, afronta la competició amb limitacions econòmiques i un equip més de casa. El Girbau Vic desplaçarà a Linares Gavi Feher, Camila Moscoso i Sílvia Coll, mentre espera per finals del mes d'octubre el retorn de la japonesa Honoko Kawakita i, en partits puntuals, l'hongaresa Anita Matsuki. La nota més destacada és el retorn de Sílvia Coll, que es va perdre tota la temporada passada per una lesió a l'espatlla. Coll comenta com es troba i com afronta la temporada, tant a nivell individual com pel que fa a l'equip.
21: Encarem aquesta temporada com una temporada nova, sabent que, bueno, que vinc d'una lesió llarga, però amb les màximes ganes, la veritat. I com a equip, una mica en la mateixa línia, amb molta il·lusió. Aquest any és cert que som més de casa, més nacionals, però tot i així encarem la Lliga amb ambició i amb molta il·lusió. Donarem el màxim i tant de bo els resultats ens acompanyin.
20: Temporada il·lusionant, però difícil per a un equip acostumat a lluitar per títols i que afronta un any de reconstrucció i fer créixer jugadores de casa. Nobody moving around on me.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Pep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Radio Rubí, 99.7 FM.
1: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
0: Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
3: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
4: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
3: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
4: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
3: ¿Estás seguro?
4: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
3: Jejejeje.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, avui és 1 d'octubre i tenim dues efemèrides importants. Per una banda, és el Dia Internacional de la Gent Gran i es farà la celebració aquesta tarda al casino, a més d'altres activitats al llarg del mes d'octubre. I per altra banda, avui fa just 9 anys que es va celebrar el referèndum de 2017. Ahir, al voltant d'unes 50 persones van recordar aquell dia. Abans de parlar d'aquests temes, repassem, com sempre, la resta de titulars de la jornada. A nivell polític, Esquerra Republicana considera que la ciutat ha de resoldre primer les mancances actuals abans d'afrontar el nou POUM. Ho ha dit aquest matí la portaveu de la formació, Montse Soler. I avui també ha entrat en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis importants per a motoristes, conductors de cotxe, ciclistes i també usuaris de patinets. I avui també us explicarem que la recuperació de 3 pous d'aigua a Can Mir permetrà extreure uns 600 metres cúbics diaris destinats a la neteja de carrers i al rec de parcs i de jardins. Pel que fa al temps, avui, en principi, no està previst que plogui a la ciutat, tot i que tenim un cel molt ennuvolat ara mateix. Com sempre, Luismi Pérez, des de la xarxa, ens dona més informació sobre la previsió meteorològica. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona. També a la Catalunya central hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Dèiem, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Enguany, el lema d'aquesta commemoració és «Ens jubilem de la feina, però no de la vida». L'acte institucional es farà avui al casino aquesta tarda i comptarà amb la presència de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i també la regidora Sònia García. El punt central de la trobada serà una conferència «El teu patrimoni i les teves decisions», que han impulsat conjuntament l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran i que, a més, serà impartida per professionals per advocats i advocades del col·lectiu Ronda. La ponència tractarà aspectes legals i econòmics claus sobre els quals sovint ens manca informació, per exemple, testaments, herències, donacions de vida, entre altres temes. Ricard Gràcia, del Consell Consultiu de la Gent Gran, ha explicat a Rubí al dia l'objectiu principal d'aquesta xerrada.
3: I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes.
1: A banda d'aquesta ponència, recordem que ja s'han obert les inscripcions de cara al cicle municipal Gaudeix de la Vida en Gran, pensat precisament per a veïns i veïnes que tenen més de 60 anys. A més, dins d'aquesta programació, per exemple, demà a les 8 al Teatre Municipal a Sala acollirà l'acte inaugural del curs de l'Aula d'Extensió Universitària. Dimecres 21 d'octubre, el Casal Cívic Comunitari serà l'escenari de l'homenatge a la gent gran en el marc de les festes de tardor de l'Associació de la Gent Gran de Rubí. És un acte que reconeix cada any les persones que arriben als 90 anys. I finalment, dissabte 24, la Rambla del Ferrocarril s'omplirà de persones grans per degustar la tradicional paella popular. Hem de recordar que les places són limitades i que els tíquets, amb un màxim de 2 per persona, es podran recollir al punt d'informació de la plaça Pearson els dies 13 i 14 d'aquest mes d'octubre. Finalment, també us podem explicar en relació amb aquest Dia Internacional que Rubí acollirà el 28 d'octubre la segona jornada de les persones grans Construïm el Futur, que en aquest cas organitza el Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental en col·laboració amb l'Ajuntament de Rubí.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'altra cita important d'avui és aquest 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Rubí el va commemorar ahir al vespre. La convocatòria va incloure una marxa de torxes pels carrers de la ciutat, també la col·locació simbòlica de la placa que rebateix a la plaça de la Nova Estació com a plaça 1 d'octubre, i la lectura també ja tradicional d'un manifest. Un text que va posar sobre de la taula ahir qüestions com la situació de la llengua catalana i diversos problemes socials i de serveis públics. Precisament durant la lectura del manifest s'anunciava una nova iniciativa per donar continuïtat a aquest rebateig simbòlic d'aquesta plaça. Escoltem Albert Sorrosal, que és membre del Consell per la República.
4: Per tot això, som avui aquí i no només col·loquem tossudament de nou la placa provisional de la plaça de l'1 d'octubre, sinó que anunciem el començament d'una campanya amb recollida de signatures perquè aquest sigui el nom oficial de la plaça. Volem que aquest sigui el nom oficial de la plaça. Evidentment no aconseguirem amb l'actual majoria a l'Ajuntament, però tenim el repte d'aconseguir que això canviï el proper mes de maig.
1: Els convocants volen aconseguir així que la placa i la plaça, vaja, de l'1 d'octubre sigui el nom oficial d'aquest espai. No deixem encara la política, parlem d'Esquerra Republicana, perquè considera que Rubí hauria de resoldre les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic que planteja el nou POUM, el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La portaveu d'Esquerra i cap de l'oposició, Montse Soler, ho ha explicat aquest matí a l'espai Els Grups Municipals Opinen, en el qual també ha posat sobre de la taula les demandes que la formació està recollint a través de la iniciativa La Montse t'escolta. Un dels àmbits que genera més preocupació, segons Soler, és la situació d'algunes urbanitzacions que continuen sense una solució urbanística definitiva. El nou POUM està actualment en període d'al·legacions fins al 9 de novembre, també recordava aquest matí la regidora.
5: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament.
1: Esquerra també reclama més transport per connectar les urbanitzacions amb el centre. La nova L8 a demanda ha estat aprovada, recordem-ho, per unanimitat al ple i està previst que entri en funcionament el 2027, però els republicans demanen que el servei s'adapti millor a les necessitats dels veïns i que s'estudia ampliar-lo també els caps de setmana. En matèria d'habitatge, Soler reclama més ambició en la construcció i adquisició de pisos públics. L'Ajuntament preveu arribar als 266 habitatges públics el 2027, un 74% més que abans del Pla Local d'Habitatge. Tornem a escoltar a la portaveu d'Esquerra.
5: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic.
1: Esquerra també defensa recuperar equipaments municipals en desús, com els antics cinemes de les Torres, i reclama que el creixement previst pel POUM vagi acompanyat de més serveis, més equipaments i habitatge assequible.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I una altra de les qüestions importants d'aquest 1 d'octubre és que ha entrat en vigor la nova normativa de trànsit, que suposa canvis importants. Entre altres coses, la nova normativa obliga a dur guants de protecció i calçat tancat a motoristes i acompanyants per circular en vies interurbanes. En cas de no fer-ne cas, es considerarà una infracció greu amb una sanció de 200 euros. Més coses. També imposa noves condicions en l'avançament de les bicicletes, per exemple. El reglament modifica els comportaments dels conductors davant d'una avaria, una congestió de trànsit o bé presència de neu, per exemple. El més destacat és que en aquest cas, en cas que hi hagi un accident i que paralitzi totalment el trànsit, els vehicles s'hauran de desplaçar als laterals per deixar lliure un carril d'emergència. Finalment, la reforma de la normativa de trànsit introdueix una modificació substancial en el funcionament de determinats encreuaments regulats mitjançant semàfors. Fins ara, podia passar que els vianants tinguessin semàfor verd al mateix temps que els vehicles rebien un semàfor taronja intermitent. Aquesta coincidència ja no serà possible per evitar confusions i situacions de risc per als vianants i reforçar d'aquesta manera la seguretat en passos de zebra i també en encreuaments. Per cert, una qüestió més d'avui, perquè també es comença a aplicar una rebaixa de 20 cèntims per litre de dièsel o benzina. Es notarà especialment els que repostin amb benzina, perquè al setembre el seu descompte era de 5 cèntims, mentre que els del gasoil ja percebien aquesta quantitat. Per saber què passarà amb aquests descomptes al novembre, s'ha de seguir la inflació dels carburants, si pujaran o no. Si la variació de l'IPC del setembre de cadascun d'aquests productes supera el 15% interanual, es continuarà fent aquest descompte de 20 cèntims de l'impost especial d'hidrocarburs. En canvi, si el ritme de l'encariment baixa d'aquest 15%, el Reial Decret, que s'ha publicat ja, preveu que l'ajuda es retiri de manera progressiva. En qualsevol cas, el text vigent les preveu fins al 31 de desembre, per la qual cosa, si la crisi energètica persisteix, el govern haurà de publicar un quart Reial Decret o decauran totes aquestes ajudes. Tornem a la ciutat perquè resulta que Rubí compta amb un nou recurs d'aigua no potable per als serveis municipals. La recuperació de 3 pous a la urbanització de Can Mir permetrà extreure 600 metres cúbics d'aigua diaris que es destinaran a neteja de carrers i al rec de parcs i jardins. Les instal·lacions que ja estan operatives tenen com a objectiu reduir el consum d'aigua de xarxa i preparar la ciutat per afrontar noves possibles sequeres. Les obres de rehabilitació d'aquests 3 pous de Can Mir van començar a l'abril, amb un pressupost d'uns 126.000 euros, finançats en part amb fons europeus, PERTE. Veolia és l'empresa concessionària de la gestió de l'aigua aquí a la nostra ciutat i Jordi Lacruz és el seu director al Vallès Occidental.
6: El que físicament s'ha fet és rehabilitar 2 pous, els pous del mig, l'1 i el 3, rehabilitar un dipòsit que també estava construït, i el que s'ha executat és la canonada dels pous al dipòsit i també una canonada de sortida del dipòsit amb una bomba que impulsa aigua a un punt de càrrega per utilitzar aquesta aigua no potable.
1: Més enllà dels 3 nous pous, recentment s'han posat en marxa 3 noves fonts de doble boca als carrers Topassi, Marconi i també a l'avinguda Pep Ventura, dissenyades per a persones i animals de companyia.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres va començar ahir a participar en Contraplà, cinema per la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del que és el llenguatge visual. La seva representant, Bea Bordanove, destacava la importància que el jovent aprengui a expressar-se i a desenvolupar un esperit crític davant de les imatges.
7: Que sigui molt participatiu i que aprenguin a expressar. Ja els agradi més l'audiovisual o un altre mode d'expressió, dir la seva és fonamental. Aprendre a tenir, diguéssim, com un punt de sortida de les seves emocions, dels seus pensaments, de les seves opinions, i sobretot que s'ho passin bé fent un curtmetratge, que comparteixin, que dialoguin entre ells, que facin barri, que facin xarxa, tot això és el que ens interessa més.
1: I acabem amb l'Associació de Músics Rock de Rubí, Rubí Rock, que ha anunciat que el Festival de Rock, previst inicialment per aquest dissabte al Bosc de Can Oriol, es traslladarà a l'espai 14-13, a Pinar, donada la previsió de pluja. A causa d'aquest canvi d'emplaçament forçat per aquest mal temps, el desenvolupament de l'esdeveniment podria patir adaptacions respecte a la proposta original.

0: Res més, us deixem, com sempre, amb la informació esportiva i el Siscu Lara García.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, que ja ens posem en marxa en aquest dijous, el qual aprofitem per mirar cap al cap de setmana en clau de prèvies. Els esports que arrenquen després de la informació general en aquesta casa. A Ràdio Rubí, amb hoquei patins en línia, futbol de tercera catalana, bàsquet del CEP Sant Jordi, voleibol amb vol, en definitiva, una agenda de nou ben atapeïda dels equips de la nostra ciutat. Demà en tindrem molta més en aquesta casa, i qui sí que vinga, va, anem per feina, que no arribem.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Perquè, déu-n'hi-do, si hem de revisar qüestions com, per exemple, la marxa de l'Hockey Club Rubí Sem Patins de components fins a 7 de l'equip femení cap a Paraguai per disputar el Mundial. Entre ahir i avui marxen tant l'equip femení com el masculí júnior, on hi ha la presència d'un component de l'Hockey Club Rubí Sem Patins per aquests Mundials que celebren els World Roller Games a Asunción. A partir d'aquí, pel que fa al sènior masculí, com que no tindran presència en el Mundial, doncs s'ha aprofitat per disputar un partit que tenia pendent els Sem Patins. Sobre el paper ja s'hauria d'haver disputat les dues jornades de competició. Un Sem Patins que aquest dissabte a les 6 de la tarda visita el Tres Cantos, recuperant la primera jornada de competició i buscant els tres primers punts en una situació diferent amb la que vam viure el passat cap de setmana. Escoltem l'entrenador Marius Godano.
2: Nos desplazamos a Tres Cantos. Otro partido, otro fin de otra realidad. O sea, ya veremos qué hacemos ahí, pero el objetivo obviamente es ganar. Primer viaje del año en una pista más pequeña. Yo creo que lo vamos a intentar hacer como todos los partidos del año, es pues jugar nuestro juego, atacar, ir a buscar la portería, ir a buscar el gol y defender bien. Es nuestra identidad.
1: A veure com li van les coses. Sobre el paper favorit, el de Sem Patins davant d'un Tres Cantos, que això sí, els dos equips encara no han puntuat. Una jornada, una derrota per cadascun d'ells.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom: a peu de camp. A peu de camp.
4: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
3: A peu de camp. Tots fem esport.
1: Som-hi. Som-hi amb el futbol. Vaja, és que no m'escolto massa bé, d'aquí doncs que hagi repetit, però vaja, ara sembla que sí. Som-hi amb el futbol, però de tercera catalana. En el dia d'avui tractem els partits de 20, Olímpic, Rubí i també de la penya blaugrana Ramon Llorenç. Per començar, els encontres del grup 12 de competició amb el Club Juventut 25 de Septiembre, que jugarà a casa dissabte a la tarda a les 6, que rebrà el Vallirana en la tercera jornada i en busca de mantenir-se invictes. Dos partits, una victòria, un empat. Aquest cap de setmana escoltem a l'entrenador Abdetaj Rifet, rival al qual no, ja coneix perquè l'ha vist. No serà fàcil, però confia en la superioritat dels seus. Escoltem el tècnic del filial del 20.
5: Serà un partit bastant complicat perquè tenen diversos jugadors amb molt bon futbol que tenen, sobretot el seu capità, número 10, que té molt bona peu esquerra i la veritat que m'ha agradat molt, però crec que som superiors, la veritat.
1: De moment els números així ho diuen. Un punt per al Vallirana pels quatre que suma, la cinquena posició de la classificació, aquest Juventut 25 de Setembre B, que ha començat amb embrancida la temporada. Diumenge a les 6 serà la cita del Rubí B, que en el seu cas és la part negativa. 0 punts de 6 possibles, 2 derrotes en els dos partits. Aquest cap de setmana rep a casa un clàssic com és el Sabadell Nord. De moment, amb la derrota davant del 20 en la primera jornada i la victòria en l'anterior, toca per part del conjunt de l'Unai Martínez de trobar el camí, més enllà de qui sigui el rival, perquè s'han de començar a sumar punts perquè aquest nou projecte a les files del Rubí B comenci a funcionar. Serà diumenge a les 6, quan es vegin les cares en aquesta tercera jornada del grup 12. Futbol masculí, la resta dels enfrontaments seran aquests, David Burillo.
6: Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Penya Unió, Deportivo Màlaga, Martorell, Torrelles, Mirasol, Penya Barcelonista, Sant Vicenç dels Horts, Vista Alegre, Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels i Juan 23 Abrera.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I al grup 7, les cites són en horari de dissabte i de diumenge. Pel que fa a l'equip que ara mateix encapçala la classificació juntament amb el Ronin, l'Olímpic Can Fatjove jugarà a casa. Serà a 16:45 de la tarda, per entendre'ns, les 18-20 hores, quan l'Olímpic Can Fatjove rebi el Sant Pere Nord, un equip que ha començat molt bé, el Rubinenc, amb dues victòries per una victòria i una derrota del conjunt egarenc. Es tracta, per part de l'equip que entrena el Fran Moreno, de seguir per la línia. Tothom l'està veient i creuen que serà un equip que fins i tot podrà lluitar amb el Ronin per les primeres places, tot i que, evidentment, el gran candidat és el conjunt creat per l'Ibai Llanos. La cita serà diumenge. Dissabte serà quan jugui el seu partit la penya blaugrana Ramon Llorenç, a 8:15, en el seu cas, visitant una altra penya blaugrana, la de Sant Cugat, un partit que es disputarà en horari de 8:15 de la tarda amb una penya blaugrana Ramon Llorenç que ve de perdre el derbi i que mirarà de tornar a retrobar-se amb una victòria que va aconseguir a domicili en la primera jornada de competició. Tercera jornada, grup 7, tercera catalana, altres enfrontaments.
6: Badia del Vallès, la Romànica, penya Deportivo Pajarí, Caril, Camparellada, San Lorenzo, Penya Blaugrana, Castelldefels, Viladecavalls, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Ronin, Tibidabo i Barberat Can Trias.
3: www.radiorubí.fm.
0: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
0: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
0: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubí.fm.
1: Els que repetiran com la setmana passada, és a dir, mateix horari, però en dissabte i diumenge, són els dos primers equips del CEP Sant Jordi, amb les noies tornant a jugar en horari de dissabte tarda, en aquest cas amb la primera visita en primera catalana, i els nois jugant també a domicili en la seva primera visita en Copa Catalunya. Pel que fa a les noies, començaven molt bé el seu camí en aquesta nova temporada, projecte en nova categoria, el projecte en si ja fa uns anys, que s'està duent a terme per part d'un CEP Sant Jordi que va funcionar molt bé l'any passat amb l'ascens i de moment ha arrencat amb bona cara després de superar el Caldes. El grup 1 de competició en aquesta jornada de competició es veurà les cares amb el Tona. A 6:15 d'aquest dissabte, un CEP Sant Jordi que guanyava, per tant està en el tren capdavanter de la classificació amb els 7 equips que van guanyar el seu partit, mentre que el Tona és un altre, perquè en el seu cas també va guanyar a la primera de les cites a domicili davant del grup Bernabé pel resultat final de 41-65. Que tot just que ha fet que començar tot plegat. Per tant, de moment, a les files de l'equip de la nostra ciutat, calma i paciència, perquè encara s'han de dur a terme moltes qüestions. És a dir, s'han de començar a patir derrotes, s'han de començar a partir en partits davant de rivals de qualitat, s'han de guanyar moments claus, s'han de guanyar partits. Per tant, resten moltes històries a viure per part d'un equip que s'ho va mereixer l'any passat i ara, hores d'ara, ja està jugant en aquesta primera catalana, objectiu d'anys enrere. La del cap de setmana és la jornada número 2, el grup 1 d'aquesta primera catalana femenina del bàsquet, amb la cita de les nostres a 6:15 a Tona i els altres enfrontaments que seran aquests, David.
6: Blanes Barna, Olot Cerdanyola, Argentona Sants Barcelona, CC Lloret, Roser Horta i Caldes Vall d'en Bas.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I el conjunt masculí també juga a 6:15 de la tarda, però ho fa a Figueres. El seu rival serà la de Paf Xots. La veritat és que és un nom que un servidor és la primera vegada que l'escolta. Conjunt que juga a Figueres, que es troba en Copa Catalunya, per tant, i tot i que el nom sigui nou per a nosaltres, no tant per als seguidors habituals del bàsquet, doncs serà un equip i un rival complicat per al conjunt rubinenc. Una de Paf Xots, a més, que la primera jornada i a domicili va guanyar 50-62, per tant, rival a tenir en compte, va guanyar a un equip que no té massa lluny, com és la Vall d'en Bas. En aquesta ocasió, al conjunt del Joaquim Sánchez sí que li toca visitar, li toca marxar fins a Figueres en aquesta primera jornada a domicili de la temporada, que potser, pel fet de ser en aquest moment un viatge llarg, no li acaba de desagradar tant a un tècnic que confia que els seus facin tan bon paper com el que van fer en la primera jornada de competició, quan van guanyar treballant-se molt la victòria davant d'un equip que l'any passat disputava les fases d'ascens, com era el Gaudí Sardenya amb el 75-66. Escoltem el Joaquim Sánchez.
7: Ja ens va bé també que sigui el començament, no? I més després d'un partit així, que és veritat que ens ha costat, no? Però crec que hem jugat i hem fet mèrits per estar davant el marcador.
1: La veritat és que la plantilla d'aquest any a les files del CEP Sant Jordi ha millorat i, per tant, la confiança és absoluta en que es puguin fer coses interessants en guanyar Copa Catalunya. Potser no lluitar per l'ascens, però com a mínim no patir tant com l'any passat quan es va assolir la permanència en l'última de les jornades. Copa Catalunya, grup 2, jornada 2, el CEP Sant Jordi que visita la de Paf Xots diumenge a 6:15, els altres enfrontaments seran aquests.
6: Martinenc al Prat, Salt Claret, AS Vall d'en Bas, Palamós Argentona, Masnou Aecamp i Gaudí Castellet.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Més coses en aquest programa que mira cap al cap de setmana i l'estrena ja no només de la Lliga per part del Club Joventut 25 de Setembre a Segona Catalana i al Grup B, sinó que també del nou camí que enceten amb el centre neuràlgic de la feina i dels partits al municipal de Can Rosés. És a dir, que se'n van cap al nord de la nostra ciutat per començar a jugar els seus partits. Abans, recordin, ho feien els diumenges al migdia a la Llana. També serà diumenge al migdia a 1:15 que el conjunt masculí i el seu sènior aquest cap de setmana jugui el primer partit com a local. Ho farà davant del Vendrell, partit del qual l'entrenador, el Michael Núñez, espera fer-se forts a casa i també espera que es tregui el millor nivell tant dels joves com dels veterans del seu equip, perquè el seu rival el coneix i sap que més o menys tenen unes, diguem-ne, característiques força semblants. Escoltem Michael Núñez.
8: Serà un partit també complicat, perquè ells també és un equip que tenen una mica gent veterana i gent jove que està pujant amb molta força. Venen de fer un molt bon partit, però a casa nostra ens hem d'intentar fer forts, refrendar aquesta dinàmica i segurament doncs, amb l'empenta a l'afició doncs, ajudar una mica que l'equip creixi, que els joves estiguin motivats i que els veterans facin el seu paper, que la veritat que avui ha sigut un mix molt, molt guai. Jo crec que podem fer un bon paper.
1: La veritat és que confien en estar a la part alta de la classificació i Michael Núñez, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, confia en un equip que va guanyar a Tortosa la primera cita del cap de setmana, també victòria del Vendrell. Per tant, dos rivals que volen estar entre els millors i que s'enfronten directament aquest cap de setmana en una segona jornada, en Segona Catalana, de l'handbol masculí al grup B de competició, que també tindrà de vida aquests enfrontaments.
6: Amics molt Sant Llorenç Sabadell, Sant Joan d'Espí Tarragona, Montcada Martorell, Cornellà Tortosa, Amposta Vallac i Castelldefels Sant Just.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I som-hi amb el voleibol i les cites del cap de setmana del Club Vòlei Rubí. El conjunt masculí serà qui jugui en jornada de diumenge, gairebé per tancar juntament amb l'Olímpic Fatjó B l'agenda del cap de setmana. A les 6 de la tarda visita el Cerdanyola en la segona jornada al grup C de competició de la tercera catalana. Un Club Vòlei Rubí que en el primer partit doncs, va poder assolir la victòria com a locals i, per tant, arriben a aquesta primera cita en molt bones condicions. 3 punts assolits després del 3-0 en la primera de les jornades. Intentaran seguir per aquest camí en la cita d'aquest cap de setmana davant del Cerdanyola en una jornada que, més enllà del partit dels nostres, també tindrà aquests altres enfrontaments.
6: Sant Quirze, Sant Cugat, Parets Blanc i Vallirana Castellà.
1: I pel que fa al conjunt femení, la seva cita serà en horari de dissabte, el primer partit al municipal de Can Rosés de la Lliga. En tercera catalana i al grup C, a les 7 de la tarda està programada aquesta segona cita del calendari davant del Viladecans, un conjunt al femení de la nostra ciutat que en el primer partit perdia davant de l'Olot 3-1, per tant, obligació de mirar de sumar els 3 primers punts davant del conjunt del Viladecans, que també perdia en la primera jornada de competició. A veure què passa en aquesta cita de dissabte a les 7 de la tarda i al municipal de Can Rosés, en una jornada que tindrà David també en aquest grup C, tercera catalana del voleibol, aquests altres enfrontaments.
6: Molins Joves Caldes, Arenys Girona i Sant Cugat Olot.
1: Vinga, doncs, amb aquesta informació que marxem. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, David Burillo i Siscolara García. Us desitgem bon dijous.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
1: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
4: Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
5: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya central i especialment

0: Hable a la llei i acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
0: Hi hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
0: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
1: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid, Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita al Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret de l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
5: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
4: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
0: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta el els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
7: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
6: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
8: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
6: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
0: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
9: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores i en tenim

0: Àrees. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
4: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
3: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
5: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
6: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
7: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
6: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
2: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
9: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
8: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
10: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
8: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
5: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
2: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
5: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
2: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
5: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
11: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
12: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
11: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
12: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
11: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris. Els llogaters, d'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
2: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
14: És un missatge potent. La grip, en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
13: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
15: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
16: Era una situació com bastante cotidiana i al final crec que mucha gente no lo interpreta com acoso o una situació incòmoda si no lo llega a vivir.
17: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
18: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobado mai en esta situación puguen pues, empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
15: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
5: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
19: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
5: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
21: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
20: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a la...

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Radio Rubí. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
1: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Era això, sempre volem massa i necessitem...
1: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
3: El que buscava tenia ben a prop.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: L'Associació de Músics Rock de Rubí, Rubí Rock, ha anunciat que el festival de rock previst inicialment aquest dissabte al Bosc de Can Oriol es traslladarà a l'espai 14-13 del Pina, donada la previsió de pluja. A causa d'aquest canvi d'emplaçament, forçat pel mal temps, el desenvolupament de l'esdeveniment podria patir adaptacions respecte a la proposta original. En la seva versió inicial al Bosc de Can Oriol, la proposta preveia oferir 12 hores de música en directe, seguides amb la participació de 12 bandes partides en dos escenaris alternats per reduir el temps d'espera entre concerts. El cartell previst inicialment incluïa formacions com, per exemple, Corazones Eléctricos, Ciclonautas, Hard Groove Band, Saturna o el tribut rubinenc a AC/DC, Sin City, entre altres grups locals i emergents. A més de la música, l'emplaçament de Can Oriol havia d'oferir serveis de bar, food trucks, espais de marxandatge i un fotocall, mantenint sempre l'accés gratuït.
4: Bona tarda. El Sindicat d'Habitatge de Rubí i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca fan una crida a la ciutadania per sumar-se avui a les 8 del vespre a una concentració i cassolada a la plaça Pere Aguilera, davant l'Ajuntament. La convocatòria local s'emmarca en la mobilització impulsada pel Sindicat de Llogateres a diferents municipis catalans per exigir la convalidació de l'anomenat Decret Mari Carmen. Aquesta protesta tindrà lloc poques hores abans que el Congrés debati demà a les 11 del matí els dos reials decrets en matèria d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. La iniciativa legislativa, recordem-ho, va sorgir arran del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, per part d'un fons voltor. Les entitats pel dret a l'habitatge reclamen als grups parlamentaris el vot favorable per blindar aspectes claus com la renovació automàtica dels contractes de lloguer o la contenció de preus. Tot i reconèixer la força del carrer, des del sindicat es lamenta la divisió de la normativa en dos decrets diferents. Una decisió, diuen, que pot posar en risc l'aprovació de mesures estructurals com aquesta renovació automàtica dels lloguers. Recordem que per ara el govern de PSOE i Sumar no té els vots necessaris i que depèn dels seus socis d'investidura, especialment del que votin Junts i el PNB.
5: En esports, l'Hockey Club Rubí, 100 patins, mira cap a dissabte. El conjunt masculí recupera la primera jornada a les 6 de la tarda a la pista del Tres Cantos. Unisca cita del cap de setmana. Les noies marxen cap al Mundial a Paraguai. I en voleibol, el Club Vòlei Rubí Femení estrena partits a casa davant del Viladecans. Dissabte a les 7 de la tarda, els nois jugaran diumenge a Cerdanyola a les 6 de la tarda, mentre que en handbol estrena Can Rosés en l'actual temporada. Primera jornada en segona catalana, el 20 rebrà diumenge a un quart d'una al Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
6: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
7: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
8: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és sí, com buf. Sí. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. When... Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es va guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no estem parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54. Yeah.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, s'ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%. És l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del pont del petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos... Representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, ja de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que...
3: eh?
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de la antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es dia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada d'estar aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles,

0: de Crimons va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
1: I què va passar amb la nena?
0: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisent. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres. No? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos. Però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
1: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
0: Sí, sí, sí.
1: I també hem de dir, o també ens parla, de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
0: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu a Gramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants de Gramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
1: Txelli, com són aquests gegants?
0: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisent, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Gramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisent es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major de Gramunt.
1: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisent i la Delfina, els gegants de Gramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Caem a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última.
2: Com que diferent?
3: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
2: Ok. Perfecte.
3: Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va.
2: Jico. Ale, let's go.
3: Som-hi.
2: Caem a la Rambla 54.
3: Estupendo.
4: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
1: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat.

0: De la festa major, Jordi?
1: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675, i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
0: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
1: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
0: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
1: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
0: I va ser un procés fàcil o no?
1: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
0: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
1: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
0: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
1: I en podrem parlar.
0: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
1: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
0: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
1: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
0: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
1: M'hi poso ara mateix.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
1: Fins aviat.
2: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
0: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
4: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb deixar amb vosaltres.
0: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
4: valenciana. Tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelí, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escuer, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
5: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar a d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
0: Doncs ja tenim clars els canvis.
4: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
5: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
0: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
4: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
0: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
4: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
0: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
4: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
0: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
4: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
0: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
4: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
5: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
0: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
4: Sí, sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica i, com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
5: Fins i tot té una... hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de Gegants del Picant. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat. O sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de Gegants del Picant.
0: Sabina, doncs exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
4: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
0: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
4: Això està fet.
0: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
4: Fins aviat, Anna.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
0: Sergi Ferrer, com anem?
6: Molt bé, Anna.
0: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... què diuen aquests?
6: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí Calella doncs les diem bastant.
0: Doncs vinga, quan vulguis.
6: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
0: Quicaracoc. És bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
6: No és un animal, encara que ho sembli.
0: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
6: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
0: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
6: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
0: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
6: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
0: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaig a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
6: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
0: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
6: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
0: A veure, explica'm.
6: Mira, vés a cobrar la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
0: I per què la Roca de la Cabra?
6: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
0: O sigui que si em dius vés a cobrar la Roca de la Cabra...
6: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme,
0: ja,
6: eh?
0: Ja m'ho imaginava.
6: Després tindríem un clàssic que es diu que és Banyeros.
0: Ni idea d'aquesta.
6: En comptes de banyador, diem Banyeros.
0: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
6: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
0: I va, l'última.
6: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
0: I això entenc que és anar a menjar musclos.
6: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
0: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
6: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
0: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
6: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això per què és patrimoni mundial i allò per què no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serijol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Sindicat d'Habitatge de Rubí i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca fan una crida a la ciutadania per sumar-se avui a les 8 del vespre a una concentració i cassolada a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament. La convocatòria local s'emmarca en la mobilització impulsada pel Sindicat de Llogateres a diferents municipis catalans per exigir la convalidació de l'anomenat Decret Mari Carmen. Aquesta protesta tindrà lloc poques hores abans que el Congrés debati demà a les 11 del matí els dos reials decrets en matèria d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. La iniciativa legislativa, recordem-ho, va sorgir arran del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, per part d'un fons voltor. Les entitats pel dret a l'habitatge reclamen als grups parlamentaris el vot favorable per blindar aspectes claus com la renovació automàtica dels contractes de lloguer o la contenció de preus. Tot i reconèixer la força del carrer, des del sindicat es lamenta la divisió de la normativa en dos decrets diferents. Una decisió, diuen, que pot posar en risc l'aprovació de mesures estructurals com aquesta renovació automàtica dels lloguers. Recordem que per ara el govern de PSOE i Sumar no té els vots necessaris i que depèn dels seus socis d'investidura, especialment del que votin Junts i el PNB.
2: Rubí compta amb un nou recurs d'aigua no potable per als serveis municipals. La recuperació de tres pous a les urbanitzacions de Can Mir permetrà extreure uns 600 metres cúbics d'aigua diaris que es destinaran a la neteja de carrers i al rec de parcs i jardins. Les instal·lacions, que ja estan operatives, tenen com a objectiu reduir el consum d'aigua de xarxa i preparar la ciutat per afrontar noves sequeres. Les obres de rehabilitació d'aquests tres pous de Can Mir van començar l'abril passat amb un pressupost d'uns 126.000 euros finançats en part amb fons europeus PERTE. Tot i que aquesta aigua recuperada no és apta per a ús de boca, rep un tractament previ per utilitzar-la a la neteja del clavegueram i el rec d'arbrat. Això permetrà estalviar aigua potable domèstica. Aquests tres pous se sumen al que ja funciona al carrer Mallorca des de l'any 2024.
3: Quant als esports, dues cites repartides per a dissabte i dues per a diumenge, la tercera catalana, amb els grups també intercanviats. El grup 12, dissabte, el 20, juga a casa, el 20 rep el Vallirana en la tercera jornada, mentre que el grup 7, la penya blaugrana Ramon Llorenç, li toca marxar a Sant Cugat per visitar la penya blaugrana a 8:15. A les 6 juga el 20, mentre que diumenge a les 6, partit del grup 12 del Rubí B a casa davant del Sabadell Nord, mentre que l'Olímpic en Fat Jove, quan passin 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda, rebrà el Sant Pere Nord al grup 7.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverté. Avui és dijous 1 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La T-700 està tallada a Vimbodí en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. La TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments realitzats en aquest tram a l'autopista P7 i intensitat de Montroig del Camp en sentit sud per un vehicle avariat. En sentit sud, també a la B30, a lateral de la P7 i a cua, entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58 va carregada de Badia a Sabadell en sentit Terrassa, a més a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions a Lliçà de Vall en sentit Vic per un accident que talla un carril i cua de Parets de Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona. A la 2 hi ha l'antipit i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua al Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. El que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Mireia, bona tarda. Avui al Connectats volem reflexionar sobre la construcció de les nostres ciutats. Conversarem des de Castellà amb l'arquitecte Marc Déu. Continuarem parlant del funcionament i els reptes de les escoles granja. Ens acompanyarà la Sònia Pons de l'aula Escola Entorn Rural Can Jordi de Rubí. I acabarem al Prat de Llobregat amb el nou conte de Purificació Hernández, Chef Lupo. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverté.

0: Bé, doncs és el moment de saber què és el que marca la crònica d'actualitat dels diferents municipis del Connectats en aquesta jornada. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La nova Jascava va presentar la temporada estable que arrencarà aquest dissabte amb el concert Manté que abstracte amb el trompetista local Oriol Vallès al capdavant. Per aquest mes també hi ha programats altres concerts com de la Swing Shot Band, de l'Anna Banana Hashak, Andrew Ardo and the Yellow Cats, Saul Andreu Quartet i l'Anna Zostrak amb Paul Patz Quintet. També seguiran a partir de la setmana entrant els swings ballables de dimecres i les jam sessions de dijous, mentre que els divendres i els dissabtes es reserven per a concerts. De cara a Nadal i Sant Esteve torna el cicle Divas del Jazz amb Laura Simó i Francesc Capella Trio el dia 25 i Laia Porta amb la Freddy's Jazz Band el 26. Per Cap d'Any, la vella Dixieland i per la nit de Reis i els Reis, la 23a edició de la Blues Boogie Reunion. El Club de Jazz dels Amics de les Arts ja ha anunciat que es prepara la 46a edició del festival amb dates confirmades, del 26 de febrer al 19 de març. L'entitat admet les dificultats econòmiques de tirar endavant i fa una crida als amants del jazz a fer-se socis del club i gaudir de descomptes i gratuïtats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics... Bona tarda. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de complir noves obligacions si volen circular per Sabadell. Entre les principals mesures hi ha l'ús obligatori del casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquests vehicles. La nova normativa també incorpora requisits relacionats amb la visibilitat. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, els usuaris hauran de portar algun element lluminós o reflectant. L'incompliment de determinades normes pot comportar sancions de fins a 200 euros. Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per copsar l'opinió dels usuaris en l'estrena de la nova normativa.
3: Jo la veritat que ho arribo a entendre, perquè no és el mateix tenir un patinet, que un cotxe o una moto, que has de treure't el carnet abans. En comptes un patinet elèctric, qualsevol ho pot comprar i pot anar pel carrer.
4: Fatal, ja que tampoc ho trobo tan perillós el patinet. Ho trobo molt de pasta per un transport que el fa servir 10 minuts.
2: Les noves mesures se sumen als requisits que ja són vigents des de principis d'any.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Mar Ram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran, com dèiem, més de 300 nous habitatges que es destinaran a lloguer i compra en règim social o de preu assequible. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
6: Portant la major part d'aquest habitatge a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social, o sigui, habitatge assequible.
5: El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. I ja està en marxa la nova edició del NIU, l'incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulgui formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
8: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
7: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del...
0: Gràcies, Luis. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La Camerata Castellà enceta aquest octubre la seva tercera temporada amb la voluntat de consolidar el projecte i mantenir una programació que té el classicisme com a eix vertebrador. La nova temporada manté la línia de les anteriors, amb Haydn i Beethoven com a referents, però també incorpora elements que permeten connectar amb altres moments i estètiques de la història de la música. El primer concert serà dissabte 3 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, amb un programa que porta per títol Sinfonisme Català a l'Europa de Haydn i que permetrà un diàleg entre la música del classicisme europeu amb la que es feia a Catalunya en aquella mateixa època. El programa inclou dues obres de Haydn, l'obertura de l'Isola Disabitata i la Sinfonia número 39 en sol menor, Tempesta di Mare. També dues composicions catalanes, la Sinfonia número 16 en sol major de Carles Baguer i un concert per flauta i orquestra de corda en sol major de Joan Baptista Pla i Agustí.
0: Gràcies, Albert. Des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres ha començat a participar en Contraplà, cinema per a la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del llenguatge audiovisual. Rubí és un dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona que formen part d'aquesta iniciativa de la Diputació i la Xarxa. Culminarà amb la producció d'un curtmetratge col·lectiu sobre el barri. Ahir a la tarda es va fer la primera sessió a l'espai comunitari a les Torres, que ha inclòs una xerrada de presentació adreçada a les famílies per explicar-los els objectius del taller. A partir d'ara, els nois i noies trobaran cada dimecres i dijous, de 5 a 7 de la tarda, per dur a terme totes les fases del procés audiovisual des de la definició de les històries fins al rodatge i al muntatge final.
0: Gràcies, Mariona, i acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
11: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
12: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
11: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
13: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Arrel del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, s'ha posat en dubte l'actual sistema habitacional del país, on viure a les grans ciutats s'ha tornat insostenible per a la major part de la gent. Parlem del model de les nostres ciutats i d'on s'ha d'arribar. Escoltem Marina Antonet des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs arran del fet que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, no? Aquest desnonament que se suma als tants altres desnonaments que tenen lloc a Catalunya i a la resta de l'Estat, vam posar doncs, l'accent en aquest sentit per parlar amb un arquitecte que es dedica justament a l'urbanisme perquè ens expliqui doncs, com han crescut les ciutats fins ara, com creixeran a partir d'ara i el perquè també doncs, d'aquest augment no, dels lloguers que al final acaben sent impossibles de pagar per doncs, una persona qualsevol, podríem dir ja, perquè abans eren potser persones ja més vulnerables, amb una situació de pobresa, però ara la veritat és que la cosa s'està transformant en un fet preocupant. I és per això doncs, que hem pogut parlar amb el Marc Deu, que com dèiem viu a Castellà i és arquitecte urbanista. Comencem parlant de les ciutats. Quan mirem en una ciutat com Barcelona o altres com Sabadell, Terrassa, no? O bueno, fins i tot Castellà, què ens diu l'arquitectura sobre la manera com vivim?
2: Vale, doncs jo crec que les ciutats són una suma de capes, no? De molts moments històrics, de molts models de societat, de moltes persones que hi han anat fent la seva part i les ciutats que tenim a dia d'avui al final són una suma de tot això. I crec que sí que hi ha... O sigui, la ciutat jo crec que es construeix des de moltes disciplines, però l'urbanisme, que potser és la que potser més encapçala com aquesta part, doncs sí que en el fons és un reflex de lo que està passant en aquell moment, tant a nivell polític com a nivell econòmic, com a nivell de tendències socials. Per tant, jo crec que la ciutat el que fa és un reflex de la societat que hi ha en aquell moment. I com que la ciutat no l'estem construint de zero, sinó que ve de segles i segles enrere, doncs al final és un reflex de tot el que ha anat passant durant tot aquest temps.
1: I hem construït més pensant en els cotxes que en les persones, probablement?
2: Sí, les últimes dècades especialment. O sigui, jo crec que al llarg de la història el com ens desplacem, no, ha tingut un paper important en la forma que acaben tenint les ciutats, especialment els carrers, però també tota la resta. Però des de que el cotxe, diguéssim, que es democratitza en el sentit de que totes les famílies tenen un cotxe, sí, evidentment, acaba sent com el protagonista de la ciutat. I, de fet, la gran part de la superfície de l'espai públic, per molt que li diem espai públic i pensem en parcs, places i així, està dedicat a cotxes anant d'un lloc a l'altre i a cotxes aparcats. I això, tot i que s'estan fent canvis, encara és bastant així a la major part de les ciutats de com a mínim d'Europa, però jo diria que inclús del món.
1: Perquè, clar, això hem de considerar que és un error que encara estem pagant avui dia, no?
2: Clar, és un error, penso que probablement inevitable, no? Perquè és el que dèiem, també és producte de totes aquestes decisions, són producte del que va passant a cada moment, llavors, pues, clar, en el moment en què això comença a ser una evidència, pues és una cosa que és normal, que la gent ho veu normal, i ara tenim més evidències de que això és un error, no? De tot l'impacte climàtic que té, mediambiental, a nivell de seguretat a les ciutats, i també de la pèrdua del malgastament, entre cometes, d'espai que podria servir per altres coses. Llavors, probablement és un error, però bueno, al final també és una cosa que ha passat i penso que ara, des de les administracions, des dels arquitectes, urbanistes i també des de la ciutadania, com hem d'intentar anar revertint aquestes dinàmiques a poc a poc, no? I anar transformant les ciutats cap a un lloc més vivible i més centrat en les persones.
1: Entrem al pal de paller, parlem de l'habitatge. Per què creus que s'ha encarit tant, o per què creieu que s'ha encarit tant l'habitatge en ciutats com Barcelona o en ciutats properes també a Barcelona?
2: Bueno, crec que és un tema complex que depèn de molts factors. Mira, abans parlàvem de la mobilitat i d'això, penso que al final també és un reflex del sistema econòmic que tenim. I clar, jo, evidentment, per exemple, a Catalunya hi ha una tendència demogràfica a l'alça des de ja fa anys, no? Que està augmentant la població en ciutats com Castellà, per exemple, és evident, però en moltes altres. Però crec que el problema, tot i que hi ha molts experts i molta gent que reclamen com que es construeixi més, no? que falten habitatges, que probablement també és així, però crec que hi ha una crisi més del model d'habitatge. Vull dir que aquests últims dies també se'n parla molt, no? De que l'habitatge és com un bé de mercat i no un dret, no? I penso que el principal problema està aquí, en l'ús que se li dona a l'habitatge. Vull dir, en ciutats, per exemple, amb un impacte gran del turisme, que potser no és castellà, tota la segona residència, tots els habitatges d'ús turístic, tots els apartaments d'Airbnb, tot això. L'altre dia llegia que a l'Estartit, no sé si hi viuen, o sigui, hi havien com 15.000 allotjaments turístics, o sigui, 15.000 places entre càmpings, hotels, segona residència, és exagerat per la gent que viu allà, uns percentatges. En d'altre, a Barcelona també hi ha un problema similar amb el turisme, amb els expats, amb tota aquesta cosa, i llavors la clàssica... Tota la part especulativa, gent que té habitatges buits i que aquests habitatges no serveixen per viure-hi. Llavors, probablement sí que s'ha de construir més, però crec que l'ús que es dona a l'habitatge i entendre que l'habitatge és un dret i no un bé de mercat, doncs penso que el principal problema ve d'aquí.
1: Per tant, no construir més, sinó construir millor o aprofitar el que ja està construït,
2: sí,
1: no?
2: Sí, o fer-ho tot alhora. Vull dir, crec que suposo que no pots abordar la problemàtica de l'habitatge només des d'un d'aquests vectors. Vull dir, segurament s'ha de construir més, s'ha de construir millor... S'ha d'intentar gestionar diferent o activar el parc d'habitatge que està infrautilitzat, s'ha de regular els preus de l'habitatge, per exemple, en el cas del lloguer. Vull dir, s'han de fer moltes coses i s'han de fer totes alhora, penso. Si no, difícilment podrem solucionar una problemàtica com aquesta.
1: Ara, és possible construir habitatge que sigui assequible econòmicament en unes ciutats on el sòl ja és molt car, ja té un preu molt car, molt elevat?
2: Jo crec que el que ens imaginaríem com assequible, suposo que és molt difícil, no? Un preu raonable seria difícil. Ara, jo crec que més assequible del que s'està fent, probablement sí que es pot fer. Vull dir, hi ha una component que afecta més a la part arquitectònica, de dir de quina manera construïm, amb quins sistemes constructius fem servir, amb quin... O sigui, si podem revitalitzar el que ja està, el parc d'habitatges que està construït i no fer-lo de nou, vull dir, això són moltes coses... També pensar en el tema econòmic, no només en el moment de la construcció, sinó també al llarg de la vida útil d'un habitatge, o sigui, adaptant millor els habitatges a nivell energètic, tota aquesta part, i llavors també suposo que des de l'administració també s'hauria, no sé si subvencionar és la paraula, però facilitar doncs, que l'habitatge sigui assequible, habitatge protegit, habitatge dotacional, vull dir, habitatges per col·lectius, que no necessàriament són col·lectius que ens imaginem com en una situació de vulnerabilitat molt bèstia, sinó que tots nosaltres podem ser un d'aquests col·lectius que té dificultats d'accés a l'habitatge. Llavors, segurament des de l'administració també estaria bé que es posi, igual que subvencionen autopistes i coses d'aquestes, pues que s'hi posés un... Mm-hmm. No sé, que es fessin coses.
1: Parlem una miqueta del model de ciutat que volem, o que seria ideal, per també saber el model que ara mateix no tenim, no? Per fer un model habitable, i parlàvem una mica del que parlàvem al principi, no? De l'urbanisme, com hauríem de construir les ciutats, com haurien de ser els carrers, quantes o quines places hauria de tenir una ciutat?
2: Sí, doncs, jo crec que... De fet, hem parlat de dos dels vectors que crec que són dels més importants. Un és l'habitatge, perquè sense una ciutat que no és capaç de donar un habitatge digne a la gent que hi viu, ja pots fer tots els parcs que vulguis i les places que vulguis i les places de llar d'infants que vulguis, que probablement allò no acabarà de funcionar. L'altre és la mobilitat, que també l'hem parlat. O sigui, és important com ens movem, no?, i amb quins modes de transport ens movem, però també el fet de repensar una mica la manera com ens movem també ens dona molta superfície que la podem destinar a altres coses. Si aconseguim alliberar carrers que actualment serveixin pel pas dels cotxes, doncs allà hi podrem fer altres coses. I llavors, crec que jo, soc urbanista i podem dedicar-ho a això, però crec que tothom és capaç de veure quines coses es necessiten a una ciutat, no? Carrers on s'hi pugui fer vida, bàsicament. On hi pugui haver activitat comercial, on hi puguin haver nens jugant, on hi puguin haver zones esportives, que tot això es pugui fer en unes condicions de seguretat i confort, seguretat a nivell de cotxes, a nivell de tot això, confort climàtic, que no... estiguis a 40 graus en una plaça i el tobogán de turno cremi, saps? Totes aquestes coses, pues, crec que... Igual que vam parlar de l'habitatge, totes alhora una mica faran que les ciutats crec que cada vegada siguin millors.
1: Clar, tot això és important, no? Potser s'han pensat ciutats molt per adults i poc per infants i poc per gent gran, no? I també poc pensades perquè... els barris puguin ser, d'alguna manera, no sé com dir-ho, autònoms, autosuficients, no? Que tinguin ells mateixos també el seu propi comerç, no? Les seves pròpies escoles, els seus centres esportius, educatius, no? Això també deu ser important, no? Que cada barri també estigui dotat, doncs, de tots els serveis.
2: De fet, en aquesta línia ara també hi ha com una corrent que es diu la ciutat dels 15 minuts, que és possible que n'hagi sentit parlar.
1: Expliquem-ho.
2: Que el que ve a dir és que una ciutat dels 15 minuts, ens referim als 15 minuts caminant, no, o en transport públic, als llocs on pots arribar en 15 minuts, que hauries de tenir totes les peces de la ciutat que necessites com pel sosteniment de la teva vida quotidiana. Comerç, un parc o una plaça, una zona on practicar esport, una parada de metro o de bus o del que sigui que et pugui portar al barri del costat, una instal·lació sanitària, el que sigui. O sigui, totes les coses que una persona necessita per desenvolupar la seva vida en una ciutat, doncs que les poguessis tenir a 15 minuts de distància. I això, potser en pobles o ciutats com Castellà, més petites, poder és més habitual, però en ciutats grans això sovint és molt, molt difícil. No, llavors, reivindicar una mica aquesta proximitat passa també per fer més zones verdes, per fer-les més a prop dels llocs on viu la gent, per repartir millor els equipaments dintre una ciutat, etcètera, etcètera, coses que ja també hem anat parlant.
1: Entrem en l'àmbit de la sostenibilitat. Sovint pensem sostenibilitat en zones verdes i plaques solars, però què vol dir construir una ciutat sostenible?
2: Clar, una ciutat sostenible, en part, és que els edificis que la formen siguin sostenibles, per tant, tot això que deies de plaques solars, de millorar els aïllaments, d'utilitzar materials més respectuosos amb l'entorn, tot això, doncs, és una component important, però tota la part de nova construcció, vull dir, és només una de les despeses energètiques d'una ciutat. Clar, sempre acabem tornant al mateix lloc, però tot el tema de la mobilitat, de com ens desplacem, tot això a nivell de sostenibilitat ambiental i tots aquests factors que potser pensem quan parlem de sostenibilitat. Però també a nivell social, segurament que una ciutat sigui sostenible vol dir que la població que hi viu estigui cohesionada, que la gent no es vegi obligada a marxar dels seus barris i puguem mantenir, doncs, els vincles que té, doncs, amb les entitats del barri, o amb els seus amics, o amb els seus veïns, o amb l'escola, o amb les famílies que van al parc. Llavors, tot això crec que també parla de sostenibilitat de les ciutats, no només la sostenibilitat econòmica o ambiental. I crec que també és una mica una suma de molts factors.
1: Apuntem una miqueta al canvi climàtic que ja estem vivint. De quina manera transformarà les ciutats el canvi climàtic? Com ens hi adaptarem tant a la calor com també a aquests períodes de pluges intenses, no?
2: Clar, jo crec que no cal parlar en futur, o sigui, crec que ja l'està canviant la ciutat i... No sé, ahir, per exemple, jo rebia l'alerta aquesta que abans ho comentàvem de les pluges i això, i estàs tranquil·lament al sofà i de cop reps aquesta alerta i igual et penses si has de portar la nena a l'escola o no, o si pots anar... Clar, o sigui, ja no és només amb aquestes grans crisis com pot ser la de València o la de l'Adana, no? Coses d'aquestes que és evident que estan canviant l'urbanisme, les ciutats i tot, però és que ja és el dia a dia, vull dir, estem constantment preocupats per si hi ha sequera i no podrem regar les plantes i no, aquest any obriran la piscina municipal perquè no sé què, i és que és... Vull dir, és un canvi que no és només de grans crisis, sinó que és diari i a tots els nivells.
1: Sí. Per tant, a l'estiu sobretot, no? Tenir,
2: sí,
1: no? Terrats, tenir patis interiors, tenir tot això.
2: Tenir ombratge, sí, clar, que els carrers tinguin ombra, que tinguin vegetació. De fet, o sigui, també es parla de descarbonatar les ciutats, que és intentar, o sigui, que la ciutat, diguéssim, que potser si ens féssim pensar en quin material és el que caracteritza els carrers dels anys 90, 2000, etc., seria l'asfalt o el ciment, no? Els panots. Clar, també hauríem d'anar canviant aquesta mentalitat. Això, a la llarga, també pot tenir avantatges en el canvi climàtic, però és que ja en la percepció que tenim de l'espai públic ja canviarà. O sigui, una ciutat més verda redueix el que es diu l'efecte illa de calor, que és que les ciutats estan tenen una diferència de temperatura amb l'entorn. O sigui, tu mesures a la plaça del Mirador la temperatura i la mesures a baix al riu, i hi ha graus de diferència. I això no és perquè allà hi toqui més o menys sol, és pels materials que formen la ciutat. Llavors, evidentment, les ciutats han de tenir asfalt, i han de tenir panots, i han de tenir zones pavimentades, però, bueno, vull dir, potser hem de buscar un equilibri, no? I això també passa per anar transformant una mica tots els carrers, les places, etc.
1: I també en aquest, bueno, augment de la temperatura o formes de viure a la ciutat, no? També hi ha el tema de la mobilitat. La bicicleta i el transport públic poden substituir, podran arribar a substituir el cotxe privat a les ciutats?
2: Sí, jo crec que sí. A les ciutats, sí. O sigui, en d'altres contextos, probablement no. I quan dic substituir no vol dir eliminar els cotxes al 100%, però Vull dir, com més gran és la ciutat, menys eficient és el transport públic, i això hi ha estudis que ho demostren, que vull dir, em depèn de quins contextos és més ràpid anar amb bici que anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe tu comptes d'anar del punt A al punt B, però has de comptar el que trigues a arribar fins al cotxe, el que trigues a aparcar, sense parlar de tot el cost que té mantenir un cotxe.
1: Doncs amb aquesta part més optimista ens quedem, i gràcies, Marc, per haver passat per la ràdio.
2: A tu, a vosaltres.

0: Dedicarem els pròxims minuts a parlar d'animals. Al programa ja hem parlat algun cop d'animals de companyia, però i els animals més grans? Avui connectem amb Ràdio Rubí per parlar de les escoles granges i dels seus inquilins. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'animals, però no dels petits animals domèstics, sinó dels de granja, com cavalls, gallines, ovelles o vaques. I és que tinc aquí amb mi a la Sònia Pons, de l'Aula Entorn Rural Can Sant Jordi, una granja escola. Bona tarda, Sònia.
2: Bona tarda.
1: I, bueno, primer de tot, explica'm una mica què és una aula o una granja escola, quines són les activitats que porteu, què feu allà dins?
2: Nosaltres som un centre educacional no formal que ens dediquem a fer activitats per als centres educatius els dies de cada dia i el que són els caps de setmana doncs, per les famílies. Aleshores fem tot el que és educació en el lleure i activitats diguéssim que fomentin el que és el respecte per la natura, el respecte pels animals, i aquesta és la nostra funció.
1: I l'Aula Entorn Rural Can Jordi, quants anys porta oberta? Quants anys porteu treballant amb això?

0: disposem d'un animaló de cada espècie perquè així ens puguin els nens quan venen amb les escoles a fer l'activitat aquesta en concret que li diem el toca-toca als animals, que puguin tocar, viure, participar amb l'experiència del toca-toca cada animaló i conills també, que no t'ho he dit, que m'oblidava dels conillets.
1: I hi ha algun animal que sigui el preferit dels visitants, el que més ganes tenen de veure?
0: El cavall. El cavall els hi apassiona molt, i els conills. Cavalls i conills són estrelles.
1: Hi ha algun que sorprengui, que no s'esperin que els hi vagi agradar i després arribin aquí i diguin «Ai, doncs m'ha encantat la gallina aquesta».
0: Jo et diria més que com a... es sorprenen molt, per exemple, els petits, no tant com de l'animal, sinó de l'experiència quan veuen que la llet surt de la meta de la vaca. Això els impacta moltíssim. Això és una cosa que, de veritat, és increïble quan veus les carones, i com a així d'animal top, top, top, quan els puges al cavall, és una bogeria. Això també els fa molta il·lusió al cavall. Jo diria que al cavall.
1: I aquests animals, bueno, clar, són animals molt diferents del gos o el gat que tenim a casa. Com els cuideu, com els manteniu i que estiguin còmodes i feliços al vostre centre?
0: Entenent el que necessita cada animal. Clar, un animal d'aquestes característiques no pot estar estabulat. Donant-li la seva llibertat per benestar animal, els animals han d'estar sueltos. Han de dir que hi ha moments puntuals, que a la nit o quan plou, que estan als seus estables. Però és fonamental que estiguin lliures al camp i que facin la vida en manada, en conjunt. Doncs els cavalls tots junts han de fer... són animals molt socials i han de conviure conjuntament amb tota la manada. Les cabres i les ovelles, igual. Jo el que més destaco és això... dintre de que cadascun té la seva necessitat, no? Com dintre de la seva espècie, els seus cuidats, la seva alimentació, però el que més destaco és això, que l'animal ha d'estar lliure, ha d'estar en llibertat.
1: I bueno, hem parlat molt, no, dels petits, dels nens. Quins beneficis té per als nens i les nenes tenir aquesta educació, aquest complement educacional al costat de la natura i dels animals?
0: Moltíssim, moltíssim. Jo et destacaria una part molt emocional. I sobretot també el que és la part, avui en dia, per exemple, és tot com molt, com et diria, molt tecnològic, està bé, eh? Però el tindre l'olor, l'experiència del toca-toca, aquesta de la sensorial, de tocar, d'entendre que l'animal, quan tu t'apropes, la carícia li agrada. Aquests sentiments per ells els dona una motivació, els hi dona una alegria. Jo potser aquesta part és la que més destaco.
1: I hi ha algun aprenentatge que vulgueu impartir, sigui com sigui, als nens? Per exemple, el de com acostar-se a un animal o algun consell així que potser els nens no en són conscients i que poden generar situacions de perill o d'incomoditat pels animals?
0: Bueno, clar, nosaltres sempre, sempre abans de començar una activitat tenim un previ i sempre se'ls explica aquest primer contacte que han de fer, com ho han de fer, i això sempre és previ, eh? Vull dir que nosaltres sempre els expliquem i que no poden cridar perquè s'espanten, que no poden tirar pedres ni pals, que bueno, se'ls explica la forma seva que puguin entendre, perquè nosaltres també estem molt especialitzats en nens, diguéssim, de petitons. Aleshores, sempre aquest primer contacte previ que ells fan, nosaltres els hi fem tota aquesta explicació de com apropar-se a l'animal, com tocar l'animal i com el cavall. A l'hora de pujar també al cavall se'ls hi fa també un previ de com ells han de posar el cos, com la seva sensació que no sigui rígida. Encara així es posen rígids, no? Però bueno, sempre fem un previ.
1: I bueno, ho hem comentat un momentet al principi, no?, que m'has parlat dels porcs, la situació de la pesta porcina, com us ha afectat i com us està afectant?
0: Bueno, en el primer moment, felicitar als veterinaris de la Cambra de la Generalitat, vull dir, un protocol superràpid, una actuació superràpida, vull dir, de veritat, felicitats. Bueno, doncs ens va afectar de que vam tindre que aïllar les truges, amb uns protocols d'entrada, sortida, de desinfeccions, etc, fins que va arribar un moment que, clar, com va anar a més, pues es van tindre que suprimir de l'entorn per al problema de les entrades i les sortides, no de la gent de la granja, sinó dels clients, precisament, no?

0: per un possible contagi a les nostres truges, se'ls es va suprimir. Clar, és un tema que anirà per llarg, que ens fa molta pena no tindre les truges, però clar, hem de tindre un control i hem d'intentar evitar que això vagi a molt més, i és una de les formes per poder també tindre aquest control.
1: Bueno, si tot funciona i al final acabem amb la pesta porcina, sí que us plantejaríeu potser tornar a tenir truges?
0: Sí, totalment. Sí. Les truges són animals supersocials, i que els nens, quan veuen una truja que és de gran, dos, com un gos d'enorme, s'impressionen molt, i que sí, són superamoroses les truges, i tant.
1: I, bueno, un altre tema que també pot ser una mica conflictiu per vosaltres és el de les escoles que han decidit no fer colònies ni sortides. Sí. Com us ha afectat aquesta situació?
0: Ens ha afectat moltíssim, perquè compte de que nosaltres fem reserves de tot l'any, a lo que és setembre, i bueno, estem amb un 85% de reserves menys que l'any passat. Vull dir, imagina't quin hàndicap que ens suposa per aquest any.
1: I a nivell de manteniment econòmic, teniu altres fonts d'ingressos? Per exemple, crec que feu classes d'equitació, feu altres tallers. O sigui, us suposa una pèrdua d'ingressos molt gran, o encara podreu seguir mantenint els animals?
0: Ens implica una despesa molt gran, perquè compta que el que són les escoles per nosaltres és treball de dilluns a divendres. Vull dir que és molt important. Clar, hem de reobrir-nos, bueno, ja estem reobrint altres sectors i reinventar-nos, perquè clar, les despeses són molt grans, el mantindre tots aquests animals cada dia, vull dir, tant per alimentació, higiene, tema medicacions, etc. Vull dir, és molt important, i estem, doncs, ja ens hem posat les piles, obrint altres clients i obrint altres serveis, diguéssim.
1: Per exemple, la gent pensa que potser les granges d'escoles són només per nens i per escoles, no? Però potser és una bona proposta per fer amb els amics un cap de setmana o amb família?
0: Sí, i tant. I super, us ho passeu super fent gincames de pagès i vivint com si fóssiu pagesos. Us ho passeu pipa.
1: O sigui que no és només per nens, o sigui, també hi podrien anar adults?
0: I tant. Fem activitats per adults en la granja, gincames, i us torneu petits pagesos.
1: I així, una recomanació potser de si algú té una mica de por als animals o els hi dona una mica de temor acostar-se als animals de granja, pot venir igualment a una granja escola
0: igualment,
1: i fer-ho...
0: Sí? Igualment, en tot moment està acompanyat per personal del centre, que nosaltres tenim molta personalització, vull dir, amb tots els usuaris. Vull dir, això en l'arribada es comenta i en tot moment s'acompanya i es fa l'acompanyament d'aquesta persona.
1: Vale, doncs ja no et faré cap més pregunta. Moltíssimes gràcies, Sònia, i que vagi molt bé amb la granja escola.
0: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, connectats, sóc la Meritxell d'Enbrinc i aquesta setmana us recomano la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Que passeu bon cap de setmana, una abraçada.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El xef Lupo és el protagonista del nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificación Hernández. Es tracta d'un conte il·lustrat que explica la història d'un llop que, fart de ser el dolent de molts contes, somia en convertir-se en cuiner. I ho farà amb l'ajuda del llibre de receptes de l'àvia. Per conèixer més detalls, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una història sobre la perseverança i la reinvenció personal pensada per infants de més de 4 anys que volen seguir el seu propi camí i fer realitat els seus somnis. Per saber més d'aquest títol, avui ens trobem amb la Purificación Hernández. Bona tarda.
2: Què tal?
3: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
2: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que no venia per aquí.
3: Sí, sí. Venies a parlar d'altres temes, però sí. De projecte propi no.
2: Pues Chef Lupo, a més, em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
3: Clar.
2: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que funciona a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista. Ostres. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, ara ha sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, perdó, l'idioma original va ser l'holandès, perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors... de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que estic super, super contenta.
3: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
2: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Uh-huh. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
3: Vol ser cuiner, no?
2: Sí.
3: I, per tant, això és el que va desenvolupant la seva història.
2: Sí.
3: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
2: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una agent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si a la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
3: I molt dolent, no?
2: I molt dolent tot. Per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs... passar a fer cuina per fer feliços als altres.
3: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que és meravellós.
2: Sí.
3: Purificación, com has fet... Com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres autores, d'altres autors. Com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge, primer penses en els dibuixos i després penses en la història, o si ho fas a l'inrevés?
2: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona. Intentes ficar-te al seu cap, però clar, jo tinc la tendència a pensar en imatges, llavors primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig filant una mica després el text. Llavors és, el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
3: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
2: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'explica una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història, de manera que
3: no?
2: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
3: I compartir-ho és
2: clar,
3: més
2: clar,
3: maco, no?
2: Aquestes, sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
3: Per quines edats el recomanes?
2: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una persona, bueno, parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, per tots. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
3: Molt bé, doncs...
2: I de segones oportunitats.
3: Això està molt bé sempre, eh? I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs on vas quedar finalista i que, per tant, la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
2: Vols dir a partir
3: de poder quedar finalista, no?
2: Sí. Bueno, quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
3: Clar.
2: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
3: Clar que sí, poder-lo tenir.
2: Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
3: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
2: sí,
3: no? Com serà?
2: Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats, i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
3: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
2: Sí, tant, hi haurà dibuix en directe.
3: Molt bé.
2: Sí.
3: Doncs recordem, aquest dissabte, a partir de les 11, no vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant, i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
2: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i lo que tenim molt a mà són les pantalles. Però aquell moment on acabes el dia o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
3: Sí, és molt bonic.
2: Sí.
3: Et permet tornar aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
2: Sí,
3: que, doncs Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest Connectats ja s'ha fos. Us hi esperem demà. Adéu-siau, bona tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Sindicat d'Habitatge de Rubí i la plataforma d'afectats per la hipoteca fan una crida a la ciutadania per sumar-se avui a les 8 del vespre a una concentració i cassolada a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament. La convocatòria local s'emmarca en la mobilització impulsada pel Sindicat de Llogateres a diferents municipis catalans per exigir la convalidació de l'anomenat Decret Mari Carmen. Aquesta protesta tindrà lloc poques hores abans que el Congrés debati demà a les 11 del matí els dos reials decrets en matèria d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. La iniciativa legislativa, recordem-ho, va sorgir arran del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, per part d'un fons voltor. Les entitats pel dret a l'habitatge reclamen als grups parlamentaris el vot favorable per blindar aspectes claus com la renovació automàtica dels contractes de lloguer o la contenció de preus. Tot i reconèixer la força del carrer, des del sindicat es lamenta la divisió de la normativa en dos decrets diferents. Una decisió, diuen, que pot posar en risc l'aprovació de mesures estructurals com aquesta renovació automàtica dels lloguers. Recordem que per ara el govern de PSOE i Sumar no té els vots necessaris i que depèn dels seus socis d'investidura, especialment del que votin Junts i el PNB.
2: Avui ha entrat en vigor la nova normativa de trànsit, que implica canvis importants per a motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinets. Entre altres coses, la nova normativa obliga a dur guants de protecció i calçat tancat a motoristes i acompanyants per circular en vies interurbanes. També imposa noves condicions en l'avançament de bicicletes. El conductor que vulgui superar un ciclista en via interurbana ho haurà de fer circulant com a mínim 20 km per hora per sota de la velocitat màxima permesa en aquell tram. A més, el reglament modifica els comportaments dels conductors davant una avaria, una congestió de trànsit o la presència de la neu. El més destacat és que en cas que un accident paralitzi totalment el trànsit, els vehicles s'hauran de desplaçar als laterals per poder deixar lliure un carril d'emergència.
3: Quant a la informació d'esports, l'Hockey Club Rubí Cent Patins mira cap a dissabte quan visitarà el conjunt masculí al Tres Cantos, mentre que també estan pendents d'un Mundial que començarà dilluns en presència de bona part de les jugadores del primer equip femení. I pel que fa a la bàsquet, cites a 6:15 del cap de setmana per al CEP Sant Jordi. Les noies dissabte visiten el Tona en la segona jornada del grup 1 de la primera catalana, mentre que els nois se'n van a Figueres a la mateixa hora, però diumenge visitaran la de Paf Xots.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Ràdio Rubí.
5: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
6: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
5: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
7: Fórmula Rubí Hits.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: L'Associació de Músics Rock de Rubí, Rubí Rock, ha anunciat que el festival de rock previst inicialment aquest dissabte al Bosc de Can Oriol es traslladarà a l'espai 14-13 del Pina, donada la previsió de pluja. A causa d'aquest canvi d'emplaçament, forçat pel mal temps, el desenvolupament de l'esdeveniment podria patir adaptacions respecte a la proposta original. En la seva versió inicial al Bosc de Can Oriol, la proposta preveia oferir 12 hores de música en directe, seguides amb la participació de 12 bandes representades partides en dos escenaris alternats per reduir el temps d'espera entre concerts. El cartell previst inicialment incluïa formacions com, per exemple, Corazones Eléctricos, Ciclonautas, Hard Groove Band, Saturna o el tribut rubinenc a AC/DC, Sin City, entre altres grups locals i emergents. A més de la música, l'emplaçament de Can Oriol havia d'oferir serveis de bar, food trucks, espais de marxandatge i un fotocall, mantenint sempre l'accés gratuït.
2: Bona tarda. El Sindicat d'Habitatge de Rubí i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca fan una crida a la ciutadania per sumar-se avui a les 8 del vespre a una concentració i cassolada a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament. La convocatòria local s'emmarca en la mobilització impulsada pel Sindicat de Llogateres a diferents municipis catalans per exigir la convalidació de l'anomenat Decret Mari Carmen. Aquesta protesta tindrà lloc poques hores abans que el Congrés debati demà a les 11 del matí els dos reials decrets en matèria d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. La iniciativa legislativa, recordem-ho, va sorgir arran del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, per part d'un fons voltor. Les entitats pel dret a l'habitatge reclamen als grups parlamentaris el vot favorable per blindar aspectes claus com la renovació automàtica dels contractes de lloguer o la contenció de preus. Tot i reconèixer la força del carrer, des del sindicat es lamenta la divisió de la normativa en dos decrets diferents. Una decisió, diuen, que pot posar en risc l'aprovació de mesures estructurals com aquesta renovació automàtica dels lloguers. Recordem que per ara el govern de PSOE i Sumar no té els vots necessaris i que depèn dels seus socis d'investidura, especialment del que votin Junts i el PNB.
3: En esports, l'Hockey Club Rubí, 100 patins, mira cap a dissabte. El conjunt masculí recupera la primera jornada a les 6 de la tarda a la pista del Tres Cantos. Unisca cita del cap de setmana. Les noies marxen cap al Mundial a Paraguai. I en voleibol, el Club Vòlei Rubí Femení estrena partits a casa davant del Viladecans. Dissabte a les 7 de la tarda, els nois jugaran diumenge a Cerdanyola a les 6 de la tarda, mentre que en handbol estrena Can Rosés en l'actual temporada. Primera jornada en segona catalana, el 20 rebrà diumenge a un quart d'una al Vendrell.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
5: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
4: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Here comes the sun. Here comes the sun. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: David García.
1: Bon vespre. Cassola de Rubí per exigir la convalidació del decret Mari Carmen. Es tracta d'una crida del Sindicat de Llogateres davant de tots els ajuntaments catalans i que aquí a Rubí han fet seva el Sindicat d'Habitatge, l'APA i altres entitats. Tot plegat a l'espera que demà el Congrés voti la convalidació d'aquests dos decrets, que hores d'ara encara no tenen els vots necessaris per ser aprovats. De seguida us ho expliquem. Avui és 1 d'octubre i Rubí commemora el Dia de la Gent Gran amb una xerrada que s'ha fet aquesta tarda al casino i una gala prevista demà divendres a la sala. Avui també es commemoren 9 anys des del referèndum d'independència i ahir al vespre mig centenar de rubinencs van sortir al carrer per recordar la data. I avui també és quan entra en vigor un canvi normatiu que afecta els conductors de motocicletes, que hauran de portar guants obligatòriament, o els de patinets elèctrics, que es prohibeixen als menors de 15 anys. D'aquí a uns minuts us en donem tots els detalls. Abans, però, i com sempre, sentim el Lluís Mi Pérez des de la xarxa amb la previsió meteorològica.
2: Bona tarda. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que han anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i a especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: El Sindicat d'Habitatge de Rubí i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han convocat just ara, a les 8 del vespre, una cassolada i una concentració a les portes de l'Ajuntament, a la plaça Pere Aguilera. La convocatòria local s'emmarca en la mobilització impulsada pel Sindicat de Llogaters a diferents municipis catalans per exigir la convalidació de l'anomenat Decret Mari Carmen. Aquesta protesta, recordem-ho, tindrà lloc poques hores abans que el Congrés dels Diputats debati demà a les 11 del matí els reials decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres dimarts passat. La iniciativa legislativa, recordem-ho també, va sorgir arran del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, per part d'un fals voltor. Les entitats pel dret a l'habitatge reclamen als grups parlamentaris el vot favorable per blindar aspectes clau, com la contenció de preus, la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables o la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Tot i reconèixer la força del carrer, des del Sindicat de Llogateres es lamenta la decisió de dividir aquesta normativa amb dos decrets diferents, el segon només amb aquesta renovació automàtica dels contractes de lloguer. Una decisió que consideren que pot posar en risc l'aprovació d'aquesta última mesura que consideren estructural. Recordem que per ara el govern de PSOE i Sumar no té els vots necessaris i depèn dels seus socis d'investidura. Podem i Esquerra ja han dit que votaran a favor dels dos decrets. El PNB ha dit aquesta tarda que farà un sí crític al primer però que rebutjarà el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers. Per tant, tot queda ara en mans de Junts, que d'aquí a una hora, a les 9 de la nit, reuneix la seva executiva per decidir el seu vot. Tal com estan les coses ara mateix, una abstenció dels de Puigdemont podria fer aprovar el primer decret, mentre que la renovació automàtica només tiraria endavant amb un improbable sí dels juntaires. Sigui com sigui, d'aquí una estona, al nostre web i xarxes socials, us explicarem com ha anat aquesta cassolada a Rubí. Avui és 1 d'octubre, el Dia Internacional de la Gent Gran, i Rubí, com és tradició, ho ha celebrat amb un acte institucional i una campanya que aquest any té el lema de "Ens jubilem de la feina, no de la vida". L'acte ha tingut lloc aquesta tarda al casino i ha comptat amb la presència de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, la regidora de Serveis Socials, Sònia García, i responsables de l'àrea. El punt central de la trobada ha estat la conferència "El teu patrimoni i les teves decisions", impulsada conjuntament per l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran i impartida per professionals professionals del col·lectiu Ronda. La ponència ha tractat aspectes legals i econòmics claus sobre els quals sovint falta informació, com testaments, herències o donacions en vida. També productes financers com hipoteques inverses o rendes vitalícies i gestió patrimonial. Ricard Gràcia, del Consell Consultiu de la Gent Gran, ens ho explicava al programa Rubí al Dí fa uns dies.
0: I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes.
1: D'altra banda, ja s'han obert les inscripcions pel cicle municipal Gaudeix de la vida en gran, pensat pels veïns i veïnes a partir dels 60 anys. La proposta inclou sortides culturals, exercici físic adaptat, tallers de creativitat, formació en competències digitals i altres activitats. De fet, dins d'aquesta programació, demà a les 8 de la tarda, al Teatre Municipal La Sala acollirà l'acte inaugural del curs 2026-2027 de l'Aula d'Extensió Universitària. Dimecres, 21 d'octubre, el Casal Cívic i Comunitari serà l'escenari de l'homenatge a la gent gran, en el marc de les festes de tardor de l'Associació de la Gent Gran. L'acte reconeix cada any les persones que arriben als 90 anys. I, finalment, el dissabte 24 d'octubre, la Rambla del Ferrocarril s'omplirà de persones grans per degustar la tradicional paella popular. Les places són limitades i els tiquets, amb un màxim de 2 per persona, es podran recollir al punt d'informació de la plaça Pearson els dies 13 i 14 d'octubre, de 10 del matí a 1 de la tarda o fins que s'esgotin. A més, Rubí acollirà el 28 d'octubre la segona jornada de les persones grans Construïm el Futur, organitzada pel Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental i amb el suport de l'Ajuntament de Rubí. Com dèiem, l'1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran, però també a Catalunya és quan es commemora el referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017. I per això, ahir a Rubí, per aquest 9è aniversari, una 50ena de participants van sortir al carrer. La convocatòria va incloure una marxa de torxes pels carrers del centre, la col·locació simbòlica d'una plaça que repeteix a la plaça Nova Estació com a plaça de l'1 d'octubre i la lectura d'un manifest. Un text que va posar sobre la taula qüestions com la situació de la llengua catalana o diversos problemes socials i de serveis públics. Precisament, durant la lectura del manifest, es va anunciar una nova iniciativa per donar continuïtat a aquest rebateig simbòlic de la plaça. Sentim l'encarregat de llegir el text, Albert Sorrosal.
3: Per tot això, som avui aquí i no només col·loquem tossudament de nou la placa provisional de la plaça de l'1 d'octubre, sinó que anunciem el començament d'una campanya amb recollida de signatures perquè aquest sigui el nom oficial de la plaça. Volem que aquest sigui el nom oficial de la plaça. Evidentment no aconseguirem amb l'actual majoria de l'Ajuntament, però tenim el repte d'aconseguir que això canviï el proper mes de maig.
1: Els convocants volen aconseguir així que la plaça de l'1 d'octubre sigui el nom oficial d'aquest espai. Durant l'acte també van reivindicar el mandat del referèndum, la independència de Catalunya i la defensa de la llengua catalana i van acabar la commemoració amb el crit de Visca Catalunya. Una de les assistents era Montse Soler, la portaveu d'Esquerra i cap de l'oposició al ple de Rubí. Doncs bé, aquest matí Esquerra Republicana ha estat el protagonista de l'espai Els grups municipals opinen de Ràdio Rubí, on Soler ha explicat que creu que Rubí hauria de resoldre les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic que s'està plantejant al nou POM. Durant l'entrevista també ha posat sobre la taula les demandes que la formació està recollint a través de la iniciativa La Montse t'escolta. Un dels àmbits que genera més preocupació, segons ha pogut constatar Soler en aquestes trobades, és la situació d'algunes urbanitzacions que continuen sense una solució urbanística definitiva. El nou POM està actualment en període d'al·legacions fins al 9 de novembre.
4: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament.
1: Esquerra també reclama més transport per connectar les urbanitzacions amb el centre. La nova L8 a demanda ha estat aprovada per unanimitat al ple i és previst que entri en funcionament al gener, però els republicans demanen que el servei s'adapti millor a les necessitats dels veïns i que s'estudiï ampliar-lo als caps de setmana. En matèria d'habitatge, Soler reclama més ambició en la construcció i adquisició d'habitatge protegit. L'Ajuntament preveu arribar als 266 pisos públics l'any vinent, un 74% més que abans del pla local d'habitatge.
4: Per a la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, Amprousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos pel mètode de tanteig i retracte i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic.
1: Esquerra també defensa recuperar equipaments municipals en desús, com els antics cinemes de les Torres, i reclama que el creixement previst al PUM vagi acompanyat de més serveis, equipaments i habitatge assequible. Podeu recuperar l'entrevista sencera al programa Els grups municipals opinen al nostre web radiorubí.cat. Avui, 1 d'octubre, ha entrat en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis importants per motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinet. La Direcció General de Trànsit ha actualitzat el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat en les últimes dues dècades, ens ho explica la Patri Díaz.
5: Entre altres coses, la nova normativa obliga a dur guants de protecció i calçat tancat obligatori a motoristes i acompanyants per circular en vies interurbanes. En cas de no fer-ne cas, es considerarà una infracció greu amb una sanció de 200 euros. Un altre dels canvis per als motoristes és la possibilitat de circular pel voral dret en moments de congestió i a velocitat màxima de 30 km per hora. L'actualització del Reglament General de Circulació també imposa noves condicions en l'avançament de les bicicletes. El conductor que vulgui superar un ciclista en via interurbana ho haurà de fer circulant com a mínim 20 km per hora per sota de la velocitat màxima permesa en aquell tram. Pel que fa a la ciutat, s'introdueix una distància concreta i els vehicles de motor que circulin darrere una bicicleta pel mateix carril que hauran de deixar un mínim de 5 metres de marge. Els ciclistes, per la seva banda, podran ocupar la part central del carril quan sigui possible i no podran circular per les voreres. El reglament modifica també els comportaments dels conductors davant una avaria, una congestió de trànsit o la presència de neu. El més destacat és que en cas que un accident paralitzi totalment el trànsit, els vehicles s'hauran de desplaçar als laterals per deixar lliure un carril d'emergència. Finalment, la reforma de la normativa introdueix una modificació substancial en el funcionament de determinats encreuaments regulats mitjançant semàfors. Fins ara podia passar que els vianants tinguessin semàfor verd al mateix temps que els vehicles rebien un semàfor taronja intermitent. Aquesta coincidència ja no serà possible per evitar confusions i situacions de risc per als vianants i reforçar la seguretat en passos de zebra i en carrerons.
1: I també des d'avui i durant tot el mes d'octubre s'aplicarà una rebaixa de 20 cèntims per litre de dièsel o benzina. Es notarà especialment als que repostin benzina, perquè al setembre el seu descompte era de 5 cèntims, mentre que els de gasoil ja percebien aquesta quantitat. Per saber què passarà amb aquests descomptes al novembre, s'haurà de seguir la inflació dels carburants. Si la variació de l'IPC de setembre de cadascun d'aquests productes supera el 15% interanual, es continuaran descomptant els 20 cèntims. En canvi, si el ritme de l'encariment baixa del 15%, el Reial Decret Llei preveu que l'ajuda es retiri de manera progressiva. Baixarà 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. En tot cas, el text vigent les preveu fins al 31 de desembre, per la qual cosa, si la crisi energètica persisteix, el govern haurà de publicar un quart Reial Decret o decauran les ajudes. I acabem explicant-vos que per primer cop en Rubí prepara Nadal i Reis amb la participació de les entitats i col·lectius locals, ens ho explica la Mariona Jerez.
6: En les festes de Nadal d'aquest any, les entitats i col·lectius locals poden presentar les seves propostes per a unir-se a les activitats impulsades per l'Ajuntament. Així ho ha comunicat el consistori, que vol comptar amb el teixit associatiu per a fer de l'últim tram de l'any un temps de celebració compartida. Aquesta iniciativa d'obrir la convocatòria d'activitats a les entitats locals ja s'havia fet per la Festa Major de Sant Pere. A diferència de la convocatòria de Festa Major, en aquesta ocasió les activitats proposades pels col·lectius rubinencs han d'estar centrades en Nadal i Reis. La convocatòria estarà oberta a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 13 d'octubre. Només podran optar aquelles associacions inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes i als establiments comercials locals.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest primer dia d'octubre, d'aquest dijous, molt pendent també d'aquesta cassolada que s'ha convocat a les portes de l'Ajuntament en aquests moments i de la qual de seguida us en informarem al nostre web i a les nostres xarxes socials. Ara la programació de la 99.7 de la FM continua amb el Siscu, Lara García i els esports. No us ho perdeu.
1: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
3: Vinga, va, que ja ens posem en marxa en aquest dijous, el qual aprofitem per mirar cap al cap de setmana en clau de prèvies. Els esports que arrenquen després de la informació general en aquesta casa. A Ràdio Rubí, amb hoquei patins en línia, futbol de tercera catalana, bàsquet del CEP Sant Jordi, voleibol amb vol, en definitiva, una agenda de nou ben atapeïda dels equips de la nostra ciutat. Demà en tindrem molta més en aquesta casa i aquí sí que vinga, va, anem per feina que no arribem.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
3: Perquè déu-n'hi-do, si hem de revisar qüestions com, per exemple, la marxa de l'Hockey Club Rubí 100 Patins de components fins a 7 de l'equip femení cap a Paraguai per disputar el Mundial. Entre ahir i avui marxen tant l'equip femení com el masculí júnior, on hi ha la presència d'un component de l'Hockey Club Rubí 100 Patins per aquests mundials que celebren els World Roller Games a Asunción. A partir d'aquí, pel que fa al sènior masculí, com que no tindran presència en el Mundial, doncs s'ha aprofitat per disputar un partit que tenia pendent els 100 patins. Sobre el paper ja s'hauria d'haver disputat les dues jornades de competició. Un 100 patins que aquest dissabte a les 6 de la tarda visita el Tres Cantos recuperant la primera jornada de competició i buscant els tres primers punts en una situació diferent amb la que vam viure el passat cap de setmana. Escoltem a l'entrenador Marius Godano.
4: Nos desplazamos a Tres Cantos, otro partido, otro fin de otra realidad. O sea, ya veremos qué hacemos ahí, pero el objetivo obviamente es ganar. Primer viaje del año en una pista más pequeña. Yo creo que lo vamos a intentar hacer como todos los partidos del año, es pues jugar nuestro juego, atacar, ir a buscar la portería, ir a buscar el gol y defender bien. Es nuestra identidad.
3: A veure com li van les coses sobre el paper favorit, el de 100 patins davant d'un Tres Cantos, que això sí, els dos equips encara no han puntuat. Una jornada, una derrota per cadascun d'ells.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
5: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.
3: Som-hi. Som-hi amb el futbol, vaja, és que no m'escolto massa bé, d'aquí doncs que hagi repetit, però vaja, ara sembla que sí. Som-hi amb el futbol, però de tercera catalana. En el dia d'avui tractem els partits de 20, Olímpic, Rubí i també de la penya blaugrana Ramon Llorenç. Per començar, els encontres del grup 12 de competició amb el Club Juventut 25 de setembre, que jugarà a casa dissabte a la tarda a les 6, que rebrà el Vallirana en la tercera jornada i en busca de mantenir-se invictes. Dos partits, una victòria, un empat. Aquest cap de setmana escoltem a l'entrenador Abdetaj Rifet, rival al qual no, ja coneix perquè l'ha vist, no serà fàcil, però confia en la superioritat dels seus. Escoltem el tècnic del filial del 20.
6: Serà un partit bastant complicat perquè tenen diversos jugadors amb molt bon futbol que tenen, sobretot el seu capità, número 10, que té molt bona peu esquerra i la veritat que m'ha agradat molt, però crec que som superiors, la veritat.
3: De moment els números així ho diuen. Un punt per al Vallirana pels quatre que suma, la cinquena posició de la classificació aquest Juventut 25 de setembre ve que ha començat amb embrancida la temporada. Diumenge a les 6 serà la cita del Rubí B, que en el seu cas és la part negativa. 0 punts de 6 possibles, dues derrotes en els dos partits. Aquest cap de setmana rep a casa un clàssic com és el Sabadell Nord. De moment, amb la derrota davant del 20 en la primera jornada i la victòria en l'anterior, toca per part del conjunt de l'Unai Martínez trobar el camí més enllà de qui sigui el rival, perquè s'han de començar a sumar punts perquè aquest nou projecte a les files del Rubí B comenci a funcionar. Serà diumenge a les 6 quan es vegin les cares en aquesta tercera jornada del grup 12. Futbol masculí, la resta dels enfrontaments seran aquests, David Burillo.
7: Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Penya Unió, Deportivo Màlaga, Martorell, Torrelles, Mirasol, Penya Barcelonista, Sant Vicenç dels Horts, Vista Alegre, Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels i Juan 23 Abrera.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
3: I al grup 7, les cites són en horari de dissabte i de diumenge. Pel que fa a l'equip que ara mateix encapçala la classificació juntament amb el Ronin, l'Olímpic Can Fatjó B jugarà a casa. Serà a 4:45 de la tarda, per entendre'ns, les 18-20 hores, quan l'Olímpic Can Fatjó B rebi el Sant Pere Nord, un equip que ha començat molt bé, el Rubinenc, amb dues victòries per una victòria i una derrota del conjunt egarenc. Es tracta per part de l'equip que entrena el Fran Moreno de seguir per la línia, eh? Tothom l'està veient i creuen que serà un equip que fins i tot podrà lluitar amb el Ronin per les primeres places, tot i que, evidentment, el gran candidat és el conjunt creat per l'Ibai Llanos. La cita serà diumenge. Dissabte serà quan jugui el seu partit la penya blaugrana Ramon Llorenç, a 8:15, en el seu cas, visitant una altra penya blaugrana, la de Sant Cugat, un partit que es disputarà en horari de 8:15 de la tarda amb una penya blaugrana Ramon Llorenç que ve de perdre el derbi i que mirarà de tornar a retrobar-se amb una victòria que va aconseguir a domicili en la primera jornada de competició. Tercera jornada, grup 7, tercera catalana, altres enfrontaments.
7: Badia del Vallès, la Romànica, penya Deportivo Pajar, Jaril, Camparellada, San Lorenzo, Penya Blaugrana, Castelldefels, Viladecavalls, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Ronin, Tibidabo i Barberat Can Trias.
8: www.radiorubí.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubí.fm.
3: Els que repetiran com la setmana passada, és a dir, mateix horari, però en dissabte i diumenge, són els dos primers equips del CEP Sant Jordi, amb les noies tornant a jugar en horari de dissabte tarda, en aquest cas amb la primera visita en primera catalana, i els nois jugant també a domicili en la seva primera visita en Copa Catalunya. Pel que fa a les noies, començaven molt bé el seu camí en aquesta nova temporada, projecte en nova categoria, el projecte en si ja fa uns anys, que s'està duent a terme per part d'un CEP Sant Jordi que va funcionar molt bé l'any passat amb l'ascens i de moment ha arrencat amb bona cara després de superar Alcaldes. El grup de competició en aquesta jornada de competició es veurà les cares amb el Tona. A 6:45 d'aquest dissabte, un CEP Sant Jordi que guanyava, per tant està en el tren capdavanter de la classificació amb els 7 equips que van guanyar el seu partit, mentre que el Tona és un altre, perquè en el seu cas també va guanyar a la primera de les cites a domicili davant del grup Bernabé pel resultat final de 41-65. Tot just que ha fet que començar tot plegat. Per tant, de moment, a les files de l'equip de la nostra ciutat, calma i paciència, perquè encara s'han de dur a terme moltes qüestions. És a dir, s'han de començar a patir derrotes, s'han de començar a partir en partits davant de rivals de qualitat, s'han de guanyar moments claus, s'han de guanyar partits. Per tant, resten moltes històries a viure per part d'un equip que s'ho va mereixer l'any passat i a hores d'ara ja està jugant en aquesta primera catalana, objectiu d'anys enrere. La del cap de setmana és la jornada número 2, el grup 1 d'aquesta primera catalana femenina del bàsquet, amb la cita de les nostres a 6:45 a Tona i els altres enfrontaments que seran aquests, David.
7: Blanes Barna, Olot Cerdanyola, Argentona Sants Barcelona, CC Lloret, Roser Horta i Caldes Vall d'en Bas.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
3: I el conjunt masculí també juga a 6:45 de la tarda, però ho fa a Figueres. El seu rival serà la de Paf Xots. La veritat és que és un nom que un servidor és la primera vegada que l'escolta. Conjunt que juga a Figueres, que es troba en Copa Catalunya, per tant, i tot i que el nom sigui nou per a nosaltres, no tant per als seguidors habituals del bàsquet, doncs serà un equip i un rival complicat per al conjunt rubinenc. Una de Paf Xots, a més, que la primera jornada i a domicili va guanyar 50-62, per tant, rival a tenir en compte va guanyar a un equip que no té massa lluny, com és la Vall d'en Bas. En aquesta ocasió, al conjunt del Joaquim Sánchez sí que li toca visitar, li toca marxar fins a Figueres en aquesta primera jornada a domicili de la temporada, que potser, pel fet de ser en aquest moment un viatge llarg, no li acaba de desagradar tant a un tècnic que confia que els seus facin tan bon paper com el que van fer en la primera jornada de competició, quan van guanyar treballant-se molt la victòria davant d'un equip que l'any passat disputava les fases d'ascens, com era el Gaudí Sardenya amb el 75-66. Escoltem el Joaquim Sánchez.
10: Ja ens va bé també que sigui al començament, no? I més després d'un partit així, que és veritat que ens ha costat, no? Però crec que hem jugat i hem fet mèrits per estar davant el marcador.
3: La veritat és que la plantilla d'aquest any a les files del CEP Sant Jordi ha millorat i, per tant, la confiança és absoluta en que es puguin fer coses interessants en guanyar Copa Catalunya. Potser no lluitar per l'ascens, però com a mínim no patir tant com l'any passat quan es va assolir la permanència en l'última de les jornades. Copa Catalunya, grup 2, jornada 2, el CEP Sant Jordi que visita la de Paf Xots diumenge a 3:15. Els altres enfrontaments seran aquests:
7: Martinenc al Prat, Sal Claret, AS Vall d'en Bas, Palamós Argentona, Masnou Aecamp i Gaudí Castellet.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
3: Més coses en aquest programa que mira cap al cap de setmana, i l'estrena ja no només de la Lliga per part del Club Joventut 25 de Septiembre a Segona Catalana i el Grup B, sinó que també del nou camí que enceten amb el centre neuràlgic de la feina i dels partits al municipal de Can Rosés. És a dir, que se'n van cap al nord de la nostra ciutat per començar a jugar els seus partits. Abans, recordin, ho feien els diumenges al migdia a la Llana. També serà diumenge al migdia a 1:15 que el conjunt masculí i el seu sènior aquest cap de setmana jugui el primer partit com a local. Ho farà davant del Vendrell, partit del qual l'entrenador, el Michael Núñez, espera fer-se forts a casa i també espera que es tregui el millor nivell tant dels joves com dels veterans del seu equip, perquè el seu rival el coneix i sap que més o menys tenen unes, diguem-ne, característiques força semblants. Escoltem Michael Núñez.
11: Serà un partit també complicat, perquè ells també és un equip que tenen una mica gent veterana i gent jove que està pujant amb molta força. Venen de fer un molt bon partit, però a casa nostra ens hem d'intentar fer forts, refrendar aquesta dinàmica i segurament, doncs, amb l'empenta a l'afició, doncs, ajudar una mica que l'equip creixi, que els joves estiguin motivats i que els veterans facin el seu paper, que la veritat que avui ha sigut un mix molt, molt guai. Jo crec que podem fer un bon paper.
3: La veritat és que confien en estar a la part alta de la classificació i Michael Núñez, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, confia en un equip que va guanyar a Tortosa la primera cita del cap de setmana, també victòria del Vendrell. Per tant, dos rivals que volen estar entre els millors i que s'enfronten directament aquest cap de setmana en una segona jornada en Segona Catalana de l'handbol masculí, al grup B de competició, que també tindrà de vida aquests enfrontaments.
7: Amics molt Sant Llorenç Sabadell, Sant Joan d'Espí Tarragona, Montcada Martorell, Cornellà Tortosa, Amposta Vallac i Castelldefels Sant Just.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
3: I som-hi amb el voleibol i les cites del cap de setmana del Club Vòlei Rubí. El conjunt masculí serà qui jugui en jornada de diumenge, gairebé per tancar juntament amb l'Olímpica Fatjó B l'agenda del cap de setmana. A les 6 de la tarda visita el Cerdanyola en la segona jornada al grup C de competició de la tercera catalana. Un Club Vòlei Rubí que en el primer partit, doncs, va poder assolir la victòria com a locals i, per tant, arriben a aquesta primera cita en molt bones condicions. 3 punts assolits després del 3-0 en la primera de les jornades. Intentaran seguir per aquest camí en la cita d'aquest cap de setmana davant del Cerdanyola, en una jornada que, més enllà del partit dels nostres, també tindrà aquests altres enfrontaments.
7: Sant Quirze, Sant Cugat, Parets Blanc i Vallirana Castellà.
3: I pel que fa al conjunt femení, la seva cita serà en horari de dissabte, el primer partit al municipal de Can Rosés de la Lliga. En tercera catalana i al grup C, a les 7 de la tarda està programada aquesta segona cita del calendari davant del Viladecans, un conjunt al femení de la nostra ciutat que en el primer partit perdia davant de l'Olot 3-1, per tant, obligació de mirar de sumar els 3 primers punts davant del conjunt del Viladecans, que també perdia en la primera jornada de competició. A veure què passa en aquesta cita de dissabte a les 7 de la tarda i al municipal de Can Rosés, en en una jornada que tindrà David també en aquest grup C, tercera catalana del voleibol, aquests altres enfrontaments.
7: Molins, Joves Caldes, Arenys, Girona i Sant Cugat Olot.
3: Vinga, doncs, amb aquesta informació, que marxem. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, David Burillo i Sisko Lara García. Us desitgem bon dijous.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que hi apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. En tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir. Per exemple, podem fixar-nos a la que dirigeix Nikolaus Harnoncourt i, entre d'altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petifum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara, precisament, és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer. L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christophe Prégardien, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardien i Rinaldo, i Scott Baer, Ubaldo, així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de l'Armida de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Ed io m'arresto, che viltà! T'invito, San Inciampi, al cimento.

0: san.
1: Mai man le giunse.
2: Sentimi, e questi sian l'ultimi accenti.

0: Són les 10 de la nit.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: going round taking names.
1: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre, un espai on la música no serveix per decorar silencis, sinó per explicar vides, vides complicades, vides trencades, vides que sovint no tenen un format ni un final net. Aquí no venim a buscar redencions fàcils, venim a escoltar què passa quan algú canta des d'un lloc on ja no hi ha gaire marge per fingir. Perquè hi ha artistes que no canten des de l'èxit, ni des del confort, ni des de la distància. Canten des de la ferida, des del cansament, des d'aquell punt on ja no queda gaire res per perdre.
2: I quan això passa, la música canvia. Canvia el to, canvia la manera d'explicar-se, canvia fins i tot la relació amb qui escolta. Ja no es tracta d'agradar ni de convèncer, es tracta de ser honest, encara que això impliqui incomodar. Avui parlarem de dues veus que comparteixen això, dues veus molt diferents, però unides per una mateixa manera de mirar el món. Des del marge, des de la culpa, des d'una masculinitat cansada i plena de cicatrius.

0: Avui parlarem de Johnny Cash i de White Buffalo, d'un concert dins d'una presó a un disc que sembla escrit precisament després de la condemna.
1: Sí, At Folsom Prison és només un disc, no és només un disc en directe, és un gest molt concret i molt arriscat. Johnny Cash decideix anar a cantar davant d'un públic que no té cap obligació d'agradar-li. Presos, homes condemnats, homes que han perdut gairebé tot. I això no ho fa per provocació, ho fa perquè ell mateix se sent molt més a prop d'aquest públic que de qualsevol sala elegant. And at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around.
0: Whoever is unjust. En aquell moment, Johnny Cash no està bé. Addiccions i problemes personals, una carrera que trontolla. No és la icona sòlida que serà després. És un home cansat, ple de contradiccions, que ha flirtejat masses vegades amb l'autodestrucció. I potser per això Folsom funciona, perquè no hi ha impostura, hi ha un reconeixement mutu.
1: Molts anys després, The White Buffalo publica Love and the Death of Damnation, un disc que no parla de presons físiques, però sí de presons interiors, de culpa, de violència, de destins que semblen marcats abans de començar. No és un homenatge a Cash, és simplement una continuació emocional. Is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound.
0: Però entrem ja en el que ens ocupa avui, que és la presentació del disc clàssic. El Folsom Prison no és un escenari simbòlic, és una presó. És un lloc real, és un lloc fred, és un lloc dur, ple d'homes que saben exactament quant de temps els hi queda per endavant. Johnny Cash entra allà vestit de negre, amb una guitarra, i canta cançons que parlen de crim, de culpa, de pèrdua. No ve a fer un concert, ve a compartir una experiència.

0: I entrem així en el disc clàssic. Entrem per escoltar el primer tema que us presentarem avui d'aquest disc. Abans d'escoltar Folsom Prayer and Blues, cal situar molt bé l'escena. Aquesta cançó que escoltarem és una cançó on Johnny Cash entra a la presó sabent exactament què farà en aquesta cançó, no? No és la primera vegada que la canta, però sí la primera vegada que ho fa davant d'homes que estan complint condemna. Homes que no escolten la lletra com una història llunyana, sinó com una cosa molt i molt propera. Quan Cash canta això de "I shot a man in Reno, just watch him die", no ho fa per provocar. Recordem que la traducció és "disparat a un home a Reno només per veure com moria". I simplement expressa aquesta frase com una cosa que no és ficció, és una realitat compartida. I aquí és on la cançó deixa de ser una peça de repertori i es converteix en una declaració.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: El que passa després d'aquesta frase és molt revelador. L'ovació no és festiva, no és celebració del crim, és un reconeixement. Aquest home està parlant del nostre idioma. En Johnny Cash no canta com algú que jutja, ni com algú que mira des de fora. Canta com algú que podria haver acabat dins, igualment. I això crea una tensió molt forta, perquè Cash no justifica res, però tampoc condena. Senzillament i simplement posa les cartes sobre la taula, i en aquell context això és profundament honest. La cançó deixa de ser una presó concreta i passa a parlar de culpa, de destí, d'aquella línia fina que separa una vida d'una altra.
1: I continuem escoltant el següent dels temes que va interpretar en aquesta presó, Dark as Dungeon. Dark as Dungeon és una cançó que Johnny Cash canta sovint, però a Folsom pren un altre sentit. És una cançó escrita originalment sobre miners, sobre treballar sota terra, sobre la foscor constant, però aquí, davant d'un públic empresonat, la metàfora és immediata. Quan Cash presenta aquesta cançó, no necessita explicar res, tothom entén de què va. La foscor, el tancament, la sensació que la llum sempre queda lluny.

0: Sempre he pensat que què té caix que aquest magnetisme, si és la seva veu, el seu tempus, la seva manera de cantar, les coses que diu, però realment és una cançó que t'embriaga, és una, més que una cançó, una veu que t'embriaga i que te transporta. Caix ens cantava en aquesta cançó sense dramatitzar, precisament, gairebé amb una serenitat inquietant, no força l'emoció, no busca fer plorar ningú, i precisament per això fa tant de mal, perquè és crua, perquè sona com algú que ha acceptat que hi ha vides que es passen senceres sense veure la llum. I aquí Caix no és un predicador, és un narrador, algú que explica una realitat dura, amb respecte, sense adornaments. I això, davant d'aquell públic, genera un silenci molt especial, un silenci de sentir-se implicats i identificats entre ells mateixos.
1: Sí, i després de parlar de crim, de foscor i de destí, Johnny Cash decideix fer una cosa molt arriscada. Canta una cançó d'amor i pèrdua, I Still Miss Someone. No parla de presons, no parla de violència, parla de recordar algú que ja no hi és. I cantar això dins d'una presó és gairebé cruel, perquè aquí tothom té algú a fora, algú que no veu, algú que potser no tornarà a veure mai igual.
2: They'll probably take that word out of it.

0: Repassant avui Johnny Cash en el nostre clàssic amb les seves cançons i el seu disc des de dintre de la presó. David, has vist la pel·lícula d'en Johnny Cash o no?
1: No miro mai pel·lícules de músics. És una...
0: Bueno, no, doncs,
1: és una cosa que no faig mai.
0: Precisament n'hi ha que estan una mica... ensucrades, però la de casa és un drama i està molt ben feta.
1: Me l'apuntaré per mirar-la. Sí. De fet, l'única pel·lícula que he vist de músics va ser la dels The Doors, l'única que vaig veure. No he vist mai cap altra, no sé per què, però no m'atrauen prou.
0: Doncs la de Cash està bé. Em sembla que es titula Cash, així tal qual, d'allò, així està en plataformes. Bé, hem escoltat aquesta cançó, molt continguda, molt senzilla, curteta. Cash no exagera el dolor, el diu tal com és, i això la fa devastadora una miqueta, aquesta, perquè la nostàlgia, quan està estancat, pesa el doble. Aquí la presó deixa de ser un espai físic i passa a ser emocional. No és només no poder sortir, és no poder tornar enrere, no poder recuperar una mica el temps perdut. I Cash ho canta amb una humanitat enorme, sense cap mena de condescendència.
1: Bé, doncs, per continuar una miqueta amb el programa, i com és la tònica habitual, explicarem algunes curiositats de Johnny Cash. Una d'elles és que el seu amor sempre va ser amb June Carter. June Carter va ser la persona que la va ajudar en tots els seus problemes d'addiccions, tots els seus problemes que havia tingut, i va morir el 2003. Quatre mesos després va morir Johnny Cash i bueno, tothom va comentar que era, o tothom va associar que era per la gran pèrdua que havia patit. Però havia passat una cosa amb la June, amb la seva dona, que és que la seva dona havia trobat cartes d'amor amb l'Elvis Presley. Llavors, quan en Johnny Cash els va veure, les va destruir. Això va ser com als anys 80, uns 20 anys, 20, 22 anys abans
0: tot això a la pel·lícula s'explica molt bé.
1: Veus? Jo no l'he vista, però tenia aquesta informació. Una altra cosa interessant de Johnny Cash és que va ser operador de ràdio quan va estar a Alemanya i interceptava comunicacions soviètiques. I això va ser... va generar un fruit que va ser una de les primeres persones del món que va conèixer la mort de Stalin. Perquè, clar, el seu operador de ràdio, doncs... I també una que és molt fàcil de conèixer i identificar com a curiositat és que sempre se li ha dit l'home negre, sempre anava vestit de negre, no? Aquesta és una cosa com més coneguda.
0: El seu color preferit, sí.
1: Molt, molt, molt més popular, no? Però bé, el que sí que no se sap tant d'ell és que tenia, segons sembla, un coeficient intel·lectual de 160, coeficient intel·lectual molt, molt, molt alt, molt alt. Per tant, bueno, són cosetes que sempre expliquem en el programa i que considerem que aporten un plus sobre les persones de les que parlem en el blanc en negre.
0: Cocaine Blues.
1: Cocaine Blues és una tornada a l'autodestrucció. Drogues, violència, fugida constant. És com una cançó que explica una espiral, una caiguda que sembla inevitable. I aquí és impossible no pensar el mateix que Johnny Cash, en la seva relació amb les drogues, amb el límit i amb aquesta sensació de jugar constantment amb el foc.

0: Cash no canta en aquesta cançó com una advertència moral. Hem de recordar una miqueta que en aquests moments, en el moment que Cash decideix fer aquest concert a la presó, estava travessant una crisi realment sèria, molt important, en el que en la seva vida fins i tot es havia plantejat doncs, deixar d'existir. Però la canta com algú que sap perfectament del que està parlant, com algú que ha estat molt a prop d'acabar igual, i això fa que la cançó no sigui èpica ni divertida, és incòmoda. És una història que no té final feliç, i escoltada en l'entorn i a l'escenari d'una presó, doncs se sona gairebé com un reflexe del que molts dels presos han viscut abans d'arribar allà.
1: Ara arriba el moment d'escoltar la cançó que va tancar aquest concert. El concert es tanca amb Greystone Chapel, una cançó escrita per un dels presos. I aquest detall ho canvia tot. Johnny Cash no tanca el concert amb una de les seves cançons més conegudes. El tanca cedint la veu.

0: Amb les paraules d'un presoner, així va acabar el concert, amb veu i la boca de Johnny Cash. Aquest gest resumeix tot el concert. Cash no ha vingut a explicar la seva història, ha vingut a escoltar també la dels altres, a compartir espai, a reconèixer que aquí, dintre de la presó, també hi ha veus que mereixen ser escoltades. I la música deixa de ser espectacle i es converteix en comunitat, i això és el que fa que Folsom Prison sigui molt més que un disc en directe. És un acte de respecte. Bé, però continuem, i ara al vell mig del programa, més o menys, és quan fem la transició i ens anem cap a l'altre costat, el blanc i el negre.
1: No? El blanc i el negre. El blanc ha sigut Johnny Cash.
0: Ara entrarem en la transició. Després d'escoltar Johnny Cash a Folsom, queda clar que aquí la música no servia per evadir-se, servia per mirar-se a la cara, per cantar davant d'homes que no necessitaven metàfores, perquè ja sabien exactament de què parlava cada paraula.
1: El temps passa, les portes es tanquen, les condemnes s'acaben i el que queda no sempre és llibertat. A vegades el que queda és silenci. És la vida després, quan ja no hi ha públic, ni escenari, ni ovacions. Només el pes del que has fet i del que no has sabut fer diferent.
0: I és aquí on està el relat, i el relat canvia, canvia de forma, de la pressió física a la pressió interior, del gest col·lectiu al paisatge íntim. A partir d'aquí, la veu ja no crida, s'arrossega. I des d'aquest punt, des d'aquest lloc, que comença a parlar White Buffalo.
1: I presentem així el disc contemporani en la secció negra del nostre programa d'avui, Love and the Death of Damnation. The White Buffalo canta des d'un altre lloc, no des del moment del delicte, sinó des del que queda després, que en Johnny hi ha excusa, quan només queda conviure amb el que has fet.
0: Aquest disc ens parla i està ple de personatges cansats, de violència interioritzada, de vides que no acaben de trobar sortida.
1: I el comencem amb una cançó que es diu Love Song 1. És a dir, el número 1, obre el disc i ja deixa clar que aquí no hi haurà cap idealització de l'amor. El títol sembla gairebé una broma perquè no és una cançó romàntica en el sentit clàssic. És una cançó sobre com l'amor pot convertir-se en una altra forma de condemna. The White Buffalo canta des d'un lloc molt adult. No des de l'enamorament, sinó des del desgast. Des d'aquell moment en què estimes algú, però ja saps que això també et farà mal. I això connecta molt directament amb tot el disc. Relacions que no salven, sinó que arrosseguen.

0: Sens dubte, també, en aquesta veu hi notem dolor, hi notem fragilitat. És una... Després d'escoltar-la et queda molt clar que aquí la mort tampoc és... que no és un refugi, és un conflicte, és dependència. És por quedar-se sol, encara que estiguis acompanyat, també fa mal. La veu de White Buffalo pesa, arrossega les paraules, com si cada frase li costés una mica més del compte. I això fa que la cançó no soni com una confessió bonica, a vegades la veu esquerdada, sinó com una constatació dura. Estimar a qui no és alliberar-se, és acceptar una càrrega i acceptar... I aquest to marca tot el disc des del primer minut.
1: I anem ara al que és gairebé una escena de cinema. Chico's Place és un bar, un alcohol, mirades creuades, una tensió que no saps exactament quan esclatarà, però que sents des del primer segon. The White Buffalo és molt bo explicant aquests espais masculins carregats de violència continguda. No passa res durant molta estona, però tot apunta que passarà alguna cosa. I aquesta espera és clau. És el mateix tipus de tensió que respiraves a Folsom, però traslladada a un altre escenari.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Avui el nostre diàleg, està clar, són dues veus que parlen des del dolor. El que fa tan poderosa la cançó que acabem d'escoltar és que no necessita

és un simple una persona que té uns quants discos dels quals després parlarem, però que va néixer l'any, encara no està clar, no s'ha acabat d'aclarir si és de l'any 74-75, i bé, és un artista del que portarem informació interessant en el proper, després d'escoltar la propera cançó, que es diu The Pilot. The Pilot parla del control, de la necessitat de portar el timó encara que sàpigues que el viatge acabarà malament. És una cançó sobre el poder, però també sobre la por de perdre'l. El personatge que canta aquí no és un heroi. És algú que s'aferra a una idea de control perquè no sap viure d'una altra manera, i això encaixa molt bé amb tot l'univers del disc. Homes que no saben demanar ajuda, que només saben avançar, encara que tot s'estigui enfonsant.

0: Abans comentàvem que el diàleg avui a blanc en negre entre aquestes dues veus era el denominador comú del dolor. Però quina distància hi ha d'aquest dolor entre Johnny Cash i el nostre contemporani?
1: Es diu que White Buffalo va néixer entre el 74 i el 75. En algun lloc diuen que el 73, però bé, estem parlant d'uns quants anys de diferència, eh?

0: Recordem que els dos discos que us presentem avui es porten uns 40 i algun any de diferència, per tant, déu-n'hi-do.
1: Per tant, el diàleg, el que sempre comentem a Blanc en Negre, que no comparem estils ni similituds
0: artístiques,
1: sinó que conceptuals, missatges, continguts del que es parlava fa 40 anys i del que se segueix parlant
0: avui en dia.
1: Escoltàvem The Pilot, una cançó que, després d'escoltar-la, evidentment, et queda clar que el control aquí no era la força ni la fragilitat. El pilot no dirigeix perquè sigui valent, dirigeix perquè té por. Por de deixar anar, por de reconèixer que ja no pot més. I The White Buffalo canta això sense heroïcitat, amb una veu pesada, cansada, que sembla dir seguiré endavant, sí, però no perquè cregui que això acabarà bé, senzillament perquè no sé fer-ho d'una altra manera.
0: I The White Buffalo, que no ho hem dit prèviament, es diu Jake Smith, és el sobrenom pel qual se'l coneix, aquest artista, no? És un cantautor nord-americà d'Estats Units i fa aquesta barreja de folk i rock que moltes vegades li ha valgut entrevistes que el comparessin en quant a veu amb l'Eddie Vedder de Pearl Jam o amb en Johnny Cash, l'artista que hem presentat avui en el nostre programa. El que tenim també d'informació d'ell i que volem compartir amb vosaltres és que la fama televisiva li va venir per una sèrie que es diu Sons of Anarchy, on va fer o va participar a la seva banda sonora, fins i tot amb la cançó, la hiperconeguda House of the Rising Sun. Però, a més d'això, va rebre una nominació a l'Emmy. I una última coseta que us volem dir d'ell com a curiositat és que el seu disc del 2022, que es diu Year of the Dark Horse, que és un disc conceptual, va buscar un concepte basat més en les quatre estacions i el va acompanyar d'una pel·lícula que visualitza la història de cadascuna de les cançons que presenta. Continuem escoltant un tema que s'anomena John Wayne, però com que estem aquí, que en parlàvem ara, House of the Rising Sun, potser la podríem posar, no, Àngel? Crec que seria una bona alternativa.
1: Sí, la tenim a punt.
0: Doncs vinga, posem-la.

0: Espectacular.
1: Quina meravella, eh? Bueno,
0: espectacular una... la versió si tinc un dubte, si no recordo malament, són dels
1: The Animals, sí, és una cançó dels The Animals.
0: L'Eric Burdon era, sí, no? Sí, l'Eric Burdon.
1: I bé, no sé, jo per mi aquesta és una de les millors covers, si no la millor, o millor versió, o una de les millors versions que s'ha fet mai d'aquesta cançó. És absolutament meravellosa.
0: Sí, i amb una veu realment profunda que t'arriba fins i tot et deixa la pell de gallina.
1: Sí, continuarem, no?
0: Sí, bueno, gairebé acabarem, però bueno, perquè em sembla que és l'última cançó, no?
1: Escoltarem l'última cançó. Sí. Escoltarem l'última cançó, que es diu Wish It Was True. Wish It Was True tanca el disc amb una frase que ja és tota una declaració. No diu, és veritat. Diu, m'agradaria que fos veritat. I aquí hi ha tota la clau del final. No hi ha redempció, no hi ha aprenentatge clar, hi ha un desig, el desig que les coses haguessin estat diferents.

0: Aquest final que en el que avui acabem el programa és profundament trist, perquè és molt honest. No hi ha promeses de canvi, no hi ha llum al final del túnel, hi ha una acceptació cansada, acceptar que la vida no sempre s'assembla al que hauries volgut. I tancar el disc així és coherent amb tot el que hem escoltat abans. El disc que us hem presentat no és un disc de salvació, és un disc de convivència amb la culpa, amb la ferida i amb el que no es pot arreglar.
1: I amb aquestes cançons que hem escoltat de The White Buffalo es construeix un disc ple de personatges que no busquen excuses, accepten el que són, encara que no els agradi. I això el fa dur, però també fa que el disc sigui molt honest.
0: És un disc que no crida, no predica, no consola, senzillament acompanya. I en el diàleg amb Johnny Cash queda clar que la ferida pot canviar de forma, però no desaparèixer mai del tot.
1: Quan arribem a aquest punt blanc en negre, el que fem ja és el tancament del programa i expliquem una miqueta dels dos discos. Per exemple, el que fem és tractar Johnny Cash at Folsom Prison amb l'escolta d'una cançó que ens porta cançonetes molt interessants.
0: Jo tinc una sorpresa.
1: Ah, val, perfecte.
0: Tinc una sorpresa.

0: sí, una versió del Bohemi. Però, espera, espera.
1: Ah, sí, ara ja està. Ja veuràs. Sí, sí.

0: Sí, totalment, totalment. No recordava això. Havia escoltat una vegada feia molt de temps quan vaig descobrir The White Buffalo, però no recordava el principi perquè jo vaig sentir la cançó ja començada.
1: Doncs, aquesta és una versió molt curiosa del Bohemian Rhapsody en què White Buffalo hi posa la seva veu.
0: Clar, jo sabia que quan acabem el programa sempre posem alguna cançó d'algun dels dos artistes que hem presentat, que no està en cap dels discs
1: avui
0: que hem
1: presentat. Avui no és el clàssic.
0: I pensar que posaríem alguna cosa de Johnny Cash. I jo ja estava pensant, com que fem Folsom Prison, ficarem alguna cosa de Johnny Cash, com fem habitualment. I clar...
1: Avui t'he sorprès.
0: Així m'agrada.
1: Anem al tancament. Anem al tancament ja definitiu. Ens queden por un parell de minuts. Per tant, fem resum. Quan acaba el disc de Johnny Cash, Folsom Prison, no tens la sensació d'haver escoltat un gran concert. Tens la sensació d'haver estat dins un lloc on la música ha servit per alguna cosa molt concreta, no per distreure, sinó per no fer passar l'estona, sinó per reconèixer que hi ha alguna cosa que val la pena, per la que val la pena lluitar. Johnny Cash no entra a Folsom com un heroi ni com un salvador, i entra com algú que sap que podria haver acabat allà dins de la mateixa manera. Algú que arrossega culpa, addiccions, errors, i que no té gaire marge per donar lliçons a ningú, i potser per això la connexió amb els presos és tan forta. Aquest disc no parla de presons com a idea, parla de persones, de gent que ha pres decisions dolentes, que s'ha equivocat, de gent que ha pagat un preu molt alt, de gent que continua sent humana, malgrat tot. Cash no és absolt, però tampoc és jutge. Els mira de la cara i canta. I això és el que fa a Folsom Prison. Continua colpint, avui en dia encara sigui un disc que ens impacta. No perquè sigui mític, ni perquè sigui històric, sinó perquè és honest, perquè és sincer i perquè entén la música com un espai on durant una estona ningú no està per sobre de ningú, només compartint el mateix pes.
0: Per altra banda, Love and the Death of Damnation and the White Buffalo no és un disc que passi dins d'una presó, però sembla escrit després d'haver-hi estat. Des d'aquell moment en què ja no hi ha excusa, ni escenari, ni públic, quan només queda conviure amb el que has fet i amb el que no has sabut fer diferent. The White Buffalo canta des d'un lloc molt cansat. No hi ha orgull, no hi ha heroisme, no hi ha voluntat de redempció clara. Hi ha personatges que accepten que la vida no ha anat com esperaven, pel pes que no desapareix, o potser perquè l'únic que poden fer és continuar caminant amb aquesta càrrega a sobre. És un disc dur perquè no promet res. No diu que tot millorarà, no diu que hi hagi sortida, però tampoc menteix. I aquesta honestedat el fa profundament coherent amb el gest que va fer Johnny Cash molts anys abans. Si Cash va cantar davant dels homes que encara estaven tancats de White Buffalo, canta per als que ja són fora, però continuen empresonats per dins.
1: Amics, us hem de deixar. Això ha estat en blanc, en negre. On els clàssics del passat encara ens ajuden a entendre el present.
2: Blanc en negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Són les 11 de la nit.
4: Els diumenges, a Ràdio Rubí, sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
5: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp.
6: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
5: A Peu de Camp. Tots fem esport.
7: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
8: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
7: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Família, què tal? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, ja estem novament a l'Itu, què tal? Programa número 3 de la segona temporada, això ja va increixendo. I home, tota una sorpresa, perquè no t'esperava. Didac Reina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Mira, el tenim aquí. Ei, new look.
1: Hem canviat una miqueta.
0: Ostres, però això ha sigut un pim-pam que flipes, eh?
1: Em vaig llevar ahir i vaig dir, vinga, va.
0: Sí, sí.
1: Toca canviar.
0: Canvi total. Tot bé, Didac?
1: Molt bé, com sempre.
0: Sí, avui tenim un programa, un programazo, eh?
1: Programa.
0: Pensa que tinc al telèfon, fotem fum, només amb preguntes al convidat, que ell pensa que m'estic inventant i li puc ensenyar, perquè la gent que pregunta té nom i cognom, així que ara li direm. Gràcies, Dida, per estar aquí. I, no, home, no el podeu veure encara, però ja dic que també ha fet un canvi de look amb el seu cabell a l'Àlex Baños. Sí, però bueno, us ho heu d'imaginar perquè no ho podeu veure, ¿vale? Però bueno, moltes gràcies, Àlex, per estar, com sempre, aquí al comandament de la nau. Ja sabeu que i tu què tal? Parlem de salut, nutrició, esport. Avui tenim un programa superxulo. I a més, a tota la gent que heu escrit i he enviat totes les preguntes que m'esteu fotent aquí foc al telèfon, podeu entrar en el sorteig de la nostra tassa, que li farem arribar al nostre convidat també un cop ens arribi d'on han d'arribar, ¿vale? Què heu de fer? Heu de... Bueno, primer mira la tassa. A veure la tassa, a veure. Tassa que tenim per aquí. Ara sí, aquí la tenim. Mira que xula, la tassa de l'Itu, què tal? Amb el disseny del Joel León, sí senyor, Que xula, Mola, saps qui és el Joel León, no, Didac?
1: Un crack, també.
0: Un crack. Pues ahí està, el disseny del Joel. I res, quan la tinguem, pues li fem arribar una al nostre convidat. Però això sí, heu d'escriure o enviar la vostra pregunta al lloc de sempre o, bueno, on ja sabeu que l'Àlex ens indica. Àlex, dispara, xaval.
2: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en Itucatal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70-72-03. En directe trucant al 93-588-59-60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Abans de començar amb el temari d'avui i amb el nostre convidat, hem de dir que avui és 1 d'octubre i avui es festeja el Dia Internacional de les Persones Grans. Molt important, Què faríem sense ells i elles? Es festeja des de l'any 1990 per posar focus en l'envelliment, la salut, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans. I les dades ens mostren que és un tema cada vegada més important. Actualment, a Espanya, més d'una de cada 5 persones té més de 65 anys. I aquesta proporció continuarà en augment durant les pròximes dècades. Però hi ha una dada encara més positiva. Vivim més anys. Però clar, a quin preu, L'esperança de vida a Espanya, més o menys, es volta aproximadament cap als 84 anys. Les dones una mica més, ja sabeu per què. Ara bé, la pregunta és, volem simplement viure més o volem viure millor? Perquè envellir no és una malaltia, és una etapa més de la vida i aconseguir que sigui una etapa activa i amb la màxima autonomia possible va dependre, bàsicament, en part de com cuidem la nostra salut al llarg dels anys. Activitat física, alimentació equilibrada, dormir bé, mantenir la ment activa i tenir una bona xarxa social. No de telèfon mòbil, sinó d'amics i amigues, ¿vale? Són alguns dels pilars d'un envelliment saludable. I no hem d'oblidar tampoc un problema que afecta a moltes persones grans, la soledat. Tenir contacte amb els familiars, amics i comunitat també és una forma de poder cuidar la salut. Per això, avui podem quedar-nos amb una frase. No es tracta només d'afegir anys a la vida, sinó de donar vida als anys. I una darrera reflexió. Com volem arribar nosaltres als 70, als 80 o als 90 anys, si és que arribem? Pues bueno, la resposta, en bona part, comença a construir-se avui. Moltes felicitats a tota la gent gran. Jo, home, avui estic supercontent. Convidar una persona que considero un gran amic. Després ja el preguntarem a ell si ell considera el mateix de mi. Perquè és veritat que li he fet alguna vegada alguna de grossa. I potser no se'n recorda perquè he vist que té un puntet de pèrdua de memòria, no sé per què, però bueno. Però és veritat que avui tenim entre nosaltres una persona amb una història vital i esportiva realment extraordinària. Ell és l'Ivan Corretja, advocat, empresari i representant d'esportistes... o ex-representant d'esportistes, una professió que l'ha portat a treballar durant anys amb grans noms de l'esport. I ha estat, a més, molt vinculat en el món del tennis i de la gestió esportiva. Però la seva història personal va molt més enllà de la seva trajectòria professional. Algú que ja molta gent sap i de quasi que ni parlarem perquè ha parlat moltíssimes vegades, que només amb 14 anys va patir un greu accident de trànsit que li va provocar l'amputació d'una cama. Un cop que va canviar la seva vida, però no li va impedir tornar a practicar esport i especialment tornar al tennis, al pàdel i a l'hoquei vol. Avui, Ivan és també un dels grans impulsors del para-standing tennis, el tennis adaptat de peu, una modalitat que permet competir a persones amb diferents discapacitats, sense necessitat d'utilitzar una cadira de rodes. És campió d'Europa i del món, o subcampió, i treballa perquè aquesta disciplina continuï creixent i pugui arribar algun dia a formar part de del programa, diguéssim, paralímpic. I, evidentment, no podem oblidar la seva vinculació amb el pàdel. Va ser una figura clau en els inicis de la Federació Catalana de Pàdel, va contribuir decisivament a la seva consolidació a Catalunya, i al final, doncs, bueno, tot plegat, una història de negoci, esport, superació i, sobretot, de continuar avançant. Ivan Corretja, mare meva, sort que vas néixer al 72, si no, palmo aquí parlant, eh?
3: Bueno, has començat parlant de la gent gran i dius que m'oblido a coses. Home, clar, parles de coses de fa 20 anys, pues, ja han passat uns quants, no? Sí, que clar, tots ens fem grans, jo també.
0: Mira, Ivan, per poder parlar de tu, jo he dit abans que considero un bon amic. No sé si estem en el mateix punt, perquè, clar, l'amistat, al millor per molta gent, no, amic és amic perquè sortim, perquè tal. Tu i jo ens veiem quan podem. Jo et considero un gran amic, vale?
3: Bueno, primer de tot, molt agraït, no?, per aquesta consideració teva. I jo crec que al final, el que tu dius, mantenim una relació després de molts anys, i és cert que no som de quedar i anar a sopar un divendres amb les dones o tal, però jo crec que al final les persones hem d'estar, pues, això, quan els necessites, no? I tu fa molts anys que sempre has estat i has mostrat molt, molt interès per la salut dels altres, en aquest cas és així com ens vam conèixer, i no podia dir-te que no quan em demanes que vingui al vostre programa aquí a Ràdio Rubí.
0: Pues, això, un plaer. Després parlarem d'aquestes malifetes que t'he fet, eh? Que...
3: Jo no les recordo.
0: Jo sí, jo sí.
3: Jo sí. Bueno, jo sí. Tampoc haurien ser tan,
0: sí,
3: malifetes.
0: Clar, sí, és que si no, no tindria aquest programa, el puntet aquest de xismorreo i tal, que el tenim. Ivan, avui, quan hem estat parlant una estoneta, he vist que estàs en una fase una mica diferent a la que jo havia conegut, d'aquell tio... Sas, a por todo, eh? Continues fent moltes coses.
3: A por todo sempre, no? El que passa que un ha de saber, doncs, quins són els seus límits i has de saber diversificar i seleccionar, perquè al final, si m'agrada molt, has començat parlant de la gent gran, precisament jo crec que aquí està el tema. Potser ens hem acostumat, quan ets jove, a portar un ritme altíssim, en el que no tens temps per tu, no tens temps per la teva família, i et penses que allò és lo normal, quan jo crec que allò no és lo normal, no? Uh-huh. Per tant, doncs, jo crec que has de tenir temps per dedicar-te als negocis, però també a l'oci, no? I si no estic equivocat, em sembla que la paraula negoci ve del llatí, i no sé si la sabies, que vol dir la negació de l'ocio. Per tant, doncs, els romans ja la tenien ben clara, que fer negocis era treure-li temps a l'oci. Per tant, no pot ser.
0: Ivan, més enllà del tennis, que ara si vols parlem una miqueta i tal, com et definiries avui com a persona? En quin registre et trobes? Perquè clar, hi ha molta gent que quan dic conec a l'Ivan Corretja o vindrà l'Ivan Corretja, hi ha gent que m'ha dit, ah, ostres, el representant. Representant, a més, de gent molt heavy, molt bèstia a nivell esport, aquí al nostre país. El germà de l'Àlex o el noi que, hòstia, va impulsar el pàdel, Federació Catalana, tal... Quin seria... Tots tres, al millor, són el mateix Ivan, però on et mous, tu?
3: Bueno, no, jo crec que aquestes coses que has mencionat simplement són etapes de la teva vida, no? Uh-huh. I sí, durant una època vaig representar esportistes professionals molt potents, com l'Àlex, el Xavi Hernández, la Gemma Mengual, la Paula, la meva dona... Però això ha passat. Uh-huh. I al final, insisteixo, va amb la línia del que m'has preguntat abans, Ostres, et noto tal... No, no he perdut gens d'empenta. El que he fet és seleccionar millor on vull ser-hi. I crec que això també forma part del procés de madurar internament, de saber trobar-te a tu mateix, de voler gaudir millor el teu temps i de saber què és el més important en aquesta vida i què és el que no és tan important. I per això tu ara em dius, on em defineixo? No, jo ara tinc els meus negocis i tinc la meva feina. Treballo actualment pel Bayer Leverkusen amb els meus socis, fem de scouters bàsicament per tota la zona d'Espanya. Però tinc també temps per dedicar-me a altres coses que m'agraden molt, com és, pues, això, dedicar-me a la meva família i dedicar-me pues, a les meves coses. No?
0: La saga Corretja continua, oi?
3: En quin sentit?
0: Home, raqueta i tenis, com està el tema?
3: Bueno, no, jo crec que Corretja a nivell de tenis el destacable és l'Àlex, és el que va aconseguir èxits esportius i que per això el cognom sigui conegut, o sigui, aquesta és la realitat. I si ho dius pels meus fills, els meus fills simplement juguen a tenis i res de saga. Aquí no, ningú arribarà als nivells que
0: penses que cap dels dos arribarà, impossible. Ni al gran, impossible.
3: Impossible, vamos.
0: Està la cosa...
3: Però és que el meu germà va ser el número 2 del món, per tant, què vols que siguin el número 1? O sigui, és impossible. Home, però jo ja t'ho dic, impossible. Impossible. Siquiera el 2, o sigui, impossible.
0: La darrera vegada que vam parlar, t'estava trucant quan t'acabaves de proclamar subcampió de per standing tennis, va ser?
3: Tot.
0: Que portaves una mala hòstia a sobre, vas dir, t'agafo el telèfon perquè ets tu, tal, però hòstia, no m'agafes ara el millor moment.
3: Ah, bueno, però perquè si just acabes de perdre un partit, doncs és normal que
0: ja
3: estiguis...
0: Ja vas agafar el telèfon, no t'havies ni dutxat encara, estaves amb una mala...
3: No ho recordo, veus com perdo la memòria amb coses i tu la tens molt més clara que jo, però no ho recordo, però segur que si acabava de perdre, doncs en aquell moment estava cabrejat, però ja està, no passa res. Al final, el tennis és un esport on juguen dos. Tu has de procurar jugar el millor que tu puguis. Però si l'altre juga millor que tu, doncs t'acaba guanyant, i ja està. I s'ha d'acceptar. I què és? És una simple derrota, no? Que emprenya, cuidao molt, i m'emprenya molt perdre, però...
0: No,
3: i estic pensant en el següent partit quan em passa això, però...
0: Sí.
3: Però...
1: I jo, primer de tot, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ara que comentes això del tenis, jo volia preguntar que quin és el major aprenentatge que t'ha donat a tu el tenis, més a nivell personal, ja no tant a nivell esportiu.
3: Jo crec que és de ben petit frustrar-te, no? Aprendre a aquella ràbia que et dona quan no guanyes un partit i et penses que tot és culpa teva, i a poc a poc, doncs, el teu entorn t'ha d'ensenyar que no sempre tot és culpa teva. Hi ha molta gent que tampoc, els pares a vegades no ho saben veure així, es pensen que sempre que el seu fill que sempre pot guanyar. I això és impossible. Al final, amb un torneig de tennis, igual juguen, vaig a dir, 120 jugadors. Només un guanya. O sigui, hi ha 119 que se'n van a casa pensant-se que han fet alguna cosa malament, no? I dius, no, potser simplement l'altre ha jugat millor que tu. Que tu pots jugar millor? Segur, també, no? I l'important d'això, i en relació a la teva pregunta, és la capacitat de millora, no? De voler millorar les coses. Quan abans el Pep deia, veig diferent, una cosa és diferent, una altra cosa és menys empenta. No, res a veure. Jo pots estar diferent, però és que estic millor que quan a lo millor em veies tan atabalat, no? Perquè a tu et semblava, hòstia, aquest tio no para. Pues, coño, pues malo.
0: Sí.
3: Aleshores, la millora és això, el procés de millora, no? A mi... Abans et deia, quan el Pep m'ha trucat i pues, potser vaig perdre i clar, en aquell moment estava cabrejat perquè havia perdut i igual aquella nit mateix estic donant-li voltes al cap, hòstia, hauria d'haver fet això, hauria d'haver fet l'altre, però això forma part del procés de millora, no? I després quan estic així penso, Bernabéu és una merda de partit, amateur, en el fons. Imagina't com està el que ha perdut la final del US Open. Aquell dia, no?, que ha tingut l'oportunitat de la seva vida, està jugant a lo millor la seva primera final i perd. Com pot estar? Crec que allò no és qüestió d'un dia o de dos, sinó, i els grans jugadors doncs et demostren això, que Sinner pot perdre amb Alcaraz a Wimbledon, però després intenta guanyar-lo a Roland Garros i després intenta guanyar-lo a Wimbledon, o a l'inrevés, no?, que diuen, ostres, vale, he perdut aquí. Això són casos excepcionals i ments, anem a dir-ho, extraordinàries pel món de l'esport, no?, aquella capacitat de borrar durant el partit i després durant al llarg de l'any, durant el calendari.
0: Home, jo, sincerament, respecte al que dèiem abans, parlo de maduresa. I és cert, a més, que parlava si em relaxaves. Avui, que és el dia de la gent gran, sincerament, t'ho agraeixo. És un dia d'allò de relaxar-se, d'estar...
3: Bueno, no, home, home, no sé, tu pens... el estado zen... No he fet cap pràctica zen, sinó ni molt més. Però sí que és cert que intentes a la vida... A més, cuidao, jo ja tinc 54 anys, encara faig 50. No sé si us passa a vosaltres, sou més joves, però...
4: Aquest és més jove,
3: Ell molt més jove. Home, ell molt més jove, però és igual, encara que sigui més jove... Segur que ha escoltat, hòstia, el fulano, un atac de cor. Amb quants? Amb 52. I està a l'hospital. L'altre, un ictus. Amb quant? Amb 48. L'altre, ja està enterrat, amb 57. Hòstia, crec que conforme vas creixent, quan abans te n'adonis que estem aquí, que està aquí és un regal avui i està aquí amb vosaltres és una meravella, doncs què és el que hem de gaudir? Uh-huh. I sí, que està molt bé, i hi ha no sé quantes, i avui a les xarxes socials tens milions de frases fetes. El tema és aplicar-t'ho, no? És intentar que això, que quan tens un pensament negatiu a la nit, quan estàs pensant en aquella volea que has fallat, doncs donar-te en compte i dir, hòstia, deixa de pensar ja en aquesta volea, perquè ja està, ja l'has fallat, ja no hay más tu tío, por lo tanto, haz algo, entrena más para que el siguiente día no la falles, pues que a lo mejor el siguiente día no la falles, pero arriba y te la enchufa a l'altre costat. Aleshores, també hi ha aquelles coses que potser això sí que ho vaig aprendre de massa petit, que és que no estan a les teves mans.
0: Clar.
3: I que a mi, en aquell cas, pues, un cotxe xoqués contra mi quan jo tenia 15 anys. Hòstia, doncs això sí que és algo que potser aprens massa aviat i forma la teva personalitat, no? Però sí, m'agrada molt el que has dit abans del tennis, perquè veritablement crec que el tennis és un esport que t'aporta molt tot aquest tema, no?, de frustració, de millorar, de recuperar-te, i que altres esports no t'ho permeten.
1: T'ensenya,
3: no?,
1: una mica com és la vida realment, no? És
3: una miqueta,
1: té molta,
3: sí,
1: aplicabilitat.
3: Una miqueta sí. Potser doncs, altres esports no t'ho permeten. Sí. Aquells esports que van per temps, per exemple, tens 90 minuts, no? Si tens 90 minuts, hòstia, si se te'n va el partit, ja no tens temps de recuperar. Però el tenis té, en aquest sentit, aquest avantatge, no?, que tu pots perdre 6-0 el primer set, però si canvies la teva estratègia, pots acabar guanyant el partit.
1: Totalment.
3: Encara que no hagis guanyat un sol joc, no? I que la gent pensi, buah, aquí no hi ha partit. Mentida, a lo millor sí que hi ha partit, no? I sempre hi ha aquella frase, fins l'últim punt, no? Fins l'últim punt. Doncs és una realitat que tu deies, lligada a la vida. Pues sí, potser sí, no? És, sempre és aquella última esperança, no? Fins l'últim moment, no?
1: D'estar
3: allà i fins que ja no es pot fer res més, no?
1: Totalment.
3: És el que hi ha.
0: Ivan, potser no coneixes massa el programa, però li tu què tal també li agrada donar visibilitat a tot el que necessiti, faci falta, i en aquest sentit m'agradaria saber com està el tema del parastanding tennis. En quin punt estem?
3: Sí, abans t'he escoltat, doncs dir, no, que hi vaig liderar. Sí que és cert que vaig liderar una miqueta aquest moviment del parastanding tennis, perquè jo considero que és injust que altres esports ja siguin paralímpics, com pot ser el tennis de taula o el bàdminton, que són federacions molt més petites que la Federació Internacional de Tennis, I, en canvi, han sabut evolucionar. No s'han quedat només en el bàdminton en caire a rodes o el tenis taula en caire a rodes. Han permès que gent discapacitada, com seria el meu cas, puguis jugar a bàdminton o a tenis taula de peu i participar en uns Jocs Olímpics. Jo això sí no ho faig per mi. Jo tinc 54 anys. Els propers Jocs Olímpics que podria jugar tindria 58, probablement, no? O, bueno, ara són el 28, doncs, vale, no? 56. Doncs anem a suposar, els altres serien 60. Dius, ostres, és impossible. No és que sigui impossible, però no és el meu objectiu. Però sí que és intentar que aquesta gent es doni compte, els que lideren el tenis mundial, que, a més, és la seva obligació, perquè les federacions internacionals tenen aquesta obligació, la de promoure a l'esport que gestionen, no? Ells s'han quedat en una zona de confort, que és tenim el tenis en caire de rodes, que han fet una bona feina, però ja està. I dius, de moment, com pot ser que el bàdminton i el tenis taulat passin per la dreta i ja siguin esports paralímpics? Estàs perdent esportistes que se'n van a altres esports, perquè els hi donen l'oportunitat, no? No pot ser que avui un nen de 15 anys pateixi una amputació, anem a dir-ho, i trobi la mateixa resposta si truca a la Federació Internacional de Tenis que la que jo vaig trobar fa 40 anys. Abans tu parlaves de l'evolució, doncs l'evolució és això. L'evolució és, hòstia, està molt bé el que es va fer fa 40 anys, però has de canviar les coses, si no et quedes obsoleto. I jo crec que la Federació Internacional de Tenis, en aquest sentit, s'ha quedat obsoleta. Jo ja no estic liderant aquest projecte del Parastanding Tennis, simplement pues, jugo com a jugador, i ara també fa molt de temps que simplement no jugo. Per què? Entre altres coses, perquè no hi ha ajudes ni de la Federació Espanyola ni de la Federació Catalana. Però per què? Perquè com la Federació Internacional de Tennis no ho té reconegut ni del CSD ni del Comitè Paralímpic Espanyol. Per què? Perquè al final no està reconegut. Per tant, és una competició en el fons d'una asociación només, que sí que tiene el apoyo de la Federación Internacional de Tenis, pero el apoyo no sirve de nada si la propia federación no modifica els seus estatuts. La Federación Internacional de Tenis parla de tenis en silla de ruedas. I jo a la reunió vaig tenir el president de la Federación Internacional de Tenis i vaig dir, es que no tienes que hablar de tenis en silla de ruedas, tú tienes que hablar tenis para discapacitados, ¿no? Y para gente con discapacidad, que es molt més ampli. Claro. Tu avui, jo soc amputat de cama, per sota del genoll. Val. Jo podria jugar en una cadira a rodes. Jo no he anat mai en una cadira a rodes. Per tant, aquest és un altre hàndicap. No és ja el teu nivell de tenis, és també la teva habilitat. És una miqueta pues, el món del motor, no? Quien lleva... El meu germà Àlex, jo l'he vist jugar en cadira a rodes i no pot jugar. Perquè és impossible, i va ser el número 2 del món. Per tant, hi ha un altre factor afegit que el respecto i no tinc res absolutament en contra, només faltaria de la gent que hi ha a rodes, tot el contrari, els aprecio molt i admiro molt perquè és gent que es sacrifica moltíssim. Però per què ho fan? Perquè hi ha un circuit, perquè són nois que anaven en caire de rodes, que poden jugar a tenis en caire de rodes i han tingut aquesta motivació. Doncs jo l'únic que li demano a la Federació Internacional de Tenis és dir, ostres, hi ha molts nois que podrien jugar a tenis de peu, amb una discapacitat, i tu no els estàs permetent que juguin. Des del meu punt de vista, hi ha un punt de discriminació. I a l'exemple més clar, abans parlar de que jo sóc amputat de cama, ara et faig la pregunta, vale, i si m'amputen el braç?
0: Clar.
3: Com un amputat de braç pot jugar a tenis en cadira a rodes? Com agafa la raqueta amb la boca i amb una mà només aniria donant voltes, no? Amb la cadira a rodes. Aleshores, quan els hi planteja això, ostres, us ho dic en sèrio, hauríeu de veure la de nois i noies que hi ha amputats de braç com juguen a tenis.
0: Sí.
3: Juguen increïble. Però, clar, no poden dedicar-s'hi a això. Com sí que poden dedicar-se als del tenis en cadira de rodes? I dius, escolta'm, crec que tenen el mateix dret que els altres a poder-ho, almenys, intentar, no? I I per què? Perquè, entre altres coses, hi ha moltíssim nivell i la gent segur que es prepararia molt més si això, tot això es regularitzés.
0: En qualsevol cas, has posat el teu granet de sorra i, bueno, mirarem a veure si amb el pas dels anys i des de la nostra maduresa veurem a veure si això
3: mira,
0: pot canviar. És complicat, perquè per lo que estic sentint i veient.
3: Bueno, però és voluntat.
0: Però seria més gaire classificació d'aquestes persones o és que no hi ha una voluntat?
3: És voluntat. És voluntat. Aquest perfil d'institució, com la Federació Internacional de Tenis, hi ha gent molt apalancada. Hi ha gent que viatja en business, que clars, que va a hotels de 5 estrelles, que estan convidats a tots els tornejos del món. No me calientes mucho, m'explico? Sí, ja està, hi ha un bon sou i ahí estoy. També és cert que trobes a molta gent, com jo m'he trobat, el president de la Federació Catalana de Tennis, el Jordi Tamayo, que a més forma part del comitè de responsables de dins de l'ITF, que tenen voluntat de canviar les coses, però la pròpia institució no ho permet. Per què? El primer que et posen a sobre la taula o s'expanden és això costarà més diners. I jo els dic, no, el primer és voluntat. I després, si comença a costar diners, comences tu a posar els límits. Uh-huh. I la gent ho ha d'entendre. Però el primer és la voluntat, les ganes de voler canviar una cosa perquè és injusta. I aquest és el fet. Aleshores, jo no sóc un activista. Jo, abans, i tornant a aquest estar docent, sí, jo arribo aquí, tu ets el responsable, uh-huh, i m'estàs fent així amb el cap, però sé que quan me'n vagi no es farà res, doncs no et tornaré a trucar. Perquè no tinc ganes de que el proper cop que em vegis diguis, coño, ahí está el pesado este de que me viene a hablar del tenis para discapacitados de pie, ¿no? Bueno, pues no tinc cap ganes de perdre un minut. Jo vaig a jugar a tenis, jo m'ho passo molt bé, però em sap molt greu per tots aquells pares que tenen el seu fill, que amb els que jo he jugat a la pista amb 16, 17 anys, 10 anys, 11 anys, que dius, tio, que no veus que aquí estàs fent una labor social brutal? I cada mes, malauradament, és que a sobre és la teva obligació. Uh-huh. Perquè els teus estatuts ho diuen, que tu has de liderar i tirar milles amb totes aquestes coses. I no ho fan. Doncs, bueno, doncs ja està. Continua viajando en business i quan se li acabi el mandat a cap de 8 anys, doncs entrarà otro. I si tens la sort que aquell altre té més voluntat que l'anterior, doncs potser les coses surten. Però habitualment això és un tema de voluntat.
0: Doncs ja veieu, temes d'actualitat, temes molt sensibles i de bon tros poguéssim nosaltres, però bueno, des de Ràdio Rubí i des de l'Itu Què Tal posem el nostre granet de sorra. Ja sabeu, gent de business, el que heu de fer. I mireu, tenim un convidat tan important, ja sabeu que anem pel carrer a la recerca de tota aquella gent que vulgui donar un consell, no? Allò del meu, el teu consell. I avui li he preguntat a un noi aquí força conegut de Rubí, que té una botiga molt coneguda, el coneixereu segurament. Va, fes-me un consell, que tenim avui a l'Ivan Corretja per aquí, va. A veure qui hi ha.
4: El teu consell.
5: Hola, bon dia. Soc José de General Pool, suposo que em coneixeu. Aprofitant que avui està Ivan Corretja per aquí, donarem un 4 consells de pàdel, vale? Abans de jugar. Una miqueta d'escalfament amb gomes, cap enrere, cap endavant, tirant, en gomes, la pal una miqueta, fer rotacions i, sobretot, al principi del partit, tranqui i anant entrant, mica en mica. Tema d'alimentació una miqueta que a mi m'ajuda molt, doncs una miqueta de magnesi i, sobretot, els plàtans són bestials.
6: I pensa alguna coseta a nivell de solució líquida, algun bueno, suplement?
5: Magnesi, pràcticament. I ben hidratat, i anar hidratant-se i, sobretot, estar actiu.
6: Què em dius del descans,
5: Josep? Bueno, jo aconsellaria cada joc i empat fer un descanset, que seria l'ideal. Hi ha gent que fa un set, vinga, vamos, no, jo, és millor fer un descans cada impar i així també replanteixes una miqueta el joc.
6: Perfecte. Doncs moltes gràcies pel teu consell.
5: Gràcies.
6: I aviat, Josep.
5: Un petonet, Ivan.
6: Gràcies.
5: Adéu.
0: Adéu. El Josep Ruiz, un crac de General Punt, molt maco.
3: No, bueno, el que ha dit el Josep és estic totalment d'acord amb ell, amb tot el que ha dit, no? El que passa que probablement, precisament el pàdel és un esport molt amateur i que ha enganxat moltíssim amb la gent. Abans ho comentaven, jo crec que per la seva facilitat de practicar-ho. Però amb això que ha dit, calentar una miqueta. Mira, tornem a lo mateix de l'edat. Jo abans passava una mica de més de... Ah, no, faig... Ostres, ara intento arribar una miqueta abans al club o tal per veure si puc fer quatre gomes. Re, pam, pam, pam, anar al gimnàs, activar-me una miqueta, però sobretot les gomes per què? Clar, però perquè, clar, a mi és que a l'ombro em comença a fer mal. I si em poso a jugar ja dos dies seguits o tal, doncs tens inflamacions, no? Aleshores, això va per una banda. Després parlava del descans i tu li preguntaves per la hidratació. Jo en el pàdel, a diferència del tennis, hi ha alguna de diferència. Perquè el tennis potser ser la pista més gran i la gent tal... Ostres, al pàdel la gent juga una hora i no agafen una ampolla d'aigua, macho. O sigui, pan, d'un lado a otro i a vegades, i si veuen alguna d'aigua, ja és molt. I són incapaços de posar-se siquiera electrolitos o algun recuperador, que simplement agua. Però ja et dic, veuen molt poc i la majoria d'ells només aigua. Aleshores, jo sí que fa anys que surto a la pista i no puc sortir sense el meu bidó d'aigua i intentant posar-li alguna pastilleta o algun tipus de producte que m'ajudi a recuperar allò que estic perdent. Aleshores, la gent, ostres, és que el pàdel hay muchas lesiones del gemelo, de trencaments fibrilars, i et tinc a tu i et miro aquí davant perquè tu en saps molt més que nosaltres d'això, però quan jo li he preguntat a metges, amics meus i tal, i em diuen, mira, Ivan, principalment és que la musculatura no està prou hidratada i clar, la culpa després és del deporte que estàs practicant. Evidentment que són moviments repetitius, que són acceleracions ràpides, etcètera, no? Però probablement és que a lo millor t'has posat a la pista i no has sortit com hauries d'haver sortit. Que no dic que després no et puguis trencar, però potser al final es tracta de minimitzar els riscos. Si fas tot això, tens menys risc de patir una lesió, sí. No?
1: Jo m'he trobat amb clients que han vingut al gimnàs amb problemes sobretot de rotadors. El que he dit de les gomes, el Josep és totalment clau, però perquè la gent és com que no associa, bueno, relaciona el pàdel amb un esport de baixa intensitat, que és per tothom, vale, és un esport suau, no has d'escalfar, no has de fer res. Però tu pensa, tu al teu braç, durant la teva vida, traient el pàdel, quan està acostumat a fer aquest moviment de rotació?
3: Mai, clar.
1: Quantes? 300, 400 vegades en una hora? Mai.
3: Clar.
1: Llavors això requereix d'un escalfament previ, de fer les coses bé, i et trobes molta gent que ha de deixar de jugar a pàdel perquè no escalfa, pel fet de no dedicar 5 minuts abans.
3: Sí.
1: Sembla una tonteria, però sí. És que escalfa, bueno, sempre ho dic, jo a les meves xarxes socials també intento promoure que la gent escalfi, que la gent es cuidi, i és pràcticament per desinformació. No sabem l'importància de l'escalfar.
3: Sí, sí, i parlava del descans. Jo crec que, no sé si la pregunta anava exactament per allà, però bueno... Jo crec que és cert que els que juguen a pàdel canvien de pista i no paren, perquè estan pendents d'anar ràpid perquè no em facin fora a la pista, però, ostres, és que no perds res si pares 10 segons, un glopet d'aigua i canvies del lloc de pista, no?
0: Uh-huh.
3: Però després, per mi està també el descans, ah, jo diria, entre setmana, ostres...
1: La freqüència...
3: Hi ha gent que pot jugar cada dia perquè físicament està bé, tal, però la majoria jo crec que poder descansar i dormir bé a les nits i recuperar bé és essencial, perquè si no, ostres, per molt que creguin fins i tot això en els joves, ho veig, que no, que tal, i són joves, i els toques... I són una pedra, i tenen una pedra aquí a l'ombro que dius, tio, és qüestió de temps,
1: sí,
3: que un dia et quedaràs clavat o et farà mal, i per molt jove que siguis, també poden patir aquestes lesions. Tenen menys risc que la gent de més edat, però també existe. Jo crec que quan abans agafin aquest hàbit,
1: totalment,
3: molt millor.
0: i com han canviat les coses, perquè ara sents parlar un Miguel Indurain o sents parlar el Camacho i tal, del que feien, de com...
3: La cervesa, no?, per les rampes, no?
0: Sí, sí. El Johan fumant allà, la, yeah, no? Bueno. Però també hi ha una cosa molt important i que hem de saber, sabeu, aquí tenim sempre notícies de darrer moment i que això també pot quadrar molt amb el que ha dit el Josep, amb el que pensa l'Ivan i amb el que el Didac també diu. I poder, hauríem de parlar amb el Matías Prats, a veure si tienen los 12 puntos y me ponen las noticias.
4: Això és notícia.
0: Muy buenas noches. Mira, la pala que fem servir pot influir en les lesions? Quants de vosaltres jugueu a pàdel i heu triat la pala perquè us agrada el disseny, perquè us han dit que és molt potent o perquè la porta el vostre jugador preferit? Doncs avui us

0: les característiques de la pala, el pes, la forma i fins i tot el nombre de overgrips. I aquí arriba la sorpresa. Dins de l'anàlisi estadística, la forma de la pala va ser l'única característica del material que va aparèixer com a predictor significatiu de les lesions. Això sí, que ningú entengui que una pala determinarà, diguéssim, o provoca lesions. El pàdel és un esport on les lesions depenen de molts factors. La tècnica, la preparació física, la càrrega d'entrenament, l'edat, el nivell del jugador i també les característiques de la pala. També, com deia un professor meu de traumatologia, que els planetes s'han alineat i avui t'ha tocat a ti. I encara hi ha una dada curiosa. En aquest estudi, els jugadors amateurs presentaven una incidència també de lesions més elevada que els professionals. Ojo, per tant, pot ser que quan comprem una pala hauríem de fer-nos una pregunta més. No només quina pala em farà jugar millor, sinó també quina pala és millor per a mi. Perquè més pes, més potència, una pala més exigent no sempre significarà jugar millor i molt menys jugar durant més temps. I ara volem saber-ho de primera mà i, bueno, quina pala hem d'escollir, com sabem si el pes és adequat, el balanç és important i què podem fer per evitar aquestes molèsties tan típiques de colze i espatlla. Bueno, jo crec que tinc dos a la taula molt grans i no sé, Ivan, tu, tema de la pala, te l'has mirat molt, ara que em digui no.
1: Molt grans, és per l'edat o...?
0: Grans de coneixements, de professionalitat, de...
1: Avui portem... Ha començat parlant de gent gran.
0: No, sincerament, que avui és un dia gran per la gent gran i tot és gran, però vaja.
1: T'agraeixo.
0: Pala.
1: Jo crec, abans, amb la conversa amb Tallo que estàvem tenint, m'ha faltat dir això, que t'hagués donat peu a l'entrada del que estem parlant.
0: Del telediari, del telediari.
1: No, perquè sí que jo mateix ho he viscut, no? Em va passar amb pales de pàdel, però també m'ha passat amb raquetes de tennis. La gent es pensa que qualsevol raqueta és bona i no. Tu al final has d'adaptar la raqueta al teu estil de joc i tu hauries de dir, ostres, doncs no sé si tu tens... I la teva força, la teva capacitat física, tot té a veure. Jo he patit mal de colze i, ostres, fisio, tal, i no sé què, i punxades, i el que vulguis. I era més simple, havia de canviar de raqueta de tennis, perquè la que jo estava utilitzant doncs era per un perfil de jugador doncs que físicament estava més fort, més professional, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores jo necessitava una raqueta que despedís més, potser baixar la tensió del cordatge, en el cas del tennis. I en el cas del pàdel, doncs, al final també és el mateix, és buscar pales que potser no pesin tant, que potser la goma absorbeixi més l'impacte de la pilota, perquè et trobes amb moltíssima gent, amb moltes lesions de mal de colze, i primer pot anar amb la preparació, no? Que dèiem, la preparació física, que probablement no s'han preparat prou bé. Això jo també al llarg dels anys doncs, ho he notat, que si no tens un mínim de força, també tens més risc de que et comenci el mal pel canyell, pel colze i acabin a l'ombro, no? I dius, ostres, em fa mal aquí, aquí i aquí. Clar, si és que tot va lligat, no?, una miqueta. Aleshores, aquesta mínima preparació física ja t'ajudaria i després, clar, escollir una pala que et permeti, bueno, que estigui més adaptada a les teves condicions físiques, tècniques i edat, també, doncs jo aquesta crec que és una realitat que molta gent, evidentment, ni li passa pel cap.
0: Tu què tal, Dida? Perquè a tu, a més, suposo que com a llicenciat en cafè, la gent et pregunta també i tema pala i has de saber també, no?, com assessorar...
2: Pues no creus. O sigui, la gent, realment, jo penso, excepte la gent que ja està en rodatge, ja porta anys jugant, potser ja té la segona, tercera pala i ja es para més a dedicar-li temps a... Vaig a veure on vaig, a informar-me bé. Jo, per exemple, he sigut tot el contrari. Jo visc de les meves capacitats físiques, llavors jo la primera pala que em vaig comprar em vaig anar a assessorar. Vaig anar a veure una miqueta a definir el meu estil i em van recomanar que per com jo jugava i les meves capacitats físiques, la pala que millor em recomanaven era X pala. Jo tinc la sort que per haver pogut fer això i entrenar sempre, jo no he tingut mai lesions ni molèsties. Bueno, molèsties sí, i tot i ser una persona entrenada, preparada, per fet d'un dia

0: Arribes a empreses, no escalfes, o dius, no, aquesta setmana 4 partits, o agafo la pala del col·lega i vaig com un burro. Són factors que tu no et pares a pensar, però et poden condicionar molt de les seves del dia de demà. Jo recomano que tothom intenti assessorar-se una miqueta sobre què està comprant i com fer-ho servir.
1: Bé, i un altre dia parlarem també del calçat. Una altra història. No sé, aquí també tindrem aviat aquí els podòlegs també, que ja parlaran, però bueno, és tot un món, Ivan.
2: Bueno, el món del calçat, a més el pàdel, ara hi ha sabatilles específiques de pàdel. Quan nosaltres jugàvem, jo vaig començar a jugar a pàdel a l'any 90, i clar, jugaves amb les sabatilles de tennis, no? Bàsicament, clar, però avui no, avui són específicament dissenyades per...
1: Que no rellisqui,
2: per aquesta superfície. També és veritat que abans no es jugava en gespa artificial, sinó que es jugava en base de dura, grinset, no, tennis quake, diguéssim, ciment, no? Moltes pistes de ciment abans. Imagina el que botava la pilota, si li pegaves allà, pum!
0: Sí, molt més lesiu, també.
2: Bueno, sí, clar, les frenades, no sé, com, al final també és el mateix, com tampoc jugar bastant, potser feies un partit a la setmana perquè no hi havia tanta gent, no hi havia tants grups.
0: No era tan perillós.
2: Abans només hi havia, podia jugar al Bon Esport, al Camp Mèlic, a pocs clubs es podia jugar a pàdel, veritablement no en aquells anys, l'any 90 ha plogut moltíssim.
1: Bueno, abans, quan hem començat, i trencant una miqueta aquesta dinàmica sèria de parlar del pàdel, del parastanding tennis, i de bugasies, i d'empresaris, i de negocis, i dels romans, li he dit a l'Ivan que jo no sé si era molt bon amic o no, perquè jo recordo, tinc moltes, però bueno, d'aquestes malifetes, i li dic, te'n recordes d'alguna malifeta que t'hagi fet el Pep? No. No te'n recorda. És bon tio, és que no se'n recorda.
2: Mira, de la teva dona sí, de tu no.
1: Bueno, però clar, jo estava implicat, però mira, ja comença...
0: Ja està refrescant.
2: T'ho has dit tu, jo parlo de la Noelia, que un dia li va donar per practicar una depilació al pit i vaig veure les estrelles. I ja està.
1: La marifeta era, Pep, depilar-te el pit fa mal. No, ves, esto cera de abeja.
2: Era aquesta la que te'n recordaves?
1: No, tinc tres.
2: Perquè no era teva, és de la Noelia. No compta.
1: Bueno, la marifeta és que vaig ser introductor de dir, Ivan, ves, i això no, jo no m'havia depilat mai el pit, però ves tu.
2: Ves, que mi mujer lo hace muy bien.
0: Ves tu, però, ja me dices, no?
1: No, veu fa, el que passa que això fa mal, ja sabeu. Sí, però l'Ivan em va dir, Pep, m'he sentit com un pollastre.
2: Com un pollastre, sí, recordo.
1: Que m'arrenquen les plumes.
2: Sí, de cop.
1: Aquesta va ser la primera, mira, però l'altra va ser aquí també, als estudis de Ràdio Rubí, que feia una calor de l'hòstia, però a més et van fotre aquí dintre a més de 40 o 50 graus.
2: Potser sí que ho recordo ara.
1: Suaves com
2: avui
1: una...
2: Avui fotia una rasca de nassos a l'entrar a l'estudi. No sé si has dit que no passi calor.
1: I vaig dir, Pep, torna'm a convidar quan vulguis, però si us plau que estigui això una mica més d'això perquè li queien aquesta... Això va ser a l'època dels Murphy.
2: No ho recordo, recordo haver vingut, però no recordo l'anècdota exacta d'aquella, de tanta calor.
1: Bueno, tinc una tercera que és encara pitjor, que és allò que ve a donar una xerrada a un centre on jo col·laborava, i allò en agraïment li vam dir, Ivan, vols rebre un massatge o alguna cosa? Bueno, vale. Total, que li vaig posar una senyoreta de 140-150 quilos que li volia trepitjar l'esquena. No sé si te la va trepitjar o no, però vas patir com un...
2: Recordo que...
1: Em sembla que sí que va... Bueno, era sí, jo sí. Una quiropràctica...
2: M'ho va fer tan bé que no he hagut de tornar mai més a l'afició. No sé si per por em trenquin en dos... Sí.
1: 150 quilos de senyora trepitjant una esquena a l'Ivan que deia respira. I no podia ni patir.
2: Jo patia perquè no es trenqués aquella camilla.
1: Tinc molts records, tinc...
2: Però m'ho vaig passar molt bé.
1: Anècdotes molt, molt xules tindria aquí per llançar, perquè jo sí que me'n recordo. No sé si per aquest any... L'any que ve, potser ja estic en una fase més zen i tal, però de moment estic en vies de... Però bueno, en qualsevol cas, hi ha moltes preguntes també que han arribat i que hem de donar pas tot el que puguem molt ràpid, perquè estem quasi acabant ja el programa. El Rubí tafaneja. Rubí pregunta, va. Vamos.
3: Rubí pregunta.
1: Didac, tu tens alguna pregunta? Sí, tafanera o no? L'Ivan.
0: Jo no sóc molt tafaner.
1: No? Jo he classificat aquí així preguntes ràpides...
0: Així deixa la gent de Rubí, que ho sigui.
1: He fet una classificació de preguntes ràpides, preguntes de tennis, però d'una altra manera, i m'ha arribat molt també d'Ivan i Àlex. Aquesta me l'he preguntat infinites vegades, amb la qual no puc dir un nom, perquè està Carla, Anna, Joseba, tal... És la relació de l'Ivan i l'Àlex, però Ivan, si us plau, diga la veritat, eres millor que l'Àlex jugant al tennis? És que això és... És que és un vox populi. Jo, gent que no sap que et coneixia, Àlex Corretja, tal, sí, tenia un hermano que era mejor que ell. No sé si era el Sergi o eres tu, però l'Ivan era millor que l'Àlex.
2: Bueno, jo... Al final acabaré dient que sí. Perquè clar, perquè m'han preguntat diverses vegades i he dit moltes vegades que no. Perquè no és veritat. Perquè, a més, abans parlava d'on va arribar l'Àlex, que va arribar a ser el número 2. Aleshores, i he posat l'exemple, parlava dels meus fills, doncs ara parlo de mi, dic que si jo hagués sigut millor que ell, hauria d'haver sigut el número 1. Per tant, no, això és mentida. Ja de petit ell va destacar moltíssim. El que passa... que és normal que potser, ostres, aquell va tenir l'accident i un comença... No? Pues el que deien que el que era bo de veritat era ell, i es crea aquesta espècie de bulo inofensiu que no fa cap mal, que a la família ni a l'Àlex i a mi ens afecta. A l'Àlex, pues, perfecte, no. si li pregunta... Per ell és més violent, perquè ell ha de respondre... No, el bueno era jo, no? Si li pregunten...
1: No, mira.
2: Però no.
1: Escolta, que
2: no,
1: germans que viuen d'això, i després surten a la Sonsoles o en el Jorge Javier Vázquez i vas allà...
2: Jo he sortit a la Sonsoles, ja, però no al Jorge Javier Vázquez.
1: Per què penses que dic lo de la Sonsoles?
2: Ah, vale, però Jorge Javier Vázquez no, encara no.
1: T'he vist, sí, encara sí. No. Hi ha molta gent que pregunta si tens alguna anècdota això divertida en relació al tennis, al pàdel, allò de dir, hòstia, em va passar un dia això...
2: Bueno, jo em portava molt malament quan era petit i un cop jo llançava la raqueta i un cop jugant al tennis Sabadell, que m'has dit que tu allà, no, vas començar a jugar, estava amb la meva mare i vaig llançar la raqueta cap amunt. Hòstia, es va quedar penjat en un arbre. Clar, la meva mare quasi em mata, perquè jo vaig haver de pujar i trepar, era un arbre d'aquests que sobresortien per la reixa, i vaig haver d'agafar la raqueta encara... No sé ni com. I vaig escapar-me entre les pistes perquè la meva mare no m'enxampés quan sortia, no? Doncs aquesta podria ser una, i evidentment n'hi ha moltes.
0: Jo tinc una... De lo típic de jugar de petit amb el teu germà a diferents coses, traient el tennis, hi ha algun joc d'aquests que diguessis que sempre li guanyaves o que fossis bastant millor que ell?
2: No recordo. Al final som germans, no? Amb el Sergi ens portem 3 anys, jo em porto 3 anys, l'Àlex porta 5, i jo coincidia més l'Àlex, ens portem un any i mig, i jugàvem a tot, no sé si recordeu el Subbuteo, o jugàvem n'hi havia un que era el Laberinto, era un joc aquell que amb la bola havies de ficar la bola fins a dins, tal, i competíem, simplement competíem, i jugant a tennis, jo era més gran que ell, però sí, jugant partits amistosos, l'havia guanyat moltes vegades. El problema estava, sobretot, quan arribava a la competició. I el meu germà, quan competia ja de petit, era un altre nivell, jugava a un altre nivell, no? I jugava amb una mentalitat de guanyador que, veritablement, per això jo crec que ell va arribar on va voler arribar. Qualsevol nen de petit vol ser tenista, i ell no deia jo vull ser tenista, ell deia jo vull ser el número 1. Bueno, doncs ell va ser el número 1 amb tot el que ell va donar. I sent tot el que ell va donar, va arribar a ser el 2 del món. Aleshores, escolta'm, no crec que et puguis reprotxar res.
1: Doncs, ja veieu, a cor obert. I fins aquí m'ha arribat. Música ja d'acomiadament. Didac, gràcies per venir. M'ha donat molta il·lusió, i a més amb aquest new look que està guapíssim.
0: No podia perdre el programa d'avui.
1: Com
0: tot
1: sempre.
0: Tot un plaer i moltes gràcies.
1: El plaer sempre és meu i de tot l'equip. Ivan, tens casa teva aquí. Gràcies per venir, gràcies per dir sempre sí. Tens molt mal acostumat. Et desitjo el millor, i una de les coses, tinguis més anys, menys, més 100, més antiguetat i el que tu vulguis, no canvis mai, noi.
2: Moltes gràcies i bueno, i tu tampoc, no? I tu què tal?
1: Pues jo aquí aguantant. Forta abraçada a tota la família i l'ho dit, sempre et trobem aquí amb els braços oberts, Ivan.
2: Moltes gràcies a tots vosaltres i a Ràdio Rubí.
1: Molta sort. Setmana que ve tenim xaranga i de la bona, nostra dermoconsejera, la Mari Pérez Jurado, mare meva, el que ens espera. Déu meu, ens ha de parlar més què li va dir al Jesús Vázquez que la va liar parda. Mare meva, Jesús Vázquez cabreau. Parlem la setmana que ve amb la Mari Pérez Jurado. Petons, bon cada setmana, que vagi molt, molt, molt bé. Gràcies.

0: És 1 d'octubre. Bon dia, Rubí. Avui, com dèiem, és 1 d'octubre, una data que ens du inevitablement al 2017, quan Catalunya va viure una jornada marcada per la celebració del referèndum d'autodeterminació i per les càrregues policials en diferents punts del país, també aquí, a Rubí. I és també el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada per reivindicar els drets, la participació i la dignitat de la gent gran.
1: I com cada matí, repassarem les notícies més destacades de la jornada, posarem el focus també en l'actualitat política municipal, amb els grups municipals Opinen. Avui ens acompanya Montse Soler, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: També tindrem Drets de Butxaca, la secció que ens proporciona la xarxa per saber què és el Tribunal del Jurat i què hem de tenir en compte si algun dia ens criden per formar-ne part.
1: I abans de la tertúlia, Rubí en dos minuts, on avui coneixerem un nou personatge rubinenc i la recomanació musical de Robert Fernández. Després debatrem l'actualitat amb Conchita Jimeno, Isidre Rubio, Pep Adelantado i Sol Expósito.
0: A la segona part del matí tornarem a xerrar de llibres, amb Llibres a la Carta, amb Montse Marcet, de Lectors al Tren, i Alba Martí, de L'Ombra. I mirarem també cap al comerç de tota la vida amb Manel Martori, amb qui xerrarem del tancament de l'històric Cal Martori.
1: I acabarem amb il·lustració, talent local, Esther Poc, la Fina Martínez, Mireia Oltra, dissenyadores i il·lustradores rubinenques, ens explicaran la seva feina i el seu univers creatiu.
0: 1 d'octubre, memòria, drets, llibres, comerç i cultura rubinenca. Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia.

0: amb Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Rubí va commemorar ahir al vespre el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb una 50ena de persones en un acte que va incloure una marxa de torxes, el rebateig simbòlic de la plaça Pearson com a plaça de l'1 d'octubre i la lectura d'un manifest.
1: I Rubí se suma avui al Dia Internacional de la Gent Gran amb diverses activitats organitzades pel Consell Consultiu de la Gent Gran. La jornada inclou un acte institucional al casino i una conferència sobre testaments, herències, donacions i altres decisions relacionades amb el patrimoni. També s'ha obert, per cert, la inscripció al programa Gaudeix de la Vida en Gran.
0: I avui també entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves obligacions per a patinets, motoristes i ciclistes. Entre les principals novetats, els menors de 15 anys no podran conduir vehicles de mobilitat personal, els usuaris hauran de dur casc i es reforcen les mesures de protecció per a motoristes i ciclistes.

0: abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam amb el temps i amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, ja algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però en general aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compta al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens digui què és el que està passant ara mateix a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'un accident que hi ha hagut a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona, obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació i provoca fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades a la A2, però també a la B23, unes cues que arriben passat Sant Andreu de la Barca, inclús també en aquest enllaç amb la AP7 i la B23 al Papiol. Són unes retencions que també afecten aquest últim tram de la AP7 entre Mirassol fins al Papiol, volíem dir. També tenim retencions, per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs al vessant Vallès. Tenim cues a la AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès, en direcció a Tarragona, i també per la C58, amb força intensitat entre Terrassa i Sant Quirze, un tram que també agafa intensitat entre Cerdanyola del Vallès i el Nus de la Trinitat. Per altra banda, durant aquest matí hem tingut també moltes retencions a la C16, sobretot al punt de Rubí, on ara queda un quilòmetre de lentitud en direcció a Barcelona, un tram doncs, també que agafa intensitat, aquesta C16, volem dir, als punts dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: L'aniversari de l'1 d'octubre amb una cinquantena de participants. La convocatòria va incloure una marxa de torxes pels carrers de la ciutat, la col·locació simbòlica de la placa que rebateix a la plaça Pearson com a plaça de l'1 d'octubre i la lectura d'un manifest. Un text que va posar sobre la taula qüestions com la situació de la llengua catalana i diversos problemes socials i de serveis públics.
1: Precisament durant la lectura del manifest es va anunciar una nova iniciativa per donar continuïtat a aquest rebateig simbòlic de la plaça. Escoltem Albert Sorrosal, del Consell de la República.
2: Per tot això, som avui aquí i no només col·loquem tossudament de nou la placa provisional de la plaça de l'1 d'octubre, sinó que anunciem el començament d'una campanya amb recollida de signatures perquè aquest sigui el nom oficial de la plaça. Volem que aquest sigui el nom oficial de la plaça. Evidentment no aconseguirem amb l'actual majoria de l'Ajuntament, però tenim el repte d'aconseguir que això canviï el proper mes de maig.
1: Els convocants volen aconseguir així que la plaça de l'1 d'octubre sigui el nom oficial d'aquest espai. Durant l'acte també van reivindicar el mandat del referèndum del 2017, la independència de Catalunya i la defensa de llengua catalana, i acabaven aquesta commemoració amb el crit de «Visca Catalunya!».
0: I precisament avui, 1 d'octubre, també se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada que enguany té com a lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Rubí, el Consell Consultiu de la Gent Gran ha preparat diverses activitats i també ha posat en marxa una nova edició del programa municipal «Gaudeix de la vida en gran». L'acte institucional se celebra avui al casino i comptarà amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez, la regidora de Serveis Socials Sònia García i responsables municipals de l'àrea. El programa inclou una conferència sobre qüestions legals i econòmiques que poden afectar les persones grans, com els testaments, les herències, les donacions en vida o productes financers com les hipoteques inverses i les rendes vitalicis.
1: La xerrada titulada «El patrimoni i les teves decisions» està organitzada amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran i anirà a càrrec de professionals del col·lectiu Ronda. Ricard García explica quin és l'objectiu d'aquesta sessió.
3: Nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir «Ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí». I la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes.
1: La jornada acabarà amb una actuació de la rondalla de Rubí i un refrigeri. I d'altra banda, ja estan obertes les inscripcions al programa «Gaudeix de la vida en gran», adreçat a persones que tinguin més de 60 anys. Inclou sortides culturals, activitat física, tallers de creativitat i formació digital. I a més, Rubí serà també el 28 d'octubre la seu de la segona jornada del Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental. La trobada abordarà qüestions com ara la longevitat, l'envelliment significatiu i la participació ciutadana. Al Vallès Occidental hi vivien l'any passat més de 970.000 persones i gairebé una de cada cinc, el 18%, tenia 65 anys o més.
0: I avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves mesures que afecten especialment motoristes, usuaris de patinets i ciclistes. Una de les principals novetats és que des d'avui cal tenir com a mínim 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal, com ara un patinet elèctric. També és obligatori dur casc i durant la nit o en situacions de poca visibilitat, una armilla reflectant. En el cas dels motoristes i els conductors de ciclomotors, la nova normativa obliga a dur guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. A més, en situacions de congestió, les motocicletes podran circular pel voral dret a un màxim de 30 km per hora i en trams que estiguin degudament senyalitzats.
1: També canvien algunes normes que afecten els ciclistes. En carreteres interurbanes el casc passa a ser obligatori per a tothom i quan un vehicle els avanci haurà de mantenir una distància lateral mínima d'un metre i mig. Si la via té més d'un carril per sentit, l'avançament haurà de fer-se canviant completament de carril. La reforma també introdueix noves normes per facilitar el pas dels vehicles d'emergència en cas de retencions i incorpora per primera vegada un apartat específic sobre circulació a les zones urbanes. persones. Algunes mesures, però, entraran en vigor més endavant. És el cas de l'obligació que els patinets portin l'enllumenat encès també de dia i del casc homologat per als usuaris de ciclomotors, que seran obligatoris a partir de l'1 d'octubre de 2027.
0: I canviem de tema, passam a salut, perquè els CAP de Rubí començaran dilluns vinent, el dia 5 d'octubre, la campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19. Els directors del CAP Sant Genís i del CAP Anton de Borja, David Mérida i Héctor Santos, van explicar ahir en aquest programa que inicialment la vacunació es dirigirà als col·lectius més vulnerables. L'objectiu és prevenir complicacions greus d'aquestes malalties. La campanya es farà en dues fases. A partir de dilluns es podran vacunar els infants d'entre 5 i 59 mesos, les persones majors de 80 anys, els pacients amb atenció domiciliari, les persones que viuen en residències o centres sociosanitaris, les persones embarassades i els professionals sanitaris.
1: I a partir del 26 d'octubre la vacunació s'ampliarà a totes les persones de més de 65 anys i als pacients amb patologies de risc o bé amb immunosupressió. Els responsables d'aquests dos caps rubinencs han demanat a la ciutadania que demanin cita amb antelació. Escoltem com ho explicaven l'Héctor Santos i el David Mérida.
4: Depende de las patologías o las comorbilidades que puedan tener, pero ahora lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables, que son mayores de 80 años o personas que he comentado anteriormente, como los también los niños, los bebés.
5: En aquest sentit, comentar que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
1: Ahir Santos i Mérida explicaven que la vacunació conjunta també suposa un repte logístic per als equips d'infermeria, especialment pel que fa al manteniment de la cadena de fred i els desplaçaments per administrar les vacunes a domicili. Pel que fa a la situació actual, Mérida explicava ahir que els casos de processos respiratoris s'han duplicat en les darreres setmanes, coincidint amb la represa de l'activitat escolar. Tot i això, assegura que les xifres es mantenen dins dels paràmetres habituals per a aquesta època de l'any i que ara mateix no hi ha cap situació d'alarma als centres d'assistència primària de Rubí.
0: De plana política, el Partit Popular ha criticat que l'Ajuntament de Rubí no disposi de l'autorització administrativa pertinent en referència a les 17 càmeres de videovigilància col·locades l'any passat al barri de les Torres. Són les càmeres de l'aparcament de Rubí Forma, a la plaça de la Constitució i a la plaça de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Segons expliquen els populars, aquesta mena d'instal·lacions requereixen d'una autorització previ de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat.
1: De fet, el portaveu del PP, Juan José Giner, ha confirmat a Ràdio Rubí que el juny d'aquest 2026 van sol·licitar a Interior aquesta informació, que va ser contestada per escrit a l'agost. Un escrit on el Departament d'Interior especifica que no consta cap autorització posterior relativa a la instal·lació de noves càmeres de videovigilància al municipi de Rubí. Cal destacar que en la nota de premsa dels populars, el grup municipal explica que les anteriors 22 càmeres de videovigilància instal·lades al 2021 sí que tenen aquest permís administratiu, però no pas les noves. Giner ha dit que la seva formació sempre ha defensat la instal·lació de les càmeres al barri de les Torres, però sempre i quan es faci tot legalment, tenint en compte, a més, que tot plegat ha costat gairebé 180.000 euros. Davant d'aquesta situació, Giner ha explicat què demanen concretament a l'equip de govern.
6: Y bueno, los vecinos, pues, y los ruminenses, pues, desde entonces, ha transcurrido año y medio, tienen derecho a saber qué ha pasado. Pedimos al gobierno o municipal, pues, que aclare qué ha ocurrido con las imágenes captadas durante todo este tiempo, si existe la evaluación del impacto en materia de protección de datos que la normativa exige para este tipo de sistemas y si el tratamiento está inscrito en el registro de actividades del ayuntamiento y qué informe emitió al respecto el delegado de protección de datos municipales.
1: En darrer terme, Giner ha explicat que estan valorant ara mateix què és el que faran a partir d'ara. De moment esperen aquestes explicacions de la regidora de Seguretat, Marta Oliva, també de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. A més, Ràdio Rubí s'ha posat en contacte amb el consistori i a hores d'ara no hi ha resposta sobre aquesta autorització.

0: el moment dels esports amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquesta ha estat una setmana de viatges per a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, però en clau de seleccions. I és que les set components del conjunt femení, així com del conjunt júnior masculí, que formen part de la selecció espanyola i del Hockey Club Rubí Cent Patins, doncs estan camí entre ahir i avui de Paraguai, de la seva capital, Asunción, on disputaran el Mundial a partir del pròxim dilluns. Un Hockey Club Rubí Cent Patins que el seu masculí sènior encara té una cita que disputarà aquest cap de setmana, tot i que ja gairebé tothom ha tancat pensant en aquests Mundials. El conjunt de la nostra ciutat recupera la primera jornada de competició aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Tres Cantos. A partir d'aquí, en d'altres modalitats esportives, el de bàsquet, el CEP Sant Jordi i tindrà les primeres visites de la temporada amb el conjunt femení que juga dissabte a 5:45 a Tona després de la victòria en la primera jornada. Els nois també van guanyar en el primer dels partits i se'n van a Figueres per visitar diumenge a 5:45 la de Paf Xots. Segona jornada en Copa Catalunya. En futbol, el grup 12 de competició, el 20, després de sumar 4-6 punts, rep el Vallirana en la tercera jornada de competició dissabte a les 6 de la tarda, mentre que el Rubí B juga diumenge a les 6 de la tarda a casa davant del Sabadell Nord buscant els primers punts en l'actual temporada. El grup 7 de la tercera catalana del futbol, l'Olímpic en Fatjó B, rep el Sabadell Nord. Serà diumenge quan passin 5 minuts d'un 7:15 de la tarda, mentre que la penya blaugrana Ramon Llorenç visita la penya blaugrana Sant Cugat. Serà dissabte a 7:45 de la tarda. En handbol, primer partit a casa, primer partit en el nou camí del 20 a Can Rosés. Serà diumenge al migdia, 1:15 arriben al Vendrell. Després de guanyar la primera jornada, miraran de repetir en aquesta segona. I pel que fa al voleibol, cita diumenge per als nois. A Cerdanyola, en la segona jornada de tercera catalana, buscaran la segona victòria. Les noies busquen la primera victòria després de caure en el primer dels partits. En la segona, a casa, Can Rosés, a les 7, reben el Viladecans en la segona jornada del grup C de tercera catalana de voleibol.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Here comes the sun, here comes the sun. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
3: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. I never left my side. You're always on my side. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: Arribem a la segona entrevista d'aquesta primera ronda de la temporada dels grups municipals Opinen, l'espai en el qual posen sobre la taula l'actualitat de Rubí amb els representants dels diferents grups municipals. Avui xerram amb Esquerra Republicana i amb la seva portaveu a l'Ajuntament, Montse Soler, que és la cap de l'oposició. Montse, bon dia i moltíssimes gràcies per ser-hi avui.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu començat amb la iniciativa La Montse t'escolta pels barris i les urbanitzacions de tot el municipi. Què vos està dient la gent i quines són les preocupacions que més es repeteixen?
1: Doncs mira, les preocupacions... Bueno, primer vull fer un incís i és que hem organitzat aquesta iniciativa de manera formal i de manera periòdica, però ja abans havíem anat als barris a escoltar la gent i ens havíem reunit amb entitats, associacions de veïns, amb gent a títol particular, però ara sí que ho fem de manera organitzada, de manera periòdica, i per tant ens serveix, no?, perquè la gent sàpiga on serem i quin dia i a quina hora. I les preocupacions que més es repeteixen són el manteniment, la neteja de l'espai públic, les situacions d'incivisme i per tant de convivència en la majoria de barris. Aquestes, bàsicament, i també mobilitat. La mobilitat preocupa i molt, el tema que no hi hagi aparcaments, que vull recordar que dels tres aparcaments públics que tenim en gestió privada, dos estan tancats, un fa 7 anys, si no m'equivoco, i l'altre farà un, no fa un i una miqueta més, uh-huh, i va per llarg també. Per tant, és una situació que complica més la mobilitat de la nostra ciutat, que ja està molt tensionada. I sobretot, com deia, el tema del manteniment de l'espai públic, de la deixadesa, de la degradació de molts carrers i zones de la nostra ciutat. El tema també del tancament dels comerços, que ens estem quedant sense comerç local i s'està empobrint moltíssim el teixit comercial de la ciutat. Per tant, calen mesures també per frenar això. Vam presentar el mes de juny, o no abans, una moció precisament per reclamar que es torni a estudiar la possibilitat de fer una moratòria a determinades tipologies de comerç, i per fer això demanàvem també un estudi de tipologies comercials, de concentració, de quins comerços es concentren a cada zona de la ciutat, i després per prendre mesures adequades a aquesta diagnosi que es pugui fer. Això no s'està fent ni es farà, i la vista està que el comerç es va degradant cada vegada més, i per tant això també implica una degradació dels barris.
0: Uh-huh. Aquesta iniciativa servirà per elaborar en part el programa electoral d'Esquerra Republicana, i quins serien, a hores d'ara, ja sé que és massa aviat, sí, però quins serien les principals prioritats que teniu sobre la taula?
1: Organitzar millor el tema de manteniment i neteja, perquè no pot ser que hi hagi carrers que fa mesos que no es veu el camió que passa netejant aigua, perquè no només escombrant, es netegen els carrers, i menys quan no plou gaire sovint, com ha passat en els darrers mesos. Per tant, cal incrementar la freqüència de neteja i, insisteixo, fer-ho amb camions amb aigua a pressió. O sigui, és que és planificar bé i començar per una banda i acabar per una altra. No? El mateix diem sempre amb les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de tenir una brigada específica de manteniment i neteja, i que tothom sàpiga que el dilluns els trobaràs aquí, el dimarts aquí, el dimecres. És evident que hi haurà matolls que hauran crescut, no? Però si tu ja saps, com a veí i veïna, que el divendres és toca la zona de casa teva, doncs saps que vindran i que aquells matolls s'acabaran. El que no pot ser és que hi hagi aquesta deixadesa, que s'hagin de fer plans de xoc perquè no s'ha fet el manteniment quan tocava, i clar, amb un pla de xoc no resols els problemes estructurals que hi ha a les urbanitzacions a dia d'avui, per exemple.
0: Mm-hmm. Amb Esquerra Republicana ha xerrat moltes vegades amb de les urbanitzacions. L'altre dia, al casino, es va explicar el POUM als veïns i se'ls va comentar que no es podrien legalitzar algunes de les urbanitzacions. Considereu que aquest POUM dona la resposta suficient als veïns que fa dècades que estan demanant això i ara es tornen a trobar en que no serà possible?
1: És evident que aquí hi ha un problema legal, perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament. La Diputació sé que ha engegat un projecte de suport als municipis, que no som l'únic, hi ha molts municipis, i sobretot també en aquesta comarca, molts municipis propers que tenen també el mateix problema amb urbanitzacions que no estan legalitzades, per entendre'ns, que no s'han urbanitzat, i s'han fet reunions amb aquests municipis. Per tant, voldríem saber què és el que està fent l'Ajuntament per resoldre aquesta situació, perquè no s'hi val a dir... No és que el POM no contempla, però se'ls ha de donar una solució, se'ls ha de donar una resposta. El que no els hi pots dir és, no pots anar tirant la pilota endavant com s'ha fet fins ara. Bueno, ja veurem, bueno, a veure què passa, és que això us heu d'organitzar. Doncs parlem clar, expliquem clar quins són els passos a seguir, què haurien d'assumir els veïns i les veïnes, perquè és evident que el cost d'urbanització, una gran part l'ha d'assumir el veïnat, com es podria gestionar, com es podria organitzar, no? El fet de constituir-se legalment com a urbanització, 15 anys, perquè potser hi ha algunes zones en les que tu no pots consolidar aquells habitatges de per vida, sinó que els has de dir, doncs, serà a 30, a 40, a 50 anys aquesta legalització, aquesta urbanització, perquè si no és veritat que hi ha nuclis en els que estan en terreny, en sòl no urbanitzable, i que volem conservar per tenir espais verds també a la ciutat. Per tant, aquí cal buscar l'equilibri i cal, sobretot, explicar les coses tal com són els veïns i les veïnes i no marejar-los i no anar donant llarga, sinó respostes clares i honestes.
0: Mm-hmm. Seguim xerrant d'urbanitzacions, perquè el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova L8 de transport a demanda. Esquerra va votar a favor d'aquesta L8, però també heu criticat que ha tardat molt en arribar. Què li falta a aquesta proposta perquè realment doni resposta a les necessitats dels veïns de les urbanitzacions?
1: Doncs que passi per totes aquelles zones on hi ha necessitat que aquesta línia doni servei, perquè recordem que les urbanitzacions, les cases estan molt disperses i, a més, amb pendents considerables, i per tant estem parlant de gent gran, de gent amb problemes de mobilitat, que té dificultats per accedir a les parades de bus. Per tant, aquesta línia ha de donar resposta també a aquestes persones i amb uns horaris que s'ajustin també a les necessitats reals, perquè de res serveix que tu no puguis demanar el bus a demanda en una franja horària que no et serveix per res, sinó que ha de donar resposta, doncs, zones horàries en les que s'ha d'anar a treballar, en les que es pot anar a comprar, etc. Per tant, el que voldríem saber és la concreció exacta d'aquest servei, d'aquesta línia, de quines parades tindrà, quan es podrà demanar, quin serà el sistema, si estarà integrat en la línia de transport urbà, és a dir, que amb tu, amb la mateixa targeta, podràs fer tots els trajectes.
0: En principi, funcionarà principalment entre setmana de les 6 del matí a les 11 del vespre. Per tant, els caps de setmana, que potser també s'utilitza molt, això quedarà
1: exacte,
0: fora. Sí. Entenc que també és una demanda vostra, que s'ampliï.
1: Sí. És... Mira, de fet, ho enllaço amb la Montseta Escolta. És que cal escoltar els veïns. És que tu has de donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes. I si realment hi ha alguna raó que justifica que no pots posar aquesta línia tot el cap de setmana, explica-ho, digues, de moment farem aquesta prova durant la setmana, a veure com funciona, i estudiarem el cap de setmana ampliar la línia, ampliar els horaris. Però d'entrada la sensació és insuficient, no? No donar resposta a totes les necessitats que tenim i que fa tants anys que reclamem, perquè fa molt temps, fa anys que demanen aquesta línia de bus a demanda. Per tant, costa entendre que no s'hagi pogut estudiar una opció o valorar una opció en la que també es doni cobertura als caps de setmana.
0: Mm-hmm. Un altre tema que es va tractar al ple i que va generar bastanta polèmica és el tema de la venda dels antics cinemes. Sí. Esquerra Republicana també va votar a favor d'aturar la venda d'aquests antics cinemes. Què faria Esquerra amb aquest equipament si governés, i quin ús concret hi veuríeu?
1: Doncs nosaltres sempre hem defensat que aquest espai havia de ser un equipament cultural, social, veïnal. És veritat que desconeixem com està la infraestructura, exactament quina inversió s'hi hauria de fer, quin cost suposaria, si realment està molt malmesa o no. Però el que tenim clar és que hem tingut aquest equipament 20 anys, no només no hi hem fet res, sinó que hem deixat que s'hi acumuli porqueries, que sigui un niu de rates, que ens ho deien ahir els veïns. Nosaltres hem denunciat durant tots aquests anys la promesa o les promeses incomplertes en relació als antics cinemes, perquè és el que deia abans. Si tu adquireixes un local, primer que hauries de valorar si pots adquirir-lo o no per després fer-hi alguna cosa, no només adquirir-lo i ja. Si tu adquireixes com a ajuntament un local per més de 2 milions d'euros, vas al barri cada 2x3 a dir allà, aquí farem el que sigui, i tornes, sí, no, perquè aquí farem, s'ha de reforçar la plaça i farem una claraboia perquè hi hagi, perquè això són promeses que se'ls ha fet als veïns. Sí, hi haurà espai per les entitats, hi haurà espai per l'associació de veïns, serà el que sigui. S'han promès moltes coses en relació als equips cinemes i ara els malvenem a meitat de preu, si els acabem venent a meitat de preu, perquè podria ser que fins i tot el preu fos més baix del que ha sortit inicialment a subhasta. Des d'Esquerra sempre hem defensat que aquest equipament ha de ser pel barri, ha de ser un revulsiu pel barri, perquè els que som de Rubí de sempre sabem la vida que hi havia en aquella plaça i el bon ambient, i hem passat la nostra joventut allà i volem recuperar aquest esperit, aquesta, no, aquesta convivència que hi havia, o sigui, és que ahir ho parlàvem, ahir vaig estar precisament a les Torres i ho parlàvem amb tots els veïns i les veïnes que es van acostar. Hem de poder tornar a creure en Rubí. Creure en Rubí és tenir ambició per una ciutat a mitjà i llarg termini. No només resolc el forat que hi ha avui al carrer, si això és important, però és que també has de projectar, has de ser ambiciós amb aquesta ciutat. No ens podem conformar, no, és que ara com que no hi podem fer res, ara els malvenem. No ens podem conformar amb això, és que estem perdent una oportunitat de tenir espais per les entitats, que són més que, o sigui, són més que insuficients els que tenim a dia d'avui. Un espai perquè es reuneixin els veïns, per dinamitzar el barri a nivell social, cultural, bucs d'assaig, que nosaltres fa anys que dèiem, aquí es podrien fer bucs d'assaig, és que és un espai enorme. I si és tan gran que l'Ajuntament no pot assumir tota la reforma, parlem-ne, parlem amb un gestor privat que se n'ocupi d'una part i nosaltres ens quedem amb una altra, és que hi ha mil possibilitats i mil opcions. És que no serem ni la primera ciutat ni l'última que adquireix un equipament i que després triga uns anys a tenir-lo al 100% en funcionament.
0: El dia del ple va haver una manifestació precisament per això, d'un manifest que s'ha fet per a donar-li ús als equipaments en desús de la ciutat, perquè els antics cinemes no és l'únic equipament que està en desús. Des d'Esquerra Republicana, quina seria la demanda? Quins serien els primers equipaments que s'haurien de posar en ús, perquè tenim uns quants?
1: Sí, vull recordar que tenim una nau davant del castell, que és la nau de la Superson, que també va adquirir l'Ajuntament per més d'un milió d'euros, 1.200.000, entre 1.200.000 i 1.500.000 euros, que també cau a trossos, també feia allà una inversió, és un pou sense fons, per tant és una mala compra. És que tornem-hi, no? És que estem fent mal ús dels diners públics. Què passarà amb aquesta Superson? Perquè no fan habitatge públic, el sòl és públic, però USA per què no fa habitatge públic allà, amb les dificultats que hi haurà per fer el projecte, que no ha sigut mai un projecte, d'un nou equipament juvenil? Per què no adquirim el vapor nou i conservem les naus i conservem el nostre patrimoni industrial, que ja és l'únic que ens queda a la ciutat? Per què no tenim un projecte com el que tenen ciutats properes com Granollers i tantes altres, que han invertit en el seu patrimoni i han posat a ús cultural, han posat a disposició de la ciutadania aquests grans espais? Mireu, busqueu Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'Ajuntament de Granollers fa 20 anys que va comprar aquest conjunt industrial, que és molt similar al nostre, i ara és un espai de referència, de creació, hi ha una biblioteca, i, o sigui, no s'ha fet d'un dia per l'altre, és el que deia abans, és que està clar que no farem... En dos anys no pots reconvertir tot el vapor nou, tot el conjunt en el que tu voldries, però mica en mica, poc a poc, amb col·laboracions amb empreses, i ara és un espai increïble on hi ha tot tipus d'activitats activitats culturals, creatives, exposicions, biblioteca, etc. Per tant, siguem ambiciosos com a ciutat. És que perquè ens hem de conformar amb qui dia passa any empeny, posem damunt la taula grans projectes de transformació de la ciutat que impliquin espai per les entitats, que impliquin espai de creació, que impliquin que ningú hagi d'estar demanant caritat per poder exercir el seu esport, com és el tenis taula, com són tantes entitats, tenim el Guspira que està en un local que no pot estar-hi, i tantes altres entitats que no tenen un espai adequat per exercir l'activitat, i les entitats i les associacions mantenen viva la nostra ciutat. Per tant, com a ajuntament, siguem ambiciosos. El més fàcil és construir pisos. Clar que s'ha de construir habitatge, però no qualsevol preu. Clar que hem de créixer com a ciutat, perquè tu no pots dir, no, ja no creixerem més. I sí, molt bé, i els fills dels nostres fills, en algun lloc hauran de viure. Però no només construint, solucionarem el problema de l'habitatge, que ho hem dit moltes vegades, sinó que a més hem de ser ambiciosos com a ciutat. Quin model de ciutat volem? Un model de ciutat que tornem a fer grans blocs? No dic gratacels, perquè aquí no tenim gratacels, però és el que més s'hi acosta, no? Blocs de 9 plantes, de 6, de 7... Quina és aquesta barbaritat? Volem tornar a repetir aquest model de ciutat de blocs de tantes plantes, amb tanta concentració? Solucionem ara els problemes que tenim de mobilitat i de serveis, que és que ara els serveis que tenim, els equipaments que tenim, no donen resposta a la ciutat de 83.000 habitants que som a dia d'avui. Com podem estar projectant aquest creixement sense haver solucionat les mancances i els problemes que tenim ara? El POUM no només ha de respondre i ha de donar solució als problemes de demà, també als d'ara, i això no passa, per això vam votar en contra. I no és perquè no vulguem que es facin pisos, que ningú s'enganyi. Esquerra Republicana considera que cal fer més habitatge públic, perquè és l'única manera d'aconseguir també incidir en la regulació dels preus de lloguer.
0: Uh-huh. Ara que treia el tema de l'habitatge públic, el tema de l'habitatge aquests dies està molt present a les nostres vides. Tothom estem seguint el que ha passat a Madrid i el que s'està negociant precisament. Sí.

0: tan reduït, això impacta directament en els preus del lloguer, perquè hi ha més demanda que oferta. I una de les coses que regula el mercat és això. Els decrets de Pedro Sánchez, caldrà veure la lletra petita en què s'acaba concretant. Nosaltres ja hem dit que el que volem és que s'incrementi l'impost a aquells que tenen més de 3 habitatges i que en canvi es redueixi aquest impost pels que adquireixen el primer habitatge com a primera vivenda. I on s'ha de posar el focus és en l'especulació, perquè són els grans fons, és el Banc de la Sareb, conegut com a banc dolent, que a més està finançat amb diners públics. O sigui, nosaltres és que els pisos els estem pagant, no una, no, dues, tres i quatre vegades, perquè a través dels nostres impostos es van rescatar els bancs i es van pagar milers de pisos, milers d'habitatges que han tornat a sortir al mercat amb uns preus, i això ha sortit de les nostres butxaques. Per tant, o sigui, quantes vegades haurem de pagar aquests pisos? I per què no posem el focus aquí? Posem el focus en el fla d'especulació, perquè la Constitució, que tant miren alguns, ho diu molt clar, és un dret constitucional, el dret a l'habitatge digne, no aquestes habitacions on la gent malviu, aquests locals on la gent està malvivint, perquè ara hi ha molta gent vivint en locals. Si els locals s'han de transformar en habitatge, s'han de fer per la via que toca. I hi ha municipis que ho estan fent, que estan transformant l'ús d'aquests locals en habitatges. Però a Rubí no està passant això. A Rubí estan havent-hi molts locals ocupats per persones que malviuen i, per tant, amb tot el que això implica. I això també és una queixa que ens han fet arribar a molts ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, no poden estar... Llavors, implica que moltes vegades fan les seves necessitats al carrer, estan molt al carrer perquè no poden estar dins del local, perquè... Això és una realitat que no podem mirar cap a una altra banda i que s'ha d'abordar. I insisteixo, l'especulació és la clau que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. I aquí, perquè ho diu també el Constitucional, les administracions públiques han de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar, per eliminar l'especulació pel que fa a l'habitatge. El lliure mercat, amb altres aspectes, es pot especular amb les accions. No? Tu compres accions i especules amb les accions, però no amb l'habitatge, que és una necessitat, que és un dret no només constitucional, sinó que és un dret humà.
1: Mm-hmm. Montse Soler, ens hem quedat sense temps, teníem molts més temes, sí, dels que xerrar, però ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies. I l'esperam en la propera ronda.
0: Perfecte, jo insisteixo temporada rere temporada que necessitem més temps, en aquest espai.
1: Molt
0: gràcies,
1: bé. Ja, bon farem dia. La petició una altra vegada.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu.

0: A propòsit del cas de la dona del president estatal, Begoña Gómez, i del cas del propietari de Mango, Jonathan Andic, l'advocat Joan Botí ens proposa avui a la secció Drets de Butxaca xerrar del Tribunal del Jurat i ens explica tot el que hem de saber si algun dia ens criden a formar part d'aquesta figura jurídica.
1: Continguts en xarxa.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, quin dret ens portes avui? Quin tema parlarem?
2: Avui no.

0: parlarem tant d'un dret, sinó que parlarem d'una qüestió del món jurídic, que són els tribunals del jurat.
1: Els tribunals del jurat, això que a vegades la gent ha d'anar, no?, allà...
0: A fer de jurat.
1: Exacte, sí, a fer una mica de jutge.
0: Exacte, sí. Això és un principi constitucional, en parlarem, que permet que la ciutadania d'alguna manera participi, no?, dels procediments judicials, doncs aquí es va vehicular a través del tribunal del jurat. És una qüestió que recentment també ha sortit a la palestra, i ho parlarem a través també, com sempre, d'algun cas real i conegut.
1: Uh-huh. Doncs som-hi. Com funciona una mica això, no?, del jurat popular?
0: Doncs vinga, et poso en situació. Tu imagina, Tona, que t'arriba una carta certificada de l'Audiència Provincial.
1: A mi si m'arriba una carta certificada de l'Audiència Provincial m'espanto.
0: Doncs em truques i ens tranquil·litzem plegats. Perquè això, en aquesta carta, t'indica que estàs en una llista de candidats a un jurat popular per un judici. Uh-huh. Que és el primer que pensaràs, el que m'has dit, m'espanto. Perquè tu em diràs, ostres, jo sóc periodista, això no va amb mi, no és el meu àmbit de coneixement... Lògic. Per tant, com pot ser que demanem a un ciutadà del carrer que decideixi si algú va a la presó o no? I què faig? Com podem gestionar això?
1: Si et posen una mica en un compromís, no? Perquè la llibertat d'una persona depèn una mica de tu.
0: Una mica. És el que té a viure en societat, que tenim drets i deures. Doncs el primer que hem de fer és no entrar en pànic. Per tant, això, em truques i ho arreglem. I el que passa... És una possibilitat que és real, perquè passa, es produeix de manera habitual, no, un percentatge que no tenim veïns a tot arreu que vagin a fer de jurat, evidentment, també perquè no és que se'n produeixin cada 2 per 3, però és una qüestió que pot passar. Per tant, la situació la podríem viure a la província de Madrid, a la província de Barcelona, a través dels 2 casos que et plantejaré, si finalment sobre judici oral. I parlem de 2 perfils i de 2 presumptes delictes completament diferents, però que la... llei del Tribunal del Jurat, doncs ens diu com hem de donar-li resposta. Per un costat tenim el cas de Begoña Gómez, tothom el coneix, la dona del senyor Pedro Sánchez, president del govern, a qui el jutge ha proposat enviar a judici acusada de malversació de fons públics per la contractació de la seva assessora a la Moncloa. I l'altre cas, també molt conegut, una mica més proper, el cas Endic, de Jonathan Endic, propietari de Mango. L'accionista de referència i vicepresident de la multinacional de Mango, el fill d'Isaac Endic, està acusat justament de l'homicidi i assassinat del seu pare, que va morir per caure en un penya-segat a Montserrat.
1: Per tant, aquests 2 temes, malversació de fons públic per un costat, presumpte homicidi familiar per l'altre, això tan important, no?, que són com causes així molt grans, que podríem dir, com pot ser que un grup de ciutadans sense carrera judicial hàgim de decidir, no?, sobre aquests temes tan greus i complexos? Perquè d'on surt una mica aquesta figura del jurat popular? Per què existeix?
0: Doncs mira, en aquest cas, a l'estat espanyol, com et deia a l'inici, aquesta participació ciutadana en l'àmbit de la justícia no és cap invent modern, No es tracta de cap cosa, ni de cap caprici del jutge de torn que digui, ai, aquí faig un judici popular, aquí ja me n'ocupo jo. No, això està taxat i està regulat. De fet, és un mandat que neix de l'article 125 de la Constitució. Uh-huh. La Constitució avala aquesta via. Tot i que en aquest cas es va preveure en el text constitucional l'any 78, no es va regular de manera definitiva fins al cap de 17 anys, fins a l'any 96, 5 amb la llei orgànica justament del Tribunal del Jurat.
1: I això pot jutjar qualsevol mena de delictes o hi ha alguns delictes específics?
0: No, com et deia, justament, molt bona pregunta, no podem jutjar-ho tot. No dedicarem un robatori, per exemple, doncs a un jurat popular. La llei aquí és molt selectiva i molt restrictiva. Busca delictes on no es requereixi una complexitat tècnica excessiva. Uh-huh. Per tal, justament, del que dèiem abans, jo no sóc expert en la matèria. De fet, no has de ser expert en la matèria. Aquesta és la voluntat de la norma. I, per tant, que puguin ser aptes per fer aquesta valoració com a ciutadans que no estan professionalitzats en el món jurídic. Uh-huh. Concretament, la llei limita la competència del jurat a aquests pocs delictes que s'agruparien, és un llistat d'una desena o així, però ho agruparíem en l'homicidi o assassinat, la violació del domicili i els delictes econòmics, doncs, que poden cometre funcionaris públics, tota la corruptela.
1: Clar, i abans em deies que això em podria tocar a mi, si m'arribava aquesta carta certificada, que espero que no arribi mai, però llavors com s'escull una mica aquest jurat?
0: El sistema està pensat justament perquè sigui obert i democràtic, per tant, que no hi hagi cap biaix a l'hora d'escollir qui ha de formar-ne part, i per tant no hi ha ni criteris de renda, no hi ha criteris d'ubicació, només, evidentment, on s'han produït els fets, això sí, però qualsevol persona que resideixi en aquella província, i per tant, com que l'objectiu és reflectir el sentit comú de la societat, doncs el procés té unes fases molt clares. Mira, es fa un sorteig cada 2 anys. Uh-huh. I en aquest sorteig cada 2 anys, a partir de les llistes del cens, a cada província estableix quines persones doncs formen part d'aquest sorteig. En segon lloc, un cop tenim aquelles persones, fa un sorteig per una causa concreta, com a mínim 30 dies abans. Uh-huh. Es fa un nou sorteig entre aquella primera llista per poder triar 36 candidats. I finalment es fa una selecció definitiva el dia del judici, on s'han de presentar com a mínim 20 candidats, d'on acabaran sortint 9 de titulars i 2 de suplents. Aquests són els que formaran el tribunal del jurat.
1: Per tant, això no ens hem d'apuntar ni hem de dir res, eh? Això és com quan et truquen per anar a la mesa.
0: Hi ha algunes causes d'exempció, de les quals en parlarem ara, justament, però que en general, si no els compleixes, doncs tens el deure d'assistir-hi.
1: Uh-huh. Clar, dius exempció. Quins requisits hi ha, no?, per poder ser jurat?
0: Doncs els requisits per ser-ne són senzills. Tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat, estar en ple ús dels nostres drets polítics, saber llegir i escriure, i tenir prou aptitud física i psíquica per poder-ho desenvolupar. I, evidentment, com deia, ser veí d'algun municipi d'aquella província en el qual s'ha produït el fet que anirem a jutge. Per tant, això serien els requisits per ser-hi. Però, com deia, tenim aquestes restriccions. Començaríem les incapacitats, aquells que han estat condemnats per delictes dolosos, o ha estat condemnat per un homicidi, doncs, i no s'ha rehabilitat en la condemna. Si hi ha una incompatibilitat, la família real, el rei no li tocarà ser jurat popular. El president del govern, els ministres, els jutges, els advocats en exercici, fiscals, funcionaris de justícia, tothom del món del dret o amb càrrecs de responsabilitat política d'alt nivell, doncs en aquest cas, tampoc. Quines prohibicions? Doncs no pots ser, evidentment, jurat d'una causa si ets acusat o víctima, és lògic. Si tens una relació de parentiu amb el jutge o amb el fiscal, tampoc podria ser-ne. I com deia, els advocats. I si has actuat com a pèrit, o si tens qualsevol interès directe o indirecte, en la causa, doncs també tens aquesta prohibició i, per tant, hauries d'indicar, escolti'm, jo tinc aquesta causa que em permet no haver-ne de formar part. I, finalment, tenim l'excusa d'aquí, majors de 65 anys, si has estat jurat en els darrers 4 anys... És com
1: no cal que tornis,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, ja ho has fet. I si tens càrregues familiars greus que pots acreditar, de cura o el que sigui, doncs aquí també es podria justificar aquesta excusa. Aquestes serien les causes principals de no formar-ne part.
1: Doncs posem-nos una mica en situació de si ens toca anar allà als jutjats a fer de jurat popular. Quines garanties tenim, no?, davant d'aquest tribunal? Perquè, clar, un jutge professional sí que sap avaluar totes les proves i tot el que ha passat, però i nosaltres, que no tenim ni idea com ho hem de fer, això?
0: Bueno, per sort, la llei preveu mecanismes de garantia potents. És a dir, que ningú se'ns alarmi, ningú es preocupi d'entrada, perquè el jurat d'entrada ha d'actuar, evidentment, sota el principi d'independència i responsabilitat i submissió a la llei, igual que ho fan qualsevol altre. És a dir, es basen en allò que diu la llei. D'aquí no en sortim. I, a més, abans de deliberar, el jutge els hi dona, té l'obligació de donar unes instruccions molt clares de com han de procedir. Això és molt important. Explica la naturalesa dels fets, les regles de com han de deliberar i, sobretot, els adverteix que no poden tenir en compte cap prova que s'hagi declarat il·lícita. Hi ha proves que si s'han agafat d'una manera que no correspon, no les podem fer servir en un judici. El jurat ha de tenir molt clar que això no pot ser perquè jo intueixo que, perquè jo considero que... No, miri, està provat o no està provat? Si està provat, valori-ho. Si no, oblidi-se'n. Per tant, és molt rigorós en això, no? I si tenen dubtes raonables sobre el que està passant, hem d'aplicar el principi in dubio pro reo. En cas de dubte, a favor del reo, de l'acusat. Per tant, els dubtes sempre es resolen a favor de l'acusat. Com deia, si no, viuríem en una mena d'inquisició i no ho voldríem pas. Per què? Doncs perquè per molt que aquest procés comenci amb un sorteig del cens, l'estratègia judicial que hi hagi al darrere és equivalent a una mena de partida d'escacs. I això què permet? Doncs que abans de seure's a la sala, la fiscalia i els advocats de la defensa i de l'acusació reben i estudien detalladament els perfils i els qüestionaris, perquè han d'omplir uns qüestionaris, de tots els candidats que han estat, si per atzar, escollits. I d'aquest atzar, el dia de la Constitució del Tribunal, n'hem parlat, cada part tindrà dret a recusar-ne, per tant, a descartar-ne, sense al·legar cap causa, i per tant, a vetar-los directament, podríem dir, fins a 4 candidats dels que han estat seleccionats. Per tant, les parts van descartant candidats activament fins a trobar el perfil més favorable. No serà el mateix si sóc defensa que si sóc acusació.
1: Clar, per tant, aquí no és tan atzar, això, eh? Hi ha una mica de...
0: Dins de l'atzar, condueixo. De fet, parlant amb d'altres advocats, el que m'expliquen és que la gent jove sol ser molt més castigadora.
1: Ah, carai.
0: En canvi, les canes són més benevolents. L'experiència et diu el que els dies amaguen, no? Per tant, això t'indica que depèn de si ets acusació o defensa, voldràs algú o voldràs algú altre? Aleshores, aquesta experiència vital, clar, fa que reflexionem una mica més, fa que pensem, que ponderem, hem viscut més, som més calmadets, més pausadets, com a norma general. Segur que hi ha joves molt, molt, molt calmats i gent gran, doncs, absolutament esbojarrada, segur que n'hi ha. I el que sí que hi ha és també una sèrie de preguntes clau que ens poden indicar i poden ser útils durant la selecció. I una de les més habituals i subtils és: a vostè li agrada la idea de ser jurat?
1: La que respondria jo, no, no vull ser jurat, no?
0: Molt bé, doncs si tu responguessis no, no vull ser jurat, segurament series una candidata perfecta per estar més a prop de l'absolució. Per què? Doncs perquè quan el candidat veu que, escolti'm, això no va amb mi, jo, això és una responsabilitat molt gran, sóc una persona ordinària del carrer, tinc la meva feina, però a mi no m'atabali amb coses tan estranyes. Quan consideres això, que et ve gran, que tens dubtes, solen ser perfils més flexibles, més reflexius, més empàtics i, com deia, més propers a l'absolució. En canvi, quan ens trobem en la posició contrària, si el candidat diu sí, sí, encantat de fer-ho, si ets l'acusació, aleshores t'interessarà aquesta persona. Perquè els advocats saben que quan t'enfrontes amb algú que té aquest perfil més actiu, més guerrillero, doncs amb aquestes ganes és més procliu a poder condemnar.
1: Vinga, som ja anem tancant uns consells i recomanacions.
0: Vinga, doncs què fem si inciten? Comunicar qualsevol d'aquests possibles conflictes d'interès, en primer lloc. Perquè si ocultem deliberadament aquesta informació intencionadament, poca broma, ens exposem a multes molt elevades econòmicament i, a més, podem provocar la nul·litat de tot el judici si això s'acaba demostrant.
1: Carai.
0: I, per tant, haver de repetir tot el procés de nou. Molt seriós. En segon lloc, retornar el qüestionari del que hem parlat amb una de citació obligatori en el termini dels dies que ens diuen, que si no m'equivoco són 5. S'ha d'omplir amb honestedat, no hem de mentir, no? És que com que no vull dir això perquè aleshores així no m'agafaran.
1: Millor que no, eh?
0: No, fem-ho com toca, que no costa res, és gratis. Si has de retornar això quan estiguis fent aquest qüestionari, si hi ha algun justificant, doncs, que hagis d'al·legar, aportar per alguna de les causes que dèiem, doncs també l'hauríem de portar en aquest procediment. I en tercer lloc, és un deure obligatori, però totalment protegit i retribuït. Recordeu, doncs, que el compliment d'aquesta funció, com que té la consideració de deure inexcusable de caràcter públic, si estic a la feina no em poden dir, no, miri, vostè no pot, no. L'empresa se li diu que això és una obligació, i no anar-hi li pot costar unes serioses represàlies. Per tant, l'empresa té aquesta obligació de concedir-te un permís retribuït de treball. Val? I l'Estat ho retribuirà també al servei, perquè normalment s'aïlla durant el procediment per no tenir contacte amb l'exterior i no tenir intoxicacions.
1: Per tant, aquesta figura del jurat popular, que és tan important i que entenc que no ens hi podem negar, a omplir el formulari i tot això.
0: Prova-ho.
1: Quan em dius prova-ho és un no.
0: No t'ho recomano. No t'ho recomano. Justament, aquesta institució, aquesta figura que ens permet la Constitució i la llei del Tribunal del Jurat genera debat. Perquè, d'una banda, la Constitució ens convida a una de les formes més pures de democràcia directa, recordant-nos que la justícia neix del poble i, com que neix del poble, els ciutadans tenen el dret i el deure de participar-hi personalment. I, d'altra banda, que el dret penal és un tema molt tècnic i, per tant, exigir a nous ciutadans corrents que facin un exercici d'abstracció absoluta, d'independència objectiva i que ignorin proves que han estat declarades il·lícites però que han corregut pels mitjans de comunicació com a pólvora, i que s'aïllin d'aquest bombardeig mediàtic, doncs és un repte psicològic per les ments més despertes i més madures. Per tant, humanament, jo crec que és bastant complicat no deixar-te influir per la creença que tu puguis tenir, pel que has llegit, pel que has vist, abans d'entrar a la sala. No obstant això, i per tancar del tot, com deia, els veredictes han de motivar-se, han d'estar subjectes a aquest control dels jutges, i per tant està dissenyat perquè hi hagi una seguretat i no hi hagi cap vulneració de cap dret de la persona que tenim al davant.
1: Doncs moltes gràcies, Jan, per explicar-nos-ho amb tanta claredat, i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Molt bé, doncs vinga, guardeu el dret a la butxaca, que així sereu més lliures.
2: Continguts en xarxa.
3: Doncs amb aquestes explicacions sobre forma part d'un tribunal, nosaltres passarem ara a la tertúlia, no marxin, amb la Toni Bravo i després la resta del Rubí al dia.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
4: És la una de la matinada.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Som-hi, que comencem aquesta segona hora de Rubí al dia després de l'actualitat de la nostra ciutat i àmbit també, doncs, si podem, nacional. I ara passem a analitzar aquesta realitat. Anem a aquest escorxador amb carinyo, amb amor, per escorxar, doncs, els temes d'avui. Bon dia, Pamela Martínez.
2: Bon dia.
1: Quins temes? Parlarem alguns, perquè de vegades parlem un sol tema, ja et dic.
2: I ja ocupa tota la tertúlia.
1: Ocupa, o a més, encara, abans, o sigui, la gent, és, quan es presenta, diu alguna cosa...
2: I ja comencen a fer cares.
1: I no passa fins al minut, al millor 42, que parlem el primer tema, tu imagina't, no?
2: Sí. Doncs avui es commemoren, avui és una data en la que es commemoren dues coses. Per una banda, avui és el Dia de la Gent Gran, i a Rubí se celebra amb una jornada sobre patrimoni i un nou programa d'activitats, que no sé si l'heu vist. Volem que ens parleu sobre això, sobre aquest dia que es commemora avui i com s'afronta tot el tema de la bellesa. A més, avui també és 1 d'octubre, és el 9è aniversari de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Aquí a Rubí es van fer actes ahir al vespre, que es va fer tot el tema de les torxes i es va posar la placa de 1 d'octubre a la plaça Pearson. També voldrem saber què vos pareix aquest canvi de nom, que no és oficial, però que volen aconseguir que sigui oficial, i faran una recollida de signatures per veure si ho aconsegueixen. Fa molts anys que intenten canviar. Abans era a la plaça de la nova estació i ara han passat a la plaça Pearson a canviar-la de nom. I també volem deixar sobre la taula que el govern anuncia 20.000 places residencials noves per a persones grans i amb discapacitat per a l'any 2030.
1: Sí, però té truquillo, ara ho parlarem, això de les 20.000 places, però 20.000 places noves. Serà que no. Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: A vosaltres, que ho diu.
3: Gràcies.
1: Parlarem d'aquests temes a la tertúlia amb els nostres tertulians. Sol Expósito.
4: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia. Recuperada d'aquesta ja caiguda o encara tens allà que vas patir als carrers de Rubí o encara tens...?
4: Aún tengo ahí la herida. Sí, aún tengo la cicatriz.
1: Parlarem, també ara. Molt. Mira, el tema justament dels carrers també va sortir ahir. Una mica vam parlar de les voreres dels carrers, perquè vam parlar de la pluja, i llavors també vam parlar de com passaven els cotxes, que passaven ràpid, no? I clar, com els carrers són també estrets, doncs la gent acabava tota xopa, no? Hi havia aquí, doncs arribava tot xop, ja no per la pluja, sinó pels cotxes que passen a tota velocitat i et deixen totalment empapat. Lluís Jerez.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Si vols, o apropa't una mica més al micro, sí, o agafes el teu cos i l'apropes cap al micro. Això també és una solució. Com estem, Isidre Rubio?
6: Bé, celebrant coses. Diu que avui és el dia de la bellesa, no sé què.
1: Sí, home, el dia...
6: Jo pensava que els dies eren
1: el
6: cada dia,
1: de la
6: però que
1: el
6: vell ho sou cada dia, però bé, és igual.
1: Sí, que toc. Pep Adelantado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Bon dia. Conxita Gimeno, bon dia.
8: Hola, bon dia. Rico, perquè això de la gent gran, en quin moment passa? O sigui, avui... en quin moment consideres que ja ets gran?
7: Sí. Això considera un mateix.
1: Clar. Un mateix.
8: No sé si té una data concreta, però...
1: D'aquests temes en parlarem, i segur que ens passarà com sempre, que gràcies que la tertúlia és viva, doncs es va movent per diversos llocs. Una cosa, això és com els pensaments de la vida, no? Una cosa és el que tu vols que sigui la vida, ai, petit egoista, i després la vida, que és gran, com si la vida s'hagués de seguir el que tu vols en el teu pensament.
6: Avui serà el dia de la bellesa, però... també fa 9 anys que ens van apallissar, però bé.
1: El dia 1 d'octubre, ho han dit, ara parlarem també, eh? Podeu trucar al telèfon del 93-588-59-60, 93-588-59-60, us agafarà el telèfon José Malagón, que està al comandament d'aquest control tècnic de Rubí al dia, des de les 9 fins a les 12, en directe, perquè molt abans, ja ens trobem tots dos molt abans, i encara no l'aconsegueixo avançar pel matí. Ja ho sabeu. A participar 93-588-59-60.
5: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
1: Sou l'Expositor, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Que fa dues setmanes que havíem de parlar d'un tema, al final no vam poder xerrar, però ara sí. Explica'ns primer quin és el context, perquè volem parlar també sobre els carrers i les voreres, que volies parlar d'aquest tema, què és el que va passar perquè vulguis treure aquest tema.
4: Pues resulta que yo iba caminando por la calle Cal Príncep, sí, Cal Príncep creo que era, o Balmes, o calle creo que era calle Balmes, esquina Cervantes, iba paseando, estaba cota cero porque no hay no hay desnivel ahí, pero resulta que había una claveguera hundida, sí. Y yo metí el pie ahí y me caí.
1: Sí, y había el tap de una claveguera que estaba
4: hundido, sí.
1: Enfonsada, está hundida.
4: Y entonces me caí.
1: Y no estaba señalizada.
4: No.
1: Recordem, a més, que la Sole té una discapacitat visual, però que és igual, perquè el que està exposant la Sole en una altra ciutat, i va haver també una companya meva que va fer el mateix, va ficar el peu i va tenir una lesió i li ha durat, portava més d'un mes, perquè hi va haver tall, hi havia una zona oxidada. No és aquí, no és a Rubí, però ho vull especificar, que quan es troba alguna situació així semblant, i no, pel que sigui, perquè acaba de passar, potser, que no ha donat temps, o perquè porta dies, que també podia ser, doncs és un perill. Continua, perdona.
4: Sí, i entonces, pues nada, metí el pie ahí, yo iba casi pegada a la acera, al bordillo, que no hay bordillo, y metí el pie ahí y me caí, claro. Me caí de lado, porque intenté girarme para no caer, y apoyé la rodilla, se me cayó el móvil, de hecho, la pantalla, me he dado cuenta que lo tenía en el bolsillo, llevo un cristal templado y está roto, del golpe que dio, claro. Entonces había allí vecinos que me vieron y vinieron a ayudarme. El pie me dolía al día siguiente un poquito porque me torcí el pie derecho. Pero, y luego ya tengo ahí a mí un gimnasio al lado, que es el Curves, en la calle Cervantes, y fui ahí, que es amiga mía, y entré y le dije, oye, cúrame porque me he caído. Y entonces ella me curó. Bueno, los ciudadanos que iban por allí me dijeron que si quería llamar a la ambulancia, y le dije, a ver, no hace falta. Yo no quiero denunciar al ayuntamiento, pero sí que quiero denunciar que hay muchísimas calles que están muy defectuosas. Y yo, no solo yo porque no veo, es que hay gente que va con carrito. Conozco a dos personas que se han roto un brazo. Se cayó una, se ha roto un brazo y otra una pierna.
1: Ah, és que és el que dic. Que no, per això he volgut aclarir, que no és que sigui ja la teva discapacitat visual, sinó que les persones que no tenen una discapacitat visual també, repeteixo, no, a mi, en el meu cas, que conec, no en aquesta ciutat, però clar, depèn de com sigui la caiguda, depèn de com sigui aquell bony o aquell forat que pugui produir-se en aquell moment, si no està debidament senyalitzat o perquè no fiquis el peu allà, clar, depèn de com caiguis, doncs només tindràs una raspadeta, o depèn de com caiguis, t'has d'anar i estaràs de baixa un mes o un mes i alguna cosa, no? Això és el més preocupant, sí. No? En el teu cas no va ser, però tu dius que sí que coneixes dues persones.
4: Que l'han operado, sí, han operado a dos persones, sí. L'han operado i otra ha tenido una la pierna enyesada i la otra el brazo.
1: Per dues caigudes en el carrer, sí. Degut a que hi havia, doncs, perquè saps el que els havia passat? Aquí, a Rubí.
4: Sí, aquí a Rubí. Uh-huh. No sé exactamente. Seguro que por el centro no, porque el centro está impoluto, impecable. Pero todo lo que es, una vez sales de la avenida Francesc Macià, y hacia arriba, hacia el mercado, ya ahí ya horrible.
1: Clar, i tu ets molt conscient, perquè amb la teva discapacitat visual tu vas amb un bastó. I això significa que tu vas tota l'estona amb el terreny, el vas de primera mà, i potser les persones que no tenim aquesta discapacitat visual no som tan conscients, però tu, com vas amb el bastó i aquest tacte i aquest caminar és molt important per tu, tu notes.
4: Todo.
1: No, tú estás notando.
4: Aceras ya hay ladrillos levantados, entonces el bastón hace palanca y me lo clavo en la barriga. Es que claro, porque hay un agujerito que tú ahí metes el pie, menos mal que me avisa. Metes el pie, te puedes caer igual, pero en medio de la acera.
1: ¿Quién te avisa?
4: El bastón.
1: Ah, el bastón te avisa.
4: Lo noto.
1: Ah, lo notas.
4: Tengo una mano utilizando el bastón y la otra, si yo me caigo, no tengo las dos manos para sujetarme, tengo que hacer virguerías para ver cómo caigo.
1: I que no saps el que hi ha exactament quan
4: claro,
1: caus.
4: Claro, lo que hay delante. O si no, en cruces de calle hay un árbol y está el paso de peatones, pero en vez del árbol está estar bordeado como está el cuadradito, lleno de tierra o de goma, no, está el cuadradito, hundidito, el arbolito ahí, y entonces tú cuando vas a cruzar te metes el pie en el árbol y luego dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde voy?
7: Ya te lo digo yo.
1: Clar.
7: Al suelo, dos veces me ha pasado a mí.
4: ¿Ves?
7: Y no tengo dificultad de
4: visual. No, si es que se habla de la accesibilidad universal.
7: Pero si estás aquello hablando con árboles, metes el pie en el agujero ese del cuadradito del árbol y al suelo vas, porque si estás un poco distraído, sí.
1: Anabas amb el mòbil, Pep. Anabas amb el mòbil, mirant el mòbil.
7: No, anava caminant.
1: Bueno, no podíem parlar,
7: caminant,
1: perquè...
7: Caminant, mirant endavant, a veure, i anàvem amb pressa, i bueno, potser vaig calcular malament on havia de posar el peu a la vora del forat, i el vaig posar dintre del forat. Però és un... Bueno, jo crec que per 10 centímetres d'equivocació a l'hora de posar el peu, no, tampoc hi ha dret que et fotis... Però tot lo llarg, vaig caure. Pom. Ja està. Això, però... a davant del Rosàs, al carrer Cervantes.
4: Sí.
7: Allà n'hi ha un que allà sí. Vaig anar un dia, jo anava per la cera del Rosàs i vaig arribar allà, una dona, una noia, amb una criatura en braços, que va caure i allà donant allò, esquivant per la nena no donés un cop, vaig travessar el carrer, la vaig ajudar i tot això, per aixecar-se tota la història, si volia que avisessin la policia o alguna cosa, i va dir que no, que el seu pare vivia a prop i tal i qual. Però això ja ho vam parlar aquí fa temps.
1: Mm. Llavors, bueno, són situacions diferents, el quadradet que hi ha de l'arbre del que està dient ella.
7: Sí, el quadradet de l'arbre més o menys estar... el pots preveure.
4: Sí, però no, però tiene que estar bien señalizado.
7: Yeah.
4: O sea, por accesibilidad y todo eso, tiene que estar dentro, pues no, a veces le echan como una goma, una especie de goma, y eso tiene que estar...
1: Està clar que les ciutats no estan encara pensades, i jo crec que els hi queda encara... respecte a les persones que tenen una discapacitat visual, que cada vegada s'estan adaptant més, perquè cada vegada es veiem, però que, clar, queda molt, a part de com la situació en les que estiguin, les voreres, carreteres, etc. Però en quant a accessibilitat, no? Que això és algo que s'ha de treballar, perquè s'han construït no pensant en tots aquests problemes que té una part petita de la població, no? I que com que és una part petita, llavors costa encara més que s'inverteixi, no?
4: Sí, jo entiendo que somos una aguja en un pajar.
7: No, una part, qualsevol persona que vagi una mica distreta tingui 40 anys es pot fotre de cap igual.
1: Sí, però no dic això, Em refereixo que a l'hora de fer inversions...
7: I amb vista i tot,
1: Però a l'hora de fer inversions, o parleu vosaltres respecte al que s'hauria de millorar per a aquelles persones que tenen una diversitat visual, no és el gruix d'inversions.
7: Moltes coses.
1: Per això.
4: Es que creo que el año pasado se aprobó en el pleno una moción por unanimidad. Vale, que la ha metido en el cajón.
1: ¿Quién era aquesta moció? A veure si la trobo.
4: No me acuerdo. Yo sé que se aprobó por unanimidad, por supuesto. También he de decir a favor del ayuntamiento que ha hecho cosas. Ha puesto semáforos sonoros. Sí que es cierto que el tema de la calle Mayor, el centro, está muy bien, pero queda muchísimo que por hacer. Y yo no veo que se avance. Yo es que no estoy viendo ningún cambio. Así como cuando inició la primera legislatura Ana María, la alcaldesa, sí que ahí hubo un progreso. Ahora está como estancado. Y lo digo porque yo voy día a día por la calle. Es que la calle San Galletá es horrible, infumable. Tú no, una acera de 20 centímetros. Los coches pasan por al lado tuyo, empinada.
7: Sí,
4: bueno,
7: sí.
4: Es horrible, entonces, y eso lleva muchos años así, muchísimos años. Y luego, por ejemplo, ayer que llovió, los cruces, las bajadas, las pendientes que hay para cruzar, como es suelo liso, pues casi me mato, me rebalé. A ver, pero eso no es culpa de nadie, es culpa del suelo que tienen que igual que poner con alguna estría o algo para que no resbale.
1: Mira, el 2021, Pep, el 2021, estic buscant dades, però de moment és la que m'ha aparegut, ja era un 7% dels rubinencs que tenien alguna tipus, algun tipus de discapacitat. I el dos, i eren, mira, són 300, clar, estic donant dades del 2021, segons una nota que vam fer en aquesta casa, Ràdio Rubí. 300 persones amb discapacitat visual, 346 amb discapacitat auditiva.
4: I ha augmentat.
1: Clar, perquè això és del 2021. Mm. No, estic buscant, eh? Vale. No sé si voleu dir la resta de la taula alguna cosa respecte a aquest tema.
6: Home, aquestes avaries o aquests problemes, si són acabats de passar, sempre pots pensar que és un accident i, bueno, pots caure, clar, no et faran una ciutat tan llisa, tan perfecta, que no et passi mai res. Ara, si porten temps, això és deixadesa. I normalment, aquí a Rubí, no és que patim deixadesa, perquè algú es preocupa, ho comunica, ho saben. El que patim és una mena de... patim el temps de l'administració. Perquè si tu dius que hi ha un bony a la cera de davant de cal no sé què, poden passar segles, perquè en diuen, bueno, ja per tant, punyeta, però és amb aquell bony que cauen. I allà, al carrer Cervantes, justament, a la banda de baix de tot, a davant d'allà on vivíem, hi ha una placa d'aquestes de l'aigua que està més ensorrada i, a més, té un moviment. És molt poca cosa, a part que fa soroll i toca els nassos. Però és molt poca cosa, però suficient, perquè si vas caminant t'hi entrebanquis. I ara deu fer com a mínim fa 2 anys que vaig enviar una sèrie de fotos i instàncies dient això, el dia que caigui algú llavors correrem. Doncs encara no correm perquè la gent ha caigut però la placa està igual. I dius, home...
4: El problema es que, claro, si se cae uno, luego se cae otro, ¿qué pasa? Que dices, yo para qué voy a denunciar nada, sí, total, no vale la pena, pero claro, es que ya hay mucha gente que le ha sucedido esto, y no con discapacidad, sin discapacidad. Y yo entiendo que es complicado, que es una ciudad muy grande, pero, jolín, un poquito de venta, ¿no? Que se note que hay ganas de hacer cosas. Que no se quede la moción. Creo que la moción la presentó el PP el año pasado.
1: Estoy buscando, ¿eh? No, sí. De momento no la trobo.
4: Creo que se transaccionó con...
1: Ah, mira, José l'ha trobat. Me digo, del darrere. Ja està. Gràcies, José. Brutal. Gràcies, José. Mira, la tenim aquí detrás. Del darrere. El PP demana l'eliminació de barreres arquitectòniques. Això va ser el 19 de setembre del 2024. El Partit Popular va presentar una moció al ple municipal del mes de setembre, la qual demanava al consistori que eliminés barreres arquitectòniques urbanes que suposin obstacles per a les persones amb discapacitat funcional, i també demanava que es garanteixi el compliment de la mobilitat urbana sostenible de Rubí. O sigui, l'eliminació de les barreres arquitectòniques. És el que es demana.
6: Això sona molt gruixut.
1: Sí.
6: Que no dic que el transperfecte de la cera.
1: Sí, estem
6: suposo parlant... que algú pot separar una cosa de l'altra,
7: sí,
6: perquè,
7: sí,
6: clar,
7: sí, sí,
6: les
7: sí.
6: Barreres arquitectòniques poden representar un problema de caldeu.
7: Sí.
6: En canvi, bueno,
4: però la barrera Isidro, per exemple...
6: El transperfecte s'arregla, o ve el paleta sí, i pam, pam, pam, ja està.
4: Sí, però a la hora de organitzar, de hacer algo, alguna nueva construcció o tal... Pues ahí sí que se tiene que mirar, que ya por decreto ley sí que se tiene, tiene que ser sí o sí, ¿vale? Porque hay una ley de accesibilidad universal que ahí te detalla todo, te lo desglosa todo, lo que los nuevos edificios y todo. Però...
1: Mira, el novembre del 2025 el grup municipal d'Esquerra Republicana va anunciar una moció per avançar cap a una mobilitat plenament accessible, inclusiva a la ciutat. La proposta identificava explícitament la insuficiència de semàfors acústics, d'elements tàctils per a persona amb discapacitat visual, i demanava millores en passos de vianants, voreres, semàfors, incorporant elements tàctils i acústics. També plantejava l'elaboració d'un pla específic de mobilitat accessible. Això també hi havia un altre.
4: Sí.
1: Tot això era...
4: Tot lo que passa que se queda en el...
7: Ahí va jo. O sigui, tot això està bé. Un presenta una moció, l'altre presenta una moció, però estem parlant de que això va començar el 21.
1: No, la notícia que jo havia llegit...
7: El 21 hi ha l'estudi aquest de la
1: no,
7: gent...
1: Bueno, no, és una notícia de, és una notícia nostra, de Ràdio Rubí,
7: ah,
1: explicant el percentatge, vale, que hi havia, vale, el nombre de persones, que era, vale, prop d'un 7% de persones tenen aquí a la nostra ciutat, vale, ciutat una discapacitat, ja sigui visual o auditiva. Bueno. Aquesta és una notícia nostra del 2021. Bueno. Després...
7: Notícia nostra, però que se n'entera tothom,
1: el 24,
7: no?
1: El 24... Sí, clar.
7: Inclús, el 24, inclús la gent de l'Ajuntament, inclús els dirigents.
1: El 24 hem trobat aquesta moció del PP respecte a barreres arquitectòniques i jo ara buscant també el novembre del 25 del grup municipal d'Esquerra Republicana, que ja és més el que es troben també a nivell més, podríem dir, no de grans barreres arquitectòniques, sinó de passos de vianants, de semàfors, de voreres, no?
4: Lo que pasa que eso sí que es cierto que tiene que una vez se ha aprobado esta moción, debería el ayuntamiento, que no lo sé si es así, yo, por lo que sé, creo que no hay mucha relación con el director de la agencia de Tarrasa o con la ONCE en Tarrasa, porque ahí tenemos técnicos especializados en este tema, entonces ellos tienen que asesorar también, conjuntamente con el arquitecto del ayuntamiento. Vale. Uh-huh. Porque es fundamental, porque igual, sí, semáforos acústicos, pero es que igual no nos va bien que todos los semáforos estén sonorizados, porque igual uno tapa al otro. Entonces, yeah, claro, entonces lo que hay que hacer es empezar o iniciar una relación con la asociación específica, ¿vale? Vamos a llamarle ONCE o quien sea, y decir, bueno, a ver, señores, ¿este colectivo qué necesita? Pero que
7: sí, sí.
4: Porque hay una mesa de accesibilidad. Una vez al año se hace una tabla de accesibilidad en Rubí más D y se habla de problemas. Y van sacando temas y tal. Pero mucho papeleo. Yo no veo que haya,
1: claro,
4: una evolución. Por ejemplo, llegar al ayuntamiento para mí es muy complicado, subir al edificio del ayuntamiento.
7: Sí. Ya.
4: Venir aquí a Radio Rubí es muy complicado. Porque yo cuando tengo que entrar, tengo que ir con los siete sentidos, o ya me he inventado uno.
7: Sí.
4: ¿Vale? Pues eso, tengo que ir con los siete sentidos míos para entrar, para saber dónde está justo la entrada. Porque como hay, está lleno de arena, que yo entiendo que soy una persona entre miles, que yo lo entiendo, no me quejo, ¿eh? Yo ya me busco la vida y...
1: Bueno, son más personas, ¿eh? El 2021 ya habían 300. Sí,
4: bueno,
1: ahora
4: vale, pero igual que se mueven como yo, que soy culo mal inquieto, pues igual somos menos. Pero, jolín, una serie, un mínimo, simplemente un mínimo, ya está, no hay más.
7: Sí, sí.
4: Si yo no quiero que me lo pongan todo una ciudad
1: clar,
4: de oro.
1: En entorns tancats, clar, és més fàcil. Jo que vaig estar treballant al metro, a tot el terra està situat. Hi ha les rajoles que són d'una textura diferent, justament,
4: sí,
1: per això, i no només les rajoles, sinó hi ha codis QR que tu, sí, te va orientant, no? És un circuit tancat, però clar, és,
4: sí,
1: més complicat
4: està,
1: que sigui...
4: Està con la ONCE.
1: Clar,
4: todo, exacte, todo, todo, todo.
1: Però és que està molt bé, perquè clar, sí, per la gent que té aquesta discapacitat està molt ben treballat.
4: De hecho,
1: no?
4: Una de les directives que lleva el tema de mujer i tal és ciega total, ahí en TMB. Mm. O sea que eso...
8: És que durant molts anys la mirada inclusiva no ha existit.
1: Per això.
8: No. S'ha construït...
1: Ha crescut la ciutat d'aquesta forma.
8: S'ha,
1: no?,
8: construït aleatòriament al marge, això al marge, un col·lectiu que cada vegada és més gran, perquè la població,
4: sí,
8: està envellint, que això,
4: sí,
8: també,
4: sí, sí,
8: no és una discapacitat, no, però no, sí que és un inconvenient. No?
1: Mm.
8: I jo, a veure, vull explicar una mica la cara bé. El que s'està fent nou, almenys a Rubí, s'està fent bé. Com a usuària,
4: sí, sí, sí,
8: de cadira de rodes, us he de dir que vorera que fan nova, vorera que té.
4: Sí, sí, sí.
8: I un dia ho vaig dir, des de la Serreta fins a l'estació pots anar amb una cadira de rodes sense baixar de la vorera. I en canvi hi ha carrers que tens un poste de la llum al mig del carrer, que allò és impossible a pràctica. Però tot el que s'està fent nou s'està fent bé. El problema és que la gent som com som i a la que veiem una vorera rebaixada allà aparquem.
4: Mm-hmm.
8: I ahir vaig tenir un parell de pitotes amb dos incívics, doncs, que pretenien que jo baixés amb la cadira de rodes a la vorera, perquè ells estaven aparcats enmig d'un pas de vianants, tot planet.
1: I a més tenen la raó,
8: clar,
1: o sigui, què
8: ja,
1: m'estàs dient?
8: Ja canses, baixa ja, no? Penses, jo no soc... Jo, mestra jo he sigut molts anys, aquesta gent ja hauria d'estar educada. Doncs no hi ha manera. O sigui, entre que no es té cura a mantenir les coses ben posades, ben mantingudes, que quan hi ha una queixa s'arregli de seguida, se'n faci un seguiment, i que per una altra banda, doncs també la gent som com som a vegades, jo també em poso la pell de la Sole, ara que a vegades l'acompanyo i he tingut el goig de conèixer-la, és que sort que ella és un todoterreny i com s'ho munta.
1: I perquè... que a la Sole ha vingut plovent a saco aquí.
8: No, perquè és un todoterreny de la dona.
1: I dius... I...
4: Però, i con el aire.
1: I con el aire.
8: Com que estàs pendent del com va ella, penses, és que jo no seria capaç. És un sorteig constant, és una gincana. I això per un carrer que en teoria no hi passen cotxes. Mm-hmm. Llavors, que crec que és una mica un sentiment que hauríem de conrear a nivell col·lectiu, no? Institucions, però també ciutadania.
9: Completament.
1: Jo vaig fer la prova una vegada d'anar en cadira de rodes, també anar amb un bastó que em van posar, em van tapar la mirada. No em recordo quan vaig fer la vista, no podia veure, però ja deia, uala! O sigui que això quan t'arriba i quan ets una persona que has tingut un accident... Bueno, aquí vam entrevistar també la Marta Petit, que va tenir un accident en moto i va perdre totalment la vista. Clar, quan arriba això té un llibre també. El que és fer-se, intentar ser autònom al principi, i tot això que et passa és duríssim, perquè ja us dic que jo vaig recórrer, no me'n recordo quants metres, d'anar provant i d'anar, perquè em vaig apuntar, hi havia un taller sobre això, i vaig dir, vull saber què...
4: El dia de la discapacitat normalment se suele hacer el dia 3 de diciembre.
1: I és, no sé si no ho heu provat, però jo crec que tothom ho hauria de provar, perquè després arribi algú amb el cotxe que per on ha de passar la cadira de rodes i ocupi aquest espai. O porta la cadira de rodes amb la teva filla, amb el teu pare, sàpiguis què significa portar 60, 70 quilos allà per moure aquella cadira de rodes que vas cansat i que te diguin, no, aquí jo tinc el cotxe. Passa tu i baja-la esta, no? Guapo, això no està per això.
8: Jo m'he barallat moltes vegades. Procuro no ser violenta, però és que em surt el pitjor, perquè és que penses que no ho estàs veient, que no pots. Jo sobre volen tenir la raó.
4: Sí.
8: És que a sobre no t'accepten que estan equivocats. És un momentito, ja. És que si vaig sumant momentito...
4: Però és que el mío també és un momentito.
1: Exacte.
8: En fi, que no... O sigui, una mica és tot plegat, Jo, de veritat, que trenco una llança en favor de Rubí amb el sentit que el que es fa nou s'està fent ben fet, que altres ciutats més importants no ho estan fent tan bé. Sí, penso que arribem això, molt bé.
4: Però deben de hacerlo, perquè està por... Hay un decret,
8: sí,
4: bueno,
8: però
4: una llei de accessibilitat.
8: O ho pots fer bé. Sí, tu veus tots aquests rebaixes que estan molt bé marcats amb diferents rajoles, les quatre cantonades, no només una o dues, que és el que marca la llei. Vull dir que està prou bé. El cantó, no sé, jo a Brussel·les vaig al·lucinar.
4: Bueno, és que... Anar amb la cadira de Brussel·les és altra cosa.
1: Clar, hem de pensar que hi ha una herència també de ciutats. Sí, sí. O sigui, Brussel·les, com s'ha construït des del principi, és molt diferent que Rubí, com s'ha construït, o sigui, aquí tu vas al costat de la ràdio, intentes anar cap a l'Ajuntament i tens dos voreres que no sé si arriben a fer què?
8: No, quan, res.
1: Què? Quan dic? Lluís, és que no m'atreveixo a dir.
9: Mitja persona.
1: Mitja persona, això, perquè te trobes l'arbre i això té veritat. I ara, com ho fas?
8: No, està
1: com,
8: clar.
1: Bueno, t'has de carregar el pal de la llum i has d'intentar potser pensar, o que potser ho estan pensant en dir, doncs, potser, aquell carrer hauria de ser per vianants.
8: Exacte.
7: Bueno, és el que deien del carrer Sant Gaietà.
4: Madre mía.
7: Carrer Sant Gaietà, la baixada, si volen fer unes aceres una mica decent, no poden passar cotxes. Ha de ser un carrer de vianants. Perquè amb les aceres que té de 40 o 50 centímetres, segons quins trams...
4: No, menys.
7: Ho amplies a un metre, que és el mínim que hauríem de considerar per cada banda... Ja no queda espai per passar cotxes al mig del carrer.
1: El que sí que hem de dir també és que aquesta ciutat, en els darrers anys, darrera dècada o darreres dues dècades, és una ciutat que està anant més cap a una ciutat que té més en compte els vianants. S'han posat, i pensem també en el centre, no?
7: Sí.
1: I el que s'està treballant també, no? De cara... hi ha una sensibilitat també de cara a les persones que estan i que passegen pel centre i que s'està
7: s'han fet millores.
1: Que hi ha molt per fer.
7: S'han fet millores, però hi ha molt per fer i potser alguna prioritat podria ser desviada, no? Vull dir, en el sentit de dir M'agradaria tenir els carrers pintats de colors, m'encanta, però potser que arregli les aceres primer, dic jo. És això que vull dir jo, que no sempre els recursos, que són limitats, els recursos són limitats, sí. I si ho poses aquí no ho pots posar allà. Llavors, mira, bueno, clar, a l'hora però... de valorar on t'ho poso, potser hi ha algun criteri que no està prou...
1: Sí, però és que és complicat, perquè tu dius, és limitat, però és que una cosa estem parlant, jo després tindré la secció, si voleu escoltar la tercera hora, de ses il·lustríssimes, que li hem dit, d'il·lustració, i de pintors, i de sketchers, i de gent que treballa amb il·lustració, amb el col·lectiu Circ. Clar, també han de tenir el seu espai, no? I han de... Em refereixo... Jo crec que si intentés posar-me a la pell de les... sigui del color que sigui, de la gent que governa, uau, deu ser molt complicat, perquè has d'intentar contentar a moltíssima gent des d'esports que t'estan demanant des de fa molts anys que tenir que no tenen espais fins a... des de col·lectiu d'esports, col·lectius culturals, col·lectius, etc. I tens... el que tens, i clar, i ho has d'organitzar, no? Però clar, no pots deixar tampoc a ningú sense res.
7: No, jo hi ha una cosa que ja ho he dit altres vegades. No crec que la ciutadania en general hagi de patir les conseqüències d'un senyor que té unes dificultats i tal i qual. Però el que sí podem és compartir les dificultats d'aquestes persones. En el sentit de dir, la festa major, la gent té ganes de distreure's. Molt bé. I s'ha de fer música, s'ha de fer concerts, s'ha de fer de tot. Bueno, hi ha grups de tots els preus. I la gent, la festa major, van a disfrutar, a saltar i ballar, i tant és que vingui un com que vingui un altre. S'ho passen bé igual.
1: Bueno, a veure, no és el mateix, eh?
7: No, quan segons qui ve, venen els de fora, que no paguen impostos aquí, a disfrutar del grup que has portat de campanilles, aquest, venen els de Sabadell, venen els Castellbisbal, tots. La festa major per nosaltres, tu, fotem.
1: Sí, però és riquesa que vinguin també. I és, no només estan ahir a la festa major, sinó que aquells dies consum. Estan als carrers, estan a petar. I estàs venent. I si aquells actes també doncs aprofites els espais, les institucions que tens, el nou casino, etcètera, fas que estigui Rubí d'una altra forma i estàs promocionant la ciutat.
7: Bueno, sí.
1: No sé què opineu vosaltres. Avui estic parlant molt, no, trobo que... Sí. Escolta, Lluís...
6: La festa major em faria matabala molt. Perquè, en definitiva, les festes majors no la de Rubí. Jo diria que la majoria de pobles s'ha convertit a l'escenari dels grans grups musicals. I dius, molt bé... guanyeu-vos la vida, però no us quedeu la festa major. Perquè què cony heu de venir el dia de la festa major? Un altre dia. Però bueno, sí. Matabala. Sí, sí.
1: Lluís, tu, no. Que no... De qualsevol dels temes que hem parlat, o qualsevol altre que vulguis treure...
9: Hi ha 30.000 temes, és a dir, que s'han parlat. És a dir, de festa major, jo sóc una miqueta un gremlin de la festa major, que no tampoc baixo massa tal, però...
1: M'ha agradat aquesta definició. Jo sóc un gremlin de la festa major. O sigui, no punxeu-me amb l'aigua de la festa major, que...
9: Sí, no, però jo ja als concerts ja no hi vaig, però està bé que estigui... És a dir, jo ja entenc aquesta por a la massificació, aquesta por de tal, però és que jo quan parlo amb gent de fora de Rubí, els dic que sóc de Rubí, ui, no és perillós?
1: Sí, això
9: és a dir,
1: passa molt.
9: Encara sí, tenim aquesta malíssima fama de ser una ciutat dormitori, de ser una ciutat perillosa, de ser una ciutat...
1: De l'oest,
9: però jo he viscut aquí tota la meva vida i això no és cert. Aleshores, cal fer-ho veure, i la Festa Major és una manera, de moltes, de fer veure que aquí hi ha vida, aquí, si vens, no et robaran la cartera... De que aquí sí, és un lloc on hi pots viure amb B baixa majúscula. Per tant, jo no crec que s'hagués de reduir l'oferiment de festa major o fer-ho més localista en aquest sentit. Però també una cosa que jo volia dir respecte al tema de les adaptacions. Està bé que a Rubí estiguin fent totes aquestes adaptacions per a gent discapacitada i totes aquestes adaptacions, però que després de fer aquestes adaptacions cal mantenir-les. perquè jo sé d'un carrer, que és el que jo hi visc, on...
1: Quin carrer? Es pot dir? O no? Prefereixes no
9: dir-ho? Preferiria que no. En el món d'avui dia, vés a saber. Una senyora gran va caure, per una mina llamborda que es movia, que de fet el policia la va treure. Va anar a l'Ajuntament ràpid a arreglar-la. Van parar-se a mirar si hi havia altres llamborders en aquell carrer que també poguessin estar així? No, perquè jo segueixo caminant per allà i de tant en tant... Ui! Aquesta es mou. Ara, clar, és que hauries d'anar pel mig, si no vols caure.
4: Es que no hay un mantenimiento. Es que es lo que he dicho, que sí, que es verdad que la obra nueva se está adaptando todo y está todo genial, pero ¿y lo que no es tan nuevo? ¿Qué? Vamos a pasar calle por calle y vamos a mirar qué desperfectos hay.
1: Pues no seria una mala idea, que hi hagués una mena de brigada, no? Que digués, espera, anem a veure com estan els carrers, o anem a fer un estudi de... que no sé si està pensat o no. Ara estic parlant des del desconeixement a l'Isidre, em deia, mira'm una cara dient...
4: Yo quiero decir algo impopular.
6: Teníem una persona que cobria la feina d'aquesta brigada que dius.
1: Ah, sí?
6: Era un... un discapacitat que hi havia, que es deia Manel Salses, que es dedicava a anar pels carrers i apuntava què trobava. I aquí hi ha un forat, aquí hi ha no sé què, i ho comunicava a l'excel·lentíssim. No tinc ni idea si l'excel·lentíssim li feia cap cas, però ell feia aquesta feina. Clar. I l'anava fent cada dia.
4: Quiero decir algo impopular.
6: I ara podríem tenir una feina a donar aquestes noies de la Protecció Civil.
1: Les agents cívics.
6: Que ajuden a moltes coses. Sí. I m'agrada l'ajuda d'això, també.
8: Perdona, Soler, que té a veure amb el que estàs dient. Hi ha una aplicació on tu pots anar posant fotos i pots denunciar tot el que no és correcte. A mi m'han contestat, perquè jo sóc bastant canyera en aquest sentit.
1: Una aplicació de...
8: A l'Ajuntament, a l'APP
1: de l'Ajuntament. Sí. A l'APP de l'Ajuntament.
8: Sí, tu pots denunciar totes les desperfectes del que vulguis o el que vulguis. Pots dir, no sé, mira, en aquest carrer hem detectat que roben carteres, ja que han sortit les carteres. O aquí hem detectat que la gent ensopega molt. Tu pots posar, fer la teva denúncia, normalment et donen resposta si és viable, si no, no.
1: A l'APP Rubí Ciutat,
8: Sí.
1: O sigui que en realitat estan convertint...
6: Bé,
8: és el
6: doncs,
8: que feia el Salses, sí. Però ho fas tu ara.
1: Ara ho fas, bueno, millor, perquè ho fa tota la gent. Sí, envia una foto, mis incidències, no? Actualment no hi ha ninguna... No, estas no. Són les mies, estas són les... Si jo he posat alguna. Vale, doncs, mira, doncs està bé que ho apuntis. Mira, seria tot un tema, sàpiguer, justament... com ha anat aquesta evolució, com funciona. Mira, és un tema que vaig a sol·licitar també, veus, per una entrevista. Moltíssimes gràcies, també. Que són les 10:41, 41 minuts, 42 minuts que ens hem menjat ja sense atacar el primer tema que havien dit, que ja ens torna a passar, i això m'encanta,
4: Por último, Toni, lo impopular, lo impopular. Venga. Lo impopular que se me van a echar la gente encima.
1: Impopular, segur.
4: Bueno, no lo sé, para mí...
1: Venga, a ver.
4: Bueno, para mí no. Quiero decir que hay mucha gente, pero mucha gente que está cobrando ayudas por X motivo, ¿vale? Pues esas personas que no están haciendo nada, que se dediquen a pasear por Rubí y mirar qué hacerás ahí mal, que... entre otras cosas.
1: D'aquest tema hem parlat també... Bueno, no sé si et refereixes al mateix o no. Ja he trobat el tipus d'incidència. Està molt bé. Ah, ja ho he trobat, Es diu incidències.
8: Sí, si ho trobo. No sabria dir exactament on, però jo n'he fet servir diverses vegades.
1: Sí, mira, si aneu... Ara anem aquí, Es diu incidències i tu et situa... has de tenir el GPS, et situa sobre allà. Tu li dius el tipus d'incidència, altres carrer, clavegueram, enllumenat, escombraries, mobiliari urbà, neteja, passis, jardins, residu perillós a la via pública, vale?

0: està per diferents espais, i llavors, per exemple, hi ha agenda, aparcament, Rubí Maig, destacats, telèfons d'interès, notícies, l'alcaldessa als barris, Rubí Cultura, coneix Rubí, i si baixes una miqueta, no cal, una mica, només una mica més, incidències. Tens un triangle en vermell, perquè tu allà posis totes aquestes coses.
1: Molt bé.
2: Lo provaré per a veure si és accessible com mi programa de voz.
3: Jo n'he posat 3 des del mes de maig cap aquí.
0: I t'han respost les 3?
3: Sí, sí. Si no tenen sortida, també t'ho diuen, Però si poden fer alguna cosa... I de fet...
0: Ja, I s'han fet alguna cosa d'aquestes?
3: De les 3, 2.
0: Ah. O sigui que... Bueno, o sigui que això
1: és una pista. Sí, el que hem de fer és divulgar-ho, que la gent ho sàpiga, i anar motivant a la gent a que participi de la
0: jo m'he apuntat per fer una... Ara estem fent publicitat, perquè vinguin també els de l'Ajuntament, ho puguin explicar i a veure quins hi ha.
3: Perquè alguna vegada que jo he fet una denúncia o un advertiment per una altra via, et demanen que ho facis per aquesta via.
0: Clar, a més serà molt interessant saber de quines incidències està escrivint la gent a través de l'APP de Rubí, quines són les que hi ha més, les que més es sol·liciten, quines són les que es resolen, les que no, per què, etc. Jo crec que és una entrevista que pot ser molt interessant. I el que deies de les ajudes, ahir vam estar, portem ja 2 setmanes també parlant de les ajudes també, que no sé si et refereixes al mateix que estic pensant jo, però sí que hem llegit, perquè ja han sortit en diversos temes, llavors no sé si et refereixes a diverses, no has especificat, a les persones podent rebre ajudes, però jo sí que em vaig preparar uns papers, perquè jo crec que és temes que sortiran, que acabaran sortint aquest any, respecte a les ajudes, qui rep ajudes i qui no rep ajudes, de quin tipus d'ajudes estem parlant. I si voleu, ja ho farem, si voleu vosaltres, ho parlem el dijous que ve, per ara són 45 minuts, i a veure si encetem per almenys un...
1: dels que portes preparats.
0: Un dels temes que hem dit, almenys, però que m'encanta que passi això. O sigui, ens està passant a les tertúlies que estan totalment vives. I és meravellós.
1: Sí, sí.
0: No? Que és amb els temes que surten, en xerrem. 93-588-59-60, si voleu participar. 93-588-59-60, per posar, com ha fet avui la Sol Exposito, qualsevol tema que vosaltres creieu, nosaltres en parlem, si us voleu sumar, perfecte, si voleu posar algun altre, perfecte, sou molt benvinguts i us tractarem amb tot el carinyo que mereix la vostra, que participeu i que aquesta és la vostra ràdio, no? Que Rubí, que celebra el Dia de la Gent Gran, avui, amb una jornada sobre patrimoni, hi ha un nou programa d'activitats, el lema d'enguany, a mi m'ha agradat molt, perquè m'ha recordat una miqueta, ara penso en el Pep i penso també a l'Isidre. Ens jubilem de la feina, no de la vida.
2: No. Muy bonito.
4: Com a lema és perfecte.
2: Sí.
4: La conferència que fan em preocupa més perquè diu parlem del patrimoni.
0: L'acte institucional tindrà lloc al casino, presència de l'alcaldessa, responsables de l'àrea de serveis, punt central de la trobada, allà de la conferència El teu patrimoni i les teves decisions, que es fa amb l'EUR, l'Associació de la Gent Gran, i tractarà aspectes legals i econòmics sobre els quals sovint falta informació, com testaments, herències, donacions en vida, rendes vitalícies. I vam parlar d'això, el dilluns vam tenir el Consell Consultiu de la Gent Gran aquí, a l'Elvira Altisent, i que va venir acompanyada, però clar, parlava de que surt moltes vegades, ells tracten moltes vegades amb aquests temes, no? I que justament per això sortien, no? Perquè, clar, han de prendre decisions patrimonials que tenen una rellevància i són moltes les preguntes, no? I per això, doncs, faran aquest tema i després acabarà amb una rondalla de Rubí, un petit refrigeri ofert per l'Ajuntament amb música de Miquel Fernández i també, deixem-me que us digui que a partir d'aquest dilluns s'han obert les inscripcions per al cicle municipal Gaudeix de la Vida en Gran per a veïns i veïnes més grans, valga la redundància, de 60 anys. Sortides culturals, exercici, tallers de creativitat, formació en competències digitals com el ChatGPT i tot això. S'ha obert inscripcions.

0: a partir d'aquest dilluns. Parlant, gent gran, gent no tan gran, gent gran, no, gent gran i gent gran que som en potència si tenim la sort d'arribar amb salut.
1: Es que yo lo veo muy mal. Es, bueno, el eslogan está muy bonito, pero claro, yo me siento un poco identificada. Okay. Me he jubilado de la feina, pero no me he jubilado de la vida, pero es que yo soy muy joven. Entonces a mí ahí no soy gent gran aún.
0: Vale, ens jubilem de la feina. Bueno, no te, l'eslògan és ens jubilem de la feina, no de la vida. Ja, sí,
1: però,
0: tu ja no, tu no te.
1: Això és de la gent gran.
0: Això sí, això és pel Pep, pel Isidre.
2: No, el Pep no s'ha jubilat de la feina, eh.
0: Bueno, no t'has jubilat de la feina. Vinga, Pep.
2: No.
0: Encara no, és veritat, et queda no gaire, no?
2: No, jo continuo treballant. Jo tinc un negoci que, bueno, que és un despatx meu, de representació, i porto unes empreses italianes de temes de paviments tècnics. I, bueno...
0: Fes el paviment B.
2: Paviment tècnic.
0: Ah, tècnic, perdó. Tècnic.
2: I són aquells que s'aixequen de terra i es foten les conduccions per sota. Ah, i van deixar...
0: Bueno, que ho tapin
2: per oficines, per oficines.
1: Això, que ho tapin bé, que no quedi...
0: Cuidado, eh? A veure si va caure en un paviment tècnic.
2: En definitiva, que jo, vull dir, van passant els dies...
0: En definitiva, passo. A veure, el paviment tècnic on era? On vas caure?
1: En Itàlia, no, ha dit?
2: Van passant els dies... D'Itàlia, sí. Van passant els dies i jo continuo treballant. I què passa? Pues que estic amb jubilació activa, que se'n diu.
0: Bueno, avui entrevistem a les 11:20 a Cal Martori, el Manel Martori, el tindrem aquí, sí. Que acaba, bueno, a tancar la seva botiga, baixa persiana.
1: Ah, sí.
0: Està en, bueno, una jubilació activa, però té 77 anys, l'home.
1: Mare meva.
0: L'entrevista.
1: Ja és hora, eh?
2: Pues ja està clar, 78 en tinc jo.
0: Mm-hmm. Per això.
2: Per això. Llavors jo continuo pagant una part del que és el rebut d'autònoms, i cobro la meitat de la pensió. I puc continuar treballant.
3: Està bé.
0: Tu, un altre home molt viu, absolutament. L'Isidre.
3: No, ves, aviam. El lema aquest de que no em jubilo de la vida. La vida ja et jubila tota sola. No?
0: Sí, i quan menys t'ho esperes, sí, ja. No avisa.
3: Va venint, no? I llavors a mi jo aplaudeixo aquest afany que hi ha. I aquest servei, que significa oferir una mena de distraccions, de viatges, de sortides, de no sé què. El que passa que n'hi ha que ja no ho podem fer servir, i llavors doncs dius, bueno, no, jo no m'he jubilat, però la vida em diu, ja no et toca. Vull dir que és qüestió d'anar a fer el que bona ben es pugui, i tampoc fer grans lemes, perquè aquí demà passat no hi som. Vull dir que...
0: En qualsevol moment no hi som, ja no només perquè puguem ser grans o no, que som tots en potència gent gran, si arribem a ser, sinó perquè la mort et pot sorprendre en qualsevol moment.
1: Sí,
0: no? I això...
2: Sí, sí.
1: Jo espero llegar a ser gent gran. Això. Molt gran, molt gran.
0: Que aquest dimecres es va celebrar el 9è aniversari de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre aquí, a Rubí. Avui som 1 d'octubre. Doncs hi van haver uns actes de commemoració de l'1 d'octubre a Rubí, per recordar doncs, aquest referèndum. Organitzat per Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Consell de la República... El lema 1 d'octubre van votar independència, que no sé si és tan brillant, com l'altre. A mi l'altre em sembla més brillant.
1: No, mucho.
0: Els actes es van iniciar a 9:15, amb la concentració dels participants, la marxa de torxes, i al voltant de 9:45 doncs es va fer una lectura del manifest, col·locació d'aquesta placa de l'1 d'octubre, col·locació no oficial, que és important, que anirà, bueno, van acompanyat de coca i moscatell. 1 d'octubre. No sé si voleu dir alguna cosa a
1: Lluís. La plaza
0: Lluís.
1: Pearson tiene que seguir siendo plaza Pearson, porque el 1 d'octubre no representa a todos los ciudadanos de Rubí. Mi opinión.
2: D'acord. Hi ha hagut molts anys que també hi ha hagut una sèrie de noms que no representaven a tots els ciutadans de Rubí. Bueno. I ens els hem hagut d'empassar. Vull dir, si ara toca algun, jo no vaig de superindependentista ni llets, eh? Jo no he sigut independentista, jo he sigut nacionalista durant molts, molts i molts anys. I vaig començar a decantar-me cap a l'independentisme a partir de que a l'Estatut del 2006 va haver-hi uns senyors que el van portar al Constitucional i van començar a retallar i van dir, si haguessin sigut prou intel·ligents i haguessin deixat l'estatut aquell tal com
0: Aleshores,
2: estava...
0: Alfonso Guerra, que va, deia, que va escapçar, com, no sé l'expressió que va fer utilitzar, però va ser una...
2: L'hem el cepillau.
0: L'hem el cepillau.
2: Bé. Sí, perquè ells, allò, el ribot és un cepillo. Doncs, a partir d'aquell moment, no jo, no. En aquell moment, si haguessin fet, haguessin sigut intel·ligents els que manaven, i haguessin fet una... haguessin convocat un referèndum en aquell moment, amb prou feines hagués sortit un 30% d'independentistes, amb prou feines. Ara, a partir de impediments, pegues, maltractes, diguéssim, desconsideració i tota una sèrie de coses, doncs va arribar a on va arribar el dia del referèndum. Mm.
0: Anem a Lluís Jerez. Gràcies per les mirades, perquè està la de la Sole que diu, amb tota la seva raó, escolta, això és d'una part dels catalans i no de tota la part. Vale. Tu el que estàs dient, escolta, és que va arribar a l'Estatut, va arribar allà escapçat, no?, el 2006, això. Lluís Jerez.
2: Aprovat, perdona, aprovat pel Congrés, o sigui, pel Parlament, pel poble, per un referèndum a Catalunya, aprovat pel Congrés dels Diputats, conyo? I no va servir, pues això tampoc està bé, no sé com dir-te.
1: Fue una estratègia política.
2: Sí, sí, para dividir a la ciudadanía. Todos son estrategias políticas. Yo me ciño a los resultados, Sole.
1: Divide y vencerás.
2: Los resultados.
0: Anem al Lluís, perquè això m'agrada perquè són diferents mirades, i és veritat. I totes aquestes mirades, cadascuna té la seva veritat.
4: Sobre el llegat de l'1 d'octubre, sí que... estratègia política. Hi va haver una estratègia política, però l'estratègia política era que intentar estar sempre en procés d'arribar a l'1 d'octubre sense arribar a l'1 d'octubre. Això és un altre meló que el processisme, que podria parlar per extensió. Sobre el tema del nomenclàtor, bueno, tenim un carrer Sant Miquel, tenim un carrer Sant Pere, tenim un carrer Sant Jaume, tenim un carrer Sant Gaietà. No tothom a Rubí és cristià. Aquí, bueno, el tema, els temes de nomenclàtor van segons... No sé exactament, no tinc aquí els criteris. Mm-hmm. Plaça 1 d'octubre, bueno, 1 d'octubre passen moltes coses. Podria ser el meu aniversari, de fet és el meu aniversari, l'1 d'octubre.
0: No, felicitats.
4: Gràcies.
0: Felicitats.
1: És a dir, a mi
0: és avui el teu aniversari.
4: Una plaça dedicada al meu aniversari, hosti, jo encantat, però...
5: Doncs et van muntar una festa.
0: Plaça 1 d'octubre, Lluís Jerez.
1: Exactament. No, Lluís Jerez.
4: No, plaça 1 d'octubre, doncs mira, és un dia.
3: Jo crec... No, penso que va ser un dia important. Amb una decisió.
0: Espera. Li cantem l'aniversari i anem ara a l'Isidre, va.
3: No, jo penso que va ser un dia important, va ser un...
4: No.
0: El Lluís ja s'ha posat vermell, diu, no,
3: Isidre, parla i que no... Va ser una decisió important de la gent, de molta gent del poble.
0: Està com un tomàquet, el Lluís, perdó.
3: I va voler manifestar-se un crit de llibertat sense armes.
2: Sí, sí.
3: I penso que era una cosa que es podia escoltar.
2: I tant.
3: Ara, si no te l'escolten, almenys després que no vinguin a pagar-te, et dius, escolti, perdoni, pensàvem que podríem parlar de coses i podríem haver parlat. Ara, clar, a partir de que et diuen a por ellos i vindran i faran més coses i algú anuncia que hi hauran morts, certament la voluntat d'independentisme no arribava tant. Jo diria que la majoria de gent va dir morts no.
2: No,
3: ser de casa. I no estic disposat a portar-los a morir.
0: Mira, la plaça de l'1 d'octubre de Ràdio Rubí la dediquem a l'aniversari del Lluís Jerez.
3: Això podria ser,
0: això, eh? Sí, posem aquí una placa imaginària.
3: Perquè per l'altre motiu, oficialment no la posaran.
0: Felicitats. Perquè he dit alguna cosa.
4: Per què faig la menció?
0: Moltíssimes...
1: Jo proposo Isidre Rubió, la plaça Isidre Rubió,
4: això
1: que
4: sí.
1: Ha fet molt per Rubí.
0: Ah, bueno, sí, va, espera't, no, Isidre va tenir tot un programa, que els el va dedicar, tot un programa
1: sí,
0: de tertúlia.
1: Sí, doncs bueno, però és una plaça.
3: El 1 d'octubre, per mi, passa al davant.
0: A veure, no,
5: és que...
0: Bueno, perquè persones. és l'aniversari del Lluís, ho entenc.
3: Home, també, posem llança petita, però li posem, va.
0: Vinga, som-hi, que ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, Sole Jiménez.
2: Avui hem quedat en cada curta.
0: Sole Expósito.
1: Adéu.
0: Sole Jiménez, saps qui és Sole Jiménez, no?
1: Sí, la cantant. Presuntos Implicados.
0: Presuntos Implicados, que té un tema xulíssim. Mira, un dia llegirem la lletra. Mira, això, amb el canca, també. que és brutal, que jo poso lletres i abans ho he estat mirant, és xulíssima.
1: Lo que passa que jo canto peor que la solució.
0: Que hem de marxar, sí? No, bueno, ja... és en blanc, és en blanc al principi. Lluís Jerez.
4: Moltes gràcies.
0: Que ho gaudeixis molt.
4: Gràcies.
0: Isidre Rubio.
3: Així bé. Pep adelantado. Celebreu el dia.
0: Pep adelantado.
2: Bon dia a tothom.
0: I bon dia i Conxita Giménez.
5: Adeu.
0: Moltíssimes gràcies. Continuem ara, després de l'informatiu, tercera hora.